0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defo!

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors.
2: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
3: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat d'haver matat el seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024, prepara la seva defensa després de pagar una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill d'un delicte d'homicidi i veu un mòbil econòmic en el crim. Segons la interlocutòria, l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant l'excursió a Montserrat fos accidental. A més, les proves recollides pels Mossos apunten que la petjada que hi havia al camí des d'on va caure l'empresari es va falsejar. Els Mossos també han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades uns dies abans de la fatídica excursió. En el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que ell volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: El govern veu marge per entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'entesa pels pressupostos amb Esquerra i negocia amb els comuns, que li reclamen un acord amb la comunitat educativa. Junts acusa Esquerra d'haver pactat els pressupostos per interessos particulars i no pel país.
1: Avui, precisament, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir a la taula sectorial i debatran la nova proposta del govern que els docents ja han avisat que consideren insuficient. L'USTEC i CGT assistiran a la reunió, tot i que diuen que la proposta es queda curta i professors de secundària no hi anirà perquè considera una presa de pèl.
2: Donald Trump dona temps a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a la bomba atòmica i adverteix que, si no, tornarà a la guerra. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, apunta que hi ha avenços en les negociacions, però que no es pot anunciar cap acord fins que estigui tancat.
1: L'home detingut ahir a Figueres per haver mort a ganivetades la seva exparella en ple carrer tenia una ordre d'allunyament de la víctima. L'havia trencat el dia abans per agredir la dona. Els Mossos investiguen el cas, que està sota secret de sumari. L'Ajuntament ha convocat avui un minut de silenci. La plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital, que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català.
2: Els guardons que atorga la Generalitat es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell. Sentim la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, en el discurs d'agraïment.
3: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, va remarcar que els mitjans en català són una eina d'integració.
4: I ha servit aquesta informació que heu fet amb CatBà perquè persones que van decidir venir a Catalunya a tirar endavant el seu projecte de vida a casa nostra, com està passant avui, com ha passat, s'integreixin.
2: En l'acte, Justo Molinero va rebre el Premi d'Honor per la seva carrera al capdavant de Teletaxi. També es van premiar, entre d'altres, Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, la directora de l'Ara, Esther Vera, RAC1, el diari de Sabadell o el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró.
1: Esports. Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar dissabte.
2: El Barça masculí a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret. Per cert, que el club podria entrar aquest estiu dins de la norma de l'1x1 del fair play financer, segons la Lliga de Futbol Professional.
1: I l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada, propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 20 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimecres comença un període de dies d'estabilitat i de calor. El dia serà assolellat, amb núvols matinals a la Costa Daurada i algun ruixat puntual al Ripollès i a Osona. La calor ha tornat per quedar-se. S'esperen màximes de 30 graus o més a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A veure com la tenim. Marta Viana, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bueno, escolta, la Marta ha estat aquests dies sense veu. Em sembla que estàs una mica recuperada.
1: A veure quan dure.
0: A veure.
1: En qualsevol cas, si no, prou bé.
2: Ha canviat una mica.
1: Sí, ha canviat una mica, però és que divendres vaig parlar massa.
0: Clar, i el cap de setmana també.
1: I ja està, pegat sense veu. En qualsevol cas, vinga, va.
0: Vinga, va, som-hi, arrenquem.
1: Avui a la ràpida, el Montsià veuran sortir el sol a les 6:37, en un dia que aquí el dia durarà exactament 14:35.
0: Laura García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem el dia recordant una de les declaracions icòniques de Cher, que va dir: la meva mare em va dir un dia, hauries de casar-te amb un home ric. I jo vaig respondre-li: mama, jo sóc l'home ric.
0: Una de les mítiques frases que ens ha deixat la cantant Cher, perquè, de fet, hem arribat el dimecres i ho celebrem amb una cançó que és pura cafeïna. Evidentment que soni l'eterna Cher.

0: és la mítica de Xup Xup Song, de Cher. I és que, quan acabem de dir, o ara que hem dit que és eterna, és perquè ella és una d'aquelles persones que semblen haver desbloquejat un mode infinit a la vida. De fet, quan la majoria d'artistes tenen una etapa d'èxit, ella n'ha tingut aproximadament 16, repartides entre la música, el cinema, la televisió i la moda impossible de Cher. I és que quan molta gent pensava que seria una cantant més dels 60, Cher va decidir reinventar-se. I de quina manera va fer-ho? Va arribar amb la cançó Believe. Aquesta cançó no només va arrasar les pistes de ball, sinó que va convertir pràcticament l'autotune en un instrument musical oficial. Cher també ha desenvolupat un superpoder únic, si ho podem dir d'aquesta manera, que és desafiar el temps. No cal ni dir que internet porta anys fent bromes sobre el fet que Cher no envelleix, i és que ella, el bisturí i el seu cirurgià plàstic porten anys mantenint una relació força estreta. En resum, Cher és una cantant icònica, és una estrella del cinema, és la reina del pop i pionera tecnològica involuntària. No serà un ésser immortal, però avui la celebrem perquè Cher bufarà 80 espelmes. I així arrenquem els matiners d'avui dimecres, recordant que el temps passa volant i que en un obrir i tancar d'ulls arribarem a les 6, igual que Cher ha arribat als 80. Estupendes i fabuloses.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dimecres, meitat de setmana.
2: Què tal?
0: Mira,
2: he fet el primer sprint matinal a les 5 i 8. No,
0: no
2: està mal. Espero tenir aire per explicar-te els continguts del matí.
0: Tu tens bon fondo, perquè tu habitualment vas a córrer. No, escolta, pujar i baixar 4 escales d'aquí.
2: Sí, però ara feia dies que a les 5 del matí no anava a córrer. I, per tant, ara veurem. Què, vols que t'expliqui què farem?
0: Agafaire? Home, sí, estaria molt bé. M'encantaria que ho fessis.
2: Doncs, mira, avui parlarem, i molt, òbviament, de les novetats sobre el cas Jonathan Andic. Ahir detingut i en llibertat sota fiança, s'ha aixecat el secret de sumari. Hi ha detalls sobre com va anar i sobre aquests indicis que tenen els Mossos d'Esquadra. No hi ha cap prova que demostri que hi va haver un homicidi, però hi ha molts indicis que apunten a que hi tingui relació. Per això el van detenir ahir, per això se segueix el procés judicial i us els explicarem tots. Tindrem el Cesc Maideu, periodista del diari Ara, que ha estat seguint el cas, i també l'advocada penalista Judit Jané, que ens expliqui una mica com funciona doncs una investigació d'aquest tipus.
0: I aquests processos, no?, que moltes vegades no els entenem.
2: Exacte, i per saber, ha passat molt de temps, ahir vam tenir el cap d'investigació de la comissaria d'investigació dels Mossos, que ens deia, ha estat una investigació, està sent una investigació molt complicada. Tampoc ens podia dir molt més, però per veure una mica com ha evolucionat i amb tots els detalls del cas. També estarem atents a la política, que està molt moguda. Avui hi ha sessió de control al Parlament i al Congrés, en la prèvia que s'hagin d'aprovar els pressupostos, que serà divendres, i al Congrés amb la imputació de Zapatero, que també és un fet històric, perquè fins ara cap president espanyol havia estat imputat, i per tant veurem com reacciona el Congrés. I també parlarem amb la periodista del Mundo, Ángela Martín Olay, que és una de les que ha seguit més aquest cas plus ultra, que ha acabat amb la imputació de Zapatero. Després farem secció de tele i sèries. Saludarem a Neus Bonet, la periodista i sempre amiga d'aquesta casa.
0: Avui per la porta grossa.
2: Fantàstica, sí. Perquè és la presidenta dels Premis RAC i avui s'entreguen i, per tant, estarà bé saludar-la. I a les 11, una altra persona important, Justo Molinero.
0: Hombre, per favor!
2: Que ahir va rebre el Premi Nacional
0: i
2: sempre ve de gust sentir-lo. I ja està, i amb això i amb l'Omar ja haurem fet el dimecres.
0: No és poc, eh?
2: Home, no està mal, eh?
0: Doncs que ja pots córrer cap a la redacció perquè teniu feina per avui.
2: Bueno, ara de pujar, potser faig caminant, si no et sap greu.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, arribem ja a un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners, i bon dia també, Àlex Bosch.
3: Bon dia, matiners.
0: Sorprèn-me, què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, ahir parlàvem de tortugues i avui parlem de pingüins. I us faig un spoiler perquè acabarem parlant del futbolista Ousmane Dembélé.
0: Caramba, m'ho dius?
3: Ho lligarem tot.
0: A veure com ho fas. Això.
3: Aquesta matinada hem sabut a través d'un teletip que un grup de científics xilens, brasilers i dels Estats Units han descobert una nova espècie de pingüí. La primera que es descobreix en 100 anys a la zona de l'Antàrtida. Es diu... Ja m'ho diré bé, m'ho he preparat. Pingucelis kerguelensis.
0: Es diu pingú.
3: Pingucelis kerguelensis. Es diu així perquè és una espècie exclusiva de la illa de Kerguelen. Abans es deien illes de la desolació. Són unes illes que pertanyen a França, que estan situades al mig del no-res, a l'oceà Índic, a uns 2.000 quilòmetres al nord de les costes de l'Antàrtida. Molt lluny.
4: Molt lluny.
3: Molt lluny, i es deien illes de la desolació per alguna cosa, eh? La nova espècie l'hem vista, i la veritat,
0: és que
3: jo no aprecio
0: les fotografies, exacte,
3: cap aquesta diferència
0: no
3: respecte als pingüins que havia vist fins ara.
0: No, no.
3: En tot cas, els científics asseguren que l'han estudiat i diuen que tenen variacions genètiques clares respecte als pingüins comuns.
0: Val.
3: Diuen que estan més ben adaptats al clima fred extrem que hi fa en aquesta illa i que, a més, tenen una vocalització lleugerament diferent. És a dir, que si mai teniu un pingüí
0: a casa,
3: davant,
0: sí,
3: no sabeu si és cargalensis o no, us recomano que hi parleu.
0: Molt bé.
3: I que us fixeu en com vocalitza. Per cert, que ens ha passat una cosa, que és, en un exercici d'aquests de rigor,
0: sí,
3: i de professionalitat que ens caracteritza, hem anat a Google Maps a veure on estan aquestes illes Kerguelen.
0: Val.
3: Volíem veure si hi viu algú, i buscant hem descobert que algú ha trolejat Google Maps.
0: Sí.
3: I al sud-est de l'illa hi ha identificat un lloc d'interès que es diu Estadi Ousmane Dembélé.
0: No puc creure.
3: T'ho prometo.
0: Però això és una broma.
3: És un fake,
0: eh?
3: És un trolejar d'aquestes que es diuen ara.
0: Ja,
3: eh?
0: Ja ha remenat i ja ha introduït això.
3: Ha introduït això. I no només això, sinó que ja ha penjat un vídeo, evidentment, fet amb intel·ligència artificial.
0: Sí.
3: Es veu d'una hora lluny, on es veu un home davant d'un petit estadi de futbol presidit per una estàtua d'Ousmane Dembélé amb la pilota d'or. No es veu ni un pingüí.
0: És que com és el món.
3: Però hi ha Ousmane Dembélé. Això és el que hem descobert avui. O sigui que, amics de Google Maps, que sàpigueu que us han trolejat.
0: Escolta'm, no està gens malament, tal com està tot plegat, que sempre ho diem aquí al programa, que el planeta està fet una merda, una mica de broma, de tant en tant.
3: També està bé.
0: Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
0: Fins ara. Hem arribat ja entre pingüins i Dembélé a un quart de sis del matí. Avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Això ens ho explica, com cada matí, l'Andreu Marino. Andreu, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si les administracions fan cas a les comunitats educatives de les escoles i instituts de l'Horta Sud, del País Valencià. Quan ja fa un any i mig de la Dana, encara hi ha molts centres amb desperfectes o que han de desenvolupar la seva activitat en barracons. La demanda és simple, dotar-los de recursos suficients per garantir una educació digna en els municipis que van patir més l'impacte dels aiguats.
0: Fent els matiners a Catalunya Ràdio, també toca saber de què parlarem poc, Marta.
6: Doncs mireu, del primer tardeig en un mercat municipal, això ha passat a Santa Coloma de Gramenet aquest cap de setmana passat, ho han fet just al centre de la ciutat, al mercat Sagarra. De manera espontània es veu que hi va haver una gran festa major, hi havia cues d'una hora i mitja, es van vendre 7.000 tapes i es van veure uns 20 barrils de cervesa en dues hores i mitja.
0: Que no està malament.
6: Que no està gens malament, el ritme que portaven. Entre el públic, hem de parlar d'un grup molt especial. Sentiu el que ens explicava el Sergio Covacho, que és el propietari del bar de tota la vida, que és un,
0: sí,
6: un bar que està just al mercat i és l'impulsor, precisament, del Tardeo. Ens ho explicava als matines de Catalunya Ràdio.
7: Un éxito brutal. Al final llegaron miles de personas. De hecho, pensamos que, bueno, que esto llegaría a Santa Coloma y no, o sea, no llegó a Santa Coloma, llegó mucho más lejos. De hecho, una anécdota que nos hartamos de decirla, había una despedida de solteras, de Logroño, que era un ¿dónde vamos? O así me ha llegado a mí, y dijeron, hostia, hay tardío en Barcelona, pues vamos a Barcelona, barra Santa Coloma, y terminaron en el tardío con nosotros, ¿no?, celebrándolo.
0: M'encanta.
6: Imagina't. Podríem ser nosaltres, també,
0: sí,
6: vol dir,
0: sí, sí,
6: que acabéssim així.
0: Però és que va ser un èxit brutal, les fotografies parlen per si soles, perquè és que és cert que hi havia moltíssima gent.
6: Moltíssima gent, i per tant, no us preocupeu, no hi ha data encara, però ja s'estan pensant de fer una segona proposta, un segon tardío, abans que arribi el mes de novembre, diuen.
0: Doncs vinga, que de tant en tant també va bé una mica de ballaruca, una cosa, una cerveseta, un bon rotllet amb els amics, un passar-s'ho bé, que això és necessari, i més al cap de setmana. I amb quina bona notícia ens seguim al matí, Lara?
6: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha posat en marxa una nova acció, una campanya antirumors per lluitar contra el racisme. Han difós un vídeo de sensibilització amb l'objectiu de visibilitzar la riquesa que porta la diversitat al municipi i frenar l'augment de discursos d'odi. La campanya gira al voltant d'una nena de 8 anys que està cansada dels rumors que afecten el seu entorn.
8: El bon em porta a l'escola quan la meva mare d'entradora a la feina.
4: Gràcies al Gesnur he descobert menjars que mai a la vida hagués provat. Amb la Jaume i l'Oxana aprenc cada dia paraules noves. Gràcies als nostres veïns hem après la importància de compartir. Hem après que l'amor no té fronteres. Hem jugat amb persones de tot arreu del món. Em sembla que els rumors s'enganxen més que un xiclet a la sola de la sabata. Però jo no vull perdre el
6: cap. Per elaborar aquest guió s'ha organitzat una trobada entre la productora i representants de les comunitats més destacades del municipi amb l'objectiu d'ajustar el relat a la realitat social de Lloret.
0: Bona notícia, sens dubte, per començar aquest matí de dimecres, aquest 20 de maig, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, i ens anem despertant amb motius per saltar del llit. I ens els porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és participar a la cursa antiracista que el 31 de maig se celebrarà pels carrers de Salt i Girona. Té com a objectiu recollir fons per al Sindicat d'Habitatge de Salt, que té multes per valor de 5.000 euros vinculades a aturar desnonaments. També es busca denunciar el racisme que els organitzadors asseguren que encara existeix a la societat. Aliu Diallo és membre del col·lectiu Cacau i Negritud.
9: Una proposta, no?, que l'Ajuntament o qualsevol entitat pública hauria de recollir amb entusiasme, que és que es faci una cursa antiracista al teu poble i un poble com Salt. No hem rebut aquesta resposta, és més, s'ha volgut d'alguna manera arraconar aquesta iniciativa a les Deveses, que, bueno, diu molt d'aquest ajuntament i diu molt del moment polític en el que estem.
8: La cursa començarà i acabarà a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt.
0: Ja pràcticament arribem a... Pràcticament en 10 minuts arribem a 6:15 del matí. Ara sí, despleguem la revista dels matiners per saber com batega el cor aquest matí.
6: Batega amb Shakira i la cançó Dai Dai, que és el tema que ha fet amb Burna Boy per al Mundial de Futbol. En uns dies sortirà el videoclip i es veu que hi haurà alguns dels futbolistes que menciona la cançó.

0: cosa, la cançó, t'ho dic, eh?
1: Com, com?
0: S'enganxa com una mala cosa.
1: M'agrada molt a mi.
0: Pelé, Madonna, Martini, Romario, Tano, Ronaldo... Aprenta tots els noms, també t'ho dic, eh?
1: Tots aquests, Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Mbappé, Salah... Doncs tots aquests sortiran, segons la premsa del cor, al videoclip, i ja sigui amb imatges cedides per ells mateixos o bé gravades especialment pel projecte. I, per cert, aquest que li diuen el pibe és Carlos Alberto Valderrama, jugador del Santa Marta i que durant molts anys va ser un dels futbolistes més destacats de la selecció colombiana. I és que Shakira, que és de Barranquilla, no ha volgut deixar passar l'oportunitat de llançar un missatge de suport a la seva selecció.
0: I el cor també batega alerta amb el príncep Guillem d'Anglaterra. Que eclèctics que som en aquest programa, tu. Passem del dai-dai a l'himne britànic, saps?
1: Ai, mira,
0: posa... Espera, deixa'm escoltar l'himne, que em posa la pell de gallina. M'imagino algun any a la cafetera, ara mateix, amb, aquesta, amb aquest himne.
1: Que fantàstic, doncs.
0: Home, escolta, està
1: bon
0: molt
1: cafè.
0: Bé.
1: Un té. Ara, ara.
0: Ah, és que clar, què ha passat? A veure.
1: Que tenim tot.
0: Sí, i tant.
1: Ah, mira, doncs bones notícies, perquè es veu que Guillem s'està plantejant vendre part del seu patrimoni del seu ducat de Cornualla per invertir, atenció, 576 milions de lliures en millorar la crisi de l'habitatge. Recordem que ell té uns ingressos anuals d'uns 23 milions de lliures esterlines. A banda d'això, doncs, té terrenys, té granges, té cases, propietats per tot arreu. I ara doncs, se n'ha adonat que potser no necessita res de tot això, o almenys no necessita tant. És una persona, es veu que una persona molt propera al príncep de Gales ha explicat que el que vol el príncep i futur rei és centrar-se i abordar el canvi climàtic, impulsar també l'habitatge més assequible, invertir en energies renovables i ajudar comunitats rurals que tenen dificultats.
0: Molt ben apuntat, Maiol Roger, perquè em diu després de la Marsellesa el millor himne del món. Estic totalment d'acord amb ell. El cert és que l'himne és una meravella. Te'l poses ara per començar el matí i el dia segur que té un altre to. I parlant de tons, quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, la periodista Mar Cabra, que té un Pulitzer, ens explicava per què va deixar la professió.
2: Yo es que estaba enamorada de mi trabajo. Me habían dicho esta frase de si trabajas en lo que te gusta no sentirás que trabajas ni un día en tu vida. Y es mentira, porque si no te cuidas en el camino, pues da igual. Igual que te guste tu trabajo, que te apasione lo que haces. Yo trabajaba 16 horas al día muchas veces sin nadie que tuviera un látigo por detrás forzándome. Yo lo hacía porque quería, porque era importante lo que hacíamos. Pero, cuidado, si tú no estás bien, no vas a poder estar ahí para los demás. Y yo ahora el mantra que me repito es, soy más importante que mi trabajo.
0: I amb només 7 minuts arribem pràcticament ja a 6:45 del matí.

0: Doncs vinga, let's fly away amb la veu, amb Frank Sinatra. Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs mireu, un 20 de maig se celebrava el funeral de Frank Sinatra, que havia mort, en recordem, un 14 de maig, i que ho vam explicar aquí, sí, als matiners. El taüt es veu que estava cobert de gardènies blanques i amb una corona de roses vermelles. A ell el van enterrar amb un vestit negre, una ampolla del seu whisky preferit, amb cigarretes, també un encenedor i una moneda de 10 centaus. Això es va celebrar a l'església del Bon Pastor a Beverly Hills i també es va decorar a l'església tota plena de flors, i allà al funeral hi van assistir noms com Tony Bennett, Tony Curtis, Sofia Loren, Mia Farrow o Jack Nicholson.
0: M'encanta quan posen tota la capsa i posen totes les coses que li agradava a la gent.
1: Tot allà.
0: Saps? No sé.
1: El whisky, els pitis...
0: La nina de famosa, el puzzle preferit...
1: Un Lego...
0: Un Lego, els seus mitjons d'anar per casa... M'encanta aquestes coses. És a dir que així, aquí ho hauríem de tenir més en tradició. Fer, sí, com una espècie, sí, d'altar quan algú es mor amb les coses que li agradaven, almenys per riure una mica. Ara no és moment per riure, perquè toca saber quin dia ens espera astrològicament parlant, i això ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 20 de maig, la lluna cranca ens convida a baixar el ritme i escoltar el que sentim de veritat. Pot despertar amb més sensibilitat, records i ganes de refugi. És un bon dia per cuidar vincles, tornar a casa, literalment o simbòlicament, i donar espai al que necessita escalf. No tot s'ha de resoldre. Avui també toca sostenir-nos. Que passeu molt bon dia.
0: Gràcies, també molt bon dia per tu, Cristina. I avui, dimecres 20 de maig, volem saber qui ho farà espelmes, Lara.
1: Avui felicitem la cantant Cher, que arriba més estupenda que mai als 80 anys. L'actor John González també suma un any més i arriba als 40. I d'actor a actor i humorista, Edu Soto, també ho farà espelmes avui perquè en fa 50, clavats. I acabem felicitant Iker Casillas, l'exporter no podrà parar, que avui en fa 45.
3: I la primera persona en obrir el micro aquest matí és... Xavi Canalies.
0: Hola. Per cert, us recordo que podeu participar al programa, que més o menys quan faltin 10 minuts per arribar a les 6 del matí volem sentir i escoltar tots aquells matiners que ja esteu desperts a aquestes hores. Per tant, ens podeu trucar, com sempre, al 93-201-7474. D'aquí uns moments escoltarem els matiners que a aquestes hores del matí ja esteu desperts, i també repassarem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió a aquestes hores. Entre d'altres, l'estrena ahir a 3CAT del documental de Sopa de Cabra, Tornar Enrere. Repassarem, recordarem alguns dels moments d'aquest fantàstic documental que ja podeu veure i recordar a través del 3CAT, i també el pas de Mercedes Milà, que va visitar Broncano a la Revuelta i va contestar algunes de les preguntes clàssiques que fa habitualment el presentador. Serà d'aquí uns moments els

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra. A partir de les 11 entrevistarem Justo Molinero, Premi Nacional de Comunicació. Què se n'ha fet de la ruïnosa del Club Super 3? Ens visitarà a la tarda. I també conversarem amb la cantant Bet. Al Catalunya Nit ens preguntarem quin és l'estat dels embassaments després de la pluja dels últims dies. Serem a la Baells amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter. També connectarem amb el periodista Cristian Segura des d'Ucraïna.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat. A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
2: Són 6:15, bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 20 de maig. En Alfonso, també, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha pagat la fiança d'1 milió d'euros i queda en llibertat provisional acusat de la mort del seu pare.
3: Va ser durant una excursió a Montserrat l'any 2024 en què Isaac Andic va caure per un barranc. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. La jutge veu un mòbil econòmic en el crim i descriu el fill com una persona obsessionada amb els diners. La família ha fet costat a l'acusat en un comunicat i assegura que s'està estigmatitzant un home innocent. En tot cas, una de les imatges del dia d'avui als diaris és la del fill del fundador d'un dels imperis empresarials més importants de Catalunya, entrant emmanillat i escortat pels Mossos al jutjat de Martorell.
2: I encara en crònica judicial, l'Audiència Nacional imputa José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions.
3: En aquest cas, el jutge el considera el nucli d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra, a més d'operacions amb petroli, or i divises. L'expresident del govern espanyol ho nega tot.
4: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
3: La Moncloa tanca files amb ell i el

0: I més coses perquè hem tingut a Maia Canes.
1: Sí, fent una de les seves actuacions més màgiques.
0: Quina meravella.
1: Ha cantat aquest Volver després de la presentació de la pel·lícula Amarga Navidad de Pedro Almodóvar amb un elenc espectacular amb que comparteix amb Vicky Luengo, amb Nieves Álvarez, Rosy de Palma, Quim Gutiérrez, Aitana Sánchez Gijón o Milena Smith. Almodóvar, per cert, ha desafiat la mala sort del color groc i ha anat vestit d'aquest color a la catifa vermella. Tots, això sí, han rebut una gran ovació en la presentació que han fet al Festival de Canes.
0: I a aquestes hores, com sempre, ens agrada remoure el dial i recordar alguns moments memorables que ens ha deixat la ràdio. I cap on movem el dial aquest matí? Ens ho explica en Jan Soteras. Molt bon dia, Jan.
2: Bon dia, matiners. Avui que fa 34 anys que el Barça va guanyar la seva primera Copa d'Europa, movem el dial a Futbol a Catalunya Ràdio per recuperar la narració de Joaquim Maria Puyal de l'històric gol de Ronald Koeman, que va donar la primera Champions blaugrana al Dream Team de Johan Cruyff.
3: Picarà Soskov, pararà Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Soskov, farà Vaquero, pica Koeman, gol!
0: Moment memorable, sens dubte, amb la retransmissió també ja mítica i històrica de Joaquim Maria Puyal. I quan falten pràcticament 17 minuts per les 6 del matí, a Tailàndia falten, evidentment, 17 minuts per les 11. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
4: Bon dia, matiners. Els tailandesos tenen una manera molt curiosa de resar per una bona temporada de pluges i de collites. Ho fan amb el Bung Bai Fai, el festival dels coets. Se celebra a la regió d'Isan, on la gent construeix coets casolans de grans dimensions, alguns d'ells de fins a 10 metres, després els decoren i, finalment, els llancen al cel com a ofrenes als déus. Com és comú a l'Àsia, durant aquest festival, els carrers s'omplen de desfilades amb balls tradicionals, amb música i molt, molt, molt de menjar. Tot acaba amb un gran concurs de coets on guanya el que vola més alt. Alguns arriben a pujar fins a 1.000 metres i volen durant diversos minuts. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Tailàndia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I a partir de les 6 del matí engega, com sempre, una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, Maiol Roger. Què tindrem per avui?
5: Doncs mira, tots els detalls de la detenció de Jonathan Andic i dels indicis que apunten els Mossos per culpar-lo, per almenys portar-lo davant del jutge per la mort del seu pare a Montserrat. D'això en tractarem a l'Àgora del Matí amb un dels periodistes que ha estat seguint el cas, el Cesc Maideu, i l'advocada penalista Judit Jané, també per veure aquests indicis amb detalls. Després connectarem amb el Parlament i el Congrés, on avui hi ha sessió de control mogudet en els dos casos. La primera per els pressupostos, que s'aprovaran divendres, i la segona per la imputació de Zapatero pel cas Plus Ultra, que també us explicarem en detall què és i quins indicis hi ha contra l'expresident espanyol, el primer que ha estat imputat. Després farem secció, passejarem amb l'Albert Tom, secció de televisió i sèries, i a 3:15 saludarem a la Neus Bonet, presentadora dels Premis RAC, històrica periodista de la casa.
0: I tant.
5: Els premis que s'entreguen demà, 21 de maig, abans us he dit avui, però he anat una mica confós de dia.
0: No passa res.
5: És demà. I a les 11, un altre premiat, en aquest cas, són els Premis Nacionals, Justo Molinero. Un mite.
0: Fantàstic poder-lo escoltar.
5: Una meravella.
0: Quina conversa pot tenir Justo Molinero amb Ricard Ostrell, també.
5: No, pot ser.
0: És la primera vegada que es troben, que Justo va venir a col·lapse, també.
5: Doncs, sí, però aquesta serà millor.
0: I tant.
5: Pel caliu de la
0: ràdio.
5: Perquè
0: ja ha trencat el gel. Exacte. Ja ha trencat el gel. A partir de les 6 amb Ricard Ostrell. I arriba el moment, quan són 6:15 del matí, de la dada major. Us convidem, com sempre, els oients a participar en una dada que, escolta'm, has de ser matrícula d'honor en tot per poder assolir les respostes que ens planteja Maiol Roger.
5: Seguim amb les dades econòmiques, perquè estem parlant de la família Andic. Per tant, una dada sobre Mango. Mango, mango.

0: concret.
1: Què passó, Mayor? Què dada?
0: Quantes botigues de mango hi ha al món?
1: Uau.
2: Forquilla.
0: Forquilla és Mango Home, és la divisió que tenen. Ja.
1: Jo crec que deuen tenir unes 1.000 botigues.
0: 1.000 botigues?
2: Jo
1: Dic més. Va, noies.
2: Més 3... Va. Sí, 3.500. Més 5.000.
0: Doncs la que més s'acosta és Marta Viana. 2.900 botigues.
2: Nois, ha sigut tan
0: en 120 països diferents. Voleu més dades de Mango?
1: Sí.
0: Té 18.000 treballadors, 461 proveïdors i 2.700 fàbriques. 461 proveïdors. I quants productes diríeu que té ara mateix? En totes aquestes botigues, quants productes? Va, una...
1: Milions. 35 milions.
0: 35. Unitats de producte, va, 35 més, Lara. 25.
2: Sí. 32.
0: 180 milions d'unitats de producte.
1: Uau.
0: I després tu no trobes la talla.
1: I després jo no trobo la talla. És que la vida com està.
0: La vida va així.
1: Gràcies, Mayor.
0: Apa, fins ara.
1: Fins ara.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
4: Molta burocràcia, traves, incomprensió i també esperança. Així viuen les dones migrants la seva regularització. Aquest dimecres, a Les Dones i els Dies.
3: Les Dones i els Dies, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: He treballat amb en Nicolas Cage.
1: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
5: No, però...
6: D'una hòstia que li va més...
5: Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir, acabo d'orella. Ella. Ets un fill de te mare. El director va dir, tornem a repetir.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
3: Els matiners som un programa per emmarcar.
1: Què tal el gall que estàs a punt de matar?
2: Sí, ens té intrigadíssim el gall.
8: M'ha picat 4 vegades, ahir em va perseguir, li vaig anar a posar menjar, em va picar.
0: Pica el gall.
8: Doncs no està fent números per continuar viu, però...
0: Ah, li pica el gall. El gall és el gall del galliner.
1: Però jo vull saber una cosa. Tu entres al galliner i el gall ja va per tu?
0: Sí, clar. Comença a treure les plomes, queda allà tot desplomat, allò. Sí,
8: és que no ho arreglarem. Sí. Llavors, després hi ha vegades que el tanco, i llavors quan l'he de tancar,
0: el gall
8: ve i em pica.
1: Quan el tanc es pica, no?
0: Clar, quan el tanc es pica. S'ha d'obrir el gall, s'ha d'obrir.
1: No, i escolta, no, perquè tancat a vegades també fa la feina.
0: No t'entenc ara.
3: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: Des d'ahir ja tenim disponible a la plataforma 3Cat el fantàstic documental de Sopa de Cabra, on ens van descobrir alguns moments que volem repassar en els matiners de Catalunya Ràdio. Per exemple, com van arribar fins a Gerard Quintana, perquè en Josep Tió recordava ahir com es va anar configurant el grup després de la dissolució de la seva primera banda. Ho explicava d'aquesta manera.
9: A partir d'aquí vam dir, i si busquem un cantant? Em va donar una cinta de casset, em va dir, hi ha un parell d'idees musicals, si m'agradaria fer-li lletra. Suposo que va pensar en mi, perquè jo escrivia també i m'havia vist escriure en el fanzine de l'Esquad.
10: I ens va escriure un parell de cançons, però un dia, no sé com va anar, que li vam dir de cantar a l'Empordà, i es va atrevir a fer-ho, i li vam dir, hòstia, no t'agradaria ser el cantant? I, hòstia, és que jo mai he cantat i tal, no sé. I a partir d'allà vam ser els 5 que érem. Allà es va formar Sopa de Cabra.
1: I, de fet, durant 4 dècades, Sopa de Cabra ha sigut, sens dubte, un dels grups de rock més exitosos de Catalunya, però, evidentment, també hi ha hagut períodes de crisi. I és interessant, també, en el documental, perquè expliquen quina relació tenen entre ells. Perquè una cosa és que siguin companys de banda i l'altra, molt diferent, que siguin amics.
9: Jo crec que Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics.
10: No ho sé si érem un grup d'amics en aquell moment. Ens vam haver de fer amics, no?
9: Sí, però em sembla que no ho han sigut mai ben bé, amics, allò... Som coneguts i ens caiem bé, però no... Jo particularment, ni ningú me truca a mi per sortir por ahí, ni jo truco a ningú d'ells per anar enlloc, no?
10: Ben bé, amics, mai ho hem sigut.
9: Què és l'amistat? O sigui, és una cosa que es pugui generalitzar? Sí, segurament sí, però jo, a mi em costa de dir, aquest és amic teu, no sé, és un concepte que em costa una mica.
2: Ui! Sembla fortíssim.
1: Sí, va ser un moment d'aquests de dir, va, escolta, no tenen per què ser amics, eh?
2: No. Però almenys jo el que jo tenia entès fins ara és que aquests grups que passen tantes hores junts, no?
1: Acaben una mica de vincle, no?
2: Família. Però
1: no. Es veu que no. Recupereu aquest documental a través de la plataforma 3CAT i no ho vull acabar sense recordar també el pas de Mercedes Milà per la revuelta del Broncano ahir, que va respondre a les preguntes clàssiques, però amb, evidentment amb aquest ADN purament Milà.
11: Uah, dinero en el banco, trabajando en televisión española, pues muchísimo, una barbaridad.
12: No hagas broma porque...
11: ¿Qué?
12: Porque tú ya venías, como hemos comentado antes, ya de persona con pasta, ya de nacimiento.
11: Pues ahora más.
12: Luego 50 años en la tele.
11: 52.
12: 20 de ellos en Telecinco, haciendo Gran Hermano.
11: Soy la presentadora más vieja de todas las cadenas de España.
12: Ah, Matías Prats, 75 años, ¿eh? Estáis igualados con Matías.
11: Digo chicas, Matías es hombre.
12: Ya, contéstame a la pregunta del sexo y luego ya te despido y me dices qué tal te lo has pasado. Follar un punto...
11: Pero si no, sigas. Si la del sexo está muy clara, o voy al empotramiento de este hombre...
12: ¿Del escocés?
11: O nada. Ya te lo he explicado, pero no tienes por qué seguir insistiendo.
12: O sea, tu único camino es que ese señor...
11: Tú haz un bizum y déjate de tonterías.
1: Meravellosa, com sempre, Mercedes Milà, sense pèls a la llengua, Lara García aixecant les celles de cop.
2: No sé, m'he escandalitzat una mica, no sé per què.
1: I quan no, Mercedes Milà?
2: Clar, sí, és que... Sí, és
1: quan
2: forta,
1: més gran
2: és
1: es fa,
2: menys
1: problemes té. Tampoc no és que hagi sigut una tia de mossegar-se la llengua, ja t'ho dic ara.
2: Però és guai, això. M'agrada.
1: I el que és guai, també, Lara García, és que la gent marqui el 93207474 i que ens expliquin què fan els primers matiners de Catalunya desperts aquest aquestes hores. Marxem cap a Arenys de Mar per saludar en Xavi. Xavi, molt bon dia.
13: Bon dia, matinera.
1: Com estàs, Xavi?
13: A tope. A veure. Avui celebrant l'aniversari.
1: És el teu... Home, per favor, l'aplaudiment.
13: És el aniversari avui.
1: Xavi, quants anys fas?
13: Va, sexagenari.
1: Bueno, però escolta'm, tens una veu molt jove.
13: Gràcies.
1: Et puc preguntar 60 quants?
13: 60.
1: Ha clavats?
13: Clavats, avui.
1: Home, un altre aplaudiment, Xavi.
13: Sí, escolta'm, canvi.
1: Com arribes als 60 anys? Què és el primer que has pensat avui quan t'has despertat?
13: Avui, pues el que faig tot el dia, cap a la feina, 7.32, cap a Cornellà i a treballar. Avui pararé per comprar cruçanets allà amb un fort de pa a Cornellà per tots els companys i companyes i a tope. I després ara celebrant la família i, bueno...
1: I tant, escolta'm, un dia completet. Has tingut ja alguna primera felicitació del matí o no?
13: Sí, de la meva dona. Ahir, l'he vist aquest matí amb el WhatsApp, que passava la mitjanit, ja m'envia ja els emoticones, d'això ja felicitant al meu grup de la família i...
2: Molt bé!
1: Escolta, que bé!
13: No me la mereixo.
1: Home, segur que sí. Escolta'm, Xavi, doncs et desitgem que tinguis un fantàstic dia d'aniversari. Aquest 60, que fas una veu de 40, fill, que vaja... Estàs estupendo, no tinc cap dubte que estàs estupendo. Xavi, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, que vagi bé. Adéu. Felicitats també tots els que avui dimecres, 20 de maig, feu anys, deixeu-me que parli ara amb en Marc. Marc, molt bon dia.
14: Bon dia, espera que trec les ensaïmades al port.
1: Epa, escolta'm una cosa.
14: Un moment.
1: Sí, home, tant, t'esperem. Perquè em sembla que el Xavi, evidentment, és propietari d'una pastisseria, que és Montpastissers de Tarragona.
2: Oh.
1: A veure...
14: M'havia enganxat just.
1: Quantes ensaïmades hem tret del forn ara mateix, Marc?
14: Unes
1: 15. Unes
2: 15? Que bo!
1: Oh, que bé, per favor, quina meravella.
14: Sí, la loreta és bona.
1: I tant. A quina hora ens hi hem posat, Marc?
14: Pues a les 5:15 ja estic per aquí, ja.
1: I escolta'm, un quart de 6 més o menys ja poses les ensaïmades, i per tanta estona les ensaïmades al forn, no?
14: No, les fico... Les ensaïmades estan 10 minuts. Les he ficat a -4, -20.
1: Molt bé. I hi ha alguna cosa més al forn ara mateix o no?
14: Sí, claro. Ara hi ha pastissos de poma, hi ha palmeres, hi ha croissants... Hi ha més croissants de banyes...
1: Poca aigua, aquestes hores del
2: matí. Fa molts anys que no em menjo una palmera.
14: Oh, sí,
2: que bones.
14: I la pastisseria, eh?
1: Escolta'm, doncs ja pots anar cap a Montpastissers de Tarragona.
2: Home, perquè...
1: No, Marc, una bona palmera per la Marta,
2: una
1: perquè
2: bona
1: recuperi
2: palmera.
1: La veu. Ja estaria molt bé.
14: De croissants, de farcits, de pistatxos, del que vulgueu.
1: Oh. Home, això, ho deus arrasar al matí amb tot això, Marc.
14: Sí, home, clar, els matins... Claro, perquè hi ha cafeteria, tinc cafeteria i hi ha molta venda, sí, sí.
1: Doncs,
14: no
1: escolta,
14: puc queixar, no puc queixar.
1: Que vagi molt bé la jornada, gràcies també per passar pels matiners, Marc.
14: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada, que vagi
14: igualment
1: bé.
14: Igualment.
1: Doncs mireu, farem una cosa, Marta, Lara, per animar-vos al matí abans de saludar l'Eloi Cordomí, una mica de Madonna, us sembla bé?
2: Mai tant, sempre.
1: Així que veurem el dimecres. Fins demà.
2: Adeu.
1: És Material Girl.

0: Steve i el Kel, una de les bones cançons de Madonna. Eloi Cordomí, per cert, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Ets de Madonna, tu o no?
1: Prou, depèn de la temporada de Madonna.
0: Què vols dir?
1: No, perquè ara últimament, ostres, són canyeres.
0: Sí.
1: I aquestes així més clàssiques m'agraden molt, sí.
0: Torna amb la segona edició, en aquest cas, o una revisió del Confessions on a Dance Floor, que va ser un disputantíssim de Madonna. Però tu ets més de la Madonna de Material Girl, entenc?
1: De Madonna, Material Girl, de...
0: Ui, like a Virgin,
1: sí,
0: Papa
1: sí,
0: Don't Preach, tot això, no?
1: Exemple.
0: Ja ens coneixem, ja ens coneixem.
1: I de totes les versions que se n'han fet.
0: Escolta'm, Eloi, quin temps ens espera? Que m'han dit que avui remuntada de temperatures.
1: Sí, sí, sí, mira, ahir ja vam tenir alguns valors de 30 graus al Pla Lleida i a l'Ebre. Avui gairebé tot el Pla Lleida arribaran fins als 30-32 graus i a la resta de Catalunya entre els 24-27 graus. Que bé, si estarà bé, pujarà la temperatura. I avui, de ruixats tan sols, en tindrem algun al Pirineu Oriental, Garrotxa, Ripollès, Osona, molt puntuals. I ara mateix hi ha alguns núvols, sí que al sud de Catalunya, però aniran marxant. Per tant, avui un dia de sol i, a més, així s'hi estarà durant gairebé la resta de la setmana.
0: Oi, que bé. O sigui, que no hi ha previsió d'aquesta... d'una altra baixada de temperatures, eh?
1: Al contrari, al contrari.
0: Cap mira, amunt.
1: El divendres i dissabte potser arribarem als 35, en alguns records.
0: Ara. A mi em fas feliç d'aquesta
1: manera. Això és el que t'agrada, això és el que t'agrada.
0: Sí. Jo quan
1: a
0: més calor,
1: tothom,
0: millor.
1: Ara.
0: Sempre temperatura alta. Gràcies, Cordomí, que vagi bé.
1: Fins ara.
0: Una abraçada. Adéu. Ricard Ostrell, bon dia.
2: Què tal?
0: Escolta'm, quina meravella avui amb Neus Bonet i Justo Molinero al programa, eh?
2: Sí.
0: Que bé.
2: Ahir els vaig veure, vaig anar als Premis Nacionals de Comunicació,
0: sí,
2: que van ser Sabadell, i me'ls vaig trobar els dos.
0: Doncs avui els tindrem al Matí de Catalunya Ràdio, que comença ja mateix amb Ricard Ostrell. Que vagi bé el dimecres, Ricard. I tornem demà. Gràcies, matiners. Que tingueu bon dimecres.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Els experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: D'on sortia aquest perfum teu, que és com el meu verí? Jo trobo que sí, no de les aixelles, sortia dels angonals, de l'interès amorós dels germans d'Estopa. S'incorpora a l'antena l'Anna Closa. Bon dia, Anna.
1: Bon dia.
0: S'ha fet veure a les xarxes un suposat estudi que assegura que olorar l'aixella masculina redueix l'estrès femení.
1: Sí, es veu que fins ara s'havia dit que l'olor de la suor dels homes atreia a les dones, com si fos una mena d'olor afrodisíaca, però ara això va més enllà perquè, segons un estudi de la Universitat de Pennsilvània, la suor dels homes té uns components, unes substàncies químiques, que acaben tenint uns efectes psicològics i fisiològics en les dones. L'estudi havia dit que olorar l'aixella d'un home millora l'humor, redueix tensions i relaxa les dones.
2: Fixa't, que bé.
3: No sabeu com ha fet un home que tingui un home brut que no li agrada desodorant.
1: Això si m'estranya molt, eh?
2: Si fos una,
4: sí, millora si l'humor, és molt bo, això.
0: Si fos als dos sentits, l'acceptaria?
3: Home, seria una mica més increïble, sí. Però és que a sobre...
0: Jo t'ho constato.
1: Més aviat l'empitjora, no, l'humor, vull dir...
2: Home, no sé, què vols que digui?
1: Doncs per arribar a aquesta conclusió, els científics van agafar 18 dones d'entre 25 i 45 anys.
3: Home, 18 dones tampoc són gaires, eh?
1: Doncs els van col·locar sota el nas extractes de suor que van treure de les aixelles de diversos homes que no es van posar desodorant durant almenys un mes.
3: Ah, sí, home! I només falta que hagin anat a córrer abans.
1: Les dones es veu doncs, que no sabien el que estaven olorant i algunes van dir que aquella olor semblava una mica alcohol, d'altres també van dir que era perfum.
3: Sí, clar.
1: I n'hi va haver que van pensar que era el típic líquid per netejar el terra amb olor llimona.
2: Jo com lleixiu, no? Un rotllo similar.
1: Més o menys.
3: Per favor.
1: Doncs la prova va durar 6 hores i la majoria d'aquestes dones van dir que després d'olorar allò doncs se sentien menys tenses i més relaxades.
0: Mira, la Núria està dient Team Laia, el nostre grup de WhatsApp, però fem una cosa. Atès que tenim més gent aquí al chat xerrant que no pas participantes en aquest estudi, digueu-nos si, almenys a la persona que esteu enamorats i enamorades, si realment... La Laia diu que no, tu, Sergi, dius que tampoc. Olorar la suor de l'aixella de la teva dona, és que t'estic preguntant a la cara.
2: A veure, no... A veure, no m'hi he amorrat.
3: Quan acaba de fer esport. Quan
2: vols que digui, no m'hi he amorrat.
3: No és el millor moment.
2: La meva dona sí que té una cosa, que és que no fa gaire olor dolenta. Sí, sí, això ho té.
3: Bueno, les dones en fem en general menys que els homes, això és així.
0: Vale, espero, no sé, no quedar-me sol. Jo alguna vegada amb una persona, que era, com ho diríem, algú que quedes per... quedàvem quan ens coordinàvem les hores del gimnàs i quedàvem després.
3: Sense dutxar-vos?
0: Clar.
3: Ah, quina
0: angúnia! No, però arribem, fèiem com el clímax del dia, saps? Espersament.
3: Per gustos, mira.
1: Mira, també m'he fixat a veure cada quan creieu que ens hem de dutxar.
2: Sí.
1: Doncs segons un estudi de la Universitat de Harvard, no és bo dutxar-se cada dia.
3: No, clar, sí. Té un altre home també, això,
1: segons els científics, ens hem de dutxar un màxim de 4 vegades a la setmana, és a dir, un dia sí, un dia no, perquè diuen que si cada dia ens rentem amb gel i xampú, doncs podríem alterar el nostre pH.
3: L'altra cosa és rentar el cap amb xampú, puc estar d'acord, però...
1: Doncs el cos es veu que també.
3: I també depèn del que facis, potser, no? No cal dir que si et mous una mica, millor que et dutxis.
1: Els científics diuen que és bo tenir una capa de greix i un equilibri de bactèries bones. I, de fet, si cada dia doncs, ens rentem amb sabó i ens esbandim amb aigua calenta, la nostra pell es ressecarà més ràpid, es podria irritar o ens podria picar. I llavors és quan podem tenir alguna reacció al·lèrgica. A més, el nostre sistema immunològic també necessita una mica de brutícia per poder crear anticossos que ens protegeixin.
2: És a dir, després de fregir unes croquetes, munto amb l'oli, o sigui, tot el cos, de manera que hi hagi com una pel·lícula de greix.
0: 100% net no és natural. No,
3: el que estem d'acord és que la línia vermella és la pudor, és a dir, mira, a mi, si no fas pudor, fes el que et sembli, saps què et vull dir? Jo... Però sobretot no facis pudor.
1: Si acabes de fer esport...
3: Clar!
2: Jo et dic que aquesta regla la compleixen molts dels que venen amb mi en l'autobús de les 4 de la matinada. Com vinc, avui, que ho estava pensant, dic que avui és el tema de les olors. Doncs la farum que fotia a l'autobús de les 4 de la matinada. Com venia, dic, com pot ser? Però si... Que no sou...
3: Que surts de casa.
2: Sí que és veritat que és un autobús que crec que fa a l'últim dels trajectes d'anar i tornar, anar i tornar, i aleshores potser torna molta gent de treballar.
3: Vols dir que l'olor no és de la gent que és amb tu en aquell moment?
2: És una olor acumulada.
3: Ja, podria ser.
2: O una pudor acumulada, millor dit.
3: Sí, sí, no falla.
0: Diversos clients, dones, totes elles, diuen segur que aquest estudi l'ha fet un home.
1: Clar, segurament.
0: La Míriam afegeix quin fàstic, això no s'ho creu ningú. I la Núria una altra vegada que diu a la meva feina, si no ens dutxem cada dia, no es podria aguantar. Mira, Laia, jo em dutxo cada dia, ok?
3: Ok.
0: Però no em diràs que després d'anar al gimnàs tens més ganes d'esfollar. Perquè vas engrescat.
3: Al revés, quan t'acabes de dutxar i fas bona olor,
0: et poses a llegir un llibre al costat de l'altra persona.
3: No.
2: En l'acte també se suor una mica a vegades, no?
3: Però a partir de bona olor, sempre.
5: El dels experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: És l'hora del compte. Fa escassos dies, Laia, me'n recordo que un dels nostres oients, responent a la pregunta del dia, ens enviava el seu àudio, com és obligació, i al final de tot, de l'àudio deia: i seguiu els Pork Chop Boys. I jo, sí, sí, sí. I ja no sé de què parla, però com que són molt raros, moltes vegades no hi entro. Però ara veig que el compte que avui ens portes són els Pork Chop Boys, que jo m'imagino que és un grup de versions de Pet Shop Boys, però que ho canten fent...
1: No, en absolut. És un grup de música. Rural, mira, vols saber com sonen? Mira,
2: sisplau,
1: sonen així.
2: A veure com sonen. Com un arbre que està cada mirada i els seus ulls,
0: anunciant de tempestat i sigues de dilluns. Ja, però canten com altres grups, com humans.
1: Sí, canten com humans perfectament.
2: Com rock de garatge, rock de
1: garatge. Exacte, rock de garatge, rock rural, rock agrícola. I no us l'he punxat perquè m'hagi especialment captivat la música, que està molt bé, però sí que trobo que és original el projecte que tenen entre mans, que és que han decidit fer una mena de gira, però ja veureu que no diuen pas que sigui una gira convencional, sinó que és una gira seguint els camins de la transhumància. I aleshores ells volen passar per molts pobles, en concret 10 pobles, recórrer 190 quilòmetres i fer concerts en directe allà on pa per on passin. Què passa? Que estan fent una campanya de micromecenatge per poder finançar no només la gira, sinó també documentar-ho tot i fer-ne un documental, doncs, per portar la cultura als llocs on habitualment no hi és. I m'ha semblat molt bonic aquesta idea. Si voleu, sentim el mateix projecte quan ells mateixos ho expliquen.
3: Nosaltres no volem fer una gira, perquè això de fer una gira ja ho fa tothom.
4: Som els Pork Chop Boys i volem fer la transhumància.
3: 10 dies caminant per senders i rutes transhumants. Anant de poble en poble, tocant on puguem i dormint al ras.
5: Sense escenaris, ni gaires diners, ni un pla per menjar.
6: Però amb ganes de fer soroll. Des de
1: plata somnis d'or. Veieu, o sigui, ells sortiran d'Arbeca, la idea és arribar fins a Enviny, això és Andorra, pels camins de la transhumància, i aniran oferint concerts a cada etapa. I el que podeu fer ara, doncs, si voleu, és anar a començar a finançar-los, ells tenen una campanya de micromecenatge, i si no, doncs, senzillament, veure per quines parades passen i assistir als seus concerts, perquè jo crec que és això, un concert sense escenari, sense cartell previ, potser, perquè no sé si tenen previst passar exactament per les etapes abans de marxar, si sabran exactament quines són, però que seran gent que estaran dormint al ras, que aniran amb els instruments a la motxilla, diguéssim, i que aniran fent aquesta ruta, i em sembla molt interessant com a projecte.
2: Es tracta de finançar els seus concerts, no és desitjar que et facin un concert per a tu.
1: No, finançar els seus concerts. De fet, jo he entrat a la pàgina del micromecenatge i t'expliquen exactament, per exemple, doncs, si financies el projecte, et diu, com sempre, a què pots aspirar, però, per exemple, pots aspirar a una làmina artística, a una tote bag, a un oli de Cupertí Barbaquina, perquè sabeu que són, doncs, de les Terres de Ponent, samarretes, diferents productes, però en tot cas és per poder apadrinar el que sobretot jo crec que és la gravació del documental que sortirà d'aquest projecte que anirà seguint els camins de la transhumància, perquè ja et dic, va molt més enllà dels concerts i de la música, això.
2: Molt bé. Gran projecte el de Pork Chop Boys, que per cert, el títol tampoc és que hagi variat gaire, perquè Pet Shop Boys és els nois de la botiga d'animals, Pork Chop Boys, els nois de la botiga de porcs, no?
0: Queixes dels oients, tema comarcal. Tant en Titi Villos com en Marc diuen els dos: en Vinyo, en Torres, és el Pallir Sibirí.
1: Ah, perdó.
0: I el Marc diu: quin crit vin al costat de Sirt.
1: Perdó.
0: Vale,
1: Mira, ara veig que sí que pots aportar. Si aportes 850 euros, que és una aportació que no seria la més habitual, sí que pots tenir un concert dels Pork Chop Boys a casa teva, eh?
0: En Roger diu que han passat per la Serra de Boumort perquè hi aniran coincidint amb la brama del cèrvol. Volen fer concert allí, espantar els animals.
1: Ostres, encara me'ls trobaré jo, perquè és on vaig veure cada any la brama,
0: dia,
1: a Boumort.
0: Quin dia hi vas?
1: No ho tinc encara el dia.
0: Però més, és el setembre, el gener...
1: La brama sempre és entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre.
0: Anava a dir, això és la tardor.
1: És que ells fan aquesta gira a tardor, eh? No sé.
7: Els experts. Temporada 14. Que rima amb menja-t'ho un cagarro.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Avui fa 65 anys clavats d'aquest instant històric.
2: La Jackie devia estar contenta, aquí.
3: Sí, bé, de fet, és el Happy Birthday que l'actriu Marilyn Monroe va dedicar-li al president John Fitzgerald Kennedy. Després podeu veure almenys el biòpic o la bibliografia al voltant del que va passar entre els Kennedy i aquesta actriu, però de moment, o avui, ens quedem en aquest moment, sí, històric, que tant s'ha viralitzat, podríem dir, a tota mena de suports a aquell instant que li cantava el feliç aniversari i que sí, que va comportar tota mena de rumors sobre una suposada relació entre els dos personatges. Digue-li relació, doncs digue-li també com se li hagués de dir. Posteriorment, aquest instant ha estat imitat moltíssimes vegades, com per exemple ho ha fet la nostra, la Carmen de Mairena.
4: Capibarri tuyo, maricón eres tú, que no viene ni cari.
3: No sé nada, coño.
4: Happy Berry, la puta soy yo.
3: I avui volem fer un recull de cançons utilitzades per celebrar aniversaris, perquè Laia m'has explicat, i també a mares del meu voltant, que hi ha una mena de pugna factual a l'hora de quan algú comença a cantar i un altre canta més fort per canviar la llengua o per tornar...
5: Sí, el tema de la llengua.
3: Jo, sí, digueu-me, oients, qui tingui fills, és a dir, tots, digueu-me que jo aquests instants els gaudeixo molt. Jo vaig on sigui a cridar i a fer com a desanivellar la...
5: Sí, sisplau, et cridarem.
3: I també hi ha versions que la gent es desbaralla amb quina cantar o quina altra. Bé, igualment, en Sergi ens ha preparat avui un top 5 musical de cançons d'aniversari, totes acceptades per la Laia. Bé, ho veurem de seguida. Sí.
6: Totes en català, sí. Totes en català. Aquí no hi haurà, per exemple, el cumpleaños solí de Parxís.
5: Home, no faltaria, ja.
6: Hem de canviar-la ja.
3: Encara es fa, eh?
6: Home,
5: no,
6: per...
5: sí.
3: Sí, efectes infantils.
6: Home, i tant,
5: no.
6: Sí.
5: Jo no, home, jo
6: no. No, doncs seràs tu, perquè jo me la trobo no sé quants cops. En el número 5, un altre que me la trobo bastant. L'Anys i anys del Super 3. Aquesta cançó, que
5: es
6: fa llarga.
5: Sí, es fa llarga,
6: sí,
5: molt llarga.
6: Fa bola. Sí.
5: Però també diré, Super Red Flag a posar cançons enllaunades per celebrar aniversaris. La festa, la cançó de per molts anys es canta. No cal posar-la.
3: La gent pot cantar-la, sí.
5: No, s'ha de cantar, perquè després si no trobes amb coses com aquesta, se't fa llargot això i no hi ha com acabar-ho.
3: Penseu que la Laia, en lloc d'òbviament punxar aniversari o feliç dels Parxís, ella canta T'estimo tant que jugarem al Catan.
5: No.
3: Sí,
5: no.
3: M'ho has dit un dia.
6: No. Aquesta s'ha utilitzat fins a l'avorriment, eh? Té l'honor d'haver esdevingut la cançó per celebrar aniversaris més emprada en català ever. Va ser publicada l'any 1992 per primer cop i va ser escrita de manera conjunta per la creadora del Super 3, Anna Ribas, i el director Joan Sivina, amb la música de Joan Mas, que va confessar en The Rock que si TV3 no se l'hagués volgut fer tan seva, encara hagués estat més universal. Home, jo crec que és difícil,
5: sí, ho ha estat
6: que sonés
5: molt,
6: més del que ha sonat, però bé, en fi. En el número 4, avui fas anys,
5: home,
6: dos dijous,
5: sí,
6: paella.

0: Gat Paltitot va voler demostrar que es podia felicitar els anys a ritme de rumba amb aquesta cançó publicada l'any 2005, que constava d'una lletra molt enganxosa, fàcil de recordar, que deia això: avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes fins aquí hem vingut i et desitgem sort i salut.
1: És que va sonar molt, aquesta.
0: Moltíssim. En el número 3, una altra rumba, ara dels Charango. Seguim.

0: imitació de la rumba dels Paella. No. Perquè si el Ditot ens cantava avui fa anys, l'Alguer Miquel ens cantava avui que fa anys, per celebrar que encara seguim vius.
1: Sí, una de les últimes, preciosa.
0: Una de les últimes cançons d'aniversari en català, de fet, apareixer, perquè aquesta data del 2020 realment no és d'estranyar, perquè l'any de la Covid, home, celebrar que seguim vius ja era un fet
1: sí,
0: important.
1: Una mica sí.
0: En el número 2, els Strombers, que ens cantaven per molts anys.

0: Cançó de l'any 2015 que realment podien haver signat els Charango perquè anaven utilitzant metàfores de la mar i d'un vaixell com a símil d'un viatge per la vida i que deien ara és el moment de fer un gran ball sí. I que torni a sortir el sol quan plogui i que les fades xiulin les teves cançons. Digues que no sembla que l'hagués fet a l'Ogui Miquel aquesta cançó.
1: És que eren de la mateixa escola, podríem dir.
0: Una mica sí.
1: Que és això.
0: I en el número 1, aniversari dels Manel.

0: és que només els Manel... capgirar la celebració d'un aniversari per situar-nos en els desitjos d'algú que fa els anys, però centra el punt de vista en un narrador extern que vol capbussar-se en aquests desitjos convertint-se en un ésser diminut.
1: A través del llagrimal.
0: A través del llagrimal. La imaginació desborda dels Manel per explicar-nos com de complexos poden ser els desitjos humans partint simplement d'una festa d'aniversari. Jo crec que la fa ser mereixedora.
2: Sí, absolutament, com a cançó per escoltar.
0: Ah,
2: és la
0: però
2: millor.
0: Però això té una mica més, sí, o què?
2: Sisplau, fins al final.

0: aniversari, Manel,
1: la podria sentir tot el dia.
0: Doncs bé, si algú és el seu aniversari, jo crec que l'hem felicitat sobradament.
1: Home, sí, avui sí,
0: secció. Felicitats qui faci anys.
2: Si algú és el seu aniversari, que ens ho constati aquí al grup de WhatsApp amb el document que vulgui i et felicitarem en directe.
0: Exacte.

0: Aqua anuncien, per aquella gent que es pensava que ja no tiraven, Aqua anuncien definitivament la seva separació després de 30 anys de trajectòria musical.
1: Sempre pleguen grups que ja em pensava que havien plegat ja abans.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, no, tema de perspectiva, sí. Els Aqua ho han fet oficial fa unes hores en un comunicat, admeten que senten que ara és el moment de dir adeu i han agraït tot l'amor i suport arreu del món dels seus fans durant tots aquests 30 anys. Doncs amb la seva música els diem adeu als Aqua i parlem, reprenem el tema del dia, les olors. Avui que parlem d'olors, de les que no podeu suportar i per què, mola perquè hi ha més debat del que em pensava, gent que no li agraden olors precioses com formatges, olives, peixos o cols, doncs heu de saber que està en marxa la Setmana de l'Olfacte. Això, Laia, existeix i organitza a Barcelona una entitat que agrupa més de 250 empreses de la indústria de la perfumeria que volen ser un referent internacional de la seva àrea.
1: Doncs sí, en què consisteix una setmana dedicada a l'olfacte? Doncs mira, és una mica un eufemisme, per parlar d'unes jornades pels professionals del sector de la perfumeria, tot i que també hi ha algunes activitats pel públic en general i, a més, la veritat és que tenen bona pinta. Un exemple són les visites per descobrir el Palau Güell o la Casa Vicenç a través de les fragàncies o també una sèrie de rutes que explicaran aquests dies com han evolucionat les fragàncies a Barcelona des de l'època romana.
2: Home,
1: perquè
2: a millor, segur.
1: Clar, segur.
2: Millor.
1: És un tema, però que al llarg de la història, vull dir que s'ha estudiat les olors que feien les ciutats, les olors, perquè tot és molt condicionat, et condiciona molt l'olor que faci allò com vius.
3: I ja sé que no és bona l'olor a condominació dels cotxes, però tu imagina fa 100 anys l'olor de totes les caques dels cavalls que anaven transitant amb els carros.
1: Home, jo m'ho estimo més que el fum dels cotxes, Digues que potser fa 250 anys la gent llançava, no hi havia clavegram i per tant, no sé quin any exactament, però vull dir que la gent llançava totes les deixalles per la finestra directament.
0: En canvi, durant l'Imperi Romà sí que existia.
1: Sí, exacte, però depèn de l'època, no?
3: Si eren uns avançats del seu temps.
0: Sí, si aneu a Roma, jo he visitat la Cloaca Màxima.
3: Imagina't.
0: I després vaig anar a Nàpols a visitar la Nàpolis Soterrània i perquè m'encanta passar per clavegueres antigues. Vull dir, una cosa.
1: Home, és que exacte, això segur que ha influït, la manera de drenar ha influït moltíssim en les olors. En tot cas, l'objectiu d'aquesta setmana que us dèiem de l'olfacte, doncs, és apropar l'univers del perfum a la societat en general. Si voleu, sentim la Patrícia Gisbert, que és la responsable d'innovació de la Beauty Cluster, que és aquesta agrupació d'empreses que han muntat aquesta setmana.
4: Cada cultura reflexa una identitat també a través d'aquestes fragàncies, des de fragàncies delicades, moguet, florals, com pot ser, per exemple, a França, fins a fragàncies més intenses i especials com a Orient Mitjà. Cada cultura té una identitat pròpia que també s'associa a les fragàncies.
1: El sector del perfum, que potser no ho sabíeu, però a l'Estat és un dels més forts. Les exportacions internacionals arriben a més de 7.000 milions d'euros i superen sectors més tradicionalment coneguts per l'exportació com el vi, com el calçat o fins i tot l'oli d'oliva.
0: Les 8 i 17 minuts, Laia, encara cueja un tema que parlàvem ahir, que és el dels gols dels festivals. Ara que comença, si no ha començat ja amb l'Embassa de Sabadell, ha començat ja l'època de festivals. Ahir amb la Laura en parlàvem, que si ja no deixen retornar-lo i que tornin l'euro. Que si al capdavall cada any fan un disseny nou, per tant, fan gots nous, i si ves que no haguéssim triat enrere amb aquest tema dels gots i els gots dels festivals. De fet, mira, ahir la Magda ja havia acabat el programa feia estona i ella ens volia comentar i deia sobre els gots. Sempre recordo com va quedar, atenció, ara anem molt enrere, al Prat d'Escalarre, aquell estiu del Doctor Music Festival de l'any 1996. Estic segur que encara deuen trobar plàstics ara.
3: Segur que sí.
0: Una mica com dient la Magda, aquesta oient veterana de festivals, que té el seu dubte de si hem anat endavant o enrere. També et tira, Sergi, que facis una efemèride un dia del Doctor Music Festival per la cançó de les 10.
3: Va,
0: però amb el tema dels gots, la Laia, òbviament, si no fos per això no seria aquí, sempre trobant solucions i rèpliques de tot, has trobat, no sé si és un poble o un festi, on deu unidor al material amb el qual fan els gots i sobretot et pregunto, a on van a parar després?
1: Doncs mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta, no em puc atribuir el mèrit, en aquest cas és d'en Marc August Muntanya, sabeu que és aquest oient que alhora...
0: És oient pastor.
1: És oient pastor, però sobretot ara és podcaster, ell té un podcast que podeu escoltar a Catalunya Ràdio, El Camí de Cabres, que us recomano moltíssim.

0: una imatge cada any, que a més la fan, l'escullen entre diversos participants que proposen el seu disseny perquè hi hagi el dibuix en el got.
1: Llavors, es manté o no es manté?
0: El dibuix es manté.
1: Però llavors, què proposen cada any els dissenyadors del got?
0: No, perdona, el dibuix no es manté. El dibuix és cada any diferent.
1: Val.
0: Els gots duren 2 anys perquè són de pallofa d'arròs, és a dir, ja no és plàstic.
1: Però
0: és
1: que pots anar al festival i...
0: I pots anar i et retornen... Sí, sí, sí.
1: No, no, pots... no, que si pots tomar-te gots de l'any anterior, perquè sembla que hi ha alguns festivals que t'hi fa com vergonya.
0: Sí, però és
1: gots.
0: Que a més pots tornar-lo i et tornen l'euro, allò que també la Laura reclamava que no passava ja. Aquí et tornen l'euro i a més per mi el més interessant és que hem substituït el plàstic, que per molt que fos reutilitzable no deixava de ser plàstic, i aquí és pallofa d'arròs, vol dir que això és absolutament biodegradable, com si el vols canviar cada mes.
2: Bravo per la gent d'arròs.
1: Molt bé, quan sona enguany a les festes d'altura?
2: Al setembre.
0: Sí, passen al setembre, amb les de trobades.
2: Principis de setembre. Mm-hmm.
1: Gots de pallofa d'arròs, suposo que pot inspirar tota mena de festivals, oi?
0: Totalment.
3: Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia, espardenya blanca al peu i mocador a la falsia.

0: passar.
1: Que la justícia m'agafà i em farà... Ai, mareta, que em farà pagar amb la vida. Adéu, clavell morenet. Adéu, estrella.

0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Ara parlem de Finlàndia, que pensava jo que era perfecta. Ah, és perquè és una cosa bona.
2: Sí, és un model a seguir.
1: Ens podem emmirallar en moltes coses educatives. I sabeu, a més, que el meu lloc preferit del món és la Biblioteca Nacional de Finlàndia. Però, a més, ara el que fan amb els nens petits, parlem d'educació, és tirar-los fang, molsa i plantes silvestres.
2: Una mica sí. Mireu, a tot Finlàndia, fins a 43 escoles bressol han rebut un total d'1 milió d'euros per reforestar patis i augmentar l'exposició dels infants a la biodiversitat microscòpica, és a dir, a bacteris i a fongs que viuen a la natura.
3: No, que s'infectaran.
2: Ah, mira, m'agrada molt que em diguis això, perquè justament la ciència acaba de provar el contrari. És una decisió que s'ha pres després que els científics hagin comprovat que la nostra salut està íntimament lligada al nostre entorn i a la salut ecològica del món que ens envolta, ha de ser un entorn natural de veritat. És a més, els primers 1.000 dies de vida d'un infant, quan el cervell i el cos estan, doncs, en un desenvolupament més ràpid, es consideren particularment importants perquè fa aquesta relació amb la biodiversitat. Els experts estableixen dues capes diferents de biodiversitat. En la capa exterior, que parla de l'aigua, de les plantes, dels animals, de la vida microbiana que viu al bosc, o també en un parc infantil, a qualsevol lloc, però també hi ha la capa interna de la biodiversitat, aquella que viu a dins, a sobre el cos humà, a l'intestí, a la pell, a les vies respiratòries. I l'estudi que han fet els finlandesos és, han anat a diverses escoles bressol i han fet un experiment molt innovador. Han tret el terra de plàstic i l'han canviat per un terra molt ric en microbiodiversitat. L'han fet a base de plantes, de fusta morta, i han vist com tot això canviava la salut dels infants. Han analitzat com les millores de la biodiversitat afectaven la composició microbiana tant de la pell com de la saliva, com fins i tot de les femtes dels infants. Els han analitzat
1: tot. Molt fort.
2: Però és que és molt fort,
1: Mira, t'he posat de fons la cançó, ja deu saber, Laia, que Finlàndia va portar dissabte a Eurovisió. Van quedar setens.
2: Mira, hi ha coses que fan millor que cantar, doncs.
1: Amb 227 punts,
2: Mira, veus? El que han fet és, amb aquest experiment, han agafat després mostres de sang dels infants per veure com estan les seves defenses immunitàries i com estan de malalties infeccioses. I tot això els han anat pautant, cada 3 mesos els han anat analitzant.
1: Defenses immunitàries es pot dir, no és una redundància?
2: Bueno, doncs potser sí, doncs els seus nivells d'immunitat, d'acord?
1: M'agrada més.
2: Sigui com sigui, 75 nens d'entre 3 i 5 anys de 10 llars d'infants urbanes, això és interessant perquè vol dir que són nanos que potser els hi falta justament aquest contacte amb la biodiversitat, doncs els van comparar amb escoles bressol renaturalitzades, aquestes que sí que els han canviat el terra, en lloc de ser d'asfalt o de sorra, per aquesta terra, doncs, biodegradable, podríem dir. Doncs un any més tard van descobrir que els nens que jugaven en escoles bressol verdes tenien menys bacteris dels que causen malalties, com ara l'estreptococ, o també tenien defenses més fortes. I la seva microbiota intestinal, doncs, també era més bona, tenien més cèl·lules a la sang que protegeixen del cos de les malalties autoimmunes. En conclusió, la recerca demostrava que la microbiodiversitat externa, els bacteris, els fongs, es transfereix al cos a través dels jocs, a través del joc amb fang, del joc amb bastons, a fer una cabana, etc.
3: No tenien més cucs i havien de comprar l'omber?
2: No.
1: Et posa un exemple pràctic, la Marona, que ella és responsable dels seus fills, i diu que jo els deixo que segueixin la llei dels 5 segons. Saps quina llei és?
2: Sí, aquesta, van, que si et cau l'entrapada de mortadeles,
1: té 5 segons
2: per recollir-lo.
1: Que són moltíssims per recollir-lo i menjar-te'l i que no passi res. Diu, els deixo que s'ho posin tota la boca. El petit, afegeix aquest oient, va llepar la barra del bus de Londres i està com un toro. Som uns pioners.
2: És que, a més, aquest estudi he llegit que ha obert les portes a nous estudis, per exemple, per parlar d'al·lèrgies, i això, Sergi, t'afecta. És a dir, els científics creuen que una de les raons per les quals ara tanta gent té al·lèrgies és perquè potser de petits no van estar exposats als microbis que es produeixen de manera natural.
3: Vaig ser un nen bombolla.
2: Un nen massa net.
3: Clar, era massa net.
2: Avui que parlen de dutxar-se, a veure si ara l'estem dutxant massa.
3: Escolta, jo recordo un capítol de The Office en el que en Dwight Schrute començava a estornudar, o demanava que li estornudessin en el seu entrepà, perquè d'aquesta manera tenia com...
2: per fer anticossos d'aquells.
3: Exacte, anticossos de tot plegat.
1: El Dwight viu en una granja. Sí. Aquest personatge, tu perquè no has vist The Office, però aquest és un personatge d'ascendència alemanya, d'avis o besavis, que segueix vivint a la mateixa granja on van arribar els primers immigrants alemanys a la seva família, i segueix vivint allà amb vaques i tal, i sap molt de troncs i de fulles.
2: Clar, veus? Segur que està immunitzadíssim.
1: Crec que seria el teu personatge preferit i tindria cert cruix amb en Dwight. Busca'l. És el típic personatge de ficció que la Laia s'enrotllaria amb ell.
2: Quina feinada que se'm gira.
3: És una parella una mica estranya.
2: Us ha agradat això?
3: Molt.
2: Doncs a partir d'ara exposem els infants a tronquets i a bitxets.
1: Tireu-los fangs amb plantes.
3: Deixeu-los cap al bosc. Vinga.

0: dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Va, que avui punxarem un grup que és possible que hagi aparegut en aquesta secció més d'una vegada. En aquests poc més de 3 anyets de Worse Than Ever, són de Calafell i han fet cançons, per exemple, com Birres. Els coneixes? Són els Buhos. Han unit esforços amb els Catarres per fer-nos cançons com No és Miami. No és Miami, ni les Maldives. Mediterràniament, aquí passem els dies. A veure, una altra cosa no, però no em direu que no s'enganxen les cançons dels Buhos.
2: Sí, tant,
1: i abans que ho fessin, els tiets, els Buhos, també van col·laborar amb Juan Magán, al món de veritat.

0: Avui ens centrarem amb la col·laboració que va unir els Buhos amb la influencer sitgetana Mar Lucas. Una cançó d'ara fa un parell d'anys que guarda una lletra tan treballada com la següent. Diu, a cada story saps que hi tens el meu cor. Si de matinada escric, you know what is for. Ets el més fi que he trobat en aquest món. Mándame location de tu corazón.
1: Hosti.
0: I diu, today is the day, ens deixarem la pell. Clar, ho haig de dir fent lleisme, no? Perquè,
1: sí,
0: clar,
1: sí,
0: si no...
1: Lliga.
0: Today is the day, ens deixarem la pell. DJ, dale al play, ok. Què et sembla?
1: No, per enterrar-ho, això.
0: Doncs, amb això, crec que no cal dir res més. Aquesta és la Worst Ever d'avui. Today is the day. Bàsicament, punxem la cançó i la fluïm, va.

musicals. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. iCat. Els experts. Temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi han de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 20 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plusultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnada el dia abans, a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la, en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Nova jornada de vaga dels metges del sistema sanitari públic per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. L'aturada s'enmarca en una nova aturada també dels metges a l'Estat. Dels esports, el Barça femení encara a la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes, que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, Tia, tria la llibreria, que busca combatre fins a una 20ena de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibres s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 4 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres. De moment amb força tranquil·litat en tota la xarxa viària catalana. Fa una estona teníem una avaria a l'altura de la Jonquera, la AP7, que tallava la sortida número 6 en sentit sud. Tot just fa uns instants ja s'ha solucionat i s'ha reobert aquesta circulació. De moment, a hores d'ara, parlem de retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. El vessant Besòs, el nus de la Trinitat, ara mateix ja circula amb molta intensitat a la B20, al tram de Santa Coloma de Gramenet. També arriben retencions per la C33, 3 des de Montcada i Reixac, o la C58 de manera intermitent des de Sant Quirze del Vallès. També, sobretot amb intensitat, és el tram de Ripollet. Tot plegat, doncs, deixa de retruc moltes retencions a la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també ja es forma densitat de vehicles de la AP7 al punt de Barberà del Vallès en direcció a Tarragona, i també tenim ja 1,5 km de lentitud a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. L'entrada des del Llobregat ara mateix també continua amb retencions a la zona del Papiol per l'enllaç entre la AP7 i la B23 en direcció a Barcelona fins a Sant Just d'Esvern. També tenim retencions intermitents a la A2 des de Pallejà fins a Cornellà. En sentit nord també tenim 2 km de lentitud a la C32 des de Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I la previsió del temps ens l'acosta, com cada dia, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Tenim per endavant un dimecres que ha de ser de temps força tranquil a la majoria de comarques. Sí que el matí desperta amb aquesta humitat i aquests núvols baixos o boires directament, que s'estan a hores d'ara endinsant a molts indrets de les comarques de Tarragona i també cap a la Catalunya central o les fondalades de Girona. A la resta del país hi ha el matí més obert, una mica menys fresquet que ahir, i aquesta pujada de temperatura ja serà molt més palesa al llarg d'aquesta tarda. De fet, ja estarem fregant els 30 graus cap a les comarques de Ponent. Aquesta tarda, novament, amb algun ruixadet, però ja molt local, a cavall de l'interior de l'Alt Empordà, el Ripollès o la Garrotxa. Gran part de Catalunya avui tindrà sol o simplement aquests núvols prims. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània, hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Lamont Carvajal.
4: S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
5: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà, doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
6: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
4: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya, que governarà els aeroports catalans.
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'ha mostrat optimista aquest dimarts respecte de poder tancar aviat un nou pacte amb els comuns pels pressupostos. De fet, considera que l'acord ja es va assolir i que el que estan negociant a hores d'ara és una actualització d'aquell mateix pacte. Sobre aquesta actualització n'ha parlat la portaveu del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, que es mostra disposada a reformular algunes de les mesures pactades amb el govern si això permet alliberar més recursos per tancar un acord amb els sindicats educatius i desencallar el conflicte obert. Això sí, es manté inflexible pel que fa a les polítiques d'habitatge.
7: Cal més ambició en habitatge i el govern ha de sortir del seu enrocament. Li hem traslladat al govern que en habitatge està la clau de volta de tot. En primer lloc, 2.500 milions d'euros per habitatge aquesta legislatura, una direcció general de disciplina en habitatge perquè la llei es compleixi. Cal també una llei d'urgència per convertir oficines i locals comercials buits en habitatge protegit i 1.200 milions d'euros per intervindre en 120 barris de Catalunya.
1: Pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i l'imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Aquest dimarts dimarts, la Policia Nacional ha escorcollat el despatx de l'exmandatari a la recerca de proves. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Ens n'informa la Carina Bellvé.
8: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
9: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
8: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
10: Los delitos a los que se imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno.
8: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
11: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
8: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: La flotilla Global Summit ha denunciat que Israel ha interceptat totes les embarcacions i que ha disparat contra alguns vaixells. Les bales han arribat a impactar a les naus en un assalt que s'ha produït a menys de 200 quilòmetres de Gaza. Així, s'han interceptat les 10 embarcacions que continuaven navegant ahir, després que dilluns ja s'abordessin la quarantena restants. El Ministeri d'Afers Exteriors israelià ha assegurat que 430 activistes han estat conduïts a Israel. Des de la flotilla han indicat que 87 dels activistes han començat una vaga de fam com a senyal de protesta. Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat pel reforç a la inclusiva. Són els eixos principals del document que el govern ha fet arribar als sindicats per començar a negociar. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Ens ho explica l'Esther Minguell.
12: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
13: Avui voldria fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
12: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà de negociar són els representants del sindicat Professors de Secundària, que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Tot plegat després d'una nova jornada de vaga que aquest dimarts han protagonitzat els docents del Maresme i del Vallès. Després d'un matí amb alguns talls de trànsit al voltant de mig miler de mestres i professors, s'han manifestat entre Granollers i la Roca del Vallès, municipi on viu el president Salvador Illa, fent una caminada contra la manca de respostes del govern a les seves reivindicacions. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de l'aturada en aquestes comarques ha estat del 16%. I avui qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadores de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. I quan són un quart de vuit del matí us expliquem que Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment al jutjat i li han retirat el passaport. L'aixecament del secret de sumari ha permès conèixer detalls de la investigació. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
14: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
1: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas, quan l'home de 48 anys va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar aleshores en llibertat i posteriorment la va matar. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, lamentava els fets.
15: S'estan dient moltes coses a xarxes, s'estan publicant vídeos que crec que no responen a el que hauria de ser la humanitat de la qual alguns fan gala. El jutge us donarà més informació, deixem treballar el jutge, deixem i ells, bueno, quan correspongui, ara no perquè hi ha secret de sumari.
1: El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: El Els metges del sistema sanitari públic estan cridats avui a la vaga per reclamar millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. L'aturada arrenca avui, a les 8 del matí, i acabarà demà també a la mateixa hora, a les 8. I està convocat el personal facultatiu, majoritàriament metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics del sistema sanitari. La vaga s'emmarca en una nova aturada dels metges a l'Estat. El govern ha declarat, mentrestant, d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Josep Trueta, a Girona. El Consell Executiu podrà accelerar així els tràmits necessaris per a construir-los i garantir que es compleixin els calendaris. Els futurs campus del Clínic i el Trueta transformaran les ciutats que els acolliran, Barcelona, Girona i Salt. Ens en dona més detalls la Maite Polo.
16: La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
17: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
16: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
1: El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fan amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al seu palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giraldez. El Joventut recupera aquesta nit el partit pendent de la jornada 30 de la Lliga ACB a la pista del Tenerife. Un triomf verd i negre certificaria el bitllet per als quarts de final i asseguraria la sisena posició. Ens amplia la informació des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
18: El Joventut és conscient que els canaris, que ja van perdre en el partit de la primera volta al Palau Olímpic, no estan vivint un bon moment de joc. De fet, han perdut els últims 4 partits de l'ACB, contra el Múrcia, el Morabanc Andorra, el Gran Canària i el Barça. Però, sobretot, la patacada va arribar a la Final Four de la FIBA Champions League, on van ser escombrats a semifinals per Rites Vilnius. La baixa de Tomic obligarà a donar un pas més a Simon Birgander i a Michael Rusic per defensar Shermadini i Frank Guerra.
19: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno y tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo.
18: Els verdinegres encara tenen 3 partits més pendents. Diumenge a la tarda rebrà el Burgos, un equip que està jugant al descens. Dimarts vinent rebrà l'Unicaja a Badalona en el partit ajornat pels problemes del videomarcador. I acabarà la Lliga regular a Girona, inicialment el divendres 29 de maig.
1: També en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a disputar un partit amistós gairebé 3 anys després de la darrera cita. S'enfrontarà al combinat de la Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al migdia al Nou Congost de Manresa. L'últim rival de la selecció va ser l'Argentina el 2023, en un duel en què els catalans van caure per només 6 punts de diferència. El Vilassana ha aparcat ja la victòria a la Copa de la Reina per centrar-se en la Lliga, un trofeu que es resisteix a les del Pla d'Urgell i que enguany no volen que se'ls escapi. Com a primeres de la Lliga regular, disputaran les semifinals davant del Palau. És una informació de Lleida Televisió, d'Eva Cortijo.
20: La festa del Vilassana per la consecució de la Copa de la Reina ha estat mesurada. De moment no es volen excessos perquè l'equip pensa ja en un altre dels títols que se li resisteixen, la Lliga. Diumenge comença l'assalt al títol contra el Palau de Plegamans. Tots els pensaments ara estan en això.
21: I ara, evidentment, només pensem en el partit de diumenge, no pensem més enllà. Hem d'aconseguir el primer punt del play-off, guanyar el Palau, un rival que és complicat, no ens hem de confondre. I hem de donar-ho tot per intentar aconseguir el primer partit.
20: Els dos partits de Lliga contra el Palau de Plegamans han acabat amb victòria lleidatana per 5-0 i 3-4. El segon partit d'aquest play-off es jugarà a Palau el dissabte 30 de maig, a partir de la 1. Com que és l'eliminatòria al millor de 3, si fes falta un tercer partit, seria dimarts 2 a Vilassana. Encara amb horari per determinar.
1: En ciclisme, nou triomf de Paula Blasi, aquest cop a la Clàssica Internacional de Durango, al País Basc, per davant d'Evita Music i Alicia Towers. La victòria de la ciclista d'Esplugues de Llobregat arriba després d'haver guanyat la Vuelta a Espanya i l'Amstel Gold Race. I arribarem a 8:15. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Ens n'apropa la informació el David Navarro.
22: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
23: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que, tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries, tal i com les tenim enteses ara, és complicada.
22: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
1: Aquest dilluns s'han lliurat els Premis Nacionals de Comunicació a Sabadell. Entre els guardonats, el comunicador Justo Molinero, la directora de l'Ara, Esther Vera, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, RAC1, i un premi que ens toca de prop, la docusèrie Hospital de Proximitat, coproduïda per TV Mataró i La Xarxa, que mostra històries reals d'hospitals catalans sense veu en off i amb accés a moments molt íntims i delicats. El reconeixement destaca la capacitat del format per humanitzar la sanitat pública i apropar-la als espectadors, tal com explica un dels seus realitzadors, David Figueroa.
24: Hospital de Proximitat és una docusèrie que parla d'emocions. Llavors, volíem deixar que les emocions parlessin per si soles i donar-los la veu, perquè donar-los la veu a aquests pacients o personal sanitari d'explicar-ho tal i com és, de documentar la realitat. Aquesta potser crec que és la clau, no?, de l'èxit.
25: La xarxa de comunicació local.
26: Segueix-nos a les xarxes socials.
27: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
28: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 24 de maig a les 7 de la tarda. Música. El cor femení Vox Alba presenta A Capella en Femení. Descomptes i entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
29: Un
2: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
26: Segueix-nos a les xarxes socials.
27: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
28: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi han de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 20 de maig. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'un milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT, i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Nova jornada de vaga dels metges del sistema públic sanitari per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. La vaga s'emmarca en una nova aturada dels metges a l'Estat. En uns minuts parlarem sobre aquestes reivindicacions amb Xavier Lleonard, que és secretari general de Metges de Catalunya. Dels esports, el Barça encara a la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes, que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura destaquem que el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament combatre fins a una vintena de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibres s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 4 minuts de 2:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, de moment, parlem ja de retencions habituals als voltants de Barcelona. El nus de la Trinitat, intensitat de Santa Coloma de Gramenet per la C58 des de Ripollet a la O per la C33. El Vallès, densitat a l'AP7 a Barberà, direcció Tarragona a la C17 i a la C59 a Parets i Caldes de Montbui en sentit sud. I des de Llobregat, retencions des del Papió i Pallejà per la B23 i per la 2, també en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, avui s'espera una jornada tranquil·la a la majoria de les comarques, només 4 boires i núvols baixos a Tarragona, a la Catalunya central i a les fondalades de Girona, que enterboleixen el cel. La pujada de temperatures, això sí, s'anirà accentuant al llarg del dia, arribant als 30 graus a les comarques de Lleida. De cara a la tarda, però, pot caure algun ruixat molt local, això sí, a l'interior de l'Alt Empordà, al Ripollès o també a la Garrotxa.
27: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en el sumari. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània, hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Lamont Carvajal.
5: S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
6: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
7: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
5: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya que governarà els aeroports catalans.
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'ha mostrat optimista aquest dimarts respecte de poder tancar aviat un nou pacte amb els comuns pels pressupostos. De fet, considera que l'acord ja es va assolir i que el que estan negociant a hores d'ara és una actualització d'aquell mateix pacte. Sobre aquesta actualització n'ha parlat la portaveu del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, que es mostra disposada a reformular algunes de les mesures pactades amb el govern si això permet alliberar més recursos per tancar un acord amb els sindicats educatius i desencallar el conflicte obert. Això sí, es manté inflexible pel que fa a les polítiques d'habitatge.
8: Cal més ambició en habitatge i el govern ha de sortir del seu enrocament. Li hem traslladat al govern que en habitatge està la clau de volta de tot. En primer lloc, 2.500 milions d'euros per habitatge aquesta legislatura, una direcció general de disciplina en habitatge perquè la llei es compleixi. Cal també una llei d'urgència per convertir oficines i locals comercials buits en habitatge protegit i 1.200 milions d'euros per intervindre en 120 barris de Catalunya.
1: I pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre a preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident socialista que defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i l'imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Ens n'informa la Carina Bellvé.
0: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
9: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
0: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
10: Delitos a los que se imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sin el concurso del gobierno.
0: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
11: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
0: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: Educació proposarà la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat pel reforç a la inclusiva. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ens ho explica tot plegat l'Esther Minguell.
12: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
13: Avui voldria fer una crida al compromís i a la serenitat.

0: policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. Vostè que assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la crítica, també fa la crítica a la CGT que la titlla d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar són els representants del sindicat Professors de Secundària que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Tot plegat després d'una nova jornada de vaga que aquest dimarts han protagonitzat els docents del Maresme i del Vallès. Després d'un matí amb alguns talls de trànsit al voltant de mig miler de mestres i professors, s'han manifestat entre Granollers i la Roca del Vallès, municipi on viu el president Salvador Illa, fent una caminada contra la manca de respostes del govern a les seves reivindicacions. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de l'aturada en aquestes comarques ha estat del 16%. I avui, qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadors de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. Dissabte hi ha prevista una manifestació unitària del col·lectiu a Madrid. I els metges del sistema sanitari públic també estan cridats avui a la vaga per reclamar millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. L'aturada arrenca avui a les 8 del matí, per tant, d'aquí aproximadament un quart d'hora, i acabarà demà també a la mateixa hora, a les 8, i està convocat el personal facultatiu, majoritàriament metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics del sistema sanitari. L'aturada s'emmarca en una nova vaga dels metges a l'Estat. En plena negociació pressupostària arriba aquesta vaga i en un moment en què un altre servei essencial, el de l'educació, també està mobilitzat, com us estem explicant fa dies. Avui, doncs, preguntem al secretari general de Metges de Catalunya, en Xavier Lleonart, si confien en l'obertura ben aviat de negociacions i fins on estan disposats a arribar si aquestes negociacions no arriben. Senyor Lleonart, bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia.
1: Ho explicàvem suara, avui és l'onzena vaga des d'octubre i segons apunteu, en tot aquest temps, Salut no ha fet ni un sol gest real de negociació. A què atribuïu aquest immobilisme? Per què creieu que la conselleria no ha mogut ni una coma en 7 mesos de conflicte?
2: Bé, crec que queda bastant evident que la conselleria a hores d'ara, de fet el govern a hores d'ara, està més pendent de signar grans acords que inclouen obres faraòniques que potser no veurem ni vostè ni jo, i que, o qüestions que en principi no afecten el dia a dia de la ciutadania, i en canvi mestres i metges doncs estem al carrer intentant fer que es reverteixi una situació de degradació dels sistemes públics que va costa avall i sense frens.
1: La possibilitat de tenir uns pressupostos aviat pot obrir ara la porta a una nova negociació? Penseu que Salut tindrà realment marge per resoldre part de les vostres reivindicacions?
2: A mi no em consta que en aquest acord que sembla ser que s'ha signat amb Esquerra Republicana hi hagi cap partida per això. Per tant, no som optimistes en aquest sentit. I sí, el que hem de dir és que precisament avui el que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern, perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera, sinó que és una qüestió del president de la Generalitat, és una qüestió del govern, és una qüestió de país. I bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: Acabo ja, senyor Lleonard. A les 11 del matí us concentreu a la plaça Sant Jaume en plena setmana, com dèiem, de mobilització també.

0: bé a l'Estat. Després d'11 vagues i 0 avenços, penseu escalar més en el conflicte? On esteu disposats a arribar i de quina manera, en tot cas?
1: Bé, de fet ja ho hem fet, ja hem escalat en el conflicte. De fet hem anunciat proposàvem als nostres companys i companyes que posessin en evidència allò que és una realitat, que les plantilles són insuficients. I per fer-ho el que hem demanat és que els nostres companys i companyes renunciïn a fer qualsevol activitat que no estigui obligats per contracte o per llei. És a dir, que els metges i metgesses, els facultatius i facultatives, estem obligats per llei, que és un col·lectiu que és excepcional en aquest sentit, a fer fins a 48 hores setmanals. Tot i això, els metges i les metgesses sovint, molt sovint, estem fent molta altra activitat extraordinària, com peonades, com quiròfans de tarda, com doblatges, etc etc etc. Doncs el que estem dient als nostres companys i companyes és que deixin de fer aquestes coses per posar en evidència la precarietat en la que ens tenen els professionals abocats. De fet, ja tenim una primera resposta positiva, que és que la major part del col·lectiu d'anestèsia, d'anestesistes de l'Hospital de Bellvitge, ha baixat els braços i ha manifestat públicament que deixarà de fer tota aquesta activitat. Segurament és el primer de tot un seguit de renúncies en aquest sentit. Veurem què fa el govern quan vegi que les llistes d'espera se li acumulen d'una forma absolutament infumable.
0: Doncs ho veurem. Xavier Lleonart, gràcies. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment al jutjat i li han retirat el passaport. Ens posen antecedents en Marc Pijuan.
3: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
0: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas quan l'home, de 48 anys, va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar, doncs, en llibertat i, posteriorment, la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Thank you. L'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que aquest recurs s'afegeix a la xarxa de distribució un cop assolida la qualitat de l'aigua necessària per poder-la incorporar al procés. Ens ho explica des de BTV Lluís Cruz.
4: Cada cop que a l'àrea metropolitana obrim una aixeta, raja aigua de dos rius, del Llobregat o del Ter. Si fa un temps vam incorporar l'aigua de dessaladora, d'aquí a pocs mesos també en rajarà d'aquest altre riu.
5: Serà la primera vegada que en una instal·lació de tractament d'aigua es tracta aigua del riu Besòs.
4: Serà una realitat a la tardor i amb totes les garanties. A la potabilitzadora del Besòs ja es tracta aigua del freàtic amb un procés físic d'osmosi inversa en aquesta sala abans d'injectar-la a la xarxa, i la que provingui de la llera del riu tindrà encara una ultrafiltració extra abans de ser potabilitzada.
5: Nosaltres entenem que és com una prova pilot, que podrem passar des de poder tractar 300 litres per segon a poder tractar 800 litres per segon que podrem injectar directament a la xarxa d'abastament metropolità.
4: Que permeten entendre ara el Besòs d'una altra manera, com una peça clau en el sistema d'abastament metropolità.
5: Tot el desplegament de tot el sistema, la millora del sistema de sanejament en tota la conca, en tota la conca del Besòs, ha permès que la qualitat que tenim en el riu avui no sigui la que teníem anys enrere, no? En el futur també d'alguna manera potenciarem tot el desplegament de la regeneració en l'àmbit del Besòs,
4: que implicarà regenerar aigua de la depuradora del Fòrum, retornar-la al riu, captar-la altre cop per potabilitzar-la i injectar-la a la xarxa per no dependre de la pluja.
0: El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes, que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fa amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. Pere Romeu veu el vestidor preparat per superar el repte.
6: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals, crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
0: El Barça masculí afronta la darrera jornada de Lliga amb la tranquil·litat de tenir la feina feta i amb gran part de la plantilla mirant ja cap al Mundial del proper estiu. Una cita que es perdrà Fermín, que ja ha estat intervingut de la fractura del cinquè metatarsià, que el mantindrà dos mesos de baixa. De la seva absència n'ha parlat el seu company d'equip, Pedri.
7: Estuve con él y bueno, como es normal, estaba muy, muy jodido. Perder su Mundial pues no es nada plato de buen gusto, y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección, y bueno, es un palo para todos porque yo principalmente llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse, el fútbol es así de puñetero a veces.
0: I Marc Ballester seguirà la banqueta del Badalona Women una temporada més. El tècnic, que va substituir Anna Junyent al novembre, ha signat la renovació amb el club badaloní. Des de la seva arribada, l'equip ha completat la millor temporada fins ara. Ocupa la desena posició la classificació de la Lliga F quan falten dues jornades perquè finalitzi el campionat, i ha arribat fins a les semifinals a la Copa. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries. Ens apropa la informació el David Navarro.
8: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
9: Ens ve la necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
8: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
0: Un centenar d'actes formaran part de la programació de les Santes del 2026. El cartell musical l'encapçalen els mataronins de Tyets i destaquen altres noms com els de Bet, Boom Boom Fighters o Every Night. L'Ajuntament també aposta pels espectacles de foc, tot i que para atenció a l'impacte acústic després de rebre queixes de veïns els darrers anys. Per aquest motiu, els actes acabaran com a molt tard a les 3 de la matinada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
1: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si vol el seu suport en els comptes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 20 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se li imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. En parlarem en uns instants amb el seu secretari d'Acció Sindical, en Ramiro Gil. Aquesta hora del matí arrenca una jornada de vaga dels metges del sistema sanitari públic per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha justificat la protesta al Notícies en xarxa.
2: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: Dels esports destaquem que el Barça encara a la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament això, combatre fins a una 20ena de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibreters s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. Per això connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Serra. Molt bon dia, Eduard.
3: Què tal? Bon dia, Helena. Doncs parlem de problemes en aquesta xarxa viària, perquè, com molt bé deies, estem en plena hora punta, per tant, tota l'àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes molt carregades. Avui destaquen les principals vies que enllacen Maresme amb Barcelona, sobretot l'autopista C31, amb retencions de més de 5 quilòmetres entre Montgat i Badalona. En sentit Barcelona, aquestes aturades de 5 quilòmetres, com et deia, la C31, en sentit Barcelona. Però és que la Pota Nord, la D20, també va molt carregada, presenta una cua molt compacta, molt llarga, de més de 3 quilòmetres des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb aquestes rondes. En canvi, a l'extrem sud parlaríem només, entre cometes, d'aturades intermitents, per exemple, l'autovia A2, uns 4 quilòmetres entre el Papiol, Sant Vicenç dels Horts i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez, que ens dius que ens anem enfilant cap a l'estiu, amb temperatures altes, entenc. Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, avui ja estem guanyant alguns graus a aquesta hora del matí, graus que també guanyarem aquesta tarda, i serà com l'amor, que t'estimo més que ahir, però menys que demà. Doncs això és el que farà la temperatura també demà, divendres, dissabte. De fet, tocaran sostre en aquesta calor molt més destacable a finals d'aquesta setmana, i per tant un temps gairebé d'estiu. A hores d'ara, doncs, encara no és d'estiu, l'ambient és més aviat agradable o fresquet a les valls del Pirineu, i atenció perquè hem despertat amb força núvols a les comarques de Tarragona, hi ha boires i tot en alguns raconets de l'Ebre, també a la Catalunya central, o núvols un palet més atapeïts a hores d'ara a Girona, però s'han acabat les tempestes d'aquesta nit passada que han estat aparatoses en alguns racons del nord del país. Al matí, ja diem, anirà escalfant, i la tarda ja tindrà temperatures que tocaran els 30 graus a l'ombra al Pla de Lleida, i a molts indrets del país ja tocant els 25, 26, 27 graus. Aquesta tarda, gairebé ja sense tempestes, tot i que algun ruixat es resistirà a marxar a cavall del Ripollès, de la Garrotxa i de la banda més alta d'Osona, més o menys, on va ploure ahir al vespre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Ramon Carvajal.
5: Ha donat el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
6: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà, doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
7: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
5: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya que governarà els aeroports catalans.
1: I pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la imputació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i li imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Aquest dimarts, la Policia Nacional ha escorcollat el despatx de l'exmandatari a la recerca de proves. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. I ens n'informa la Carina Bellvé.
8: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
9: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración.
8: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
10: Los delitos a los que se imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno.
8: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plusultra sigui irregular. Elma Saiz.
11: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
8: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: I més notícies del dia. Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat dels quals anirà a reforçar la inclusiva. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ens ho explica l'Esther Minguell.
12: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
13: Avui voldria fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
12: A la comissió del Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la titlla d'insuficient. Amb tot, tots dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar, però, són els representants del sindicat professors de secundària que consideren la proposta una presa de pèl insultant. En parlem amb Ramiro Gil, que és secretari d'Acció Sindical dels professors de secundària. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
14: Bon dia.
1: Ho deia, qualifiqueu de presa de pèl la nova proposta que us ha fet arribar a Educació i, a més, exigiu formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó. Aquesta tarda no anireu a la reunió. Això és així, eh?
14: Sí, efectivament. Nosaltres ja a la mesa de la setmana passada vam dir que si no hi havia una proposta amb cara i ulls, doncs nosaltres no vindríem a perdre el temps amb un acord que considerem que està mort des del principi, que la majoria de docents ha rebutjat, i que respecte a la proposta de la setmana passada és pràcticament la mateixa proposta, excepte algun petit complement de tutoria que diuen que estan afegint. Estem parlant de que podrien ser uns 10 o 20 euros. Evidentment, això no satisfà cap de les nostres demandes. Nosaltres ja vam advertir que si aquesta situació continuava, perquè portem ja molts mesos i el departament coneix quines són les nostres reivindicacions, després de tots aquests mesos, si el departament segueix sense moure's d'aquest acord, doncs nosaltres exigiríem la dimissió. No veiem cap mena de proposta en el calendari tancat que la conselleria ens proposa per negociar, cap proposta que des de l'educació secundària nosaltres puguem agafar-nos per negociar. No hi ha cap de les demandes que nosaltres tenim. Un augment salarial universal que sigui considerable, que vagi més enllà de l'acord amb Comissions i UGT, no hi ha cap proposta sobre el retorn del deute dels sexenis, no hi ha cap proposta sobre les càtedres de secundària, que és un cost que està a punt d'extingir-se a Catalunya. Tampoc hi ha cap proposta sobre la qüestió fonamental dels currículums. No? Nosaltres demanem que hi hagi una reforma curricular. Quan parlo de currículums, perquè la gent m'entengui, em refereixo als plans d'estudi. No? Nosaltres plantegem que hi ha una necessitat de revisar els plans d'estudi, de com s'avalua els alumnes, com es passa de curs i s'obtenen les titulacions. Se'ns han tret els darrers anys de moltíssimes hores de les matèries que fem,
1: Ramiro.
14: I d'això no en vol parlar el departament.
1: Ramiro, per tant, i acabo, us desmarqueu de la unitat sindical? Si no esteu a la mesa, us quedeu sense veu directa. Com podeu condicionar els acords si us n'aparteu? Quina serà l'estratègia, doncs, que seguireu?
14: Nosaltres no hem sortit de la unitat sindical. Tenim unes vagues convocades amb els altres sindicats que no estan d'acord amb el pacte de Comissions i UGT. I en tot cas, nosaltres hem dit que no assistirem a aquesta mesa de negociació. Ells, en tot cas, han considerat que hi assistiran, perquè potser consideren que poden condicionar la negociació, però per part nostra aquest marc de negociació no és acceptable i, per tant, la nostra pressió serà aquesta. Veurem què passa amb la reunió d'avui i com reaccionen els altres sindicats. De totes maneres, estem coordinats i treballem en una unitat d'acció per pressionar el departament, perquè al final volem les mateixes coses. No? El que passa que el nostre punt de vista potser és el més perjudicat des de la secundària i sí que hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta encara lluny, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
1: Ramiro Gil, doncs estarem pendents del que passi a aquesta reunió i de com evoluciona tot plegat. Gràcies per atendre'ns un matí més. Bon dia.
14: Moltes gràcies. Bon dia.
15: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: És un quart de nou. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
16: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
1: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas, quan l'home, de 48 anys, va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar, doncs, en llibertat i, posteriorment, la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120. I a hores d'ara estem pendents d'un desnonament al carrer de Buenos Aires, a la ciutat de Barcelona. Fa una setmana que ja es va intentar desnonar aquest pis i els diversos sindicats s'han concentrat per intentar evitar-lo de nou. Allà hi hem enviat un equip de la xarxa, en Lluís Sánchez i la Sílvia Fernández. Bon dia, Sílvia. Dóna'ns més detalls. Què està passant ara mateix aquí?
17: Bon dia, Helena. Doncs mira, fa just uns minuts acaben d'anunciar que el desnonament a l'Olalla està previst d'aquí 5 minuts. De fet, fa poca estona acaba d'arribar la policia, 6 furgons i una vintena d'agents. Hi ha més d'una cinquantena de persones que s'estan atrinxerant davant d'aquest bloc del carrer Buenos Aires, número 60, on està previst, com dèiem, que d'aquí a uns minuts s'intenti desnonar l'Olalla i la seva família. Tres infants menors d'edat. Estem parlant d'un edifici del propietari New Amsterdam Development que vol fer d'aquests pisos co-livings. Ho ha explicat fa una estoneta la portaveu del Sindicat de Llogaters de Catalunya, Carme Alcarnazo.
18: Avui som aquí per intentar aturar el desnonament de l'Olalla, que és una mare soltera que viu amb els seus tres fills. I New Amsterdam Developers, NAT, una empresa holandesa, la vol fer fora de casa seva. Per què la vol fer fora? Doncs perquè pel mateix preu que una família estava visquent en un pis, ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
17: Doncs com escolteu, aquí més d'una cinquantena de persones aplegades davant d'aquest bloc del carrer Buenos Aires número 60 que han acordonat amb diferents càntics per intentar evitar de nou aquest desnonament de l'Olalla del fons NAT, el fons holandès que, com explicàvem, té diversos edificis a la ciutat de Barcelona, entre ells el del carrer Sant Agustí i també el del carrer Papallona. Continuarem informant amb aquest aquesta situació, perquè, com dèiem, d'aquí uns minuts aquest desnonament és imminent.
1: Gràcies, doncs, Sílvia. Veurem, doncs, si la comitiva judicial actua o si aquesta manifestació aconsegueix ajornar-lo. N'estem pendents. Gràcies, companys. Bon dia per aquesta última hora.
15: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Camí de 8:45 del matí, us expliquem també que els metges del sistema sanitari públic han arrencat fa pocs minuts, de fet a les 8 del matí, una nova jornada de vaga que s'allargarà 24 hores. Reclamen millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha carregat des de Notícies en Xarxa contra l'immobilisme del Departament de Salut i insta el president Salvador Illa a negociar.
2: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern, perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fa amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al seu palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giralde. Pere Romeu veu el vestidor preparat, però, per superar el repte.
19: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals, crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
1: El Sabadell serà el rival de l'Atlètic Barceloneta a la final de la divisió d'honor masculina de waterpolo. L'equip vallesà va imposar-se al Barcelona a les semifinals amb un triomf en el tercer partit de la sèrie per 14-12. Serà el quart curs consecutiu que sabadellencs i mariners es disputen el títol. El primer assalt de la final, que es decidirà al millor de tres partits, serà diumenge al migdia a la piscina de Sant Sebastià. I a la divisió d'honor femenina, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la semifinal contra el Terrassa. Es va imposar per 13-7 en el primer duel de l'eliminatòria al millor de 3. L'altre finalista sortirà de la semifinal entre el Mataró i el Sabadell, que arrencarà aquesta tarda a la piscina maresmenca. Les mataronines arriben reforçades després d'accedir a la final a 4 de la Champions, mentre que la Lliga és l'única opció d'aixecar un títol aquest curs per a les vallesanes. L'Atlètic Barceloneta visita avui la piscina de l'Olympiacos en la sisena i última jornada de la fase dels quarts de final de la Champions. Els mariners, ja classificats per a la final a 4, buscaran tancar la lligueta amb un ple de victòries. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Ens n'apropa la informació el David Navarro.
20: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
21: Ens ve amb necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que, tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries, tal i com les tenim enteses ara, és complicada.
20: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la primavera tant com el Jordany, sentiu aquest poema que ens dibuixa el pensament al color vermell de les roselles quan el bon temps arriba a les muntanyes.
3: Hola, em dic Jordani. Vaig a quart A, a l'escola Itaca de Vinaloma i la Geltrú. El meu poema es diu Primavera, de l'autor Ramon Besora. L'ha triat perquè m'agrada la primavera. Primavera. Primavera, encés els prats, els camins, els transsembrats, fanalets de llum vermella, quina llum fa la rosella.
2: Moltíssimes gràcies, Jordany, per participar al nostre programa i llegir un poema que ens parla de l'estació de l'any més acolorida. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que totes dues parts posen en valor. Ara falta el vistiplau o la llum verda dels comuns que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'un milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la, en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Ho ha dit el Notícies en xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, en Ramiro Gil.
2: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
1: I a aquesta hora del matí arrenca una jornada de vaga dels metges del sistema sanitari. De fet, fa mitja hora aproximadament que ja està en dansa per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha justificat la protesta al Notícies en xarxa.
3: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: Dels esports, destaquem que el Barça encara la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6a consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament això, combatre fins a una 20a de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibreters s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 8:45 del matí. De seguida us expliquem el tema de portada al voltant de l'acord de pressupostos que avui ha de ser ratificat a Madrid. Abans, però, tornem a connectar amb el carrer de Buenos Aires, a Barcelona, per explicar el que està passant ara de manera imminent, que s'ha de produir un desnonament polèmic. Allà hi tenim un equip de la xarxa amb en Lluís Sánchez i la Sílvia Fernández. Bon dia, Sílvia. Dóna'ns més detalls d'aquest cas. Què està passant ara exactament?
2: Efectivament, Helena, aquí a l'espera que arribi la comitiva judicial per produir aquest desnonament de l'Olalla i la seva família. Tres fills menors d'edat, com deies, al bloc del carrer Buenos Aires, número 60. Prop d'una cinquantena de persones estan reivindicant i atrinxerades aquest edifici per evitar el desnonament, un fet que ja es va produir la setmana passada. També fa pocs minuts han arribat els agents de seguretat, més d'una vintena d'agents i sis furgons que han acordonat la zona i ens han fet allunyar-nos d'aquesta porta del bloc de pisos del carrer Buenos Aires, i hem pogut escoltar també la portaveu de sindicats de llogateres de Catalunya, Carme Alcarnazo, explicant quina és la situació de l'Olalla i la seva família.
3: Avui som aquí per intentar aturar el desnonament de l'Olalla, que és una mare soltera que viu amb els seus tres fills, i New Amsterdam Developers, NAT, una empresa holandesa, la vol fer fora de casa seva. Per què la vol fer fora? Doncs perquè pel mateix preu que una família estava visquent en un pis, ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
2: Doncs efectivament aquest gran tenidor New Amsterdam Development té altres edificis a la ciutat de Barcelona, entre ells el del carrer Papallona i també el bloc de Sant Agustí, i continuen a l'espera de que es produeixi aquest intent de desnonament a l'Olalla i la seva família aquí al carrer de Buenos Aires número 60, com escolteu, amb diversos clams, i aquests membres del sindicat de llogateres i diversos sindicats de la ciutat atrinxerats a la porta d'un edifici amb 20 habitatges que el propietari vol convertir en pisos de co-living pel mateix preu que ara costa un pis sencer, 6 habitacions. Es queixen també els sindicats que s'ha d'aplicar aquesta llei, que s'ha d'aprovar aquesta llei per regular els lloguers al Congrés.
1: Gràcies, Sílvia. Doncs aquí us deixem fent guàrdia. Aviam què passa, que doncs depara l'actualitat i la realitat d'aquest desnonament. Gràcies, bon dia. I ara sí, entrem de ple en el tema de portada. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on justament s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània, hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació que ens amplia ara Lamont Carvajal.
4: S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
5: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà, doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
6: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
4: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya, que governarà els aeroports catalans.
1: però avui també estem molt pendents de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i li imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Ens n'informa ara la Carina Bellvé.
7: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
8: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
7: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
9: Los delitos a los que se le imputa a la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sin el concurso del gobierno.
7: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
10: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
7: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte

0: Exteriors Israel ha assegurat que 430 activistes han estat conduïts a Israel. Des de la flotilla han indicat que 87 d'aquests activistes han començat una vaga de fam com a protesta. I Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs. El curs vinent, més de la meitat dels quals aniran a reforçar la inclusiva. Són els eixos principals del document que el govern ha fet arribar als sindicats per començar a negociar. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Ens ho explica l'Esther Minguell.
1: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia a continuar treballant per arribar a consensos.
2: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
1: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
0: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la titlla d'insuficient. Amb tot, tots dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà de negociar són els representants del sindicat Professors de Secundària, que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
3: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
0: Avui qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadores de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. Dissabte hi ha prevista una manifestació unitària del col·lectiu a Madrid. I els metges del sistema sanitari públic també han arrencat a les 8 del dematí una nova jornada de vaga que s'allargarà 24 hores. Reclamen millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha carregat des de Notícies en Xarxa contra l'immobilisme del Departament de Salut i insta el president Salvador Illa a negociar.
4: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas els pactes que arriben a fer.
0: Passen 2 minuts de 3:15 del matí. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després

0: va declarar als jutjats on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment davant del jutge i li han retirat el passaport. L'aixecament del secret de sumari ha permès conèixer detalls de la investigació. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
1: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
0: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas quan l'home de 48 anys va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar en llibertat i, posteriorment, la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120. I abans dels esports us expliquem que l'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que aquest recurs s'afegeix a la xarxa de distribució un cop assolida la qualitat de l'aigua necessària per poder-la incorporar al procés. Ens ho explica des de BTV, Lluís Cruz.
2: Cada cop que a l'àrea metropolitana obrim una aixeta, raja aigua de dos rius, del Llobregat o del Ter. Si fa un temps vam incorporar l'aigua de dessaladora, d'aquí a pocs mesos també en rajarà d'aquest altre riu.
3: Serà la primera vegada que una instal·lació de tractament d'aigua es tracta aigua del riu Besòs.
2: Serà una realitat a la tardor i amb totes les garanties. A la potabilitzadora del Besòs ja es tracta aigua del freàtic amb un procés físic d'osmosi inversa en aquesta sala abans d'injectar-la a la xarxa, i la que provingui de la llera del riu tindrà encara una ultrafiltració extra abans de ser potabilitzada.
3: Nosaltres entenem que és com una prova pilot, que podrem passar de poder tractar 300 litres per segon a poder tractar 800 litres per segon que podrem injectar directament a la xarxa d'abastament metropolità.
2: Que permeten entendre ara el Besòs d'una altra manera, com una peça clau en el sistema d'abastament metropolità.
3: Tot el desplegament de la millora del sistema de sanejament en tota la conca del Besòs ha permès que la qualitat que tenim al riu avui no sigui la que teníem anys enrere, no? En el futur també, d'alguna manera, potenciarem tot el desplegament de la regeneració en l'àmbit del Besòs.
2: Que implicarà regenerar aigua de la depuradora del Fòrum, retornar-la al riu, captar-la altre cop per potabilitzar-la i injectar-la a la xarxa per no dependre de la pluja.
0: I avui obrim la plana esportiva parlant del Barça femení. Cristina Álvarez, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Que prepara la final de la Champions de dissabte contra el Lió a Oslo.
4: Sí, queden 3 dies per aquesta gran cita. Serà la 6a final consecutiva de les blaugranes que opten a guanyar el títol per 4ª vegada. Aquests dies estan ultimant els preparatius abans de marxar demà mateix cap a Noruega. Ho faran amb els dubtes de dues jugadores destacades, Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i Graham Hunt, que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giraldez. Pere Romeu veu el vestidor preparat per al repte.
5: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada a nivell de, jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
4: Mentrestant, el Barça masculí afronta la darrera jornada de Lliga amb la tranquil·litat de tenir la feina feta i amb gran part de la plantilla mirant ja cap al Mundial del proper estiu. Una cita que es perdrà Fermín, que ja ha estat intervingut de la fractura del cinquè metatarsià, que el tindrà de baixa 2 mesos. De la seva absència n'ha parlat el seu company d'equip, Pedri.
6: Estuve con él y bueno, como es normal, estaba muy, muy jodido. Perder su Mundial pues no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección, y bueno, es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse, el fútbol es así de puñetero a veces.
4: El Sabadell serà el rival de l'Atlètic Barceloneta a la final de la divisió d'honor masculina de waterpolo. L'equip vallesà va imposar-se al Barcelona a les semifinals amb un triomf en el tercer partit de la sèrie per 14-12. Serà el quart curs consecutiu que sabadellencs i mariners es disputen el títol. El primer assalt de la final, que es decidirà el millor de 3 partits, serà diumenge al migdia a la piscina de Sant Sebastià. I a la divisió d'honor femenina, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la semifinal contra el Terrassa. Es va imposar per 13-7 en el primer duel de l'eliminatòria al millor de 3. L'altre finalista sortirà de la sèrie entre el Mataró i el Sabadell, que arrencarà aquesta tarda a la piscina maresmenca. Es decideixen els títols i entre ells els de waterpolo els pròxims dies. N'anirem informant.
7: Doncs gràcies, Cristina. T'esperem demà.
4: Fins demà.
7: Que vagi bé.
4: Adéu.
0: I a aquest punt del matí tornem a connectar amb el carrer de Buenos Aires a Barcelona, on de manera imminent s'ha de produir un desnonament polèmic. Allà hi tenim a Lluís Sánchez i a la Sílvia Fernández. Bon dia, Sílvia, de nou. Els Mossos d'Esquadra ja han començat a retirar els manifestants per poder deixar pas a la comitiva judicial. És així?
8: Helena, sí, els Mossos d'Esquadra han començat a identificar els manifestants. Tenim a l'Andrea Ribas, que ella és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Social de Catalunya. Andrea, que com espereu que evolucioni el matí?
9: Doncs, evidentment, els sindicats d'habitatge estem aquí per resistir fins al final. Defensarem Casa Lola ja fins al nostre últim alè. En tot cas, ja sabem com van aquestes coses. Un cop arriben els dispositius policials, la casa està perduda. I és que un cop més s'evidencia quines són les polítiques del PSC en matèria d'habitatge. Podem veure el desplegament que estan muntant avui aquí a carrer Buenos Aires número 60, la quantitat ingent de recursos que es dedica a desnonar a una mare amb els seus 3 fills de casa seva. I és que aquí l'única solució a la problemàtica d'habitatge, l'única manera que tindrem de sortir de la crisi d'habitatge passarà per l'organització en els sindicats d'habitatge, passarà per imposar-nos per sobre de les polítiques de repressió i de misèria del PSC i per imposar-nos sobre els interessos de fons voltors, inversió estrangers com New Amsterdam Developers, que l'únic que volen és seguir acumulant i acumulant en base a l'explotació de la classe treballadora, aquest cop amb un nou model d'habitatge com ara el co-living.
8: Doncs moltes gràcies, Andrea. Ens quedem sense temps. Gràcies pel teu testimoni a l'espera que es produeixi aquest desnonament aquí al carrer Buenos Aires, número 60.
0: Gràcies, Sílvia, doncs, per aquesta ultimíssima hora. De fet, us ho dèiem, està passant, hi som i us ho estem explicant. Demà tornem a les 7 del matí. Gràcies, que vagi molt bé. Bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments d'un desnonament al carrer de Buenos Aires, número 60, a Barcelona, Mossos d'Esquadra ja han començat a identificar la cinquantena de manifestants que s'hi troben al davant. Fa una setmana ja es van intentar desnonar aquest mateix pis i els diversos sindicats s'han concentrat aquest matí per intentar evitar-ho de nou. Es tracta d'una dona que viu amb els seus tres fills menors i que el fons New Amsterdam Developers vol desnonar per llogar el pis per habitacions. I el pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre Estat i Generalitat. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la zona franca i la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta el vistiplau, però també dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci haver avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. I els conflictes laborals en sanitat i educació continuen oberts aquesta setmana amb noves vagues i negociacions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir avui en una nova jornada marcada per la vaga de les escoles Bressol per intentar frenar les mobilitzacions docents. El govern ofereix avançar 3 anys l'augment salarial pactat amb Comissions Obreres i UGT, millorar complements i també incorporar 2.405 professionals més de cara al curs vinent. Tot i això, sindicats com USTEC, CGT i professors de secundària consideren insuficient aquesta proposta i mantenen, per tant, les vagues previstes fins al 5 de juny. Professors de secundària, de fet, ja deixa clar que no assistirà a aquesta nova mesa de negociació. Ho ha explicat avui a la xarxa Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària.
2: Nosaltres no hem sortit de la unitat sindical. Tenim unes vagues convocades amb els altres sindicats que no estan d'acord amb el pacte de comissions i UGT. I en tot cas, nosaltres hem dit que no assistirem a aquesta mesa de negociació. Ells, en tot cas, han considerat que hi ha assistiran, perquè potser consideren que poden condicionar la negociació, però per part nostra aquest marc de negociació no és acceptable i, per tant, la nostra pressió serà aquesta. Veurem què passa amb la reunió d'avui i com reaccionen els altres sindicats.
1: En paral·lel, els metges fan avui també una nova aturada convocada per Metges de Catalunya per reclamar millores laborals i reduir la sobrecàrrega assistencial. Aquesta és l'onzena jornada de vaga des de l'octubre. I minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Bon dia a tots i benvinguts a les 9 i 3 minuts. Com cada dia estarem amb vosaltres fins a les 11 en punt del matí intentant explicar l'actualitat del dia, d'aquest dia assolellat amb temperatures que tiraran amunt i que farà més calor que no pas ahir. Dues coses lligades a l'actualitat del dia, el que acabeu de sentir, d'escoltar, perdoneu, el butlletí informatiu. La reunió dels professors amb el Departament d'Educació per mirar de desconvocar les vagues i aquesta actitud d'alguns mestres, alguns representants, de no presentar-se en aquestes reunions. Més enllà de tot això, només una nota d'última hora. Avui mateix la Generalitat publicava al Diari Oficial l'endarreriment d'algunes proves, sobretot en matèria d'idiomes. Les escoles oficials d'idiomes en alguns nivells i en alguns centres d'escoles oficials han endarrerit les proves que estaven previstes des del passat mes de setembre pel 29 de maig, les han endarrerit al 12 de juny. Per tant, la vaga de mestres, més enllà d'afectar, evidentment, el gruix dels estudiants d'aquest país, que són els nanos, també afecta, de moment, els ensenyaments per adults, els ensenyaments oficials, si més no que en diguem de moment coneixement, a les escoles oficials d'idiomes, perquè han endarrerit, repeteixo, els exàmens finals del 29 de maig. exàmens que estaven posats en data des del passat mes de setembre, avui mateix es publicava l'endarreriment en el 12 de juny, el 17 de juny, el 15 de juny, el 10 de juny en alguns casos. És a dir, aquí hi ha una diversificació de dates. Veurem si afecta aquesta vaga de mestres a més ensenyaments i a més, exàmens. Més coses. Vaga de mestres, avui vaga de metges. Tornen altre cop els metges a fer vaga per reclamar unes millors condicions salarials, una contractació de més professionals, una dignificació de la professió, una millora de l'atenció també als usuaris. I ahir el cos d'agents rurals convocava també vagues pels dies 26, 27 i 28 de maig, amb concentracions davant de la Direcció General de la Generalitat de Catalunya. Bàsicament, el que reclamen els agents rurals, que s'afegeixen als mestres i als metges, el que reclamen són la falta d'efectius per donar cobertura a les necessitats que actualment es generen, les instal·lacions i la degradació que han patit aquestes instal·lacions, les poques oportunitats de promoció professional que els dona la Direcció General de la Generalitat, evidentment uns sous que no estan a la línia dels altres cossos operatius, una mala organització i planificació interna dels grups especials, una dificultat, tot això acaba portant uns horaris que van canviant i això els dificulta la conciliació de la vida laboral i una altra qüestió que deriva de l'altra és la manca de planificació a l'hora de cobrir càrrecs de comandament. Perquè ho lliguem amb qüestions que hem parlat recentment en aquest programa, referent als porcs i als senglars que tant estan afectant a pagesos de la nostra vila, com explicava l'altre dia en Joan Salix. En aquest sentit, la gent de cossos rurals, a la convocatòria de vaga, especifica que aquesta vaga arriba en un moment especialment delicat, ja que l'entrada de la pesta porcina africana a Catalunya ha tensionat en gran mesura la plantilla de cos de agents rurals, que els ha obligat a fer torns de matí, tarda i nit sense que aquesta plantilla estigui dissenyada per aquests efectes. Els sindicats demanen també i informen que la resta del territori de Catalunya quedarà, i això és important, orfe d'agents rurals durant la propera campanya d'incendis, ja que actualment se'ls ha notificat que la prioritat és frenar la pesta porcina africana, que segurament és la decisió més encertada, però en tot cas no hi haurà prou efectius per parar la pesta porcina i combatre els incendis aquest estiu. Podríem seguir explicant els motius pels quals els agents rurals han convocat aquests 3 dies de vaga. Només em faig esment d'un, el fet que els sindicats han traslladat totes aquestes problemàtiques en diverses ocasions a la consellera d'Interior, Núria Parlon, i a la directora general, Elisenda Pérez, però que senten que no han tingut respostes efectives i per aquest motiu reclamen negociacions urgents al més alt nivell i l'equiparació amb la resta de cossos del departament. Per tant, vaja, que no és el millor moment de Salvador Illa, que ahir estava supercontent i tot feliç perquè havia aprovat els pressupostos, però bueno, que ell pot anar aprovant pressupostos, però la veritat és que el treballador públic i treballadors estratègics, professors, metges, ara agents rurals, els policies, perquè els hi van pujar el sou fa 4 dies, 4.000 euros l'any, i aquests estan més tranquils, ja veurem què dura, doncs estan soliviantats davant de bueno, la pèrdua de poder adquisitiu, les dificultats estructurals, la manca de previsió, la manca de planificació i totes aquestes coses. Per cert, Salvador Illa, que anunciava aquest acord amb Esquerra, ara veurem què diuen els comuns, perquè els comuns no han dit encara l'última paraula. Un acord amb Esquerra en molts nivells. Fa gràcia que no havia passat ni 3 hores de l'anunci de l'acord i ja sortia Alicia Romero en roda de premsa dient, bueno, però tot això que té referència a qüestions econòmiques, lo de l'Agència Tributària Catalana i el reforç del pressupost, això va 4 anys vista. És a dir, una mica com sí, ho hem pactat, però ho xutem endavant. És a dir, la roda de premsa que vam estar punxant aquí ahir anava en aquest sentit. I avui el govern espanyol, més que probablement, ratificarà aquests acords, per tant, els hi donarà els hi donarà validesa i dirà que sí, que sí, que vale, que d'acord, que top alante, però que després caldrà veure exactament com es concreta aquest top alante, perquè bueno, ja, mira, agafant símils ferroviaris, havien d'invertir a Catalunya no sé quants milions d'euros i després hem sabut que l'execució pressupostària no arribava ni al 50%. Per tant, una cosa és el que diuen, altra cosa és el que, diguéssim, expressa la intenció de fer i altra cosa és el que finalment s'acaba fent. I amb això, a Catalunya en tenim moltes i llargues experiències negatives en aquest sentit. Per tant, bueno, segurament algú estarà molt content d'aquest acord, li servirà per justificar determinades opinions a favor o en contra, però bueno, el fet és que fins que no ho veiem, ja no... Bueno, jo crec que hem de ser curosos amb això, hem de ser rigorosos. Com m'agrada quan s'aconsegueixen coses, i he de dir que em sento content quan s'aconsegueixen coses que d'altra manera no s'haguessin aconseguit. Ja fa dies que estem reclamant al departament de... Bueno, a l'oficina de ports de la Generalitat, si ens heu anat seguint, ho heu anat explicant, que, ens sisplau, publiquessin el projecte de passos per sota la Nacional perquè qui vulgui pugui veure'l i, si cal, pugui presentar al·legacions i que no calgui anar a les oficines que ports de la Generalitat té a Vilanova i la Geltrú, tal i com explicitava l'anunci oficial amb data 8 de maig del 2026 que es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat. De fet, ni l'Ajuntament tenia el projecte. Vam parlar amb en Domènec Massuet i n'hem parlat aquests dies amb representants i tampoc tenien el projecte. Per tant, va venir Manel Nadal aquí a dir, bueno, signem i tal, l'acord i tal, però realment el projecte no estava penjat enlloc. Com que no ens feien cas des de Ports de la Generalitat, vam dir, bueno, doncs truquem a la web de Transparència. I la web de Transparència penja del Departament de Presidència de la Generalitat. Vam trucar a Presidència, Departament de Premsa, i diuen, escolteu una cosa, és que no trobem el projecte. L'hem buscat aquí, l'hem buscat allà, l'hem buscat a la web de Ports, l'hem buscat a la web de Territori, l'hem buscat a la vostra web, i el projecte no és enlloc. I des de Presidència ens van enviar un correu abans d'ahir a la tarda, que deia, hem passat la vostra petició al Departament de Territori i Sostenibilitat, que és el departament que mana sobre l'empresa Ports de la Generalitat. Doncs bé, ahir a la tarda, a les 4 de la tarda, vam rebre un correu que deia, des de Ports de la Generalitat, deia, concretament, en resposta a la vostra sol·licitud us informem que amb data 8/5/26 es va publicar al DOC l'anunci d'informació pública del projecte de millora de connexió Port-Ciutat sota les vies al port d'Arenys de Mar. És veritat, es va publicar aquest anunci. El problema és que en aquest anunci no hi havia el projecte. No hi havia el projecte. S'anunciava, es publicava l'anunci d'informació pública del projecte, però no hi era el projecte. El projecte havies d'anar a veure'l a Vilanova i la Geltrú. I diu, igualment, amb aquesta mateixa data es va procedir a la seva publicació a través de la web de Ports de la Generalitat indicant que el termini per a presentació de les al·legacions acaba el 8/6/2026. El tema és que no es va publicar el projecte. És a dir, a la web de Ports es va publicar l'anunci, però no el projecte. Si anunciem que publiquem el projecte. D'on està el projecte? A l'oficina de ports de la Generalitat de Vilanova i la Geltrú. Doncs bé, finalment, i ho podeu veure vosaltres mateixos, ahir dia 19, Ports va penjar el projecte finalment a la seva web i, per tant, ja podem veure tots els aranyencs i aranyenques, inclòs l'administració local, ja pot veure el fotut projecte del pas per sota les vies. I, per tant, després de veure el projecte, ja podem presentar al·legacions si considerem que aquest projecte no, bueno, és millorable o no satisfà alguna de les nostres expectatives. Primer parèntesi, satisfacció plena per haver aconseguit una cosa lògica, però que sembla tan complicada com ser públic i transparent, cosa que a Ports li costa molt ser-ho. Segona part, vista el projecte, us he d'explicar diverses coses. Una, el projecte de pas per sota de Pau Costa és bàsicament dues rampes, una a la zona de ports i l'altra a l'antiga Guàrdia Civil, a l'estil de la rampa que tenim a la part baixa de la Riera, baixant a mà dreta. És a dir, aquella rampa on abans hi havia l'ascensor, doncs aquella rampa que fa aquella mena de giragonsa així corba i tal, el projecte és pràcticament calcat. És el mateix tipus de, el mateix tipus d'obra, el mateix tipus de rampa, la mateixa forma, la mateixa distribució. Per fer-ho això, Ports es carregarà una part de la zona verda que queda a les actuals escales de pas per sota, de quan agafes el pas per passar per sota la via del tren, es carregarà una part, no tota l'herba, però sí es carregarà una part d'aquella herba i allargarà aquesta rampa cap al Vintage Port, cap a aquest restaurant, l'antiga taverna del Puerto, doncs allargarà la rampa cap allà, cap a la seva terrassa. Veurem si queda molt espai entre la terrassa i la paret de la rampa. I per l'altre costat, i aquí és on està el quid de la història, segons res aquest projecte, la rampa es carrega la zona d'aparcament lliure, que està on abans havia Guàrdia Civil, que van deixar aquell descampat on hi havia, on s'hi podien posar cotxes, la rampa es carrega aquesta zona d'aparcament lliure. Tota, no ho sé, la majoria segur, perquè aquesta rampa, diguéssim que surt en direcció cap amunt, en direcció cap amunt, i es prolonga fins a més amunt, o sigui, fa aquelles dues corbes, es prolonga fins més amunt de Creu Roja, de l'antic local de la Creu Roja, és a dir, fins més amunt de la plaça Lloberes, perquè ens entenguem, on hi ha aquelles cases particulars, es prolonga fins més amunt de la plaça Lloberes. Per tant, aquí hi ha dues coses a explicar. Per una banda, s'havia dit que ja aniria un parc públic. No. O, en tot cas, quatre arbres mal comptats. Dos, es carrega en l'aparcament d'aquesta zona. I tres, si l'edifici que s'ha de fer a Can Catarineu finalment ha de tenir l'entrada per la zona d'aquest descampat, com també s'havia dit que passaria, caldrà veure on es fa exactament aquesta entrada i quin espai queda entre l'entrada i la rampa, que n'hi ha prou, he de dir que n'hi ha, però tampoc no és que sigui d'una gran amplitud. I la quarta, i el que volia dir-vos, gent, sobretot, que porteu cadira de rodes, gent que teniu dificultats en la mobilitat, persones que aneu amb cotxets infantils, us va bé aquesta rampa? És a dir, la rampa que hi ha a la part baixa de la Riera, actualment per anar cap a la zona porta, on abans hi havia l'ascensor, ja us va bé? Perquè si us va bé és el que tindreu. Però si no us va bé, ara és el moment de dir-ho. Ho dic perquè es poden presentar al·legacions fins a final d'aquest mes de maig. Si no us va bé, ara és el moment de dir-ho. Mireu-vos-ho, està penjat a la web de Ports de la Generalitat. Si algú no troba el link, que m'ho digui, perquè li ho puc passar. És un PDF bastant pesat, són 42 planes de projecte, vull dir que aquí hi ha tot un feinot, però bueno, estaria bé que, si no us sembla bé, si no us va bé, d'alguna manera s'explicités per poder, d'alguna manera, fer l'ajust que es considerés oportú. També us ho podeu dir per telèfon o per missatge, 93-795-7912, 93-795-7912. Estarem encantats de rebre les vostres aportacions en aquest aspecte. Per això hem demanat que es publiqués per poder veure'l tots i, en tot cas, poder determinar si és millorable o no és millorable, sobretot un projecte per adaptar a les persones amb diversitat funcional el pas per sota la via del tren. Això és vocació de servei. Encantats d'haver-ho fet i, a partir d'aquí, encantats de poder seguir sent útils. Arrenquem.
0: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
4: Avui ens acompanyarà en Ricard Serradó, de Comuns. Hem de parlar de salut auditiva, sobretot. Però abans, cop d'ull a la pressió del temps, ens ho expliquen quin serà.
5: Hola, molt bon dia. Avui tenim una situació meteorològica ja plenament estable i assolellada que ens acompanyarà durant el que queda d'aquesta setmana. I, de fet, podríem dir que fins i tot pel que queda d'aquest mes de maig. Un mes de maig que, si res no canvia, probablement serà molt eixut en general i tenint en compte que la mitjana del mes de maig en quant a precipitació acostuma a ser força elevada i ja veurem què passa amb les temperatures perquè, de moment, andarà tirant cap amunt. Avui pugen en relació a les d'ahir, ahir màximes de 22 a 24 graus, avui ja poden arribar cap als 26, fins i tot fregar els 27 en alguns punts de l'interior del Maresme, que és on més pujaran aquestes temperatures, tant avui com en els pròxims dies, i demà passat, sobretot divendres, esperem que alguna màxima fins i tot arribi a fregar els 30. Per tant, ambient càlid en aquest tast d'estiu que tindrem. Sembla que dissabte la temperatura podria recular una mica, no pujaria tant, però en general continuarem, com dèiem, amb una situació marcada per l'estabilitat i sobretot per aquest ambient càlid, per calor estiuenca la que tindrem els pròxims dies. Avui, com dèiem, estabilitat i sol, amb vents fluixos que bufaran de component molt variable al llarg del dia i sobretot en funció de quin punt de la costa de la comarca ens situem, i la situació marítima tranquil·la amb marejol de cara a demà, fins i tot la mar estaria arrissada amb petites àrees de marejol poc importants, per tant la mar molt tranquil·la, amb vents fluixos i, com dèiem, amb temperatures que pugen una mica. I si avui les màximes arribaran als 26, fregant els 27, demà ja podríem arribar cap als 28. Divendres serà, sembla, el dia més càlid d'aquesta setmana. L'espera de veure què passarà diumenge, ja que, com hem dit, dissabte les temperatures podrien baixar una mica. En qualsevol cas, continuaríem amb domini del sol, amb alguns núvols més de cara al cap de setmana, però d'entrada sense precipitacions aquí a la costa.
6: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
7: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Esteu escoltant la ràdio.
1: Va, que són un quart i mig de 10 del matí. Som a Radio Arenys. Per cert, per si no n'estàveu al corrent, ja està activa la web, l'app de la recollida de brossa. La tenim activa, ja funciona. Per tant, ja podem veure les vegades que ens han recollit la brossa des que va començar l'any. Bé, bueno, les vegades que allà posa que ens han recollit la brossa des que va començar l'any, perquè jo no sé, en el vostre cas, ho podeu mirar, en els casos que jo he pogut comprovar, això està malament. Està malament, i molt malament, perquè les dades que hi pengen no s'ajusten ni de conya a la realitat del que hem fet. Per entendre'ns, i us posaré el meu exemple, el meu cas personal, a la meva web posa que l'he baixat 6 vegades. Des del gener fins a avui he baixat la brossa orgànica 6 vegades. Tenint en compte que gener i febrer no hi ha dades, ni una, segons la web, jo la vaig baixar tot el mes de març i fins mig abril. A partir de mig abril i tot el que portem de maig, jo no he baixat la brossa cap dia. És evident que no és així. També posa que no he baixat el plàstic cap dia, cosa que evidentment tampoc és així. Vaja, que total, en el meu cas, diu que ho he baixat només 6 vegades, cosa que evidentment no és cert. Bé, en tot cas, comproveu, mireu, i hem demanat poder parlar amb el tècnic de Medi Ambient, amb en Jordi Simó, perquè ens expliqui d'on surten aquestes dades, com és que estan mal preses, o almenys les que jo he pogut comprovar, no només és el meu cas, gent propera a mi li ha passat el mateix, com és que estan mal preses o com és que no són rigoroses, i bé, i que en tot cas que ens expliquin què està passant aquí o què és el que ha passat en aquest cas. Comproveu, entreu a la web, a l'app de la brossa, i feu un cop d'ull el que diu sobre els dies que heu baixat la brossa. Imagina't, amb els que som a casa, que només haguéssim baixat 6 vegades des del mes de març. Bueno, fotria una pudor, seria això un... Com es diu allò quan algú acumula brutícia? Un Diògenes, seria un Diògenes de tres pares de nassos. Bueno, només que ho sapigueu. Arribats a aquest punt, mira, no parlem de brossa, però sí que parlem de salut. Vinga. I és que avui, perquè us volem cuidar, us volem curar i volem que us seguiu mantenint fidels a la vostra emissora de ràdio, volem cuidar-vos la oïda. I per això hem convidat el doctor Francesc Casamitjana, doctor del Centre d'Assistència Primària d'Arenys de Mar i d'Arenys Amunt, perquè ens acompanyi. Doctor Casamitjana, bon dia i benvingut.
2: Moltes gràcies per tenir-me altre cop, bon dia.
3: Molt bon dia i moltes gràcies per permetre'ns escoltar-te i sentir-te i fer tot allò que sovint fem a la ràdio i que no sé com alguna vegada m'he preguntat on ens deu escoltar la gent. Sovint jo penso que ens deuen escoltar amb un aparell receptor, amb un lloc obert o amb un cotxe, però probablement algú ens sentirà des dels auriculars. Avui volem parlar de la salut auditiva. Per tant, si teniu problemes d'audició, contràriament al que hauríeu de fer, pugem el volum perquè qui sap si expliquem alguna cosa que us pugui interessar. Aquest és un òrgan, si és que és un òrgan, ara m'ho explicaràs, que està en franca recessió pel que fa a la seva salut, o almenys aquesta és la sensació que tenim.
2: I tant. Sí, és un òrgan, efectivament, que a més descuidem molt i que jo avui venia una mica a reivindicar la importància de l'oïda, especialment en la primera i en l'última franja de la vida. Cada cop més cuidem la nostra salut, però sembla que tots els aparells, aquestes tecnologies noves, ens hi van una mica en detriment, perquè cada cop els altaveus intentem que siguin més potents, les discoteques estan més a l'abast, tothom porta cascos, vull dir, la gran part del dia, i jo mateix, a vegades per rentar els plats, i així t'acabes posant els auriculars per no molestar la dona o el company que tens fent feina, o... I sí, realment cuidem poc la salut de la nostra orella.
3: Després, o quan vulguis, vull parlar d'alguns conceptes que m'estan venint al cap, de l'estil, ara parlaves dels auriculars, els sistemes de reducció de soroll que alguns auriculars porten, etcètera, etcètera. Però deixa'm abans preguntar-te. Jo he fet una simplificació. L'oïda, escoltar sons. Però em sembla que l'oïda no només té aquesta...
2: No és només això, exacte. L'oïda és un òrgan molt complex i que, a més, està molt interconnectat amb altres òrgans de la cara, amb els ulls, amb el nas... a part de la part auditiva, l'oïda controla la part de l'equilibri. Controla una de les tres potes de l'equilibri. No, per això tenim el vertigen, a vegades tenim aquell vertigen i ens ve de l'orella. L'equilibri és una mica més complex. Jo sempre explico que és com un tamboret amb tres potes. Una és la pota de l'orella. Les altres dues serien la propiocepció, que és el que tu notes a través de la musculatura, de la pell. No? Jo sé que poso el peu al terra perquè noto la pressió del terra, noto el tacte si vaig descalç. I l'altra és el que jo veig amb els ulls. Doncs entre aquestes tres coses s'envia una informació al cervell, que és el que gestiona al final a l'equilibri. A nivell de l'orella, i així m'extengo una mica més, però penso que serà bo per entendre la resta de conceptes, l'orella és molt complexa. Tenim la part auditiva, que seria la part que nosaltres veiem, el pavelló auditiu. El pavelló auditiu fa d'antena parabòlica, perquè ens entenguem. Aumenta entre uns 10 o 15 decibels el so extern, m'ajuda a amplificar una mica el so, i el condueix cap al conducte auditiu, que és el foradet, que arriba fins al timpà, que és el que nosaltres veuríem més o menys. El timpà ajuda també a amplificar el so entre uns 25 i 30 decibels, i llavors a partir d'aquí tenim tota una part molt més desconeguda interior, que és l'oïda interna, que és on te trobem l'òrgan de Corti, que seria com un teclat de piano enrotllat en forma de cargolet, i que és on, quan arriba aquesta ona vibrada a través del timpà i a través de la cadena ossicular, ens ajuda a transformar aquesta ona en un impuls elèctric, en aquest teclat. No? En el principi del teclat hi arribaran els sons aguts, i en el final del teclat hi arribaran els sons greus. Tot això té, a més, al damunt els conductes semicirculars, que són els encarregats de controlar el tema de l'equilibri. I per darrere vindrà el nervi auditiu. Tot això que queda envasat al buit té una trompa que connecta, i això és important perquè després veurem que té relació amb tot el tema dels refredats i així. Té una petita trompa que ajuda a ventilar, perquè això no estigui envasat al buit, i ventila cap al nas, que és la trompa d'Eustaqui. I això, quan ens refredem, és per allà on entren els mocs, és aquella sensació de que quan estic refredat se'm tapen les orelles, que no hi sento. Doncs és aquesta trompa que, quan hi ha molt de moc al nas, s'obstrueix, o el moc pot pujar, o deixa de ventilar bé, i per tant ens tapa el timpà.
3: Clar, no sé si hem percebut la quantitat, és a dir, la sensibilitat i la delicadesa de tot això que ens has explicat d'aquest òrgan, no?
2: Sí, parlem de que el rang d'audició humà està entre uns 20 hertzos. Nosaltres, si parlem en decibels, diríem 0 decibels és el que no podem escoltar. Això no vol dir que no hi hagi so, vol dir que no el sentim. I percebríem fins a 120-140 decibels, que és el límit ja del dolor. Parlem de que una conversa a la biblioteca, per exemple, no? Un xiu-xiueig seria uns 20-30 decibels, una conversa normal hauria de ser uns 60, i a partir d'uns 84 decibels, que ja seria aquell soroll més d'obra, que necessita protecció, aquí ja estem en un rang de seguretat. És a partir, si jo tinc una exposició perllongada aquests decibels, acabaré malmetent la meva orella, i a partir d'aquests 85 i a 120-140 seria un avió, el motor d'un avió, pot causar dany, una exposició 120 de cop, pot causar dany permanent a l'orella. I això en hertzos, parlem d'uns 20 hertzos, que és molt poca cosa, i uns 20.000 hertzos, és a dir, tenim un rang auditiu molt, molt bo, molt, molt sensible.
3: Que està superat per molts animals, també, o això hem de ser conscients, sobretot pels més baixos, no?
2: Exacte, està superat per alguns animals, però... una mica el que deies tu, eh? Està superat cap a dalt o cap a baix, sí que hi ha animals que tenen un rang molt, molt ample. Els ratpenats, per exemple, tenen un rang que em sembla que va cap a 100.000 o alguna cosa així, eh? Un disbarat. Però no tenen aquesta sensibilitat, molts d'ells, que tenim nosaltres, i que, en part, és el que ens ajuda també a percebre també el llenguatge. És a dir, discriminem molt bé, i en aquests rangs que nosaltres ens movem, som molt, molt, molt, molt, molt sensibles, molt, molt, molt... meticulosos a l'hora de discriminar els sons. Que altres animals que tinguin més rang no ho són tant.
3: Hem parlat d'elements que tenen a veure amb l'oïda i que no són estrictament escoltar sons. Has parlat de l'equilibri, has parlat dels refredats i de la mucositat. Podríem aquí afegir els canvis de pressió quan pugem en un avió, quan pugem en una muntanya, no? Sí. Tots aquests canvis. I sovint, quan tenim problemes a l'oïda, sentim dolor, molt de dolor.
2: Exacte. L'oïda és un òrgan que té un dels parells cranials, que és un nervi essencial, un dels nervis més essencials que tenim, que neixen a partir del tronc cerebral, i és una part molt irrigada, molta irrigació, molta sang, molt de nervi, per ajudar a portar tota aquesta informació cap al cervell. Els canvis de pressió, com comentaves, més que una funció de l'oïda, és un efecte secundari, és a dir, com que tenim aquesta oïda interna tancada i només ventilada per aquesta trompa d'Eustaqui, si la pressió externa augmenta o baixa, jo necessito regular-la, necessito equiparar aquesta pressió. Què passa? Que si jo no l'equiparo, el cos envia una senyal d'alerta, no? Dius, escolta'm, si això no ho solucionem, aquí l'orella se m'aixafa, perquè és un òrgan molt petit. Ventilem, no? Per això ens va molt bé mastar el xiclet, empassar saliva o badallar, que són gestos que estimulen l'obertura de la trompa d'Eustaqui, que per tant ens ajuda a ventilar quan anem amb l'avió, quan pugem baixant muntanyes, ens ajuden. I el tema de... Has dit el tema de les pressions i com has dit?
3: El refredat i l'equilibri.
2: El refredat i l'equilibri. Els refredats és el que comentàvem, que s'omplen de moc l'oïda interna, i a l'equilibri parlarem del tema dels conductes, si vols, més endavant, perquè hi ha molts tipus de vertigen. També seria interessant una mica conèixer, no?, què és un vertigen, què és un mareig.
3: Deixa'm preguntar-te sobre accions que fem nosaltres directament sobre la nostra oïda o la nostra orella i que no tenen a veure amb posar-nos auriculars. Per exemple, i això n'estem farts d'explicar-ho, però l'orella ens produeix cera, que també seria interessant saber què és aquesta cera i tal, eh? I sovint hi ha gent que té la mania de treure's aquesta cera amb uns bastonets que venen a les farmàcies o als supermercats.
2: La cera és probablement la funció corporal més denigrada, més denostada de tot el cos. La cera és un material greixós, eminentment greixós, que compleix moltíssimes funcions a l'orella. Tenir cera no és dolent, al revés, és bo. La cera té una acció que és de barrera, simplement, no? Si a mi m'entra un insecte, jo tinc una cera enganxosa, i aquest insecte passa per aquesta cera, es pot quedar enganxat. I estic evitant que aquest insecte pugui arribar en el fons de la meva orella. Té, a més, una acció antibacteriana. Tenir més cera ens evita, ens favoreix que no tinguem tanta incidència, tanta facilitat per fer otitis, per fer altres infeccions del conducte. Per una simple raó, agafeu una mica de greix, una mica d'oli, us l'empastifeu per les mans, poseu les mans a sota l'aigua,
3: sí,
2: però que l'aigua rellisca, l'aigua se'n va de seguida. La cera, que té un component greixós, dèiem, doncs quan jo em banyo, em mullo, ajuda que aquesta aigua no quedi enganxada a dintre de l'orella i, per tant, ja no s'hi pot estancar, ja no puc fer una otitis o és més difícil que la faci. A més, ella per si sola ja té efecte antibacterià, però a més compleix una funció lubricant. La pell, encara que nosaltres diguem ens hem d'hidratar, no? Hidratar sona a aigua,
3: sí?
2: La pell és greixosa. La pell és una capa de greix. Si no fos una capa greixosa, quan plou jo m'empaparia, no? L'aigua no em relliscaria pel braç, em cauria i l'absorbiria. És greix. Llavors, quan ens lubriquem, quan ens hidratem, realment el que estem fent és posar-nos greix. La cera ja fa aquesta funció, lubricant. Si jo me la trec, puc fer també més problemes de pell, dermatitis, eczemes, i a més el palet o els bastonets que ens hi posem, a part de que ressequen i que afavoreixen tot això, fan un efecte pistó, que es diu, que és com si jo tingués un fusell d'aquells antics,
3: sí,
2: el carrego de pólvora, no?, i l'aixafo amb aquell pistó, el bastó fa el mateix. Jo intento treure'm la cera, però en realitat m'estic traient la del lateral, però la que queda davant del bastó, que és la gran majoria, l'estic empenyent cap a dintre. Estic fent que es faci un tap de cera.
3: Per tant, l'utilització dels bastonets és absolutament contraproduent, malgrat que ens pugui semblar que, com que traiem cera, estem netejant. No és veritat.
2: Completament contraproduent. No el recomana a ningú. A vegades que dius, no, això, per aquest pacient... No, el bastonet, mai. La cura que tu has de tenir de les orelles és, quan jo acabo de dutxar-me amb la tovallola, secar-me bé per fora, treure'm la cera que s'obri per fora del pavelló per semblar allò, fer una mica més net, me la trec amb la tovallola, m'asseco bé, intento que no se m'hi quedi aigua, evidentment, i llavors tenir cura en aquest sentit de dir, bueno, doncs si jo tinc més facilitat de fer otitis o tinc més facilitat de que se m'hi quedi l'aigua, faig servir taps en l'aigua, sobretot això, el tema de secar bé... I no tocar-lo el mínim possible, exacte. O sigui, no és posar-la gran son, vull dir, això són les cures de Perogrull, però vull dir, no posar-te grans sons, intentar evitar sons molt forts, no posar-te res en les oïdes ni bastonets, però tampoc altres coses, perquè jo també he vist per l'Instagram i així, com uns aparatets que porten una càmera i no sé què, res, no t'hi has de posar res, perquè ja, encara que aquests diguis, no, mira, aquest ja veig si em putxo o no em putxo, és igual, tens un risc de perforació afegit, no cal.
3: Podríem dir, ara probablement és un resum massa resum, però que la oïda és un òrgan que per cuidar-lo millor que podem fer és no fer res?
2: Sí, 100% ho pots dir, perquè a més la oïda ja té una funció a nivell microscòpic, que és d'anar empenyent la cera cap en fora. Vull dir, aquell sol ja es va netejant. Tu no l'has de, no l'has de remenar per res.
3: Mm. Abans has dit, explicaré la diferència entre un mareig i un vertigen.
2: Sí. Molt planament, un vertigen és aquella sensació quan érem petits i donàvem voltes i allò ens pares, i tens aquella sensació que el món al voltant teu segueix donant voltes. Això és la sensació d'un vertigen. Per què? Perquè el vertigen ve d'un... Parlàvem abans d'aquell tamboret i em va molt bé haver-ho tret.
3: Sí.
2: A aquell tamboret jo m'envia dues informacions, no? La del múscul i la de la vista, i aquests dos em diuen, tu estàs quiet. Però, en canvi, a nivell de l'oïda, aquests conductes semicirculars, així per la ràdio és una mica més difícil d'imaginar-s'ho, però van posats en els tres eixos de l'espai. Vertical, horitzontal i un en profunditat. Quan jo em bellugo cap una banda, el líquid d'aquests conductes es mou, no? El vertical, si jo no em moc de dalt a baix, no es mourà, però en canvi el d'horitzontal i de profunditat sí que es mouen, i és el que em dona aquesta percepció. Si a mi, si m'enganxa una pedreta enmig del conducte, que això passa, o se m'inflama el conducte per un virus, que passa, aquest líquid o queda atrapat o queda, diguéssim, més espesseït i envia una informació de gir quan jo estic quiet. Aquesta informació de gir contrasta amb la de la vista i la del múscul, i el cervell no és capaç d'interpretar-ho. Què interpreta? Dius, hòstia, no sé què em passa.
3: Clar.
2: Tot gira, jo no giro, doncs ha de ser el món el que gira. I llavors comença a donar aquesta sensació rotatòria, que és diferent a el que a vegades diuen de com si se me'n va el cap, no? Em marejo com si se m'anés el cap, o com si anés a perdre una mica l'equilibri. Si no hi ha una sensació rotatòria clara, s'ha de mirar bé, pot ser un vèrtic, però s'ha de mirar bé, perquè podria ser un altre mareig. En la gent gran, a vegades, moltes vegades, és perquè perd una mica la sensibilitat del múscul, per exemple, o alguna falla visual, o hi ha una cosa que es diu el presbivertigen, que és que, igual que perdem una mica l'audició, perdem una mica també la capacitat de percebre bé l'equilibri.
3: Correcte. Per tant, tot això depèn, totes aquestes sancions depenen també de la oïda. Les principals malalties, però és la pèrdua de una de les més importants, és la pèrdua de sensibilitat auditiva?
2: Sí, les principals malalties les podríem agrupar en grups, no? Podríem parlar de les infeccions, segons si afecten a l'oïda externa o interna, bueno, mitja o interna, que serien les otitis, una otitis externa, que seria la típica de l'estiu, que se'm queda una mica d'aigüeta, estancada allà davant del timpà, allà afavoreix que s'hi creixi alguna bactèria i, pum, faig la infecció.
3: Això de l'aigua? Sí. Perdona, però sí. Això de l'aigua, per què succeeix? Hi ha gent que li succeeix sempre. Sovint, no? Se'n va a la platja, se'n va a la piscina, salta o es banya o senzillament es capbussa i enganxa una otitis perquè se li queda l'aigua dintre, i gent que viu tota la vida fent fins i tot immersió i mai ha tingut cap problema.
2: Sí, per què? Hi haurà molts factors, eh? Un d'ells és que són molt diferents. És a dir, jo puc fer més cera, puc fer-ne menys, això ja hem parlat que contribueix a ajudar que l'aigua no es quedi estancada, però després, de conductes auditius, n'hi ha de tots tipus i tots colors. Nosaltres, que en veiem bastants a la consulta, ja t'ho asseguro, hi ha gent que té un canyo com el túnel del Cadí, i hi ha gent que, hosti, per passar-li a l'otoscop el més finet al pediàtric, sues. Llavors, clar, si jo tinc un canyo molt ample, no? O si, per exemple, davant del timpà faig una petita panxa, que també n'hi ha alguna, allà puc fer una mica de bassa. Si el canyo és molt ample, és fàcil que l'aigua torni a sortir. Com tinc una botella gran, un forat de garrafa, l'aigua cau sense problemes. Conforme el conducte es fa més petit, es fa aquell efecte de tensió superficial, que es diu, no? Quan jo tinc una ampolla amb un foradet molt, molt, molt petit, encara que la giri, l'aigua resisteix i no cau. L'he de sacsejar perquè caigui a vegades les gotetes. Això et pot passar també amb un conducte auditiu més petitó. Pot ser que l'efecte tensioactiu de l'aigua impedeixi o li costi més de sortir, no? Que és aquella sensació a vegades que dius, si se m'ha quedat l'aigua allà enganxada i no surt, i poso l'orella cap per baix i tampoc surt. Per què no surt? Pues perquè realment es queda allà

0: pèrdua auditiva, i llavors, dintre, no sé si dintre o a part, parlaríem dels acúfens, no? Que és aquest sorollet molt molest, molt emprenyador, que no la majoria no són dolents, s'han de mirar bé, però no acostumen a ser dolents, però tampoc tenen un tractament, no tenen una solució clara. Llavors, per què succeeixen? Des d'exposició a sons molt forts, que puguin malmetre una mica l'òrgan de Corti, envelliment propi de la oïda, quan mira que aquest òrgan de Corti, dèiem que era com un teclat, a mesura que ens anem fent grans, hi ha tecles d'aquest teclat que van deixant de funcionar, i si alguna deixa de funcionar i deixa cicatriu, aquesta cicatriu podríem dir que és l'acúfan, és aquest sorollet. Què s'hi pot fer? S'intenta fer tractaments, si no són deguts a altres coses, allò, alguns acúfans molt d'aparició molt sobtada poden ser de lesions del nervi, s'hi pot intentar fer alguna cosa, però si no, el que es fa és tractament amb cortisona, si desapareix o no minoren bé. Hi ha alguns fàrmacs que no acaben de funcionar del tot bé, com serien el tinitant, però és de lo poc que tenim ara mateix posat, allò vigent en farmàcia, i si no, el que es fa és una recomanació de mesures higièniques, que diem, que és pues, controlar l'estrès, per exemple, perquè això fa que baixi molt el llindar que tu tens de percepció. A l'hora de dormir, posar sons blancs, una mica allò com un riu, una pluja, perquè ajuda a despistar una mica el cervell d'aquest so i aprendre a conviure. Es fa rehabilitació auditiva, que una mica treballa això, aprendre a conviure amb tot plegat.
1: I anem al tema més genèric, que és el tema sons, auriculars, i després gent que pugui treballar, doncs això, en una obra, en una discoteca, al mig del carrer, a Arenys no tant, però a l'autopista, a la Nacional, a la Diagonal de Barcelona. Quin efecte té tot això sobre la nostra oïda i com la podem cuidar?
0: Els auriculars fan una mica un efecte tap. És a dir, jo em poso un tap a l'orella, per tant, el so que entra no té una escapatòria fàcil, és una ona al final, les ones reboten, però quan rebota amb el casco i torna a entrar. Per tant, l'auricular en si amplifica una mica el so que jo estic ficant cap a dins de l'orella. Aquests cascos que portem nosaltres, els que no ens veieu, portem uns cascos d'aquests de ràdio,
1: sí,
0: grans,
1: de cinta,
0: que van per fora, que van per sobre el cap.
1: Que, a més, perdona, diuen que són més bons,
0: Exacte.
1: que els altres. És a dir, també aquí hem de saber que hi ha uns auriculars que ens aniran millor i uns auriculars que ens aniran pitjor.
0: Per les orelles, el millor seria portar uns d'aquests com els que portem nosaltres, ben grans, que generin una mica d'espai, que tot i que fan aquest efecte tap, perquè el so torna a rebotar cap a dintre, li estic donant una mica més d'aire a l'orella. No està ficat a dintre del conducte, sinó que està una mica per fora. Ens donen un palet més d'amplitud. Ara, són més incòmodes de portar. Llavors, la gent que sol portar doncs els cascos dels AirPods, els auriculars aquests petitons, que es fiquen cap a dintre, que són més fàcils de dur. Això fa aquest efecte rebot, a més portem la música alta, tenim la cancel·lació de so, que no deixa de ser un micròfon que agafa el so i el torna a ficar, diguéssim, el rebota cap endintre per cancel·lar el so que tu sents, però no deixa de ficar soroll. I portem la música molt alta, ens exposem a molts sons diaris, autopista, deies tu, a la feina, i això pot marmar o pot envellir més ràpidament el nostre òrgan de Corti. El que veiem és que des que hi ha els auriculars, les audiometries en gent jove són pitjors. És a dir, jo quan faig una audiometria, que és una prova per mirar quin rang de sons percebo, empitjoren. És a dir, estem més sords. I, per tant, es preveu que també arribarem a grans amb més problemes d'audició. I això, amb els nanos és molt important, amb els bebès és molt important, i per això es fan aquelles proves de sordera, perquè són molt plàstics, no? Quan neix un nen, els primers mesos, el seu cervell és molt, molt, molt plàstic, és on t'absorbeix gran part de les coses. Si no té estímul auditiu, aquesta part auditiva es reconstrueix i s'aprofita per altres sentits, per la vista, per el que sigui. Després és molt difícil de recuperar això una vegada passat aquesta etapa. Per tant, una sordera detectada als 2 mesos no és el mateix que una sordera detectada als 2 anys. A part, tot l'aïllament social, els problemes que després per llenguatge tindrà aquest nen, està vist que també el neurodesenvolupament es veu molt afectat, perquè jo no tinc la capacitat de rebre informació de la mateixa manera, amb la mateixa facilitat. Per tant, intel·lectualment em costarà molt més desenvolupar-me. I això, en els primers mesos, és molt important, però ho és també en els últims anys de la vida. Per nosaltres sembla que dius, bueno,
1: sí,
0: ara ja està, ja quan sigui gran... Doncs,
1: ja anem de baixada, no?
0: Ja anem de baixada, exacte. Sí. Però quan ens fem grans, la oïda... és un estímul cognitiu. Estem molt preocupats per l'Alzheimer, per

0: demències, per les pèrdues de memòria. Què es recomana amb tot això? L'estimulació cognitiva, no? Que això també donaria per un altre programa. Mm. L'estimulació cognitiva és llegir, és escriure, és fer allò, jocs de passatemps, passar crucigrames, però també és participar socialment. Quan jo començo a perdre l'audició, sí, m'agrada molt fer el símil, ja que estem a la ràdio, de que no, els oients que ens escolten els hi agrada, no? I els hi és fàcil aguantar el programa. Sí. Doncs és un programa bo, doncs ens és fàcil escoltar-lo, mm, i fem les 2 hores de programa i no hi ha cap problema. Ara, intenta desintonitzar la ràdio. Posa't en una freqüència allò, clar, intermitja, intenta aguantar 2 hores de programa, per molt bo que sigui el programa,
1: no, no,
0: acabaràs desconnectant.
1: Ni 5 minuts.
0: Ni 5 minuts, sí, perquè li demana molt en el cervell. Això és molt demandant pel cervell. A la gent gran li passa una mica el mateix. Perdo les freqüències agudes, que és on es mouen, sobretot, les parts més entendibles, les oclusives, totes les lletres més oclusives de l'alfabet, que són molt prevalents en el nostre idioma, mm, es mouen en els rangs aguts. Quan jo perdo els rangs aguts, perdo la capacitat d'entendre la llengua. És a dir, encara que jo perdi poca audició, si perdo aquest rang, perdo la capacitat. Parlem de que algunes presbiacúcies tenen límits de 10.000 hertzos, per exemple, eh? Mm. O sigui, perdo la meitat, però es perdo la meitat de sobre i es perdo la capacitat d'entendre converses. Llavors els hi costa molt seguir la conversa. Això fa que es comencin a aïllar, no? Que deixin de participar però, bueno, per mandra, perquè em costa, i aquesta reclusió social disminueix l'estímul cognitiu que tenen, i això fa que s'acceleri molt la pèrdua de memòria, la pèrdua de, o sigui, la demència. Tots aquests pacients que tenen un inici d'Alzheimer i que no hi ha una hipoacúsia, un dèficit d'audició corregit, avancen molt més ràpid. Per molt que jo li faci fer estimulació cognitiva amb llibres, llegint, que li posi la medicació que li toca posar, avançarà més ràpid, perquè no tinc aquest input constant que és la capacitat d'escoltar. I es negligeix molt. Hi ha molta gent que diu, no, és que no hi sent, però no es vol posar els audífons. Mal, malament.
1: Clar.
0: És molt important corregir-lo, perquè ens ajudarà a mantenir-nos en forma.
1: Pues, n'acabes de dir, una és aquesta, és, no sent bé però no vol posar-se els audífons, i l'altra és la dels familiars, no? Sí. La vista sort, i el deixes allà, sí, i no el deixes marginat, però, bueno, en una trobada familiar no fas l'esforç d'incorporar-lo, el deixes allà en un racó, perquè com que està sort, no, sí, sent la meitat, és igual, ja ho li explicarem després.
0: Sí,
1: no?
0: A més, és especialment complicada, perquè segur que us heu trobat amb el típic senyor gran, no?, que li parles, no et sent, li parles, no et sent, crides una mica més i et diu, no me grites que no estoy sordo.
1: Sí.
0: Això és part de la malaltia, és a dir, amb la presbiacúsia, amb aquesta pèrdua del so, de la capacitat d'escoltar quan ens fem grans, perdem el rang dels aguts i, a més, es dona un símptoma acompanyant que es diu algiacúsia, algi de algia, que vol dir dolor, acúsia, que vol dir escoltar, no? Sento, escolto amb dolor. I és que, quan puges molt els decibels, els hi fa mal. És a dir, baixa una mica aquest llindar del dolor que teníem nosaltres 120-140, se'ls hi redueix,
1: sí,
0: per tant, si jo els hi crido més, els molesta, però, en canvi, si els hi parlo més fluix, no hi senten. Llavors, genera una complexitat molt gran que s'ha de salvar amb l'audífon. Me sap greu, perquè, a més, són molt cars i jo entenc que costen molt de sufragar, però realment és una eina molt valuosa.
1: Per tant, tornava a preguntar, vale que tenim aquí a Catalunya una multinacional que se n'encarrega de vendre-hi molts i tal, i que fa molta publicitat, i, per tant, estem molt sensibilitzats en aquests aparells. Però, més enllà d'això, és important, i cada cop més s'utilitzen aquests aparells, i és important que es facin servir. Quan arribats a determinada edat hem perdut una quantitat de rang de capacitat auditiva.
0: És molt important, perquè quan arribem a l'edat ja geriàtrica, que diguem, o sigui, els últims anys de la vida poden ser perfectament 30 o 40, eh? Vull dir, passats els 65, que no és edat geriàtrica, això la meva dona, que és geriatra, em pelaria, però passats els 65, que és quan comencen a aparèixer tots aquests tipus de problemes, és important cuidar-nos, perquè no es tracta de posar un pegat, es tracta de mantenir la qualitat de vida. És a dir, a partir de certa edat, nosaltres comencem a perdre. Tu estàs en un plató, digues, a partir dels 30 hi ha un plató que és, digues, una meseta, una sí, línia estable, on te mantenim més o menys la densitat òssia, on te mantenim més o menys la densitat muscular. Jo puc, si jo estic en forma als 30 anys, més o menys em puc mantenir així uns quants anys. A partir dels 65 comença una corba lenta, però constant, de pèrdua. Encara que jo vagi al gimnàs, surti a córrer, no, diguéssim, no guanyaré per sobre del que era el meu potencial a 30 anys. mantindré, i mantindré molt, i segurament em mantindré en forma durant molts anys. Hi ha gent que arriba molt, molt en forma a 70 i a 80 anys, i parlo de molt en forma, vull dir que, jo, que els veus i dius, joder, està amazao. Amb tableta, vull dir que arriba bé la gent. Però no és la potència física o el potencial físic que tu tenies abans. I això passa amb tot. Passa amb el cervell, passa amb el múscul. És una corba lenta. Per això, quan la gent gran ingressa, els hi costa més recuperar-se, perquè el que perden durant l'ingrés no ho poden recuperar. És a dir, com a molt, molt, molt, molt, molt, podran arribar a recuperar aquesta corba per on ells anaven, però no tornaran a estar. No? Si van a ingressar amb 65, fan un ingrés llarg, se'n van a una convalescència i surten amb 66, què passa? Fractures sí. grans, coses així més greus, no tornaran a estar com estaven amb 65. Com a molt, com haguessin pogut estar amb 66.
1: Correcte.
0: I això costa molt de trobar. Doncs tot el que nosaltres fem és per mantenir l'autonomia. No és per guanyar, és per mantenir l'autonomia. És a dir, jo em poso uns implants dentals per mantenir la meva autonomia a l'hora de menjar. Em poso uns audífons per mantenir la meva autonomia a l'hora de socialitzar. Em poso unes ulleres per mantenir la meva autonomia a l'hora de veure, llegir, escriure. Tot el que jo faig ha de ser enfocat a mantenir l'autonomia, i és molt important que s'entengui també.
1: Podríem seguir parlant hores i hores, perquè hi ha temes que han quedat penjats. Per exemple, espais de silenci.
0: Espais de silenci.
1: No sé si és interessant tenir espais de silenci. I l'altre que et volia preguntar és, quan vius amb gent gran o tens al teu costat gent gran, utilitzar de termòmetre el volum de la tele, que això sol ser bastant definitiu.
0: Sí, espais de silenci estaria molt bé que en tinguéssim, és a dir, que poguéssim gaudir d'espais de silenci. Jo crec que ja no només a nivell auditiu, sinó a nivell psicoemocional, o sigui, a nivell d'ansietats, de frenar una mica, de trencar una mica el bucle aquest d'estrès que portem del dia a dia, estaria molt bé. I el volum de la tele sí, és definitiu. Jo me'n recordo de la meva àvia, que sabia si estava a casa des de la porta de l'entrada. Però sí, és que és molt important, i és molt visual, és a dir, si la tele tu la notes forta, és a dir, si jo entro i dic, hòstia, aquesta tele a mi m'atossiga, aquí hi ha un problema d'audició, evidentment, perquè si t'atossiga tu, atossiga qualsevol que tingui l'orella bé, no és que no hi ha cap diferència. És un molt bon termòmetre de l'audició, no? És a dir, escolta'm, aquí passa alguna cosa.
1: Doncs siguem, jo crec que aquí hi ha dos aspectes. O siguem curosos amb la nostra pròpia oïda a l'hora de prendre la decisió de posar-nos uns auriculars o fins i tot de comprar-nos uns auriculars, no? A saber escollir quin tipus d'auricular i després segurament quina marca i quin model és el que més ens interessa. Sovint ho fem bàsicament pel preu.
0: Sí.
1: Doncs, bueno, aquí hem de potser utilitzar altres paràmetres perquè al final és un element de salut. I després ser sensibles al que tenim al nostre entorn, sobretot si tenim infants o gent gran, no? A quin volum ens parlen, a quin volum escolta la televisió, amb quina fluïdesa entenen una conversa, ens pot donar pistes de que potser tenen algun problema d'audició. No?
0: Sí, jo crec que, com bé dius, no hem d'escatimar amb les coses que fem servir, no?, per cuidar la nostra salut. És a dir, jo intentaria no escatimar massa en uns auriculars. Sí que dintre dels auriculars, la gran majoria ara venen amb cancel·lació de so, però la majoria dels auriculars que venen amb cancel·lació de so venen amb una altra moda, que en anglès és el talk-through, però que seria com parlar a través de, no?, tot i que porti l'auricular, que em permeti escoltar la conversa, i que és un mode que atenua molt el so que emet l'auricular. És una bona alternativa, i és el que faig servir quan vaig a treure el gos, per exemple, perquè m'agrada portar la música, però m'agrada també que no m'atropelli un cotxe quan atreveixo, no? És a dir, poder sentir el que ve del carrer. Llavors és un molt bon mode perquè atenua molt, sí que és veritat que se sent molt baixet, que si la teva intenció és dedicar la teva atenció a escoltar allò, doncs no és el millor de tots, però és que igual no hauria de ser tampoc l'input principal, sinó que hauria de ser més un acompanyament del dia a dia, en tot cas. I després, el que em deies, no?, de símptomes, sí. A part de tot això que hem parlat, sobretot els oients haurien d'estar atents, no?, quan hi ha un problema d'orella, diguéssim, important, que necessiti una atenció, una visita, sobretot quan hi ha una pèrdua brusca. És a dir, jo puc tenir una pèrdua brusca per un so, per un barotrauma, que es diu, que hi ha un so molt fort, una pressió molt forta, trenca el timpà i hi ha una pèrdua brusca d'audició. Però a vegades infeccions, tumors, poden afectar i poden donar pèrdues brusques, no?, de la nit al dia he perdut l'audició, no? No hi sento d'aquesta orella. S'ha de mirar amb cura, un dolor molt intens, evidentment, que hi hagi secreció, que surti pus a través de l'orella, que això són símptomes d'infecció, s'han de mirar, i acúfans, marejos i així, amb una mica més de cautela, però els acúfans, sobretot quan és un acúfan unilateral, és a dir, d'una de les dues orelles només, és important mirar-lo perquè a vegades, poques vegades, però n'hi ha, s'associen a un tumor del nervi auditiu i, per tant, s'ha de mirar, s'ha de descartar.
1: Francesc Casamitjana, doctor metge de l'àrea bàsica de salut d'Arenys de Mar, que, com sabeu, depèn de l'Institut Català de la Salut, davant de qualsevol dubte, metge de família, aneu al CAP, demaneu hora i que us facin una primera visita.
0: Molt bé.
1: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Seguirem parlant, perquè aquí han quedat alguns temes pendents, però seguirem preocupant-nos de la nostra vida.
0: Moltes gràcies a tu per cedir-nos l'espai, Josep Maria.
1: A tu per acompanyar-nos. I ara sí, baixeu el volum, sisplau.
0: Sí.
2: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reforma se'n som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.

0: Doncs després d'haver-nos escoltat, espero que bé, i sobretot més i millor ens podrem escoltar de cara al futur, si fem cas al que deia el doctor, ens aturem, que són les 10 en punt del matí, tot just després de les 10, després d'uns consells, reprendrem la programació amb l'entrevista a en Ricard Serrador, que serà en aquests estudis per fer-nos en 5 cèntims de com veuen els comuns l'actualitat de la vila. No marxeu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit avui en la sessió de control al govern espanyol al Congrés, on el líder dels populars ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que hi canviarà tot això. Aquestes han estat les primeres reaccions de tots dos, un cop coneguda la imputació de l'expresident socialista.
3: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
4: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
2: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, li ha preguntat a Sánchez que on s'acaba el lobbisme i on comença el tràfic d'influències. I els conflictes laborals en sanitat i educació continuen oberts aquesta setmana amb noves vagues i negociacions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir avui en una jornada marcada per la vaga a les escoles bressol per intentar frenar les mobilitzacions. El govern ofereix avançar 3 anys l'augment salarial pactat amb Comissions i UGT, millorar complements i incorporar 2.405 professionals més de cara al curs vinent. Tot i això, els sindicats com USTEC i CGT i professors de secundària consideren insuficient aquesta proposta i, de fet, professors de secundària ja ha deixat clar que no assistirà a aquesta mesa. En paral·lel, els metges també fan avui nova aturada convocada per Metges de Catalunya per reclamar també millores laborals i reduir la sobrecàrrega assistencial. Aquesta és l'onzena jornada de vaga des del mes d'octubre. I desnonada la dona del pis del carrer de Buenos Aires, número 60, Barcelona. Des de primera hora del matí, una cinquantena de persones s'han aplegat a les portes de l'edifici, però no han pogut evitar l'entrada de la Brimo, que ha desbloquejat finalment la porta d'accés. Fa una setmana ja es va intentar desnonar aquest mateix pis i els diversos sindicats ho van poder evitar. Es tracta d'una dona que viu amb els seus 3 fills menors i que el fons New Amsterdam Developers ha desnonat per llogar el pis per habitacions. I minut de silenci avui a les 11 a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia també una ordre d'allunyament.
1: Notícies en xarxa.
5: El 91.2 de la FM. Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
6: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
5: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
6: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
5: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
6: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
5: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
7: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
1: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
8: Com pot ser, si sempre feu fotos?
1: Sí, però no són de veritat.
8: I si li regalem un reportatge?
1: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
9: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
10: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
11: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
12: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
11: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
13: Segueix-nos a les xarxes socials.
14: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Esteu escoltant la ràdio.
1: Les 10 i 7 minuts del matí, som a Ràdio Arenys. Esperem la vostra participació al 93 795 79 12. És dimecres, toca parlar de política. I per això avui contem amb la presència d'en Ricard Serradó, que com sabeu és cap de llista, fins ara, actualment, el proper mandat ja no, però cap de llista dels comuns. Ricard Serradó, bon dia, benvingut.
2: Molt bon dia, què tal, com esteu?
1: Doncs amb moltes ganes de parlar amb tu. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres, home.
1: I permetre'ns comentar l'actualitat. Ara començarem per l'actualitat del país, si et sembla. Després de l'aprovació de l'acord de pressupostos d'ahir, jo crec que val la pena. Però deixa'm abans preguntar-te sobre, en aquest cas, Arenys en Comú, Arenys a Mar, que... jo ara quedaré fatal, però, clar, jo amb la Judit Puig no tinc tanta... No tinc tanta confiança com la que hem establert aquest temps que hem anat fent confiança.
2: Correcte.
1: I sé que serà igual d'interessant i divertit o més, però he de dir que, si deixes de ser cap de llista, que és el que sembla que passarà, doncs ja no serà el mateix.
2: Serà millor, serà molt millor.
1: Això ho dius tu. Segur que ho serà.
2: Sí, la veritat que... es va fer l'assemblea i es va decidir. I vam gestionar-ho de la següent manera. Les últimes eleccions jo anava de cap de llista i la Judit anava de número 2. El partit l'hem dividit i el gestionem, que tant la Judit com jo portem el tema d'Ajuntament, el tema del dia a dia, el tema polític de l'Ajuntament, i hi ha uns companys que porten tot el tema del grup, del grup d'Arenys en Comú. Llavors, ara, l'any que ve, quan tornin a haver-hi eleccions, el que hem dit, home, nosaltres, i això ho hem dit des del primer dia, teníem la il·lusió, esperança de sortir tots dos en aquestes últimes eleccions. Ens vam quedar a 13 vots, que la Judit no va poder entrar com a regidora. Llavors, aquest any, amb l'assemblea s'ha decidit, per diferents motius, no aquest només, sinó per diferents motius, que creiem que la Judit al capdavant i jo estar número 2, invertint-nos a la posició, podia ser molt millor. La Judit... és tècnica amb un ajuntament, coneix el funcionament intern d'un ajuntament. Aquí a Arenys ha estat i està amb tot, des de que va estar fent a l'estiu, a l'Arenys estiu, no recordo ara com es deia, que portava tot el tema de l'estiu, de... ha estat amb Cavalcada de Reis, ha estat amb el Tió, està amb un munt de coses, i hem decidit això. Anem a dir que és el mateix equip.
1: Val.
2: Som el mateix tàndem, hem intercanviat posicions i ja està, no hi ha més.
1: A més, sabent que encara no sabem tots els caps de llista i, per tant, poden haver algunes sorpreses, de moment serà l'única cap de llista que tindrem a les properes eleccions municipals, perquè la resta de formacions que de moment ja han explicat quins seran els seus caps de llista, bàsicament són senyors. Per tant, aquí també Arenys en Comú es diferencia una mica.
2: Sempre intentem buscar la millor persona en el moment, eh? En aquest cas, doncs, evidentment, és la Judit Puig, i sí, per ara dels caps de llista coneguts, sí, com dius, en falten uns quants, doncs és l'única dona. I igual com ens diferenciem, que ja se sap qui és el número 2 també,
1: sí,
2: que els altres seré això, que els altres doncs sabem el cap de llista i no sabem ningú més, no?
1: Bé, en tot cas, ja arribarà el moment de fer valoracions. Entenc que, o espero que tothom entengui, que el que hem dit al principi era una petita broma, un parlar lleuger. Evidentment, les entrevistes, les xerrades, els discursos en ple, tot serà igual, millor segurament, i per tant esperem que pugueu rebre el recolzament que espereu rebre, que al final és el que compta.
2: Esperem. Amb això treballarem i amb això estem treballant. És una cosa que ja no dos, fins i tot podem parlar de tres. El que ens és important, Josep Maria, és el poder ser més decisius amb funcionament de l'Ajuntament d'Arenys. Llavors, això ens dona més força com per decidir o tenir més vot en segons quines decisions. I això és amb el que treballarem, lluitarem i amb això estem.
1: Que, per cert, Ajuntament d'Arenys, ara anirem a lo dels pressupostos, però deixa'm preguntar una pregunta que estic fent a tothom, ara que ja portem 3 anys i som tot just a un any de les eleccions. Quina valoració comenceu a fer d'aquest mandat que acabarà l'any vinent i que ha estat històric, perquè ha estat el primer mandat on una formació política ha pogut governar sense acords, és a dir, posant damunt la taula el seu programa polític, i després de aquest gir que va fer en canvi de partit, canvi de lideratge, canvi de persona al capdavant de l'Ajuntament.
2: Sí, aquesta situació, jo crec que tothom és conscient del perquè. Crec que Junts està governant amb uns regidors cedits per un càstig a l'antic govern, evidentment, que hi havia aquesta rivalitat, no?, d'Esquerra amb l'Anabel Moreno i Junts amb l'Estanis Forts, doncs hi ha hagut aquest càstig i per això... I em sembla que el govern és conscient i almenys sempre al principi ho deia, espero que ara encara sigui conscient.
1: Al principi ho deia, ara sí. Últimament no ho he sentit gaire, però al principi del mandat sí que ho anaven dient.
2: Que sigui conscient que té uns vots cedits temporalment. I la veritat que a nosaltres ens ha sapigut greu, ens està sapiguent greu, perquè un mandat on tenen majoria absoluta, on econòmicament l'Ajuntament d'Arenys de Mar, tothom sap que és solvent i té diners, que amb una bona gestió i previsió es poden fer un munt de coses. Nosaltres veiem que es va molt el dia a dia, i us ficaré exemples, canviem coses del dia a dia, és que no podem veure una previsió llarga. Canviem la riera, la manera, sí, d'aparcar la riera. Ho han canviat i aquí ho tenim, una decisió. Anem molt de globo sonda, de que l'Estanis a l'alcalde se li acudeix, pensa o imagina, amb més bona fe, amb el que sigui, o amb una visió que ell pot tenir, la diu, i ja veurem si es fa, es fa, si no es fa, no es fa. Llavors, nosaltres trobem a faltar una previsió, i per això, a vegades també, al principi del mandat demanàvem un pla de govern. Se'ns va dir que no, ja... Doncs potser ja s'entén, no? Llavors veiem això, que manca previsió, no hi ha una visió de futur del poble, no hi ha un treball de futur del poble, moltes gestions s'han portat com s'han portat i no han sigut de la manera més correcta, diguem clarisses, diguem... Són coses molt significatives pel poble que s'han portat com s'han portat. Creiem que han saturat la manera de treballar interna. Uh-huh. Igual com l'Ajuntament s'ha d'ordenar, l'Ajuntament s'ha de donar eines en els funcionaris, la manera de treballar, coneixement, tot, i s'ha d'ordenar, i les places que manquen, etc. Molt bé, però els estan saturant. Si són els que són, i... Per exemple, perquè ens entengui tothom, si amb els arquitectes, que amb el tema d'urbanisme és on, sí, es veu més, amb els arquitectes, les obres van com van i tenim dues grans obres, per exemple, si n'hi fiquem 10 petites, van desbordats. No poden donar el control que caldria a cada una d'elles. És un exemple visible, perquè llavors què passa? A places dels Països Catalans, doncs, va acabar més tard del que havia d'acabar i hem perdut part de la subvenció. Clarisses, no cal que en parlem, que ho sabem tot. Cada una de les coses li trobem a faltar una dedicació, una professionalitat, un temps que a vegades no és el polític qui ho dona, qui ho ha de fer, ni molt menys ha de ser tècnic, però el tècnic l'has de deixar treballar. igual com li has d'exigir, li has de deixar treballar. Aquesta és la visió que estem tinguent durant aquest mandat i és una llàstima, és una llàstima.
1: En diferents ocasions i als plens ho hem escoltat, l'alcalde recorda que estem en un pla econòmic financer i que malgrat que puguin haver no sé quants milions al banc, 15, 18, no, això ha anat creixent, la capacitat per una llei injusta i tal, que ell no pot, no pot gastar-se diners i no pot fer determinades qüestions que, bueno, havien estat anunciades durant la campanya.
2: Sí. Ara ho veurem. Ara que ve una altra campanya, Josep Maria, apuntem-nos al dia d'avui, que més o menys falta un any, aviam si realment no es pot. M'enteneu? És una cosa... Un altre exemple, ara que, que dius de plens. Demà tenim ple, correcte? El funcionament dels plens, i ho hem dit moltes vegades, és dir... Una setmana abans, dijous passat, teníem la comissió informativa, que és quan el govern i la secretària t'informa dels temes que van a ple i et donen la documentació perquè puguis veure, comentar, preguntar, etc. Un cop es fa la comissió informativa, el dossier es tanca, no pots veure res, si l'has baixat ja ho treballes per tu, però el següent dilluns... és quan et donen la informació de què va el ple, si hi ha hagut coses noves o així. Si teniu presents els plens, sempre hi ha la part de modificació de crèdit d'aquestes o l'acceptació d'aquestes factures que
1: sí,
2: es gestionen per un camí diferent del que s'hauria de gestionar perquè el contracte està caducat i de fa 10 anys, no culpa del govern, de fa el que sigui, etc. Molt bé. No la tenim encara. O sigui, el dimarts encara no ho teníem. Que sabem que arribarà, perquè sempre arriba a l'últim moment. Per què? Perquè així entren totes les factures possibles fins a l'últim moment. No són maneres de treballar. Perquè llavors tots els funcionaris van amunt i avall i saturats i així. L'oposició no pot veure-ho en temps. Si poden entrar 10 factures... dilluns, abans de la comissió informativa, clar, es tanca, entren aquestes 10 i les següents entraran per la següent. No es pot treballar d'aquesta manera. I aquest és un exemple, perquè ens entenguem, de com ens estem acostumant a treballar, que no és manera, i en aquest ple, doncs, evidentment, demà els hi diré que no pot ser, home, que no pot ser. Que tenen majoria absoluta, ja ho sabem. Per això ho fan, si no, no ho podríem fer.
1: Tampoc va al ple, bueno, no ho sé, no ho sé, però pel que diuen no està clar que el ple vagi al nou rom, tampoc, perquè estàvem amb aquella cosa del període.
2: No, no hi va, no hi va.
1: Per tant...
2: Perquè el nou rom hi han hagut al·legacions, recordem que es va aprovar el nou rom, es va fer l'exposició pública, llavors hi han hagut algunes al·legacions per part d'entitats i s'han de reunir la comissió del ROM per acceptar-les o desestimar-les i llavors anirà. I com que sé que no s'han pogut reunir encara, no anirà aquest mes al ple.
1: Bé, en tot cas veurem quan hi va. Va, ara sí. I a més ho aniré juntant amb coses de la vila, eh?
2: Vinga, va,
1: parlem dels nous pressupostos de la Generalitat... Bueno, dels nous pressupostos, perdó. De l'acord de pressupostos de la Generalitat, que ha de ser la base dels nous pressupostos, els primers des del 2023, també s'ha de dir.
2: Sí. Ja que... tocaria, eh?
1: Home, jo penso ja tocaria, que sí.
2: Tot i no ser el nostre govern i és un altre partit i així, però sí que és veritat que és importantíssim tenir pressupostos perquè pots allargar fins un punt, però arriba un moment on no es pot allargar. I no estic dient que la culpa sigui dels partits de l'oposició, que a vegades si el govern no s'hi posa bé, doncs, escolta'm, has de ser conscient, no?, que política vol dir negociar, eh? No ens oblidem d'això.
1: Sí, sí, absolutament. Escolta'm, d'aquests anunci d'acord hi ha coses que pensen cap al Maresme i coses que també des de Comuns que també donen suport a aquests pressupostos i que heu estirat, diguéssim, una part d'aquests pressupostos cap a compromisos en aquest cas...
2: Més locals, vostres, més comarcals,
1: exacte.
2: Sí.
1: Doncs també s'apropen. Una és... Des de Comuns s'ha estirat cap a la vivenda social, és a dir, cap a l'habitatge públic. Veurem finalment amb què es concreta, però de moment s'ha estirat cap aquí. Esquerra ha tirat això del famós tren orbital. Què més? ahir parlàvem amb l'alcalde i ens deia, home, amb l'aprovació d'aquests pressupostos, diguéssim que com a Ajuntament d'Arenys de Mar estem contents, perquè ens ha de venir un milió, mínim 1.300.000 euros per les Clarisses, qui sap si una mica més, i uns 250.000 euros més per les escoles. T'he tirat moltes coses, ara aquí...
2: Sí, sí, sí. Ara... és evident que hi ha dos aspectes. Una, no oblidem que amb visió local, sabeu que la nostra visió política local és molt diferent a la visió política global, correcte? Llavors, nosaltres som dels que pensem que pel bé comú, tant és... marques, tant són partits, el que interessa és aconseguir aquell objectiu. Sí que és veritat que, clar, hi ha uns interessos de partits que llavors això fan, que no, que jo no pacto amb tu, que... Nosaltres des de Comuns, com funcionem? Des de Comuns es parla amb la comarca i diuen, escolteu, què necessiteu? I comarca parla en cada un dels pobles i, nois, què necessitem? Quins punts hem de demanar, a part del que ja tinguin? I nosaltres, doncs, evidentment, es va estar parlant del CAP, es va estar parlant de les línies de bus, que a vegades no fas molt ressò de les coses, però no vol dir que no facis res. I, evidentment, es va traslladar cap allà. Però, clar, es trasllada com a comarca.
1: Clar, evident.
2: Perquè,
1: evident.
2: Clar, la línia de bus, per exemple, que n'hem parlat moltes vegades, o tots, i repeteixo, tots, sigui el partit polític que sigui, crec que estem d'acord de la necessitat que tenim del transport públic i d'aquests busos que ens mouen, tant sigui a Can Ruti, tant sigui a Barcelona. Clar, no és Arenys exclusivament que ho necessita, és Arenys, Arenys de Munt, és Canet, és Calella, sí, sí. Etcètera. N'hi ha alguns que ho tenen i n'hi ha alguns que no ho tenim. Llavors, hem apretat per aquí. Però, sobretot, els comuns hem apretat per el que ja fa anys que estem a les eleccions dient que és la vivenda. La problemàtica aquesta de vivenda, que ara tothom en parla i ens vanagloriem de que coses que comences a dir que al final s'apunti tothom i tothom ho vegi i tothom lluiti. Si ja està bé, és correcte. Amb el tema de la vivenda, amb el tema de la construcció de pisos, a Quirenys s'ha fet aquesta construcció amb fundacions dels pisos de lloguer assequible, que no ens oblidem que això... és una mínima part de la solució del problema que hi ha, eh? No. Però sí que és veritat que hi ha una part aquesta. Ara, els preus, doncs, ja veiem per on s'estan movent. Què vol dir? Que aquesta és una solució amb un sector de gent, que llavors cal buscar solucions a altres sectors, com les que diem, de que no poden haver-hi els pisos buits que hi ha a Arenys, per exemple, per focalitzar-ho en el poble... quants menys pisos buits hi hagin, el preu de lloguer, que no trobes un pis de lloguer.
1: No.
2: Mirem a qualsevol finques.
1: No n'hi ha.
2: No n'hi ha?
1: No n'hi ha. Sí, sí.
2: I ara el que es fa és lloguer de temporada. Això ens ho haurem de plantejar, recordeu-vos-en, el lloguer de temporada. No, lloguer per als 4 o 5 anys que un llogater vulgui tenir el pis, no n'hi ha. Llavors, no pot ser que hi hagin pisos buits, igual com també entenem els propietaris, si és que és un propietari petit, no grans tenidors, que li faci por, doncs hem de donar solucions, que algunes hi ha, i més en zona tensionada, sí, com Arenys, que ja estan uns preus fixes, etc. Però tot això és el que Comuns pretén molt a Barcelona i a Madrid, els dos llocs, perquè creiem que... Esperem, Josep Maria, que tiri endavant, creiem que és un bé per tothom i, evidentment, és una negociació, que és política.
1: Aquí a Arenys, pel que fa referència a l'habitatge, tenim aquests 50 pisos que s'acaben de fer ara, que segurament es donaran d'aquí unes setmanes, uns mesos, i que quan els haguem donat s'hauran acabat. És a dir, no, perquè clar, d'això ja no hi haurà més.
2: Correcte.
1: Perquè no hi ha de moment no s'ha planificat una segona tongada.
2: Sí que s'ha cedit s'han cedit a la Generalitat terrenys o s'ha informat per la cessió de terrenys i hi ha altres pisos, hi ha altres zones on també es pot construir per fer pisos no socials, però pisos o de lloguer assequible o de protecció.
1: És el camí aquest? És a dir, el camí és mirar de créixer urbanísticament creant aquestes noves zones, això sí, que s'hagin de fer d'habitatge social? Pregunta. I la segona és, tenint en compte la solvència de l'administració local o pública en general amb la obra, és a dir, que és zero, mirem les clarisses i tal, podem posar-ho en mans de l'administració pública, la construcció de l'habitatge, o hauríem de buscar altres fórmules? No ho sé, se m'acut, penso, Ricard. No?
2: Jo crec que depèn això ja depèn de cada ajuntament. Si, evidentment, aquí estem parlant d'Arenys.
1: Sí.
2: Si ho hem de deixar en mans de l'Ajuntament d'Arenys a dia d'avui...
1: Anem apanyats.
2: Ja et dic que no, ja et dic que no, perquè no. El que deia abans de saturar els funcionaris, no es pot, és impossible. Què diem nosaltres? O sigui, no és només una crítica sense aportar una solució. La nostra visió de com afrontar aquesta situació, quina és, Josep Maria? És la creació d'una empresa pública. I això ho hem repetit des del primer dia de campanya. La creació d'una empresa pública d'habitatge, d'urbanisme inclús. Li diríem d'urbanisme en el sentit de que pot englobar molts factors, però ara estem parlant d'habitatge, on podem treballar tant això que dius, no perquè construeixi Arenys, però sí per parlar amb les fundacions, sí per gestionar i controlar els pisos tancats, què passa, per què anem a buscar la solució que els obrin, si són de bancs i grans tenidors, denunciar-ho i apretar perquè ho tinguem, controlar si es pot comprar algun, perquè ja n'hem comprat, d'aquests de subhasta que surten, a l'Ajuntament ja n'ha comprat. Doncs tot això, què fa? Fa, un, que ho gestiones tu des de la proximitat, veient la necessitat i veient la possibilitat. Què volem dir? El que es havia fet fins ara d'agrupar-ho tot en una zona, sabem que no toca, sabem que no és la manera, però sí que pots diversificar en diferents zones d'Arenys. Diferents pisos, diferents blocs, correcte? Tant sigui una tipologia de pisos com una altra. Llavors, nosaltres podem veure i decidir. Què més significa? Que tu gestiones, imagina que ens quedem un pis d'aquest, tu gestiones qui l'arregla, i poden ser, o serien, empreses d'Arenys.
1: Clar.
2: Pròpies de proximitat. Tot això, i algunes construccions han de ser en fundacions externes, bueno, doncs, per això no hi ha una solució única. Ningú, almenys, vaja, al nostre punt de vista, ningú pot dir que hi ha una solució única, però sí que hi ha un munt de solucions que s'han de gestionar i des de la proximitat creiem que és millor aquesta gestió. Ara, tal com està a dia d'avui l'Ajuntament, ja us dic que és impossible, no?
1: Parlàvem d'una empresa pública. Aquí s'ha parlat sempre de mancomunar amb la Bosar, amb coses com la de l'aigua. Sembla que no va per bon camí el tema.
2: Sembla que no, eh?
1: Que la cosa no pinta massa bé. Almenys sí. És el que nosaltres sabem.
2: És el que ens ha arribat també nosaltres. No tenim molta més informació. Però ens ha arribat això. Sí.
1: Llavors, aquí el tema és... I pregunta de desconeixement, ara absurd. Per què no fem una nosaltres? Que és el que a mi em surt així.
2: Sí, com
1: de...
2: sí. Nosaltres estem amb això. Sí que és veritat i que ara, aquest any, per exemple, no es podria fer, perquè com que estem amb el tema econòmic, amb el pla econòmic financer, quan estàs amb un pla econòmic financer, no et permeten la creació d'una empresa pública. Correcte? Ara, el 27, potser sí.
1: No.
2: Llavors, què parlàvem abans, Josep Maria? La previsió i la visió a temps vista. Doncs comencem-ho a treballar ara i potser no acabem el 27, però és que el servei d'aigua que ens ofereix Agbar en aquest moment no ens ho poden tallar d'un dia per l'altre. Llavors podem allargar, com que és un servei bàsic, s'allarga una temporada i quan acabem llavors ho gestionem nosaltres. Estic totalment d'acord. Per un cantó ens sap greu. Ens sap greu que no estigui funcionant lo de la GUSAM, perquè nosaltres som, un, de gestió municipal, o sigui, creiem en la gestió municipal si el municipi està preparat, i per això la GUSAM estava preparada, o veiem que estava preparada. Llavors, era una solució que la veiem correcta, i dos, per mancomunar. Amb totes les visions, pavellons, piscines, pistes d'atletisme, el que vulgueu, potser ens hem de tenir clar, no localment, sinó comarcal o amb els pobles del cantó, de mancomunar espais. Llavors, mancomunar l'empresa pública d'Arenys de Munt, ho veiem bé, per això. Sí. Les dues raons la veiem bé. Ara, que els tècnics a Secretaria d'Intervenció d'Arenys de Munt ens han dit que no ho veuen, tot i que sembla que era Figueres, no?
1: Sí, que hi havia un exemple.
2: Que hi havia un exemple, i van anar els dos alcaldes a Barcelona i es va dir que sí. No entenem com és que ara diuen que no. Llavors, el que sí, no s'ha apretat i s'ha treballat com s'havia de treballar perquè anem saturats o perquè s'ha fet malament, una de les dues coses. O ja, d'inici, ja no es podia i hem estat perdent el temps. No tinc resposta amb això.
1: Jo tampoc.
2: No tinc resposta.
1: Mira, coses que s'han anat endarrerint, les preguntàveu al darrer ple i bueno, hi ha hagut una resposta. Tema, canvio de tema, però me'n vaig a una qüestió també molt que ens afecta a tots. El porta a porta. Sistema de porta a porta i la posada en marxa de l'aplicació amb les dades de quants cops t'han recollit la brossa.
2: Correcte.
1: He de dir que no sé si d'allò, perquè no entra, però jo, sembla que això s'ha posat en marxa. Jo ahir vaig entrar a l'aplicació i ja surten, almenys a casa meva, les vegades que han vingut a recollir la brossa, l'orgànica. També he de dir que en el meu cas està malament. O sigui, no sé si en el cas de tothom, però en el meu cas està malament. I, a més, puc justificar-ho, perquè a casa hem tingut l'hàbit, com que això... I vam veure com anava.
2: Ja és la previsió,
1: A la porta de la nevera vam penjar un paper on cada vegada que baixàvem el Covellet apuntàvem el dia. És tot fàcil.
2: Sí,
1: per tant,
2: sí,
1: tinc
2: sí.
1: tots els dies que he anat al Covellet. I en el meu cas posa que l'he baixat 6 cops i ja et garanteixo que ara no et puc dir quants són, perquè no he anat a mirar-ho, però són bastants més de 6. Per tant, no sé si com a resposta i com a pregunta, com a resposta al que preguntàveu i com a pregunta del, com veieu tota aquesta cosa del porta a porta, l'aplicació que no entra, que sí que entra, demanava una oficina d'informació fa uns dies.
2: Hi ha dues coses. Mira, jo et diré que diumenge vam mirar l'aplicació perquè parlàvem d'això i no s'obria. Aquest apartat no s'obria.
1: Sí, sí.
2: I dilluns vam fer reunió de partit i ja hi era.
1: Veus? Mira! Quina casualitat!
2: I ja hi era.
1: Escolta.
2: O sigui, igual com en el... Deixeu-me fer una mica de broma. Igual com en el ple fem les preguntes i ens diuen... Mira, justament que ho preguntes ara o fas el prec, us podem dir que això ja està. Doncs, ens n'alegrem, que... Tot sigui per això. Dic que nosaltres a casa portem dues aportacions més que tu, Josep Maria.
1: 8.
2: En portem 8.
1: Home, hòstia,
2: imagina't,
1: això...
2: imagina't.
1: Impressionant.
2: Llavors, ara fora bromes, aquí hem trobat a faltar comunicació i claretat, correcte? Nosaltres podem entendre que això no funcioni des del primer dia i per això vam fer la pregunta... plens anteriors de si el xipat, les polseres anaven bé, si hi havia zones fosques en el poble que després no agafaven la informació, el que fos. I ens diuen, no, funciona perfectament. I llavors te n'adones que no. Hi han hagut problemes, però poden haver-hi problemes, és que ja ho acceptem, però digueu, expliqueu, perquè a més aquest tema i aquest punt és molt sensible. Aquest punt estan valorant el descompte, la bonificació de l'any que ve. Evidentment, si la bonificació són 36 aportacions d'orgànica, estic segur que tant a casa vostra com a casa meva, com a la gran majoria, arribarem, perquè és una aportació tan baixa que arribarem. Però, clar, tothom vol saber realment com està anant, i si m'estàs fallant ara, com sabré jo que realment és cert el que em dius a final d'any, clar, el que comptes? Llavors, són informacions molt sensibles.
1: Sí, sí.
2: I s'ha de ser molt transparent. Senyors, que estan havent-hi problemes perquè algunes pulseres no van, perquè algun... Vale, doncs ho sabem. Llavors digue'm què passarà, què faràs, i llavors em queda molt més clar. I quan tu o jo mirem les aportacions i veiem que no són les que pertoquen, sabem, bueno, ho estan, sí, treballant i ho estan arreglant, i quan ho tinguin, correcte, això és el que trobem a faltar. Amb el porta a porta, en aquí sí que ha sigut sí, jo crec que en aquí hem fallat.
1: I després hi ha un element que és que al final estem, diguéssim, el descompte de la brossa està en mans d'uns senyors que surten a les 12 de la nit, que van col·lapsats de feina, que van agafant...
2: Jo també he anat a fer voltes i he anat veient com ho fan i...
1: I que entens que tenen la rigorositat que tenen, que és la que els hi dona el seu horari, la feina, i si un dia fa fred o si la bossa surt o no surt del cubell perquè està més apretada o menys apretada. Clar, el sistema, segurament no n'hi ha cap altre de millor, o no n'hi ha cap altre, però vull dir que la rigorositat del sistema, i més quan veus com han anat les coses, doncs encara et fa tenir més dubtes, no?
2: Mira, et diré una cosa, Josep Maria. Sé que ara no toca. Sé que qualsevol em diria ara això no toca perquè acabem d'aplicar el porta a porta a tot el municipi. Ho sabem, però comuns, que ve d'iniciativa abans, ja som així. Nosaltres això creiem que ja és el dia a dia i estem amb un pas per endavant. O sigui, el reciclatge... Mm-hmm. És antic, ja.
1: Ah, sí. Sí, sí.
2: El reciclatge li queden 4 dies, amb tota la feinada que porta i lo important que és, eh? No, que ningú malinterpreti. Però aquí hem de treballar i fort per la reducció i per la reutilització. Les 3 R's que diuen, sempre ens queden les altres dues. Llavors, aquesta hem estat batallant fins ara. Bueno, ara que ho hem aconseguit, doncs ells que ho vagin gestionant el dia a dia, però mentalment hem d'anar ja cap a les altres. Per què t'ho dic, això? Una mica pel que em deies, no? De que depenem d'aquests operaris que a les nits, doncs, la nostra bonificació. Doncs ha d'haver-hi una manera. Hem començat per aquí,
1: sí.
2: És una, no vol dir que sigui la perfecta, però és una que calia començar. A partir d'aquí agafarem experiència i buscarem la millor manera. Correcte. Ara, el que sí que haurem de començar també és a pensar quines bonificacions hi ha per la reducció. O sigui, es considera que si tires l'orgànica, doncs els envasos també ho tires bé i fas tot el reciclatge bé. Bueno, això és una consideració. Per què? Perquè ho has de fer d'alguna manera. Bueno, doncs nosaltres diem, d'acord, això hem d'agafar experiència i anar millorant. I fins i tot, us dic, al cap d'uns anys potser hi ha un altre sistema que és millor, sí, sí, que el que estem fent ara. I hem de ser àgils i hàbils per saber moure'ns i canviar. Ara, no ens oblidem que el reciclatge està antiquat. Sí, que hem, sí, d'anar a reduir i a reutilitzar. No hi ha cap més camí.
1: El que sembla que s'està buscant o el que demaneu que es busqui des de Comuns és... noves zones d'aparcament o ampliar les àrees d'aparcament. Almenys l'altre dia sentíem que parlàveu d'una possibilitat d'estudiar un pàrquing a la zona de la plaça de les Palmeres. S'havia proposat també, que aquest sembla que ha quedat aparcat, no entenc per què, però ha quedat aparcat un pàrquing a la zona de sota el CAP. En tot cas, sembla que trobava a faltar àrees perquè la gent pugui aparcar el vehicle.
2: Més que això, mira què et diré, eh? Evidentment, Arenys té una problemàtica i jo crec que no és Arenys, sinó tots els pobles tenim una problemàtica d'aparcament. Igual com totes les ciutats tenen problemàtica de tràfic,
1: sí,
2: de caravanes per accedir-hi, per sortir-hi i així, doncs els pobles tenim problemes d'aparcament. I el que trobem a faltar, més que això, que sí? és bastant, és la planificació. I tornem al que et deia abans. Ficàvem aquest exemple, la plaça dels Països Catalans, que l'hem remodelat, l'hem ficat maca, amb una subvenció fantàstic, meravellós. Podia haver-hi algun estudi amb anterioritat. Clar, no, un cop reps els diners i, ara ja no. i vas a fer el projecte, ja va estar. Però per què no havíem pensat de fer un aparcament allà sota, per exemple? I quan vas a fer l'obra ja ho fas tot de cop. O sigui, el que demanem, i és un exemple allà dalt, el que demanem és que potser hem de pensar uns anys vista, la previsió, perquè llavors tu planeges quan ho fas. Si tens clar que falta aparcament, si tens clar les bosses d'aparcament on te les has de distribuir, distribuïm una a la part alta, distribuïm una per la part de, per exemple, de... dels polígons industrials, distribuïm una per la part alta del Bareu, una a la part baixa a la platja. Si tens clar això, llavors pots fer projectes i quan tens l'oportunitat o el comences directe o quan hi ha l'oportunitat per fer segons què, el fiques. Això és el que trobem a faltar, Josep Maria. Això és el que ens hagués agradat que es treballés en aquest mandat.
1: Mirada de futur, eh? Mirada a mitjà llarg termini.
2: Correcte, correcte. Hem de tenir clar aquestes coses, perquè llavors tu ja t'organitzes. Ara que deia això, de... Potser hem de fer un pàrquing i hem de preveure un pàrquing tota la zona del Bareu.
1: Sí.
2: I hem de tenir clar aquella zona, què farem? Què farem?

0: de com creuar, de com minimitzar la perillositat de quan hi ha una rierada, etc, etc. Això és previsió. I això és el que no tenim.
1: Per cert, en aquest espai que tothom diu que és molt estret, i que és veritat que és molt estret, que dos cotxes no passen, però és que un dels edificis que estreta el camí, probablement el més gran de tots, és l'escorxador, que és municipal. És a dir, la decisió d'ampliar aquell tros, treure aquell... De fet, el que està protegit són uns rosetons, per entendre.
0: Sí, rosetons.
1: Els guardes, els poses en un altre edifici que llueixi més.
0: Fiquem a casa les lletres quan s'acabi, allò ben gros i maco. Bonic,
1: tires allò a terra i com a mínim has guanyat aquell tros d'amplitud de real.
0: Sí, sí. I amb les altres cases que sobresurten es va parlar de, almenys en un ple ho va comentar l'alcalde, que s'estava parlant amb els propietaris per expropiar, per veure què es feia. Llavors, bueno, no. Això ha de ser important per la mobilitat de la zona. Doncs mira, aviam com està. Ara ja sabem, o nosaltres creiem, que seria absurd que algú segueixi dient de soterrar. A no ser que sigui una cosa simbòlica per al dia que sí. Cauen quatre gotes. Això ja és un altre... Ja parlem d'un altre tipus de projecte, eh? Però si no, doncs llavors anem a estudiar tota aquesta zona com la treballes.
1: Sí, doncs de moment això encara no. Mira, estem darrere... aquest pas que hi ha per sota, precisament del Vareu per anar al port, aquesta obra que adapta ports de la Generalitat, que està en període de poder presentar al·legacions i que, si vols presentar una al·legació i veure el projecte, te n'has d'anar a les oficines que tenen a Vilanova i la Geltrú perquè el projecte no està penjat enlloc. I l'altre dia els vam dir, bueno, porteu-lo, no? I ens van dir, bueno, ja portarem una còpia a l'oficina d'Arenys de Mar. Hola? Què tal? Cal dir que, i ho vaig explicar, he fet arribar una queixa a la web de la transparència que penja de Presidència de la Generalitat, i a hores d'ara la pilota està al Departament de Territori. Ens han dit, no, això ho portem territori, ara us diran alguna cosa.
0: Molt bé.
1: Però molt bé. Sorprenent, no?
0: Sí, és a dir, perquè a més les rampes són diferents a la que ens havien dit i, clar, nosaltres no l'hem vist.
1: Això és el que anava a preguntar. No, vosaltres l'hem vist tampoc, no?
0: No l'hem vist. No l'hem vist, perquè, bueno, és un projecte que ve del mandat anterior, que es havia parlat molt, que, bueno, també es havia parlat de moltes altres coses,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí.
0: I llavors ho han signat aquesta setmana, o la setmana passada,
1: sí.
0: Però no l'hem vist, el projecte.
1: Doncs, no sé, jo tinc dues preguntes. Una és aquesta, com és el projecte, i la segona, si era tan complicat que l'obra es fes a la vegada. M'és igual si ara o l'any vinent, però si era tan difícil que l'obra es fes a la vegada, més que res, perquè ja sabem com van aquestes coses. Ara, que si un industrial diu una cosa, que si l'altre diu l'altra, i després que durant uns mesos hi haurà una persona que igual s'animarà a baixar amb cadira de rodes per poder creuar a l'altra banda, i quan arribi a l'altra banda es troben unes escales.
0: Sí, es quedarà sense...
1: que tiraran amunt.
0: Totalment. És el que sap greu de ficar d'acord a dues... a un ajuntament i ports, no? Dues entitats públiques que dius... Com pot ser que no ens puguem ficar d'acord, fins i tot que segur que reduïm costos? Perquè faràs una part o faràs l'altra, però igual la mateixa empresa ho farà, ho paga un o ho paga l'altre. Espero que es fiquin d'acord, Josep Maria, si no...
1: Esperem que no. I de moment entrem ja a l'època estival. L'altre dia sembla que el govern espanyol ha dit que no a que l'Ajuntament pugui reordenar el pàrquing de la tercera platja, diguéssim, la zona que queda més propera a Canet, entre el Rial de la Serp i el límit amb Canet de Mar. Sembla que finalment el Ministeri, el Miteco, ha dit que no, que esto no té que nada, que esto se queda així, per tant, tornarem a tenir el lío que han tingut tots els estius. I bueno, la temporada de platges, que veurem com comença això. Tot
0: és,
1: això.
0: És un exemple de la gestió de proximitat o a distància. Clar,

0: jo puc entendre fins i tot que Costas digui no podeu invertir diners en aquí perquè com que calculo que en certs anys això pot desaparèixer, el que no farem serà invertir diners... Per... Aquest punt el puc entendre, estaré d'acord o no, però el puc entendre. Ara, d'edificar, anem a dir d'una manera clara, a ordenar o deixar-ho estèticament, a part d'ordenat, cucató, maco, home, hi ha un pas. I si, a més, l'Ajuntament et diu, escolta, que ens encarreguem nosaltres i tal, i assumim que si l'aigua puja fins en aquí i això ho traurem... és absurd, és absurd.
1: Doncs, bueno, aquesta és la cosa que tindrem. Ho dic perquè ara ja comencem a mirar l'estiu i ja començaran a arribar la gestió de platges, totes aquestes coses, no? Els horaris. De moment que sapiguem, els horaris no s'han canviat i, per tant, seran els mateixos horaris de l'any passat. Es volia avançar mitja hora més. Però no.
0: Van augmentar, almenys vam estar preguntant, sí. I van augmentar de la vigilància.
1: Sí.
0: La vigilància van augmentar, em sembla que era... Ara no ho dic de memòria, una hora abans i una hora després, perquè dèiem això. És que nosaltres dèiem quin sentit té que estem vigilant quan, sobretot, quan diem que no és recomanable, no és bo anar a la platja. I, en canvi, primera hora, que un munt de gent gran, afortunats ells, sí, van sí. a la platja, anem a dir de 7 a 9, que no apreta el sol com apreta ple estiu i així, o a la tarda, de 6 a 8, no tenim vigilància. Home, doncs, potenciem els bons hàbits, igual com es potencia amb el menjar, potenciem els bons hàbits, i els diners estan per això.
1: Sí, sí, doncs, bueno, hem celebrat aquesta hora, però, bueno, veurem com es gestiona tot això, i quin impacte té sobre el migdia, que és aquesta àrea, a les 12 del migdia, que és quan hi va, quan molta gent hi va, i que hem d'intentar convèncer-nos tots de que no és la millor...
0: Correcte.
1: No és la millor manera. Per cert, abans hem passat per sobre, molt per sobre, jo t'ho volia preguntar, és un clàssic, no deixarem. Aquest mandat acabarà preguntant sempre del mateix. Clarissa, és què? Perquè, clar, quan ens tornem a veure...
0: Que ets optimista. Jo... Aquest mandat, has dit? Sí. Vol dir que el següent, no? Mira què et dic, Josep Maria.
1: I mira que jo em treia per optimista, però tens raó, saps?
0: Mira què et dic, Vale, en recorda't d'avui.
1: Tens raó, tens raó.
0: Segona
1: tens
0: cosa. Raó. Seguim.
1: Escolta'm, no, Clarissa, la propera vegada que ens veurem, que ens veiem, bueno, ens veurem molts cops, però sí. Que oficialment, allò, en sí. Ràdio, entrevista i tal... Ja haurem superat la barrera del 30 de juny, que de moment segueix sent la barrera, que això em fa molt... Això és una cosa que fins ara ningú ha dit que hagi canviat. És a dir, volem que aconseguirem que el govern... Sí, però a dia d'avui hi falta un mes i mig, la data de tancament és el 30 de juny.
0: Sí, i no hi ha cap informació... Al contrari, les poques informacions sembla que la cosa no canvia.
1: Serà una gran enganxada, aquesta. És a dir, perquè, clar, fins al novembre encara podem xutar l'obra una miqueta més, uns terminis més. Però, clar, si és el 30 de juny, i precisament l'altre dia vaig passar, i, vaja, aquella estructura que havia d'arribar muntada i tal, ni va arribar muntada ni està a dia d'avui... Bueno, perdó, a dia de divendres o dissabte passat no estava muntada.
0: Hi ha aquest primera planta, no?, que està edificant-se i així. La data, la informació que nosaltres tenim és que la data no ha canviat encara, ni sabem si acabarà canviant-se. Espero que el dijous, demà, segurament sortirà, com a tots els plens, i... Nosaltres també tenim preguntes referent a això, precisament perquè estem arribant i si almenys hi ha el mínim que calculaven. Perquè, clar, doncs si és el 30 de juny, aviam quin percentatge es pot aplicar, perquè com més percentatge, menys perdem de la subvenció. No hi ha més, no ens enganyem. Nosaltres creiem que es perdrà una bona part de la subvenció... Una altra cosa són, si hi ha pressupostos, doncs que tindrem aquestes altres subvencions que ens venien, i Diputació en biblioteques també sabem, perquè amb això sí que tenim contacte a dia d'avui, que ens volen o ens tornaran a la subvenció que es va caducar, diguéssim, anteriorment, però els fons Next Generation no, eh?
1: Eren 2.700, aproximadament. Mm-hmm. El 100% eren 2.700.
0: Llavors, veure quin percentatge es pot aplicar i quin no. Entenc que el bàsic era aixecar per poder començar a cotitzar. Allò, si veuen un solar i no hi ha res fet, ja em pots dir que faràs que sí, no serveix. Sí. Si ja has començat, doncs, bueno, pots aplicar un percentatge, no? Aquest era el punt que suposo que... Però és un exemple que dius... Bueno, si perdem 2 milions de subvenció, què?
1: Bueno, clar,
0: com que la caixa està plena, no hi ha problema?
1: Al final sembla que serà això, eh? Vull dir, com que sempre el comentari és que som un poble ric, no? Ric perquè no tenim deutes i a més tenim diners al banc.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, tan ric com que els d'Interparking no ens paguen 500.000 euros... Bueno, 700.000 inicialment, després se'n van dir mig milió, ara se'n diuen 400, d'aquí dos dies seran 150.
0: Ja, cada cop va baixant més, eh?
1: I en dos mesos haurem de pagar nosaltres. I bueno, no ens paguen 500.000 euros i, escolta'm, aquí ningú se n'adona. Que no és una cosa com molt... Ara no paguis tu una multa.
0: Correcte, correcte. Això, i em sap greu, eh?, perquè sé que em reitero, això és gestió de l'Ajuntament si està ordenat i funciona. Si el tens desbordat, si tens... Una cosa és que funcioni, perquè poden haver-hi diferents motius, eh? Una cosa que sigui eficient i que funcioni, i l'altra, si el tens desbordat, és impossible que puguin estar per tot el que han d'estar. I aquest és un altre exemple.
1: Doncs, no ho sé, veurem com queda, perquè també s'havia dit que baixarien la quota i de moment encara no s'ha baixat la quota.
0: És que el que sap greu, sí que hi ha, i no vull fer demagògia amb això, sí que hi ha diners que dius, home, és un poble que té diners, s'ha gestionat, anem a dir, tots els partits que han estat a govern han gestionat amb seny, diguéssim, no gastant més del que pertoca i així, per això hi ha els diners, però, home, hi han coses que el vilatà, l'aranyenc, no nota i potser no ho ha de notar, perquè els diners s'han de fer servir per fer places, per fer carrers, per fer el que toqui, però hi ha altres coses que, home, si ho estem gestionant bé, si estem pagant els impostos, si d'allò... Home, doncs, anem a donar una bonificació a la gent. Baixem algun impost... I això que nosaltres defensem els impostos, eh? Creiem que els impostos són necessaris i bons. Però, home, que el fet aquest de que hi hagin diners, que la gent sàpiga i tingui la percepció de que són d'ells i que li serveix d'alguna cosa. Doncs mira, l'impost d'aigua, l'impost del que sigui, ho reduïm perquè l'Ajuntament funciona. Aquestes coses trobem a faltar.
1: I que si hi ha una reducció no l'hagis de demanar explícitament, per exemple. Clar. La gent que té cotxes que són no contaminants, doncs aquests han d'anar a l'Ajuntament i fer la gestió perquè se'ls... No, fes automàticament, no tens les dades. No saps quina marca i quin model, perquè en base a això cobres l'impost, doncs baixa-m'ho tu, ja no em facis perdre el temps. No?
0: Sí, totalment d'acord, però noi...
1: En tot cas, bueno, veurem com acaba tot això. Som a la recta final d'aquest curs escolar, curs polític, com vulgueu dir-li.
0: Sí.
1: Els polítics no heu fet vaga, no, els profes sí, amb tot el dret del món, o sigui, amb tota la raó del món, personalment
0: I
1: penso.
0: I tant.
1: Personalment penso. Però bueno, veurem com arribem als mesos de juliol i agost. Tindrem oportunitat de parlar-ne, perquè encara ens queda alguna xerrada més abans que arribin les vacances, Ricard.
0: Fantàstic.
1: No sé si hi ha alguna cosa que vulguis apuntar, o si no, ho deixem...
0: No, jo ho deixaria així, com que ja tenim noves entrevistes...
1: I tant!
0: D'aquí un mes i pico, un mes i escaig, doncs jo crec que podem anar comentant-ho. Dijous, demà, ja tenim el ple.
1: Sí.
0: I ja ens escoltareu i aviam què...
1: Va, fem una juguesca. Serà llarg o curt, aquest? Va.
0: aquest serà llarg.
1: Aquest serà llarg, eh? Vale.
0: Aquest, jo crec que serà llarg, perquè l'últim, sobretot amb les preguntes, sí, en van haver-hi poques. Crec que aquest ple no hi ha tantes mocions. Tot el xou de les mocions.
1: Bueno, clar, és el que anava a dir. Bueno,
0: no n'hem parlat, però bueno, va. Sí. Això, falta un programa de salseig, eh?
1: Home,
0: que diuen...
1: Home, que si és teva, que si és meva, que sí, si jo la porto, que si la portava jo allà, que si la portes tu aquí, que si a mi me l'han passat... Bueno, escolta'm.
0: Sí. Però espero, jo crec que serà llarg. Espero que no sigui dels més llargs, però...
1: Bé, en tot cas, segur que serà interessant i si portaran coses...
0: És important, que no perdem la noció de que els plens són importants i es decideixen coses significatives.
1: Ricard, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, felicitats. Adéu.

0: gràcies amb aquesta conversa que hem fet amb en Ricard Serrador. Posem punt i final al programa d'avui. Tornarem demà. Demà serà dijous. I molta atenció perquè per molta gent aquest serà un cap de setmana llarg. Ho explicarem demà. Que passeu un molt bon dimecres i ens trobem tot just demà a les 9 del matí.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat satisfet de l'acord de pressupostos amb Esquerra, a qui convida a col·laborar permanentment. Ha dit que l'acord no és un punt i final, sinó un punt de partida.
3: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
2: Per la seva banda, Junts per Catalunya i la CUP han criticat l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra. La portaveu de Junts, Mònica Sales, l'ha titllat de propaganda i d'insult, i el portaveu de la CUP, Xavier Pellicer, d'haver-se fet lluny del carrer. I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del criblatge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 anys i d'entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. I avui nova jornada de reivindicacions. Per una banda, les escoles bressol es tornen a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa de 0 a 3 anys. I també metges, els metges del el col·lectiu de metges, volíem dir. De fet, Metges de Catalunya situa el seguiment de la vaga d'avui en un 30% en dades globals. Connectem ara amb la nostra companya, la Maite Polo, des de la plaça Sant Jaume. Maite, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs hi ha muntat un gran faristol davant de la façana del Palau de la Generalitat amb el logo vermell de Metges de Catalunya. És un acte de protesta en què el sindicat recrearà una sessió parlamentària per interpel·lar el president de la Generalitat, Salvador Illa. Volen que assumeixi la seva responsabilitat com a màxim dirigent del país davant la incompareixença de la consellera de Salut, Olga Pané, en el conflicte que hi ha obert amb el col·lectiu mèdic. Els metges i metgesses reclamen una reducció de la sobrecàrrega laboral per poder atendre els pacients recuperant la qualitat de fa anys.
2: Gràcies, Maite. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
2: I minut de silenci ara a les 11 a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys en mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. I una incidència en una línia elèctrica de mitjana tensió ha afectat aquest matí el subministrament elèctric a diversos municipis de l'Empordà, entre ells Llançà, Colera, Portbou i Peralada. La companyia Endesa està treballant amb diferents brigades sobre el terreny i ja ha pogut restablir part del servei. A quarts de 10 del matí la xifra d'afectats s'havia reduït a la meitat, només quedaven uns 5.000 clients sense llum i Endesa informa que la previsió és anar reconnectant la resta en les properes hores. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys.
1: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: el silenci és un amic autèntic que mai et traïciona. Ah, però el silenci també és l'antiràdio, i això no ho podem permetre, perquè això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Felicitat pel programa. Et truco des de Lleida, em dic Maria Àngels, i hi ha una cançó que em porta uns records meravellosos, que és La Bohème, del Charles Aznavour. Gràcies i felicitats.
1: On escoltaràs cançons d'Aznavour si no és en aquest programa i en aquesta emissora? Aquest francès d'origen armeni, nascut el 1924, que ens va deixar el 2018 a l'edat de 94 anys i que sempre va estar en actiu. Es va casar 3 vegades, però els 2 primers matrimonis els va considerar experiències de joventut i d'immaduresa. El gran amor de la seva vida sempre va ser el tercer, Ulla Torssell. Va tenir 6 fills i La Bohème és la cançó referent d'Aznavour i una de les cançons més populars en francès. La feia en tots els seus concerts. També la va gravar en anglès, italià, alemany, portuguès i castellà.

La Bohèmia, versió en castellà, original de 1966. Però permeteu-me escoltar una altra d'Aznavour, una molt especial.

0: Centella. Els Nabor, esclar.
1: Escoltes Cocodrim Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, perquè no perdis la sintonia. Moltes deixen el programa en diferit a la teva disposició als seus webs, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos, per si no et vols perdre res, a la plataforma iVox.com. També estem a iTunes, a Apple o al YouTube. Així que ja saps, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Quan passeges, quan voles, quan condueixes, estem al teu costat. Un dels espais oberts és aquell dels autos de xoc. Bé, tot està obert. La teva participació per correu electrònic l'esperem a cocodrilclub@gmail.com i de tant en tant es despenja algun amic amb una idea que vam posar en pràctica ja fa alguns anys. Bé, en realitat ja sabeu que fa molt temps de quasi tot. Recordes una cançó vinculada al teu temps d'adolescència i primers anys de joventut quan anaves als autos de xoc i allò era un petit esdeveniment? Bueno, les cançons sonaven molt bé i amb llums psicodèliques quan encara no teníem edat o potser calés per entrar a les discoteques. Una cançó relacionada amb els autos de xoc, un espai que sempre obríem amb una sintonia. Les sintonies normalment, habitualment, a la ràdio s'utilitzen per parlar sobre, perquè queda malament parlar sobre d'un senyor o d'una senyora que estigui cantant. Però aquí no ens estem de res ja. Les sintonies del Coco també són de luxe. I en aquest cas era de la banda Barcase. Avui l'escoltarem gairebé sencera, perquè és un tema instrumental, o quasi del tot instrumental, molt ballable, molt bo, de la formació Barcase, que es van formar a Memphis, Tennessee, el 1966, mira, el mateix any que de la Bohème que comentàvem fa uns instants, no? El seu gran èxit, Soulfinger, que podria dir dit de l'ànima, bueno, era un grup d'estudi que va acompanyar artistes importants. Segurament el més important va ser Otis Redding, que els va escollir com la seva banda. Però això ho explicarem després.

El tema es diu Soul Finger. Dit de l'ànima. És de 1967, de l'any següent de formar-se els Barqueys, aquest grup d'estudi que va acompanyar, entre d'altres, el gran Otis Redding, el que li deien el rei del sud, i que va tenir un número 1 pòstum. Ell, pobret, no es va assabentar del gran impacte comercial d'aquest tamarro.

la cançó del xiulet final. Caquis va dir sentado en el muelle de la bahía. Otis Redding, nascut a Georgia el 1941, a causa d'un accident aeri moria el 1967 amb només 26 anys. Però la banda Barclays, que escoltàvem abans, també, per exemple, va formar a gent tan important com Booker T. També instrumentals. Aquest va ser el seu èxit més important. Caquis va dir el tiempo vuela.

Time is Tight, que aquí es va dir El tiempo vuela, i que va tenir una estupenda versió de Los Pequeñiques, un dels més grans grups instrumentals espanyols. Però era original de Booker T. Jones, que ara té 81 anys i que està a Memphis. Ha estat compositor, multiinstrumentista, lletrista, productor i arranjador, amb grans temes instrumentals. Aquí va una altra mostra que també, de tant en tant, ens heu demanat. Melting Pot. ...1969. Recordes, Coco? Ah, tu ja hi eres?

Bueno, aquesta és una bona mostra de la feina que feia Booker T i la seva banda de MGs. Aquest Melting Pot, quan encara li queden més de 2 minuts i mig, era un tema, a banda de totalment instrumental, molt llarg per l'època, un poc comercial, però que molts cocos no han oblidat mai. Un petit homenatge a aquella època en la que triomfaven els temes absolutament instrumentals. Però estàvem a la secció dels autos de xoc. Recordes alguna cançó que vas escoltar mentre feies carreres? Digue-m'ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail diu: Albert, soc en Ferran Herrera de Sant Just d'Esvern i novament escric per primerament donar-te les gràcies per dies enrere no sols posar la cançó que et vaig demanar d'en Santi Vendrell, El negre i blanc, sinó, a més, agrair-te la salutació que en Santi Vendrell em va dedicar i que em va agradar molt. En aquell mateix programa, Albert, vas parlar de Los Rebeldes i vas posar alguns dels seus èxits. Avui et voldria demanar precisament de Los Rebeldes una de les seves primeres cançons, Mi pequeña Marilyn, que no he escoltat mai més. Corria l'any 1982, l'any del Mundial del Naranjito, en què jo, amb 15 anys, freqüentava els autos de xoc que hi havia assegut a Calafell davant l'estació del tren i, finalment, una tarda de juliol, vaig aconseguir fer pujar al cotxe una noia rossa, roquera, guapíssima, que es deia Sílvia, i que em portava boig. Vestia com l'Olivia Newton-John en el ball del final de la pel·lícula Gris. Però ella, amb faldilla molt curta. Sílvia tenia 17 anys. Era, doncs, 2 anys més gran que jo, i tot i que no va passar d'uns petons i d'amagat, jo demanava sempre aquesta cançó al comprar les fitxes i li deia que la cantaven només per ella. Ah, o sigui que també demanàveu cançons concretes als autos de xoc, com si fos la cabina d'una discoteca. Ah, mira, això no se m'havia acudit a mi. Diu en Ferran Herrera: finalment, a l'acabar l'estiu i separar-nos, li vaig regalar com a record el single, el disc, amb una dedicatòria que més o menys deia que la cara A era feta per ella i la B per a mi. La cara B es titulava El rock de l'hombre lobo. M'agradaria molt tornar a escoltar-la. Si per aquells casuals la Sílvia és avui dia una cocodrila, doncs com llavors? Dedicar-li. Avui, disculpa'm, m'he extès molt amb el meu correu, així que si ho creus oportú, retalla'l com millor creguis. No, o sigui, a mi m'encanta que m'expliqueu coses. Moltes gràcies, Albert, pel teu programa i per fer-nos viatjar a temps bonics amb les cançons que poses. Gràcies, Ferran.

els meus amics Los Rebeldes, dels millors fent rockabilly, country i blues.

0: Mi pequeña Marilyn. 1981. Del seu àlbum Cerveza, Chicas i Punts Suspensius, que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Oscar Wilde, en certa ocasió, va dir: si no tardes molt, t'espero tota la vida.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Quina és per tu la millor cançó per ballar lenta? Dels anys 50, 60, 70, 80, 90, 2000... Digue'm quina és la millor cançó per ballar lenta amb la persona desitjada, suposant que aquesta persona digui que sí, que la vol ballar. Que no sempre passava, eh? Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Vam deixar anar la idea d'una manera improvisada l'altre dia i ja tenim les primeres respostes. I la primera de totes, com potser no podia ser d'una altra manera, és la balada més demanada al llarg de la història d'aquest programa. És la que ens demana l'Anna Castells des de Sabadell. I ella ens diu, la cançó de Ghost. Bueno, quasi sempre, quan algú s'ha apropat a cabina a les nostres sessions, ens ha dit això, la cançó de Ghost. Però és curiós perquè aquesta cançó és original de 1965 i va ser un gran èxit, eh? No va passar desapercebuda per als Righteous Brothers, que eren de Los Angeles. Però el 1990 es va utilitzar en un moment important d'una pel·lícula molt taquillera, Ghost, Fantasma, i llavors va donar la volta al món.

Melodia desencadenada. Righteous Brothers, original de 1965, que va tenir una segona vida el 1990, gràcies al cine. Quina és la millor cançó lenta per ballar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona el David Arroyo, que ens diu que per ell la millor és Morning Has Broken, de Cat Stevens, i a més afegeix: i vaig aconseguir ballar-la amb qui més m'agradava.

Baby, come back. Baby, torna. En realitat no haguessis hagut de marxar mai. Aquesta va ser una de les primeres cançons que vaig presentar per la ràdio en directe. Corria 1977. I el temps ha demostrat que va ser el One Hit Wonder d'una banda anomenada Player, formada a Califòrnia, a Los Angeles, un any abans, el 76. Una barreja de rock, pop, soft rock, que va encaixar molt bé amb el so emergent de l'època. Però aquesta cançó es diu igual que una de 10 anys enrere. I que no té res a veure. Era dels Equals, Deadly Ground, i també era Baby, Come Back.

I Baby Come Back, m'explicava el mestre Pallardó, José María Pallardó, que va ser una de les primeres cançons que van sonar a les primeres discoteques de Catalunya.

era 1968. Abans hi havia sales de festa, sales de ball amb orquestres en directe, però quan van començar les discoteques, aquest era un autèntic complepistes. Baby Come Back dels Equals, Daddy Grana. Recordes el primer disc que et vas comprar? No el recordes? Doncs digue'm el primer que recordes. Un altre vell espai que s'ha recuperat, perquè hi ha amics que ens descobreixen contínuament, altres que escolten el programa en molt de retard, perquè l'escolten en diferit, i, bueno, ens agrada molt compartir aquella sensació que vas tenir a l'adquirir el teu primer disc. Quan vas comprar My Music, la teva música. M'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Conxita Salvador Arqués, que ens diu: benvolgut, Albert. Gràcies per el carinyo. Diu: no et conec personalment, però et reconec per la veu. Ah, gràcies. No, gràcies a tu. No recordo quan et vaig escoltar per primera vegada. Potser als anys 90, quan jo tenia 4 criatures i estava a casa amb la ràdio posada. Després, temps de treballar de nou, i després, abans de la pandèmia, l'estiu del 2019, des de Bellver de Cerdanya, et vaig recuperar els migdies del cap de setmana. No m'agrada fer-me veure ni sortir enlloc, però aquests anys, escoltant-te intermitentment, m'ha fet gràcia i petició del primer disc. Tant és així que he recordat quin va ser el meu primer, perquè crec que és l'únic disc que he comprat jo sola. Va ser a l'estiu de l'any 1977, al juliol concretament, i a Anglaterra. Era de Genesis, Attic of the Tail. Escolta, permeta'm primer escoltar un altre de Genesis, que feia molts anys que no posava, i l'altre dia el vaig posar i va tenir un gran èxit. Em van escriure molts oients dient: oh, quin temazo. Bueno, és un fragment de The Cinema Show enregistrat en directe.

0: de Cinema Show. Gènesis, en directe. Però l'amiga Conxita Salvador Arqués diu que el primer disc que es va comprar era de Gènesis, Trick of the Tail, que podríem traduir com un truc de la cua. Diu, me'l va demanar una de les meves germanes, que era molt fan amb el seu xicot d'aquest grup. Doncs va ser la primera cançó en la que va cantar Phil Collins. Amb ella us deixem. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui jornada de reivindicacions. Per una banda, les escoles bressol es tornen a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa 0-3 anys, la dignificació salarial, l'equiparació de les condicions laborals amb altres etapes educatives, millores en salut laboral i també més reconeixement professional. De fet, una jornada marcada per la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació que tindrà lloc aquesta tarda de nou amb el departament. El govern ja ha dit que proposarà aplicar l'augment de 200 euros mensuals entre 3 anys en comptes de 4. Ho ha dit avui al Parlament la consellera d'Ensenyament, Esther Niubó.
2: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millora retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
1: Per l'altra banda, qui també s'ha manifestat és el col·lectiu de metges. De fet, Metges de Catalunya situa el seguiment global de l'aturada d'avui en un 30%. Ens amplia la informació la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
3: Bon dia. Centenars de facultatius han escoltat i aplaudit el discurs del secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, adreçat directament al president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui ha demanat que no es desentengui del conflicte, com ha fet la consellera de Salut, Olga Pané.
4: Però vostè no pot fer-ho. Vostè és el president, la màxima autoritat, i li van en el càrrec. La inacció, a hores d'ara, és una decisió política. I és una decisió que té nom i cognoms.
3: Metges de Catalunya presenta la campanya Ni un minut més, en aquest acte també a la plaça de Sant Jaume, i proposa als metges i metgesses fer estrictament el temps de feina que tenen assignat.
1: I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribratge del càncer de mama en dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma, s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 anys i també d'entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. I minut de silenci aquest matí a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. Es tracta del tercer feminicidi aquest 2026 a Catalunya i el número 162 des que es va començar a recollir dades oficials el 2012. I desnonada la dona del pis del carrer de Buenos Aires, número 60, a Barcelona. Des de primera hora del matí, una cinquantena de persones s'havien aplegat a les portes de l'edifici, però no han pogut evitar l'entrada de l'Abrimo, que ha desbloquejat la porta d'accés. Fa una setmana ja es va intentar desnonar aquest pis i els diversos sindicats ho van poder evitar.
0: Notícies en xarxa.
5: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: a tothom, avui una altra setmana més que estem amb aquesta gran família del programa de Anem
1: a la cuina.
0: Así me gusta, así me gusta. Aquí som una família, cada dia som més. Això sí que és veritat, que cada dia som més i ho passem molt bé amb aquesta horeta que donen les recetes les nostres convidades i la gent que truca quan poden trucar. Bueno, aquí estem. És que necessitem. Està la Marina, que és la nostra tècnica, que sense ella no n'hi hauria programa. Bon dia, Gemma. Està la Gemma, que no l'havia vist. Està la Núria, l'Oriol.
2: Estem tots.
0: Estem tots? Pues ja ho sabeu. Bueno, pues estem tots. Ja està, no cal que digui tots, no? Perquè estem tots. Bueno, estan tots reunits, però jo no veig gaire gent per aquí, però estan reunits. Bueno, avui tenim una temperatura de 22 graus. Fa un dia fantàstic per... Ara per no sortir al carrer, i si surts al carrer amb els cascos i amb el telèfon escoltant el programa. I si no, a casa preparant el dinar i agafant les recetes amb el llapis i paper. Sobretot no se'n descuideu, que avui n'hi ha, bueno, com cada setmana, molt bones recetes. Primer de tot saludarem a la Marina. Bon dia, Marina.
2: Bon dia, com estem?
3: Molt bé,
0: pues
3: bon
0: mira,
3: dia.
0: Jo con la voz de cazallera, perquè he estat tota la nit
2: ha
0: de juerga.
2: Ha sortit de festa.
0: I clar, he vingut fa dues hores, i goita m'assistint la veu. Bueno, pues com cada setmana començarem el programa amb aquest acudits que es diu... Bueno, acudits no, refrans, que es envia el nostre company Jordi Serra. I cada setmana es porta perquè ho diguem i ho diguem així. Bueno, jo no ho dic molt bé, però perdoneu el meu català. I és així. Diu, no diguis blat fins que el maig hagi passat. Per què? Pues el per què és perquè si plou per Sant Jurbà no menjarem gaire pa. I després fa un escrit al costat i diu, Sant Urbà és el proper dilluns, dia 25 de maig. Esperem que no plogui i que tinguem prou pa, perquè la Xarín i a tots els que ens agrada el pa en puguem menjar. Molt bé, Jordi, gràcies, bonic. Cada setmana ens porta alguna cosa. Bueno, ara us tenim que dir una cosa. Com que ja sabeu, el dia 13 de juny fem el dinar de la ràdio, que fa dos anys i mig que la Maria José i jo vam començar aquest programa amb tanta il·lusió i amb tanta alegria i amb la col·laboració de tots vosaltres. Ja sabeu que n'hi ha tres dies, tres dimecres, per vindre a agafar els tiquets del càtering i de la festa. És una festa molt maca, ja sabeu, i serà d'una a una i mitja avui dimecres, el dimecres que ve, i l'últim dimecres el dia 3. El que estigui apuntat, pues estupendo, i el que no estigui apuntat, no queden gaires places, eh? O sigui que ja ho sabeu. I ara us deixo la meva amiga, si ella vol dir alguna cosa del menjar, que ho passarem molt bé, no?
3: Jo crec que sí.
0: Pues bon dia, Maria José.
3: Molt bon dia,
0: companya. Bon dia, companya. Però que guapa estàs, madre mía. Hoy.
3: Bueno, com tu.
0: Con esos
3: es
0: labios.
3: És que quan venim aquí a Radio Orens nos ponemos lo más bonito.
0: És verdad, és verdad. Sí, ella va avui d'estreno.
3: D'estreno, vaig.
0: Hombre, esta camisa es d'estreno.
3: No saps pas si ja l'he estrenat.
0: Ah, bueno, vale, vale.
3: Me l'has vist avui.
0: Bueno.
3: Bueno, doncs molt bon dia, Arens. I jo, bueno, doncs també, de la meva part, doncs m'agradaria doncs que no faltessis ningú, sobretot els que ens segueixen en aquest programa d'Anem a la cuina, perquè per nosaltres, vosaltres sou els més importants de cada dimecres. I si podeu escoltar, com ha dit la Xarín, doncs res, quan aneu de passeig, doncs a la ràdio posada, escoltant-se, i si no, tampoc passa res, eh? Perquè ja sabeu que el pengem en el Facebook, en el YouTube, en Instagram, aquí a tot arreu. És a dir, que teniu que escoltar, doncs Anem a la cuina.
0: Tenim
3: sí.
0: Que tornar a dir Anem a la cuina amb alegria, vinga.
1: Anem a la cuina!
0: Ole!
3: A veure si un dia aquí Radio Arenys ens posen aquí una cuina i va ser una sorpresa, eh? Què farem de menjar?
0: Bueno, molta gent sí, que venen...
3: Es pensa diuen, que venen...
0: Però fareu el dinar vosaltres? Sí. Es pensen que farem el dinar?
3: Sí,
0: per 100 i pico de persones sí, fer el dinar nosaltres.
3: Mare. Bueno, doncs res, això vull dir que no falteu ningú al dinar, perquè hi haurà moltes sorpreses i hi haurà coses molt, molt, molt maques. Però és això que teniu que venir. Dit això, doncs comencem l'entrevista. Marina, anem a l'entrevista?
4: Anem a l'entrevista.

0: Bueno, doncs avui tenim la nostra cuinera d'avui, es diu Rosa. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Rosa,
1: bon dia.
0: Jo sé que ens vas ensenyar coses molt bones, molt bones. Bé. Les que t'agrades, les que saps fer i les que t'agradarien.
1: Sí, en la cuina la veritat és que tot és bo. I més la gent que s'agrada menjar.
0: Ahí està, ahí està.
1: I si se fa con una mica de cariño, doncs tot doncs, és bo.
0: Bueno,
1: tot
0: com totes les coses, si ho fem cariño, no sé per què, surt tot bo.
2: En cariño i en alegria. Com fem aquest programa, anem a la cuina. Amb alegria i amb cariño.
1: Exactament. Tot,
2: vale?
1: Tot és bo.
2: Vinga.
0: Vinga. Doncs, res, aquesta mitja horeta de principi, perquè dos quarts... farem entrar les trucades, si és que truquen, sí. Però tot aquest rato és teu.
1: Ai, mare
0: de Déu. Sí, que ja pots
1: quina responsabilitat.
0: Començar... Cap de responsabilitat. Aquí no som responsable ningú.
1: Que no? No, clar,
0: aquí
1: clar
0: és un
1: que
0: programa
1: no.
0: Una miqueta esbojarrat.
1: Bueno, si el que voleu és que digui alguna recepta, no?
0: Sí.
1: Ja vam quedar amb la Charín que... Potser avui en runaríem de fer...
2: Si vols treure't els cascos, sí? Que estàs més còmode...
1: Sí, quan
2: fes una mica. Sí.
1: Vale, doncs que faríem...
0: Quan entrem a les trucades,
2: sí,
1: faríem una sarsuela.
0: Ahà.
1: Perquè és un plat que és tradicional, però sembla que està una mica de... Sí? Ah. Bueno... Bueno, pues és un plat que sembla que està una miqueta com si s'hagués passat de moda o algo así.
0: Sí.
1: I però jo trobo que és, a part de que és boníssim, que és de peix, fa també com família, eh? Perquè és un plat que ho fas un dia de molta festa, un dia que tens família.
0: És que antigament és el que es feia.
1: Exactament, per això que últimament sembla que, bueno, sí, si vas al restaurant el demanes, surt, i tampoc, perquè surt caríssim en un restaurant.
2: Sí, és veritat, sí, és bo, sí.
0: Però tampoc solen demanar avui dia.
2: Perdut molt la sarsuela, és veritat.
1: Sí, és per això, ja, mira, jo farà cosa d'un mes que tenia el meu fill a casa i la vaig fer, o sigui, que jo de tant en tant sí que m'agrada.
0: Sí, sí, sí.
1: A més, és un plat que... No és que sigui complicat, té una mica de feina,
0: sí.
1: Però complicat no. I luego pots adaptar-lo a totes les butxaques, perquè sí que s'ha de comprar molta cosa, però pots fer-lo de més bo, més fresc, congelat, de més, de menys, o sigui, se pot adaptar a molt de gustos i moltes sí. Butxaques, sí. I depèn de les persones que siguin
2: clar,
1: també.
2: Clar, no
1: vale?
2: Falla.
1: Començo ja?
0: Sí,
2: comença ja.
0: I tant, que sí.
2: Ja està esperant tothom.
0: Estem esperant.
2: Ara hem passat a donar-li unes entrades amb una senyora i diu, avui qui portes? I li he dit, donarà la recepta de la sarsuela. Diu, ja vaig agafar el llapis i el paper.
1: Pues
2: o sigui
1: vinga,
2: que...
1: pues comencem.
2: Comença, Rosa.
1: Primer de tot, per exemple, jo de marisc, és un plat que té marics i peix, o sigui, les dues coses. Unes gambes, ja dic, poden ser... Al mercat n'hi ha de moltes, cada un, cada la seva butxaca.
0: Avui l'anem a fer bona.
1: Bé, bueno, doncs, unes gambes.
2: Que siguin bones.
1: Exacte, que siguin bones. Jo ja no dic ni de aquestes de Palamós, ni unes gambes.
0: D'Arenys.
2: D'Arenys, que tenim.
1: D'Arenys, exacte.
0: D'Arenys, sí. D'Arenys.
1: Vale, gambes. Sí. Escamarlans.
0: També d'Arenys.
1: També d'Arenys. Musclos. Unes almejas, o com s'ha dit. I després de peix pot haver-hi pues, o lluç o rap. I si tens molta i t'agrada, doncs hasta bogavante se pot posar.
2: O sigui, ja t'estàs passant una mica, sí. Rosa.
1: Bueno, a mi m'agrada molt el bogavante.
0: Sí, sí.
1: Per això t'he dit...
2: És més gustós que la llagosta.
1: Exactament. Sí, a mi m'agrada més el bogavante
2: sí,
1: que la llagosta.
2: És més gustós.
1: I per això t'he dit que també, així per la meitat, se pot posar. Llavors jo començo a agafar el lluç i el rap, el peix que tinguis, s'enfarina. Primer en una paella posem oli. I força oli,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, tant, que sí, està. Sí.
1: Vale. Sí. I força oli, perquè fa falta força oli. S'enfarina tant el lluç com el rap. I li dones una volteta, una miqueta d'orejat, I ho deixes a part. Després continua ja i poses les gambes. També molt poqueta, Les gambes tomba i tomba. Seguit poses els escamarlans. I també tomba i tomba. Tot sol vas posant en una font a part. Després poses les els musclos o el que sigui ben rentat, el rentes bé, i això ja se pot posar a la cassola de fang. Perquè, ja te, com que això és tradicional, això és maco, sí, una bona cassola de fang. Ha de ser gran perquè tot això després fa agafa sí, volumen. Sí.
0: Que no quedi ja... un sobre d'altre.
1: No, tot... no, una bona cassola de fang. Sí. Llavors, si tens les almejas, els musclos, això ja poses la cassola de fang, les gambes també, els camerlans també. I a la paella t'ha de quedar una mica d'oli. Quan frigeixes, has de mirar de que no se te creme, o sigui, no posar el foc molt alt, perquè no se cremi l'oli que tens. I en aquest oli que t'ha quedat, llavors fas un sofregit de ceba i tomaca i un all, per sempre. Ben picadet, perquè queda una, després una salsa fineta. Fas tot això ben fregit. I quan ja estigui tot ben fregidet, ho aboques a la cassola de, a la cassola de fang, que s'ofreixi també tot junt una mica. Tenim a part, ja tenim la merluza i el rap, el tenia el just i el rap el tenim a part. Llavors tires una mica d'aigua i que faci el xup-xup-xup-xup-xup-xup-xup. Que bullés doncs, uns 20 minuts, una coseta així, que però com força aigua, perquè aquest plat ha de quedar amb molta salsa, perquè després la gent se xupa els dits, mulla pa... ha de quedar en salsa. Quan ja està uns 20 minuts, llavors sí que posem el just i el pes que tinguis, el rap, el que sigui, perquè si el poses al principi
0: queda
1: se desfà. Llavors, si has de ficar una miqueta més d'aigua, li fiques una mica més d'aigua i que bulleixo també una estoneta. I mentre, doncs fem la picada. Perquè
0: això és el més important, típic, també.
1: S'ha de fer una bona picada. O sigui, d'unes anelles, ai, julivert, i ben picadet, ben picadet. I després, un dels allò que diuen secret o punto, que és el que del punto, és una cullereta de xocolate o cacau. Una cullereta de cafè. Tampoc pot ser un xocolate, el que sigui, o el Nescau, el Colacao, o sigui... qualsevol d'aquestes, una cullereta de... ben picadet, le tires una mica d'aigua freda per desfer-lo i el tires tot a la cassola, ben d'esto, i llavors ja que estigui uns 5 minuts, una cosa així, i ja el deses, el pares, el tapes i que estigui uns 20 minuts que jo s'hi parat mentre poses taula, i tota reposant, la família. Sí. I després quan tu agafes aquella cassola i la poses al mig de la taula...
0: I la destapes.
1: Mare de Déu! Com poses al mig de tot.
0: Quina olor!
1: L'olor, tot que surt, i tota la gent, és un plat que, a més, se dona molta alegria.
2: Sèpia o calamar no poses?
1: Ai, perdona, se m'he oblidat. Sèpia o calamar.
0: Los ingredientes sí que lo dijiste.
1: Perdón.
2: És que ara pensava.
1: Sèpia o calamar. Sèpia o calamar, també. Quan se fan que es fregit les gambes, els camarlans, doncs llavors poses també la sèpia. Si és calamar, ho fas una sanilla, també ho reboses en una mica farina, que està més bo. I si és sèpia, no, la sèpia no m'agrada reposada. També, perdó, també. Se m'ha oblidat.
2: Bueno, pues tu em vas dir, jo t'ho porto tot al cap perquè me'n recordo
1: tot. Sí, pues mira, veus, això se m'ha oblidat.
0: Però ho ha dit, els ingredients sí que ho ha dit, Quan deia els ingredients, perquè jo t'he dit, també d'arenys.
1: Sí. Bueno, pues... tot això. I ja tinc...
2: És veritat.
1: Sí.
2: Claro.
1: Bueno.
2: Aunque lo pensara, no te lo diría. Sí. Esto... sí. Jo lo que hago, jo que faig perquè no es cremi l'oli, sempre ho faig, poso uns palillos.
0: I és veritat,
2: Quan fregeixo peix, el que sigui, poso un munt de dientes, uns palillos...
1: I no se te crema l'oli?
2: No se crema l'oli.
1: Aunque l'hagis fet enfarinat, perquè el dolent és això quan fas enfarinat. Mira, doncs aquest truc jo no ho sabia, ja veus tu.
0: Jo ho he provat,
1: Sí.
0: I des que ho he provat, ho faig sempre.
1: Sí, jo això no l'havia fet. Jo el que faig és això, és un foc no molt fort... perquè no se cremi i perquè és una receta que no és complicada, és una miqueta entretenida, perquè has d'anar fent i i ja està, però jo trobo que luego el resultat sí, és
0: vale la pena,
1: clar,
0: vale
1: sí,
0: la pena.
1: És espectacular. És d'aquells dinars que quan sí, un poses i veus la cara de tots, te quedes, te omple molt. Sí, sí, sí, sí. I després, si sobra, si és que sobra, que una mica de salseta o algo así, al dia següent le poses un grapadet d'arròs i menges com una reina altra vegada. O sigui que se pot aprofitar.
0: Doncs, tenim trucada.
2: Ah, tenim trucada?
0: Sí.
2: Vale, doncs pues vinga. Bon dia, amb qui parlem, sisplau?
3: Un bon dia, noia.
0: Hola, bon dia, Montse, bon dia.
3: Avui m'heu de perdonar, però us haig de trucar abans perquè estic fora i ara he parat un moment al cotxe perquè no, després no podré trucar. I només us truco per saludar aquesta senyora que es diu Rosa
0: sí,
3: i a vosaltres i a totes les cuineres.
1: Hola, bon dia, maca.
3: Molt bon dia. Després ja escoltaré el programa. Però no sé si ha sigut el meu telèfon o què. Segurament que sí. Que tornava altra vegada les notícies i tornava altra vegada per l'Alferin i altra vegada se m'anava les notícies.
0: Sí.
3: No sé si és el meu telèfon o què.
0: Ja.
2: No sé. Bueno, deu estar una mica boix.
3: Sí, ja m'he parat per saludar-vos i després escoltaré aquestes receptes d'aquesta convidada que heu portat avui.
0: Val. I així avui no es dones cap recepta ni res, no?
3: Estic en un carrer que m'he parat i estic amb el cotxe.
0: Ah, vale. Ah, però, vale.
3: No, he trucat només perquè jo no vull faltar.
0: No.
3: Vale?
0: Moltes gràcies.
2: Bueno, pues gràcies, Montse Bonica.
3: Bueno, anem, ja a tens... anem a la cuina!
2: Escolta, Montse. Adéu. Ja ha tancat?
3: Digue'm.
2: Que ja la Maria José ja té les entrades del playback i del
3: sí,
2: dinar, eh?
3: Sí, val? Sí. Ja vale. Ja
2: vale. Adéu, guapa.
0: Adéu,
2: gràcies.
3: Cuida't
2: aquest constipat, eh? Ai, sí, noia, escolta'm, és que he estat... No és constipat, és que he estat de juerga.
1: Ai.
3: Així és millor.
2: Sí, sí. Vinga. Adéu. Bueno, Rosa, vinga, una altra recepta.
1: Bueno, pues... A veure, el que hem de fer és, com que ens hem quedat tips de peix,
2: sí,
1: luego va molt bé algo fresquet.
2: Ah, molt bé.
1: Algo sí, fresquet. Sí. Llavors, el que se pot fer... Jo fins ara, per exemple, l'altre dia vas fer un pastís de llimona.
2: Pues vinga.
1: I s'agradeix molt. Pastissos de llimona n'hi ha molt, se poden fer de moltes maneres, perquè és un pastís sense forn. O sigui, que és molt pràctic. Pots fer el dia abans, que també te treu feina. Sí. I és molt senzillet, també. És, per exemple, el que faig jo, faig una base de galeta, o sigui, galeta d'aquestes maries, picada, con mantequilla, per exemple, per 100 grams de galeta, 75 de mantequilla, la desfas una mica al microones i fas, la tires després i fas com una massa, que queda com una pasta. Agafes el mollo que has de fer el pastís i fas la base. Con una cullera l'apretes bé que quede la base i el fiques a la nevera. I després agafo... A veure, que si me'n recordo.
2: Sí. Ai,
1: perdoneu, eh? Espera, que trec la xuleta.
2: Jo l'altre dia donava una recepta de conill, escolta, a mi no me'n recordava.
1: Aquesta
0: recepta és molt bé. Molt bé.
2: Encara no està bé, sí.
1: Vale. Bueno, doncs... se necessiten 400 grams de nata per muntar, 200 d'aigua, 150 de limón, de llimona, o sigui, 3 llimones en realitat se necessiten, 3 llimones. I llet condensada. Aquest pa con llet condensada, sí, una lata d'aquestes de 300, una coseta sí, així, de les petites, no fa falta sí, que sigui la gran. Sí. I gelatina, d'aquestes làmines que venen sí, de gelatina,
0: sí,
1: 3 fulletes, una cosa així. Va, si
0: és que va més bé aquesta és de làmina que la que és en pols.
1: Ah, no, la de pols a mi no m'agrada.
0: No, jo l'he provat, ho podria ensenyar a mi, Moabit, és que més sí, pràctic, no sé què,
1: no,
0: i no me va agradar. No,
1: gens, jo n'hi ha pastissos que l'utilizo sí, i d'aquesta...
0: No.
1: És que és,
0: no,
1: és més còmoda. Sí,
2: i va no, gelatina de làmina.
1: Sí, va molt sí, bé. Va molt bé. Llavors, aquest pastill, és molt fàcil, perquè se munta la nata... Agafes les llimones i una ratlladura d'un limon, la ratlladura,
0: Sí.
1: Petita, la tines aquí en la nata, i el suc dels altres tres, i el tires a la llet condensada. Eh? Fas també una massa amb la llet condensada. Les làmines que tenim ja de sos se fiquen en aigua, un re, quan comences sí, a fer tot això, sí. Fiques en aigua, que se queden remullades.
4: Queden remullades.
1: I quan ja estan tubetes, sí. Les fiques al microones con el suc mateix de llimona, que se calenta una mica, perquè saps que de seguida que se calenta se desfan.
4: Sí.
1: Eh? I llavors això és el que tires a la llet condensada. Eh? Remenes bé, que quede ben batut això, i ja després l'afegeixes a la nata muntada. I ja te queda tot una massa.
2: La massa.
1: Treus el mollo que tenim a la nevera, i ho tires sobre el mollo que tenim a la nevera. I tornes a ficar a la nevera fins al dia següent. I ja està.
4: I fresquito,
1: i ja
4: tens, i
1: al dia següent els desmuntes. Se pot fer una mica de xarop de llimona per tirar-le per sobre.
4: Sí.
1: A mi no m'agrada, perquè s'agrada més així. Sí, perquè a vegades sí que l'havia fet i la gent després l'apartava, l'estreia.
2: Sí, no val la pena.
1: Doncs, no, mira, després al dia siguent, si tens una mica de menta o alguna cosa així, poses unes fulletes de menta a sobre i queda boníssima.
4: Ja
1: i és un postre que s'agradeix
4: sí,
1: molt.
4: Sí.
1: Sempre quan n'has menjat, sí. Ja dic, quan n'has menjat el peix... És...
4: Però, i això lo congeles i també un xalat.
1: També, sí, congelada. A mi em va sobrar de l'altre dia i en paper film d'aquest el va sí. Tot, i a la nevera. I sí. Després, quan no he volgut ja algun trosset, doncs...
4: Sí, ja sí, com si en l'estiu, sí, sí, sí, doncs ara l'estiu també de...
1: Sí, sí, sí, sí. Va molt bé, ja t'he dit, aquest sa. Pastís. Aquest pastís és sa. I no, aunque sigui la llet condensada, però no és excessivament dolç.
4: No.
1: Perquè després a la nata ja no li posem sucre.
4: No, és clar.
1: No, jo al principi em sabia que quedarà... No, és excessivament dolç. No, sí. No. Con l'acidez de la llimona i tot...
2: I de la raspadura. Sí,
1: de la raspadura i tot sí. Queda...
4: Queda
1: molt bo i refresca, eh?
4: Sí,
1: refresca molt.
4: Sí, sí.
1: Queda
4: bueno, doncs tenim plato único i el postre.
1: Exacte. Bueno, és que con aquest, con la cassola aquesta, la veritat és que si fas una mica d'aperitiu,
2: sí.
1: Fas
2: sí,
1: una ja mica està. De pica-pica, perquè si poses un altre plat, se queda l'altre.
4: Sí.
1: Jo a casa ja ho fem això, posem alguna mica,
2: ja,
1: alguna
2: sí.
1: Coseta per picar, sí, exacte, clar, unes olives o alguna coseta,
2: patata, lo que sigui.
1: I ja està, perquè ja ho tinc comprovat, que si poso sí. Dos plats,
4: no.
1: Un se me
2: no,
1: queda.
2: No, no val sí. La pena. Sí. A més que ja has fet un gasto i ja està bé, i ja sí, està bé. Bueno, ha faltat una cosa amb el menjar que has dit, eh?
1: El què?
2: Home, el pa.
1: Ai, que espanarra, tu!
2: Pobres fornes!
1: Que espanarra, sí!
2: Que es té que menjar pa, que el pa no engreixa.
1: Bueno, pues...
2: Lo que engreixa és el que poses a dins.
1: Ah, bueno, no, però ja he dit que per la sarsuela sí que havien de tenir pa, perquè després per mullar la salseta...
2: Bueno, pues no borro lo que
4: ja ho ha dit, que bastanta salsa, eh?
1: Perquè després, exacte, agrada... Sí, a la salseta.
2: Jo sé que som molt panarra. Jo em compro una rosca, ja ho sap ella, eh?
1: Sí.
2: I començo a menjar-me-la i me la menjo un dia. Ja, una rosca de mis quilos, eh? Me la menjo.
4: En un dia, en un moment, te la menges. En una tarda.
2: Sí. A vegades he acabat de sopar i vaig a la cuina i agafo un tros de pa. I me'n vaig al pit i me'n vaig menjant el pa.
4: Trucada.
2: Sí. Bon dia, amb qui parlem, sisplau?
5: Hola, bon dia. Anem a la cuina amb la Pilar.
2: Ai, és la Pilar,
5: no? L'amiga de la Montse.
2: L'amiga de la Montse.
4: Sí,
2: t'ha conegut. Eres Pilar, oi?
4: Sí.
5: Sí, soc la Pilar.
2: Ai, que contenta estoy que m'he acordado. Bueno, t'he conegut la veu, però més a més estic contenta perquè jo dels noms no me'n recordo mai. I ara he dit, és la Pilar. És la Pilar perquè, mira, m'ha vingut al cap.
4: Perquè has pensat amb la Montse?
2: Sí, bueno, clar, no, li conegut la veu.
4: Sí.
2: I, bueno, m'ha vingut, bueno, molt contenta. Bueno, vinga, avui sí que et toca donar receptes, eh, Pilar?
5: Sí, donar una recepta.
2: Pues,
5: no sé si les vegades que vaig trucar vaig dir-lo del panet.
2: Sí.
5: I l'ou a dintre.
4: Ah, sí.
5: Sí, aquesta ja l'heu sentit alguna vegada, oi?
2: Bueno, però la pots tornar a dir, si vols.
1: Exacte.
5: Sí?
4: Sí.
5: A mi m'agrada molt i a casa els hi agrada molt.
4: Ah, doncs pues ja vinga, està.
1: Pues. Mira, no la llavors... conec.
2: Que, eh? La Rosa no la conec aquesta
1: del...
5: No?
1: Veus? No, vinga, va.
4: Hi haurà moltes persones pues... que no la saben.
2: O no se'n recorda, no, el que sigui.
5: Doncs és pues molt senzilla i omple i mira, es compra un panet de Viena per persona i llavors el buides de la molla que té a dintre, li talles el cap i li fas un barret, o sigui, li talles... treus la molla i allà poses pernil o sobrassada, o si no tens res de tot això i només tens ous, doncs pots posar un ou, un rovell o dos rovells, i les clares les muntes a punt de neu. I una vegada tens les clares muntades a punt de neu i en la paella ja tens oli, tens un recipient on vas posant els panets que s'empapin de llet, perquè així no et sorbeixen tant oli i llavors queden melosos, tendres i molt gustosos. I llavors poses el panet en la paella i li vas tirant amb una cullera, el vas tapant de clara muntada, i amb una altra cullera vas tirant oli a sobre de la clara muntada perquè agafi uns piquets dorats, i el treus.
1: Oh,
5: i llavors la tapa del panet l'has torrat en la torradora i la poses a sobre i es menja molt a gust. A casa ens agrada molt i és molt fàcil de dir, ai, faig això.
1: Sí, ja ho provaré, ja.
2: Claro sí, doncs pues molt bé.
4: Això per un sopar pues així?
1: Sí, és una mica original.
2: Bueno,
1: sí.
2: Jo ara mateix m'ho menjava, o sigui que...
1: Aquestes hores ja n'hi ha ganes, ja.
5: Escolta, pensa que el fet de que estigui empapat de llet no et sorbeix res d'oli. No és que mengis una cosa oliosa, no, perquè ni l'oli que poses per sobre perquè agafi un color dorat com els ous ferrats, que les puntes queden dorades, fa que sigui molt gustós, tendre, i si et dic, si li poses sobrassada encara més, i si li poses pernil també. Però si no, només amb els rovells,
2: ja està boníssim.
5: Bueno,
2: i escolta'm, una pregunta que et vull fer jo, Pilar. I si també, o sigui, sobrassada o pernil, o també una mica de formatge, o no quedaria bé?
5: No l'he provat mai, no el formatge. No l'he provat.
2: Perquè bueno, llavors, el formatge també quedaria
5: bé. A veure, jo al començament només ho feia, quan m'ho van dir, amb el rovell. Sí. Després vam dir, ai, i si provem el cas, ho anem a dir, i pernil, trossets de pernil, però sí, també està molt bo.
2: També.
5: Però ja et dic, el rovell, com que el panet està ben empapat de la llet, i està molt bo.
2: Amb això sol ja està bo.
5: No està gens ni mica oliós.
4: Sí.
1: I el rovell no queda cru? Que se fa bé?
5: Mana?
1: El rovell de l'oll no queda una miqueta cru?
5: Queda cru del tot. El rovell queda cru.
4: Sí.
5: Tu el desfàs quan el trenques a dintre del pa. El rovell no el cous.
1: Ja.
5: Bueno, si teniu por de coses de les... això de la... com se diu?
2: La salmonella.
5: Bueno, pues, però com que jo no soc... hi penso, a mi un rovell d'ou, escolta, amb cafè... No sé si l'heu provat.
4: Madre mía.
2: La meva mare em deia, nena, desperta't.
1: Sí. I més quan teníem criatures, que deia que feia llet.
5: Sí, però a mi m'ho feien en cafè, no m'ho feien en quina cafè. Santa Catalina, ni res. Era cafè.
1: L'havíem fet.
5: Ben batut, 6 cullerades de postre de llet, de sucre. Ben batut, era una crema. Tiraven el cafè calent i em despertaven i tot era una espuma. Jo ni obria els ulls per veure-me. Llavors continuava una altra vegada al llit i la meva mare, nena, que has d'anar al col·legi.
2: Però
5: fins que em vaig casar, era el meu despertar. L'ou amb cafè. I està molt bo.
1: Però ara,
5: amb això que la sucre és tan dolenta...
2: La sucre és dolenta, l'ou cru és dolent i tot és dolent. I així estem tots fets molt...
5: Anys enrere l'ou era dolent per el colesterol i pel fetge.
2: Sí, és veritat. Ara diu que està pots menjar 4 diaris, que no fan mal. Sí. O sigui que escolta...
4: Més que res, les clares. Els rovells sempre s'ha de tenir una miqueta en compte.
2: Però bueno, és que no...
5: Diuen que pots menjar 2 i 3 rovells,
2: El meu fill cada dia es menja 2. I abans jo els comprava del petit i l'altre dia li vaig dir amb ell que els portés i em va portar grossos. Els més grossos que semblen allà melones. Però... I es menja 2 cada dia, però bueno, cada nit.
4: Daño no hace, perquè si no...
5: Perdoneu que m'estan trucant, us tinc que deixar.
4: Moltes gràcies.
5: Anem a la cuina.
4: Anem a la cuina.
2: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Adéu, maca.
4: sí que és veritat que antigament, de la nostra edat, com que tampoc hi havia tantes vitamines i tantes coses, jo també me'n recordo que el meu pare, abans d'anar a treballar, que anava molt, molt d'hora, sempre em portava al llit un got de llet amb bou batut. Però bueno...
2: Continuem, Rosa. Continuem. Una altra, vinga.
1: Una altra?
4: Sí.
2: Ja has guardat el quaderno?
4: N'he vist moltes recetes, sí,
1: aquest, però són de postres només,
2: pues
1: aquestes.
2: Bueno,
1: sí?
2: Pots parlar del que vulguis, postres.
1: Aquest és que fa poc que l'he fet, perquè la tenia ja l'altra molt gastada.
4: Sí.
2: Pues vinga,
4: avui anem a la cuina, anem de postres.
2: Ah, això mateix.
1: Mira, en faré una que és una de les que jo faig moltes vegades per regalar i me la demanen. És que té molt d'èxit. Aquesta és la tarta de poma que faig.
4: Ah, vale. Eh? Sí.
1: També n'hi ha moltes, sí, però sí, cada una la fem, sí, d'una manera diferent.
2: Sí,
1: no?
2: Sí.
1: Vinga, vale, va. Aquesta va molt bé. Jo se la feia molt al meu pare, que era diabètic, i aquesta tarta no té quasi sucre.
4: Ponte los cascos, sí, vale? I no te los quites.
2: Vale. Hi ha trucada? Bon dia, amb qui parlem, sisplau?
6: Buenos días, con Faustina.
4: Oh,
6: con
4: Faustina, cariño.
2: Faustina, bonita.
4: Buenos días.
6: Vale, la receta fácil.
4: Sí, como siempre, como siempre la Faustina. Buenas, fácil y barata, ¿eh, Faustina?
2: Sí, porque la Faustina
6: es
2: siempre...
6: Y económica.
4: Y económica.
6: Es muy sana, porque no lleva nada de especiales.
4: No. Bueno. Pues, a ver...
6: Esta vez, como ya empieza a calentar un poquito, os voy a dar la receta de dos entrantes con endivia.
4: Vale,
1: muy bien. Qué buena.
6: Sí, es muy buena.
4: Sí.
6: Bueno, mira, empezamos por la primera, que lleva más cosas.
4: Vale.
6: La otra es muy sencilla. La primera lleva atún, lleva también patitas de cangrejo, de esas que vienen, sí, que se compran al vacío.
4: Sí.
6: Y se pone todo, y se le echa un poquito de mayonesa,
4: sí,
6: y se rellena.
4: Uh-huh.
6: ¿No? La
4: endivia.
6: La hoja grande de la, se coge y cogeremos hoja grande, grande.
4: Sí.
6: La otra se pueden utilizar para otra cosa.
4: Sí.
6: Y después se pone encima un langostino, yo uso de esos salados, ¿sabes?
4: Sí.
6: Un langostino salado.
2: Un langostino
4: cocido. Sí.
6: Y está muy bueno, llega bastante y es como un primer plato, ¿no? Un primer, sí, plato, un entrante.
4: Hombre, ahora para el verano, pues sí, y bonito.
6: Sí, sí. Viene muy bien, pues sí, claro, sí, ya me acordé, porque lo, sí, hice la semana pasada y digo, guapo, esta se la voy a dar yo a ella.
4: Hombre,
2: qué,
4: claro,
2: rica, qué,
4: sí, sí, claro. Y además el colorido que hay, todo, muy bueno.
6: Claro. Patitas de cangrejo,
4: sí,
6: atún,
4: sí,
6: se relía todo bien. Si te gusta echarle una cebollita ralladita o así,
4: sí,
6: le puedes echar también, sí, eso ya al gusto, ¿no?, de cada uno.
1: Hace, sí, más refrescante.
4: Sí. A mí siempre me gusta poner
6: todo con mayonesa,
4: sí,
6: y la rellena, le rellena.
4: Bueno.
6: Y encima,
1: sí,
6: le pones,
1: sí,
6: un langostino, yo le pongo un langostino,
4: claro,
6: salado,
4: sí,
6: el
4: sí,
6: apito, sí, y encima y ya está.
4: Pues,
6: un primer plato, pues muy bueno y
1: no
6: fácil.
1: Pues, y tanto
4: que sí. Sí.
2: Y lo
4: a
2: puedes
4: ver,
2: hacer
4: el segundo.
2: Un rato antes y ya está.
1: Sí,
2: ¿eh?
1: Sí,
2: lo
1: sí, sí.
6: Claro, lo haces por la mañana y para luego ya lo, pues, tienes hecho.
4: Sí.
6: Y el segundo es más fácil todavía. El segundo, cogemos la hoja grande de la
4: endivia. Sí.
6: Y ponemos una anchoita de encima.
4: Sí.
6: Y le echemos un poquito, un sal, ¿no?, porque lleva ya la anchoa.
4: Ya lleva anchoa, sí.
6: Sí. Le echamos un poquito de pimienta y aceite de oliva, así, pero poquita, ¿no? Por encima ya está, fíjate qué fácil.
4: Bueno.
6: Poner la hoja, la anchoa encima, echar, claro, un poquito de pimienta y una poquita de aceite de oliva, muy poquita, ¿vale?
4: Pues también muy buena, porque el contraste de la anchoa, la endivia, sí, y todo, sí, esto, paladar, buenísimo.
2: Bueno, y si le, claro, quieres poner unas olivitas, pues
4: tú
2: también.
4: Tú ya
2: yo voy adelantando, Yo de cara a la comida, chiquilla. Hay que ver, ¿eh? ¿Cómo soy de comidona?
4: Le dice a la Charín, pon una cachoreta de esa, ella dos. Pon eso, ella cuatro.
6: A la que le puedes poner olivita es a la que hace rellena de principio, ¿sabes?
4: Ah, claro.
6: A la que lleva patita de
4: cangrejo y eso. A la otra. Esa la vamos a dejar tal cual, ¿eh, Faustina? ¿Sí? ¿Vale? La anchoa... Vale.
6: Esta ya solo con la anchoa está buena,
4: ya está,
6: porque
4: es
6: más cargada como la anchoa es fuertecita, ¿sabes?
4: Sí,
6: porque
4: sí,
6: más cargada,
4: sí,
6: no...
4: Sí.
2: Bueno, pues borramos la aceituna que he dicho yo.
4: Venga.
2: Borramos la
4: aceituna. No, se la, no, se la pones
6: la
4: a la otra.
6: Es la cera. Mira, no la borres, se la echa
4: a la otra, no la tires.
2: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
4: No la tires.
6: De patita de cangrejo y...
2: Bueno, pues así.
6: Eso, que esa le va bien la oliva. Si pones olivita negra, todavía
4: sí,
6: mejor.
4: Sí, bueno, sí, porque
6: así
4: es
6: que la tengan ya deshuesada a trocito y todo.
4: Sí, sí. Entonces, claro, es otro color diferente, claro, con la mayonesa.
2: Y hace
4: pues,
2: más bonito. Claro,
4: pues
2: también,
4: muy bien, claro. Faustina.
2: Bueno, Faustina.
6: Bueno,
2: bueno,
6: espero
2: Faustina,
6: que os haya gustado.
2: Bueno, Faustina, a ver si te pones buena y te animas y vienes a la comida.
6: Ay, sí.
2: ¿Eh? Del día 13.
6: Pues sí, ya me avisaré y que ya voy. Hombre, yo me apunto a un
2: bueno, ya te, llamará, mira, ya te llamará la María José.
4: Sí, es el día 13.
2: Es el día de San Antonio.
4: Del mes que viene. Mira, mira, sí, a ver si no tienes nada.
6: Es mi cumpleaños, mira.
2: Ah, mira, pues venga.
4: Pues venga.
2: Pues mira, habrá tantos.
4: Lo vienes a celebrar aquí.
2: Faustina.
6: Vale.
2: Faustina.
6: Sí.
2: Que te felicitaremos todo el mundo. Y más a más, como habrá muchos regalos, lo mismo te toca alguno. Mira, he hecho un verso ahora.
6: Mira, se aprecia más la compañía y,
2: que sí,
6: y la cercanía de las amigas.
4: Sí,
6: que,
4: tanto.
6: Que los regalos
2: es que es muy maja. Es muy maja esta mujer.
4: Bueno, pues ya te lo
6: pues
4: digo.
6: Un abrazo, corazón.
4: Vale, un abrazo.
6: Que sigáis tan simpáticas y tan majas como siempre.
4: Gracias a vosotros.
2: Gracias, guapa.
4: Venga,
2: un
4: gracias.
2: Abrazo.
4: Adiós. Adiós, Faustina.
2: Es muy maja. Siempre nos da recetas sencillitas.
4: Sí,
2: además,
4: sí, ¿no? Estás para verano, la verdad
2: sí,
4: que
2: además
4: sí.
2: Además es que tiene gracia explicándolo, como tiene ese acento. Pues sí. Bueno, venga. La
4: seguimos,
2: tarta de,
4: a ver.
1: La tarta de manzana,
4: sí,
1: seguimos.
4: Vamos,
1: venga,
2: los
1: vale. Sí. Bueno, pues esta tarta necesitas kilo y medio, una cosa así, de pomas. Una poma que no sigue molácida, ¿eh?
4: Sí.
1: Sabía farineta. 150 gramos de sucre. 150 de farina. 100 gramos de manteca, la que vulguis. Una pizca de sal. I una cucharadita també de levadura, d'aquesta
2: sí,
1: royal, de la que sigui.
2: Sí.
1: Bueno, pues comencem con les pomes, se pelen i les fas com si fos per una truita, com si fossin patates, si fos per una truita,
4: sí,
1: pues també la fas així a trossets, com si fos tu hagis sí, sí, de fer una truita. I després fem la massa, que la massa és, a més, molt senzilla, poses els sense... Bueno, els tres ous, que no he dit, tres ous. És que avui s'estic una mica així. Poses primer els ous, ben batuts, i bates també la sucre, eh? També ben batudes, que és el principal de quasi tots els pastissos.
4: Sí.
1: Vale, després la fesis és la farina, que queda també ben batudet tot, ben batut, una pizca de sal, i a mi m'agrada molt la llimona. I jo quasi tot la fes una miqueta de ratlladura de llimona.
2: Gusta,
1: sí, sí, i queda bo, no, eh? Queda bo. I quan ja tens aquesta massa tota ben feta, li tires tot el que havies fet les pomes. Que quede tot ben mescladet, ben mescladet. I ho poses ja en el mollo que tu vulguis, en el normal del pastissos, d'aquests desmuntables,
2: sí, bueno,
1: sigui,
2: com vulguis.
1: El que tu vulguis. Fiques bé, fas així dos copets perquè quede tot
4: sí,
1: ben assentadet. I llavors jo agafo una poma, sempre la deixo a part i la faig això així, talladeta, primeta, per fer un acabat per sobre, eh? Per fer un acabat maca de decoració
4: sí,
1: per sobre. I ja el fiques al forn uns 3/4 d'hora, una coseta així, però horn no, o sigui, no molt fort, mitjà, eh? Perquè això queda una massa forta, s'ha d'anar fer, ha d'anar coient
2: sí,
1: la poma, eh? Que se quede ben... I mentre fas un almíbar. El almíbar és una cullerada de sucre, una miqueta de...

0: I aquest pastís, no sé per què, però
1: jo... Sí, però jo... Sí, sí, sí. El vas portar aquell dia que vam menjar junts.
0: Ah, sí, sí, va, els vas provar?
1: Sí, sí, sí, estava molt bo. Ah, sí, sí,
0: que és un pastís que té... Que, perquè ja tinc 150 grams sí. per un pastís així, sí. Perquè te queda un pastís maco.
1: Sí, maco, maco, sí. Era maco.
0: No és gaire. I surt molt bo.
2: Sí, sí,
0: i molta bé. Gent... Perquè jo moltes vegades que tinc que fer regals al gris, me'ls demanen.
2: Sí,
0: no,
2: sí,
0: un
2: sí.
0: pastís. Ja. I aquest me'l demanen molt.
2: Sí, perquè és bo, és bo.
0: Sí. Tinc una gent de Calella... que els per Nadal sempre me regalen a mi el... Com se llama?
1: La planta?
0: Sí, me regalen la planta de Nadal, sempre.
1: Com se llama? Pontissa?
2: Sí,
1: o com se llama?
2: Sí, no sé.
0: I jo després, a canvi, li regalo un pastís.
2: El petit.
0: Ai, sí? Porto el pastís. Sí. I alguna vegada vaig portar aquest. Perquè ja vaig començar con la mare. Que era la mare, que tenia la botiga al costat d'on jo tenia la botiga. I vaig començar con la mare. I ara ja faig a la filla. I una vegada que vaig canviar i li vas fer... No sé si li vas fer
1: una altra cosa.
0: Una cosa així. Va dir, estava boníssim, molt bo, però m'estimo més l'altre.
1: Ai, que bona.
0: O sigui que...
2: I que cada any
0: jo vaig a recollir la planta
1: i
0: després la planta la recullo a mitjans de desembre, perquè me la compren abans, i jo això se'l porto sempre el dia 22, el dia 23, perquè el deixen per Nadal.
1: Doncs vinga, dona temps d'una altra.
2: Una altra postre.
0: Apa. Postre, també?
1: Postre, el que vulguis, i si no vols postre, el que sigui. Patates bullides amb alioli, que estan molt bones. Ai, només penso en manxar, escolta'm, sóc una desastre.
0: No, bé, el tiramisú.
1: Vinga, el tiramisú.
0: Vinga, que hem runat el tiramisú, fem el tiramisú.
1: Pues vinga, el
0: tiramisú. Sí? També és sense forn. O sigui que per aquest temps va molt bé, per no engegar el forn. Vale, pues se necessiten també... a veure, soletilles, o sigui, un paquet d'aquest de galetes de soletilles, que se diuen. Tres ous, 150 grams de sucre... i 500 grams de mascarpone. Jo faig... Sí. N'hi ha gent que ho fa amb diferents formatges.
2: A mi
0: m'agrada amb el formatge de mascarpone.
2: Per aquesta tarta potser és el que més bé li va.
0: Sí. Però n'hi ha gent que inclús ho fan en Filadèlfia.
2: Sí, però ja no és el mateix.
0: No, a mi m'agrada el mascarpone.
1: El tiramisú li va
0: el mascarpone.
2: Sí.
0: Bueno, doncs, a veure... Batem les clares d'ou con el sucre. Ben batudes. És que ja no me'n recordo, Aquests sí fatens que no
2: que
0: faig,
2: Com que portes la soleta,
0: no passa res. Sí.
1: Clar.
0: Bueno, i després jo ho mezclen con el mascarpone. Quan ja fem la pasta aquesta, la deixem reservada una estoneta i després ja mullem les soletilles en cafè. Un cafè normalet, Pots posar... N'hi ha que li posa una miqueta aquí de amaranto.
2: Ah, sí.
0: N'hi ha que li posa conyac, n'hi ha que li posa ron.
2: És que l'amaranto li dona un toc especial.
0: Sí, però clar, li dona el toc aquest de les anelles sagres i n'hi ha que no li agrada. N'hi ha molta gent que... Jo a la família tinc de tot. Llavors fico una miqueta o bé de ron o fer una miqueta de
1: conyac.
0: No molt perquè estan les criatures, sinó... i no poso gaire alcohol. I altra cosa també, aquí també li poso les gelatines. També les gelatines. També unes tres fulles de gelatina i les poses la massa del mascarpone i tot això, lo incorpores allà.
2: Sí.
0: Perquè si no, a vegades se te desfas i queda un tiramisú i xuxurrío.
1: Un poco suelto.
0: I això fa que quede després, que puguis tallar.
1: Exacte. I quedi bé.
0: Exacte. Llavors, això ho fas més aviat en una forn així quadriculada, quadrada...
2: Exactament.
0: Forres, fas una capa de les soletilles d'aquestes, ho mulles en el cafè, però ràpid, perquè si no se te desfan.
2: Sí.
0: Si no se te desfan. Molles i poses una capa de massa. Luego poso una altra capa de soletilles.
2: I no li poses xocolates per sobre?
0: No, perquè a mi m'agrada molt el cacau, però el cacau pur.
2: Sí.
0: I si ho poso... És que ves ben gustos en tota la família. Si em poso en totes les capes, me diuen que és massa.
2: Sí.
0: O sigui que si hi ha gent que li agrada molt, de capa se pot posar també una mica. Jo no, per això.
2: No.
0: Llavors el que fas és soletilla, massa...

0: altra vegada soletilla, altra vegada massa, i sí, depèn lo gran sí, que sigui, que... te dona per fer més capes o menys capes. Sí. Ara, això sí, el de dalt, sí, amb cacau pur. Sí. Si jo, en comptes de posar xocolata, com posar una altra, poso cacau
1: sí,
0: pur.
1: Sí.
0: Cacau i a la nevera. I per quan... te faci falta, o sigui que també és d'aquells que pots tenir ara fet del dia abans, o fet... sí, i després congelar també.
1: Sí, també, eh? També.
0: També si te sobra o vols congelar, sí, també se pot congelar.
1: Sí, sí, sí. Pues també nos postre boníssim.
0: Sí,
1: i també. I fàcil, que tampoc costa tant de
0: no,
1: fer.
0: No, aquest no, els postres aquests... postres... bueno, a mi... els postres, en realitat, mai, no m'he costat ningú de fer-lo perquè m'agraden molt.
1: Sí.
0: O sigui, m'agrada més fer dolços que no...
1: sí, salat, a mi no, la reposteria sí, també m'agrada molt.
0: La reposteria m'encanta, sí, m'encanta molt fer sí, les galetes per Nadal, ah, fer les magdalenes també... o sigui, jo el meu home, quan desayuna magdalena, em diu, va, fem una tanda de magdalenes. I li fa les magdalenes perquè és que no costa res, i saps...
2: I les fas tu, no les compres.
0: Sí, sí, no, les faig jo perquè saps que no tenen conservant, que tot el que poses és fresc, sí, és bo i és una cosa que no costa gaire. O sigui, que te poses i en 10 minuts fas la almenys, fas la massa al forn. Al sí, forn també, si ho tens calent en el forn, sí, les magdalenes són molt ràpides.
2: Són ràpides.
1: ¿Y lo que nos divierte cuando nos gusta hacer cosas de estas?
0: A mi m'encanta, a mi m'encanta fer tot això.
2: A mi m'agrada més fer...
0: sí. I els meus nets, els grans, quan venen, buah, les magdalenes de la iaia... bueno, sí.
2: A mi m'agrada més cuinar que no fer postres.
0: És que sola... sí.
2: Penso sempre més en el menjar que no pas en els postres. I jo soc molt llaminera, eh? A mi m'encanta, però sí, no... Ja? Quatre. Bueno... pues fins aquí ja
0: se m'ha fet curt, eh?
1: Recorda es memòria per a les entrades.
2: Per les entrades, avui de 1 a 1:30, que ara acabem el programa i ja comencem, la persona que vulgui acostar-se aquí a la ràdio, entrant a mà esquerra, ni a un ascensor i si no escales. I el dimecres que ve, que és dia 27, i el 3... de juny. Ja serà l'últim dia. No queden gaires entrades, o sigui que si algú està interessat, que ho sàpiga. El menú és un càtering i el menú és de primer, n'hi ha una taula d'embotits per 4 persones per repartir. Després n'hi ha amanida amb croquetes casolanes. De segon plat n'hi ha calamar farcit amb carn i arròs blasmàtic. O fricandó, a escollir. Quan vingui a buscar el tiquet, es té que dir el que voleu de segon plat. Coca de llavaneres, pa, vi blanc, vi negre, aigua, gaseosa i cafè. Tot això hi val 24 euros. Vindreu, doneu 24 euros i us dono l'entrada. Si no doneu 24 euros, no us dono entrada. Això que quedi ben claret, eh? 24 euros i entrada. Tindreu sorpreses, tindreu música, tindreu molt bon ambient, que això és el principal, perquè tothom que ve som molt amics i els que no siguin amics ho farem amics en aquest programa. Val? D'acord? Pues moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. I res, nosaltres la setmana que ve, si Déu vol.
2: Si Déu vol, el dimecres que portarem una altra cuinera,
1: sí,
2: perquè ara anem de cuineres, eh? Quasi, abans vam començar molts d'homes. Els primers programes quasi tot eren homes i ara quasi tot són dones, però bueno, les dones som les dones.
1: Bueno. Són les guerreres.
2: Les guerreres.
1: Doncs la setmana que ve estarem en el programa de...
3: Anem a la cuina!
2: A ver.

0: Ràdio Arenys.
1: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
2: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol, número 3. T'hi esperem.
5: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
6: Buena onda, Frankfurt!
5: A la carretera de Lourdes, Frankfurt del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
6: I atenció! De dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
5: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
6: vermut de 12 a 14:30.
5: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
6: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: l'informatiu migdia.
1: Molt bon dia, és a la una i és moment de començar l'informatiu d'avui dimecres 19 de maig i aquests seran els temes destacats del dia. Nova jornada de protestes a les escoles Bressol d'Arenys de Mar. Núria Torrents, bon dia.
2: Bon dia. El total de la plantilla de l'escola Maricel i la meitat dels colors s'han sumat a la vaga convocada a tot l'estat espanyol per l'etapa educativa del 0 al 3. L'objectiu és reclamar una reducció de ràtios, millores salarials i més recursos per l'escola inclusiva.
1: I també una nova aturada, en aquest cas dels metges a Catalunya, per reclamar millores en les seves condicions laborals.
2: Aquesta és la 11a vaga del sector convocada per metges de Catalunya des del mes d'octubre i està previst que s'allargui fins demà dijous a les 8 del matí.
1: I no deixem la plana educativa perquè el Calissall ha acollit aquest matí l'última de les jornades de formació educativa dins la xarxa de competències del Maresme.
2: Entre els 25 centres de la comarca que han pres part d'aquestes trobades hi hauria l'escola Joan Maragall d'Arenys de Mar.
1: En política local, Arenys en Comú critica la manca de previsió i gestió del govern.
2: Els comuns acusen l'executiu de saturar els tècnics del consistori arenyenc perquè diuen que treballen el dia a dia. Per això consideren que l'Ajuntament és incapaç de resoldre diverses qüestions prioritàries per als arenyencs.
1: I d'altra banda, l'Escola de Música obre avui inscripcions de cara al nou curs.
2: Des del centre educatiu reconeixen que tenen poca capacitat per acollir nou alumnat. Tot i això, animen a tothom interessat a acostar-s'hi i, en cas que no tinguin plaça, que s'apuntin en la llista d'espera.
1: I us parlarem també sobre un nou curs de la regidoria d'Igualtat que té per objectiu millorar el benestar emocional i augmentar la confiança en un mateix.
2: Sota el títol Buida la teva motxilla emocional es busca oferir un espai segur per fer front i treballar els problemes acumulats al llarg dels anys i recuperar les eines per revertir el malestar.
1: Tot plegat, com sempre, ho acabarem amb esports. Avui parlant de la 14a edició de la jornada d'atletisme a la platja de la Penya Panemi d'aquest dissabte.
0: L'informatiu migdia.
1: I nova jornada de protestes a les escoles Bressol d'Arenys de Mar. El total de la plantilla de l'escola Maricel i la meitat dels colors s'han sumat a la vaga convocada a tot l'estat espanyol per l'etapa educativa dels 0 als 3 anys. L'objectiu és reclamar una reducció de ràtios, millores salarials i també més recursos per l'escola inclusiva.
2: Les escoles Bressol també s'han sumat a les mobilitzacions del sector de l'educació. Ho van fer el 7 de maig i aquest dimecres han tornat a sortir als carrers. En el cas dels dos centres d'Arenys de Mar, el seguiment ha estat molt elevat. Per una banda, el Maricel, que no va adherir-se a la primera convocatòria, i avui ho ha fet amb el total de la seva plantilla en vaga, mantenir la cobertura de serveis mínims. És la seva directora, Anna Japón, que destaca el suport de les famílies com un element clau per poder tirar endavant amb la jornada.
3: Veiem que assumir les dues era difícil, llavors vam optar per aquesta segona. Llavors sí que una part de l'equip està a la manifestació a Barcelona i tenim serveis mínims. La veritat és que hem insistit molt amb les famílies per conscienciar-les, tot i que sigui un tema, evidentment, que no depèn d'ells, però com a mínim que ens donin el suport que necessitem, no?, per poder assumir aquesta lluita, entre cometes, com a professionals.
2: Per altra banda, els colors va decidir sumar-se a les dues vagues i es va repartir l'assistència de les educadores per poder garantir tant els serveis mínims com el dret a la manifestació. Igual que a Japón, Elena Rodríguez, portaveu dels colors, ha enviat un missatge d'agraïment a les famílies que s'han organitzat per no portar els nadons al centre. També destaca el compromís que els hi han transmès per les seves reivindicacions.
4: Totes estaven d'acord en fer la vaga i aleshores el que vam fer va ser fer, com que eren dos dies, una part de l'equip la va fer el dia 7 i l'altra part de l'equip la va fer el dia 20. Així podíem cobrir també els serveis mínims i no desafavorir el benestar dels infants també, perquè uno tindrà el menys possible a ells. Famílies, la veritat és que han secundat també bastant bé la vaga perquè tenim el 50% d'assistència i la veritat és que estem agraïdes.
2: Entre les principals demandes hi ha més recursos per l'etapa educativa, dignificació salarial al reconeixement professional i aconseguir unes ràtios equiparables a les de la Unió Europea. També hi ha la gratuïtat del servei per les famílies.
4: Una baixada de ràtios, parella educativa, més recursos per part del departament. Però ja amb una baixada de ràtio i uns sous dignes, tenir vetlladors també estaria bé, perquè hi ha infants amb necessitats que al 03 no es contemplen, bàsicament.
3: És una lluita que costa molt, no?, anar avançant, cursos que necessitem, humans i materials, i baixar ràtios, i que sigui gratuït també per les famílies. Vull dir, no és una lluita només com a professionals. Condicions laborals, evidentment, que s'han de millorar, però és que per el servei que estem donant o que hauríem de donar als infants.
2: També la directora Anna Japón apunta que no tenen masses esperances dipositades amb la reunió amb el departament, però confia que amb els futurs pressupostos de la Generalitat puguin aconseguir algunes de les seves reivindicacions.
1: A Barcelona, milers d'educadores s'estan manifestant pels carrers de la ciutat des de les 12 del migdia a l'espera de la reunió d'aquesta tarda entre sindicats i la Conselleria d'Educació.
2: Des del departament es va enviar ahir a la tarda una nova proposta pels sindicats USTEC, CGT i professors de secundària. La proposta parteix del pacte signat per Educació amb Comissions Obreres i UGT, que són minoritaris en el sector educatiu, i afegeix algunes millores, com fer la pujada del sou pactada en 3 anys en lloc de 4. Des de professors de secundària ja han dit que no assistiran a la trobada perquè consideren el document com una presa de pèl, mentre que els altres dos col·lectius sí que s'hauran a la taula de negociació amb Esther Niubó, malgrat que consideren que la proposta de la conselleria és insuficient.
0: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: I també avui s'han mobilitzat en una nova aturada els professionals sanitaris a Catalunya per reclamar millores en les seves condicions laborals. Aquesta és l'onzena vaga del sector convocada per metges de Catalunya des del mes d'octubre i està previst que s'allargui fins demà, dijous, a les 8 del matí.
2: Les demandes del col·lectiu es mantenen intactes des del primer dia. Els professionals reclamen, entre altres, un conveni específic per al col·lectiu, la fi de les guàrdies de 24 hores i una planificació de les agendes que limiti el nombre de pacients. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonar, denuncia l'immobilisme de la Conselleria de Salut i assegura que el govern està més centrat en acords per a obres faraòniques que no pas per revertir la degradació dels sistemes públics davant d'aquesta situació. I com que l'acord amb Esquerra Republicana no inclou cap partida específica per la salut, el col·lectiu ha elevat les demandes a presidència de la Generalitat. Són declaracions a la xarxa.
5: El que fem és elevar la pressió sobre el govern perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera, sinó que és una qüestió del president de la Generalitat, és una qüestió del govern, és una qüestió de país. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
2: Des de Metges de Catalunya també anuncien un augment de la pressió i demanen als facultatius que deixin de fer qualsevol activitat que no sigui obligatòria per llei o per contracte. Això suposarà, per exemple, renunciar a activitats extraordinàries com els doblatges o l'activitat quirúrgica extra.
5: Proposàvem als nostres companys i companyes que posessin en evidència allò que és una realitat, que les plantilles són insuficients. I per fer-ho, el que hem demanat és que els nostres companys i companyes renunciïn a fer qualsevol activitat que no estiguin obligats per contracte o per llei. És a dir, els facultatius i facultatives estem obligats per llei a fer fins a 48 hores setmanals. Tot i això, els metges i les metgesses sovint, molt sovint, estem fent molta altra activitat extraordinària, com peonades, com quiròfans de tarda, com doblatges, etc, etc, etc.
2: Durant aquesta aturada s'han establert serveis mínims a l'atenció primària i als COAPs es garanteix un 25% de la plantilla i es preveu el funcionament normal de les urgències, les unitats especials i les activitats quirúrgiques inajornables. Les emergències telefòniques només atendran trucades urgents.
1: I us expliquem també que el Calissa ha acollit aquest matí l'última de les jornades de formació educativa dins la xarxa de competències del Maresme. Entre els 25 centres de la comarca que han pres part d'aquestes trobades hi ha l'escola Joan Maragall.
2: Caro Meléndez, tècnica docent dels serveis pedagògics dels centres educatius de Pineda Mar, ha explicat que l'objectiu d'aquestes jornades sobre formació i desenvolupament professional és fer una reflexió pedagògica al voltant dels aprenentatges competencials. Les sessions han tingut una doble vessant, tant teòrica com pràctica. Meléndez també explica que la jornada d'avui ha servit per compartir experiència entre els diversos centres de la comarca.
6: La tasca principal és reflexionar al voltant dels aprenentatges competencials i poder-los compartir amb la resta de centres amb els que et trobes. Sempre hi ha una part més formativa, en la que a vegades doncs, venen experts i ens posen llum sobre alguns aspectes pedagògics que volem treballar, i després hi ha una part més de compartir entre tots i de treballar conjuntament.
2: Aquesta és la 14a edició de la xarxa de competències que es realitza arreu de Catalunya. Aquest any la xifra de participants s'ha reduït respecte a altres edicions, anys en què s'havia arribat a la quarantena. Meléndez atribueix aquesta davallada a diversos motius, entre els quals hi hauria la situació actual que pateix el sector educatiu.
6: En aquests 25 anys hi ha hagut moments de tot. Ara és un moment en el que és cert que hi ha alguns centres doncs, que estan cansats, per una banda, ja ho sabem, per la situació que estem tots d'alguna manera vivint i reivindicant. Altres doncs, que potser han arribat fins aquí i potser l'any que ve doncs, decideixen deixar-ho una temporada com a mesura de pressió. Bueno, i també hi ha gent que porta potser 10 anys a la xarxa i que decideix canviar i donar-se un temps. A vegades també va bé per pair, reflexionar i col·locar tot el que s'ha anat treballant durant aquests anys.
2: Les jornades d'aquesta xarxa de competències consten de 6 sessions que s'han distribuït per arreu de la comarca, Alella, Mataró i Arenys de Mar.
1: I en política local, l'Arenys en Comú critica la manca de previsió i gestió del govern municipal. Els comuns acusen l'executiu de saturar els tècnics del consistori perquè diuen que treballen el dia a dia. Per això consideren que l'Ajuntament és incapaç de resoldre diverses qüestions prioritàries pels arenyencs.
2: Quan tot just falta un any per les eleccions, els comuns consideren que l'equip de Junts per Arenys s'ha aprofitat de la majoria absoluta per treballar a última hora i sense previsió. El grup polític critica aquest mètode de treball perquè considera que tensiona el personal de l'Ajuntament. El regidor Ricard Serradó posa exemple al funcionament d'urbanisme i al gran nombre d'obres que han de dur a terme, un fet que provoca una manca de priorització en les tasques rellevants. Ho ha dit en una entrevista al programa La Ràdio.
7: Un mandat on tenen majoria absoluta, on econòmicament l'Ajuntament d'Arenys de Mar, tothom sap que és solvent i té diners, que amb una bona gestió i previsió es poden fer un munt de coses. Nosaltres veiem que es va molt al dia a dia. Creiem que han saturat la manera de treballar interna, igual com si són els que són, les obres van com van i tenim dues grans obres, per exemple, si n'hi fiquem 10 petites, van desbordats.
2: Precisament, el portaveu també posa d'exemple els plens municipals, ja que assegura que no els arriba la documentació amb prou temps per estudiar-la i valorar el sentit del vot, una qüestió que ja han denunciat diverses vegades i que assegura que traslladaran al ple d'aquest dijous, on hi haurà diversos punts relacionats amb el pressupost de l'Ajuntament, entre els quals hi ha el romanent d'aquest any.
1: I en aquesta mateixa entrevista, el regidor també ha parlat dels pressupostos de la Generalitat que depenen del suport del seu grup parlamentari per aprovar-se.
2: De moment, els comuns estan negociant amb el president Salvador Illa i ho fan amb la mirada posada en les polítiques per pal·liar la crisi de l'habitatge. Pel que fa a aquesta qüestió, Ricard Serradó creu que Arenys de Mar s'està fent bona feina, però considera que és insuficient. A més, el regidor apunta que amb la situació actual de l'Ajuntament seria impossible resoldre el problema i aposta per la creació d'una empresa pública.
7: Si ho hem de deixar en mans de l'Ajuntament d'Arenys a dia d'avui, ja et dic que no, perquè no. El que deia abans de saturar els funcionaris, no es pot, és impossible. Què diem nosaltres? O sigui, no és només una crítica sense aportar una solució. La nostra visió de com afrontar aquesta situació, quina és, Josep Maria? És la creació d'una empresa pública. I això ho hem repetit des del primer dia de campanya. La creació d'una empresa pública d'habitatge, d'urbanisme inclús.
2: El regidor assegura que aquesta empresa podria gestionar la relació amb aquelles empreses o fundacions encarregades de la construcció d'habitatge social, podria controlar la situació dels pisos buits del municipi i, en cas que siguin de grans tenidors o entitats bancàries, denunciar-ho i estudiar la viabilitat de comprar-los, entre altres tasques relacionades amb facilitar l'accés a l'habitatge de la població.
0: Ràdio Arenys, notícies.
8: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
9: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
10: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
11: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
10: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
12: Marta.
13: Ei, hola, com estàs?
12: Superbé, cada dia em sento millor.
13: I el secret?
12: Doncs ho tens ben a prop.
13: Sí?
12: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
13: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
12: Només has de trucar al 93-791-2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: I seguim amb més qüestions, perquè l'Escola de Música ha obert inscripcions de cara al nou curs. Des del centre educatiu reconeixen, però, que tenen poca capacitat per acollir nou alumnat. Tot i això, animen a tothom que estigui interessat a acostar-s'hi i, en cas que no tinguin plaça, que s'apuntin en llista d'espera.
2: La directora del centre educatiu, Blanca Soler, ha explicat que l'escola té un topall d'hores lectives que limita la possibilitat d'ampliar l'oferta formativa. Això fa que quedin molt poques places un cop feta la reserva dels antics alumnes, sobretot pels grups de la roda d'instruments destinats a infants dels 6 anys. De fet, Blanca Soler avança que només hi ha places pels grups d'instruments de vent.
14: Ens passa que molta demanda de classe d'instrument potser ara ja és una mica de dir, hem de posar llista d'espera, acabar de donar horaris, potser hi ha gent que no pot tirar endavant la reserva i dona plaç d'un nou alumnat, però aquesta part de classe d'instrument sí que podem obrir i oferir places d'instruments com flauta travessera, quasi totes són de vent aquest any, flauta travessera, clarinet, trompeta, trombó. En canvi, a altres instruments, doncs, que haurem de dir, doncs, que llista d'espera.
2: Ara bé, Soler recorda la importància d'apuntar-se en llista d'espera perquè sempre pot haver-hi baixes d'última hora. En tot cas, la directora diu que a finals de juny, qui s'hagi apuntat en aquesta llista sabrà si ha pogut obtenir plaça.
14: Nosaltres el curs el fixarem amb la matrícula a mitjans de juny. Vol dir que els alumnes ja han pogut concertar horaris. I en aquest moment de donar horaris, sabem per experiència que a vegades algú es tira enrere per una inviabilitat de la proposta que també s'ha de fer. A vegades podríem dir, home, doncs ja sé que no podré fer, jo que sé, guitarra elèctrica perquè està plena, però bueno, apuntar-se en una llista d'espera i aquesta llista nosaltres la resolem abans de finals de juny.
2: L'Escola de Música té possibilitat d'incorporar nous alumnes en totes les altres modalitats, grups de petits, músics de 3 a 6 anys, el taller de llenguatge o musical, així com tota l'activitat grupal, que siguin cors o conjunts instrumentals. Les persones interessades ja poden apuntar-se dirigint-se directament a la secretaria de l'Escola de Música situada al Calissai.
1: I avui la regidoria d'Infància i Joventut han programat una reunió informativa sobre el casal municipal de l'Estiu Genial. Va dirigit a totes les famílies que volien inscriure els seus fills en aquest programa d'oci per l'estiu. La reunió serà a les 7 del vespre a la sala Josep Maria Arnau del Calissall.
2: L'oferta d'aquest any manté els casals Baldufa per a infants de 3 a 6 anys, els temàtics per a nens i nenes de 7 a 11 anys i, finalment, el jove per a nois i noies de 12 a 16 anys. La novetat d'enguany és el canvi en els casals temàtics. Es dividiran en una part conjunta i, posteriorment, en l'especialitat escollida, cuinetes, escena circ, esportiu i artístic. Un any més anirà a càrrec de l'empresa Ancon i es farà les instal·lacions del Joan Maragall. Escoltem la tècnica d'Infància i Joventut, Marta Villa.
15: Que podrà l'empresa que ens porta al casal d'estiu explicar-nos tot allò que farem, com plantegem aquest any aquesta petita modificació que dèiem de les temàtiques, també dubtes a respondre o maneres també de poder solucionar dubtes previs a aquestes inscripcions que comentàvem. I la idea una mica és que es pugui fer un previ assessorament o orientació de què és el que es farà en el casal, també per acabar d'animar totes aquelles famílies.
2: Durant la reunió informativa d'avui s'ofereix un servei de vigilància per l'infant. Pel que fa a les places, la xifra es manté similar a la de l'any passat. L'Estiu Genial donarà el tret de sortida el 29 de juny i s'allargarà fins al 31 de juliol. Les inscripcions començaran el pròxim dilluns 25 de maig i es podran fer fins al 5 de juny.
1: I seguim, perquè la regidoria d'Igualtat organitza uns cursos per sentir-se millor i augmentar la confiança en un mateix. Sota el títol "Buida la teva motxilla emocional", es busca oferir un espai segur per fer front i treballar els problemes acumulats als llargs dels anys i també recuperar les eines per revertir el malestar.
2: L'objectiu del curs és buidar tots aquells aspectes de la nostra vida que ens pesen i que no ens permeten avançar en el dia a dia. Per aconseguir-ho és imprescindible connectar amb un mateix, explicar aquests conflictes i trobar solucions per poder-los gestionar i fer-los desaparèixer. Un cop superat aquesta fase, la motxilla estarà buida i la persona haurà guanyat confiança i se sentirà millor amb un mateix. L'especialista en acompanyament emocional, Anna Morfons, és l'encarregada de dirigir les sessions.
16: Doncs quan comencem a buidar la motxilla emocional, el que aconseguim és sentir-nos millor, a confiar més en nosaltres mateixes. Tot això es veu repercutit, doncs, des de a millorar les nostres relacions, a l'hora d'anar a buscar feina o a l'hora de treballar millor en el nostre entorn laboral. Quan la motxilla és molt plena, no l'hem buidat mai o no la buidem sovint, doncs anem carregant coses i no podem avançar. Amb aquesta motxilla metafòrica passa una miqueta el mateix. I el que pretenem és això, buidar-la perquè es vegi repercutit a tots els àmbits de la nostra vida.
2: La iniciativa és de caràcter gratuït i sobretot està enfocada a dones en situació de vulnerabilitat. Les sessions començaran el 4 de juny, després s'aturaran durant l'estiu i continuaran el setembre i l'octubre. A més, el curs es divideix en dos treballs diferents, la part individual i la grupal. Per Morfons, és imprescindible dividir aquest treball, ja que cadascuna està enfocada en una feina concreta.
16: Quan hi ha un acompanyament individual, cada persona, el seu propi viatge, la seva pròpia necessitat i treballar els aspectes que més necessita. I després la part grupal, el que aconseguim, doncs, és aquesta xarxa que es fa quan treballes, doncs, diferents aspectes que en el fons moltes vegades tenen una base en comú i sents, doncs, que tens el grup que també et recolza, el grup que t'acompanya.
2: Finalment, l'especialista fa una crida a tota aquesta gent amb ganes de canviar i millorar diversos aspectes de la seva vida a sumar-se a la proposta.
16: Animar aquella persona, qualsevol persona que tingui ganes de millorar a qualsevol aspecte o tingui ganes de fer un canvi a la seva vida, ja sigui personal, ja sigui professional, o qualsevol situació en la que no em sento còmoda, que noto que hi ha aquella incomoditat i no sé ben bé per què, no sé com encarar-la, o simplement algú que el que busqui és un lloc on sentir-se lliure de judici i es senti escoltada i es senti acompanyada, doncs que es convido a venir.
2: Les persones interessades poden posar-se en contacte amb la regidoria d'Igualtat a través del seu correu electrònic o pel seu telèfon per formalitzar la inscripció i complementar cal la documentació de confidencialitat.
17: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
18: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto. Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
19: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
18: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
19: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: I als esports us parlem d'atletisme, perquè aquest dissabte la Penya Panemi organitza la 14a edició d'una jornada especial d'atletisme a la platja que serà a partir de les 10 del matí a la Picòrdia. En té tots els detalls l'Oriol Leo. Oriol, bon dia.
20: Bon dia. Aquesta proposta s'adreça a tots els infants i famílies, tant d'Arenys de Mar com de l'entorn, que vulguin fer un tast de diferents disciplines atlètiques a l'entorn natural de la platja. El president de la Penya Panemi, Zenon Tomàs, ha comentat que la jornada a la platja posa punt i final als cursos atlètics que es fan a les escoles. Són obertes a tothom i no hi ha límit d'edat.
21: Poden córrer des de nens de 3-4 anys fins a avis de 90. I tothom podrà fer la prova que més li agradi. Ho fem per un cantó perquè és la jornada final dels cursos que fa més de 14 anys que estem fent a les escoles d'Arenys de l'atletisme. I això, diguéssim, és com la festa de cloenda.
20: Durant la jornada es podran fer curses, salts o llançaments i es tracta d'una activitat no competitiva en què cadascú ha de superar-se a si mateix. Zenon Tomàs recorda que fer atletisme a la platja és molt diferent que practicar-lo a les pistes.
21: Gent que normalment no fa atletisme, doncs ho vingui a fer amb un ambient diferent del que es troba amb l'atletisme. I això també pels nanos nostres, doncs, que estan acostumats entrenar a la pista de Quirenys o competir a pista coberta o amb una pista de tartan, poder anar a fer les proves que fan, però amb la sorra de la platja, doncs també els agrada, que es podrà córrer, es podrà llançar, es podrà saltar. Farem una mica de tot, escolta, i una mica de resca.
20: L'activitat serà dissabte a partir de les 10 del matí fins a 2:15 del migdia a la platja de la Picòrdia.
17: Taller Maresme Auto t'ha ofert els esports. Maresme Auto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: I els últims minuts de l'informatiu, com cada dia els dediquem a conèixer la previsió del temps de cara a aquestes pròximes hores, i ho fem, com sempre, de la mà del meteoròleg de la xarxa, en Luismi Pérez. Luismi, què tal? Bon dia.
22: Bon dia. Estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu, amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols, i esperant a que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.
1: I fins aquí l'informatiu d'avui, dimecres 20 de maig. Us hem acompanyat al control tècnic Marina Cabrera i qui us hem parlat, Núria Torrents, Oriol Leo i Gemma Roig. Com sempre, nosaltres tornarem ja demà amb més notícies a partir de la 1 del migdia amb una nova edició de l'informatiu. Fins aleshores, com sempre, que tinguin molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Adéu-siau.
23: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Pàvia Pardó, situada a la Riera Perafita, número 75. Avui dimecres no hi ha recollida selectiva del sistema Porta a Porta. Avui el carrer Andreu Guri, el carrer Davall, el carrer Duedes i el carrer Josep Ansel Claver estaran tallats fins a les 6 de la tarda i el carrer Jaume Borrell fins a les 4 de la tarda. I demà el carrer Bisbe Pasqual estarà tallat de 8 del matí fins a les 5 de la tarda, el carrer Jaume Borrell de 9 del matí fins a les 4 de la tarda, el carrer del Turó de 9 del matí fins a les 4 de la tarda i el carrer Margarides de 9 del matí fins a les 4 de la tarda. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: Bon dia i bon dimecres 20 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
6: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 20 de maig, encara falten 3 dies per dissabte per la final de la Champions femenina, però, com van demostrar ahir, el vestidor blaugrana té moltes ganes que arribi aquesta final, sisena consecutiva del conjunt blaugrana després de l'espineta de la temporada passada, que va perdre la final de Lisboa, en aquell cas contra l'Arsenal. L'últim precedent contra el Lió va ser fa 2 anys, contra a Bilbao, contra aquest equip francès dominador del futbol femení en les últimes dècades, que al Barça, com dèiem, li ha passat per davant. Després, com dèiem, de guanyar 4 títols, està a les últimes 6 finals. En l'última, victòria blaugrana, com dèiem, en aquesta ocasió, el morbo afegit que el conjunt francès l'entrena Jonathan Giraldez, l'ex blaugrana. En aquest cas parlem molt de futbol, escoltant ja protagonistes d'aquesta final de dissabte. També tindrem bàsquet, avui recupera partit la penya a Tenerife, de partit d'ACB, hoquei, patins, waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça ja es prepara per una nova final de la Champions femenina, que és la sisena consecutiva i es juga aquest dissabte a Oslo.
2: Ahir l'equip va tornar als entrenaments després de guanyar dissabte passant la Copa de la Reina a Gran Canària i algunes de les protagonistes van atendre els mitjans de comunicació al Media Day. Demà l'equip viatja cap a Noruega. Divendres, Pere Romeu, acompanyat de dues jugadores, compareixerà a la prèvia i dissabte a les 6 començarà aquesta final contra el Lió, entrenat per l'ex blaugrana Jonathan Giralde.
0: Avui escoltarem algunes de les protagonistes d'aquesta final que sentirem que tenen moltes ganes perquè arribi dissabte. En categoria masculina també dissabte es tanca la Lliga 25-26 de la primera divisió.
2: I ho farà amb un Girona jugant-se la permanència a la categoria amb una final a Montilivi contra l'Elx. Només li val la victòria a l'equip de Mitchell, que ara mateix ocupa zona d'ascens, però depèn d'ell mateix per salvar-se. El defensa del Girona, Francesc, que va haver d'abandonar el camp en el tram final de partit contra l'Ètic de Madrid, ha descartat una lesió greu del genoll, però continua, sens dubte, per dissabte.
0: El Girona, que ha convocat a l'afició per rebre l'equip a les 7 de la tarda, dues hores abans del partit.
2: A més, s'han repartit un centenar de banderes a la botiga de la Rambla per engalanar la ciutat. L'Ajuntament de Girona també s'ha implicat canviant la senyera de la plaça Catalunya per una on hi surt l'escut del club gironí, a més de vestir el torlà de la Rambla amb la samarreta blanca i vermella.
0: Tot preparat, com dèiem, per aquesta final també per al Girona. També dissabte tancaran el curs espanyol, que rep la Reial Societat i encara té alguna opció remota, això sí, de classificar-se per competició europea, per la Conference, i el Barça, que ja és campió i no té res en joc, un Barça que visitarà Mestalla per enfrontar-se al València.
2: Ahir, en un acte promocional, Pedri va dir la seva sobre el comiat de Lewandowski, la renovació de Hansi Flick i la lesió de Fermín, que ja ha passat pel quiròfan per operar-se del cinquè metatarsià del peu dret i que es perdrà al Mundial. La cita mundialista, on sí que hi ha de ser Pedri, començarà l'11 de juny als Estats Units, Mèxic i Canadà.
0: Dilluns de la setmana vinent, 25 de maig, sabrem la llista de Luis de la Fuente, que donarà aquesta definitiva convocatòria de la selecció espanyola, on hi poden entrar molts jugadors del Barça.
2: Ahir la va donar el català, la llista, Robert Martínez, seleccionador de Portugal, una altra de les favorites. A la convocatòria han entrat el blaugrana João Cancelo, veurem si renova i segueix al club blaugrana, i Cristiano Ronaldo, que jugarà, atenció, al seu sisè mundial.
0: I tornant als clubs, en futbol internacional, l'Arsenal d'Arteta li va guanyar ahir, en concret, la Premier al Manchester City de Guardiola.
2: L'empat d'ahir del City al camp del Bournemouth li donarà, o li dona, millor dit, matemàticament, el títol de Lliga als Gunners, que ja es preparen per la final de Champions, que jugarà el dissabte 30 de maig a Budapest contra el PSG d'un altre ex-blaugrana, Luis Enrique. D'aquesta manera, Pep Guardiola pot tancar una dècada com a tècnic del Manchester City sense un nou títol. Segons els mitjans anglesos, el desempador ja hauria comunicat al club que deixa el càrrec aquest mateix estiu, malgrat tenir un any de contracte.
0: En bàsquet, avui la penya recupera un dels partits que té pendents de la Lliga CB.
2: Els verdinegres podrien certificar avui a Tenerife la seva presència als play-offs, a més de posar-se molt de cara a la sisena plaça. Podria debutar ja el nou fitxatge anunciat fa unes hores el pivot francès Genís Morin, que arriba per substituir Ante Tomic fins a final de temporada procedent de la Lliga japonesa. Morin ja té experiència a la CB en equips com l'UCAM Múrcia o precisament el Tenerife. Aquest Tenerife Joventut avui a les 9 del vespre, hora catalana.
0: Encara en bàsquet, la Federació Catalana va confirmar el retorn després de 3 anys a la selecció catalana masculina absoluta.
2: El combinat català jugarà el proper diumenge 28 de juny al Nou Congost de Manresa, un amistós contra Gran Bretanya. Encara no s'ha fet pública ni la llista de jugadors ni tampoc el seleccionador. L'últim partit de la selecció catalana va ser fa 3 anys, el juliol de 2023, contra l'Argentina.
0: En waterpolo, el Barceloneta tanca avui la lligueta de quarts de final de la Champions masculina amb el bitllet per a la Final Four ja assegurat.
2: Els mariners visiten avui a partir de 8:45 del vespre la piscina Olympiacos, que també s'ha classificat per la Final Four amb l'objectiu de tancar aquesta fase prèvia amb el ple de victòries. També es tanca avui l'altre grup, tot i que també hi ha altres dues places de semis definides. Seran el Ferencváros hongarès i el Prorreco italià. Aquesta Final Four es disputa el 30 de maig i l'1 de juny a Malta.
0: Abans, el Barceloneta, que disputarà la final de la Lliga, la divisió nord masculina.
2: Ahir es va classificar per aquesta final el Sabadell, després de superar Can Llonca al Barcelona en el tercer i definitiu partit per 14-12.
0: I ahir a la divisió nord femenina tenim en joc ara mateix aquesta setmana les semifinals de la Lliga.
2: Doncs així és. Ahir es va jugar el primer partit de la primera semi de Lliga entre Sant Andreu i Terrassa en triomf de les barcelonines 13-9. El segon enfrontament, que es juga demà a Terres Vallesanes, podria ser ja definitiu. Avui es juga el primer partit de l'altra semi enfront de Mataró i Sabadell amb l'anada a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca a les 7 de la tarda.
0: El Terrassa, que per cert ha anunciat aquest mateix matí la retirada d'una llegenda d'aquest esport com és Pili Penya, que penjarà el casquet als 40 anys quan acabi la temporada. I un últim apunt en hoquei patins, el comitè de competició de la Federació Espanyola de Patinatge ha suspès cautelarment de moment el play-off play-off d'ascens a l'Hockey Lliga Masculina, que havien de jugar Lloret i Vilafranca a partir d'aquest cap de setmana.
2: Doncs sí, expliquem el motiu, Martí. La impugnació del partit entre Lloret i Mataró per presumpta alineació indeguda de l'equip maresmenc. Si la resolució fos favorable al Lloret, serien els de la Selva els que posarien directament i, en canvi, el Manlleu, que ja ha celebrat l'ascens, hauria de disputar el play-off. Veurem com acaba tot plegat, company.

0: Dimecres 20 de maig, 7 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol i d'aquesta final de la Champions femenina que tenim aquest dissabte entre segurament els dos millors equips d'Europa actualment i segur els dos millors dels últims anys. Sisena final consecutiva per al Barça, que buscarà refer-se de l'any passat a Lisboa per guanyar el seu quart títol. El Lió, rival d'aquest dissabte, n'ha guanyat 8, tot i que no l'ha guanyat des del 2022, a Turí, precisament contra el Barça. Les blaugranes que es van endur l'últim precedent, fa 2 anys, a la final de Bilbao. Més enllà d'això, d'aquest dissabte té el morbo afegit que el conjunt francès el dirigeix exentrenador del Barça, Jonathan Giralez, tècnic blaugrana precisament fa 2 anys a Bilbao. Ahir el Barça va fer el seu media day, el Johan Cruyff, abans de viatjar cap a la capital noruega, i algunes de les protagonistes van atendre els mitjans de comunicació. Per exemple, la portera Cata Coll, que admetia que era una setmana especial.
1: Bé, amb emoció, amb ganes, amb il·lusió, tot per poder guanyar-la. Ojalà, pues, l'any passat volíem guanyar el seu quart, no va poder ser, enguany sí, tenim una altra oportunitat i crec que sí, la segona. És com sempre, és que al final tu vens aquí a un entrenador nostre i m'expliquen cada dia, o sigui, és que cada dia hi ha algo, però això és el que mola, això és el que no ens fa treure la segona competitiva, no?, cada setmana, però sí que, òbviament, cada aquesta setmana, pues, sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim una certa experiència amb això i bueno, ens ajudarà.
0: Una Cata Coll que també feia aquesta queixa perquè es doni per fet que han de guanyar tots els títols estatals i que la temporada no acaba de ser bona si no es guanya la Champions.
1: Bueno, a ver, es que la gente lo ve muy fácil, ¿no? Ganar la Liga, ganar la Copa, ganar la Supercopa, ah, venga, es solo la Champions, ¿no? Es que es un trabajo de cada día, de currar, de entrenos de mañana, de tarde, de muchas horas dedicadas a esto. Y obviamente que la Liga es lo que también personalmente pues, más te emociona, ¿no? Pero creo que no hay que descuidar lo que hacemos durante todo el año, pero sí que obviamente que para este sábado pues, hay una emoción especial.
0: I també podem escoltar, per exemple, la davantera polonesa Eva Pajor, una de les poques jugadores més enllà de les joves que no ha guanyat cap Champions. De fet, Pajor ha jugat per ara 4 finals de Champions i les ha perdut totes. Veurem si la d'aquest dissabte és la vençuda.
2: Tenemos muchas ganas, estamos muy motivada. También tenemos días para prepararnos para este partido y estamos muy bien y tenemos muchas ganas para este final. Siempre un final es especial y sí, esto es también muy especial. No puedo cambiar pasado, no sé qué es en futuro, solo aquí y ahora. Y estamos muy concentradas para prepararnos lo mejor posible.
0: Per part del Barça seran baixa, ja ho sabem, Laia Alexandri, mentre que són dubte Irene Paredes i Caroline Graven-Hansen, tot i que ahir el tècnic Pere Romeu assegurava que les dues haurien d'arribar a la final. L'entrenador blaugrana va explicar també en roda de premsa que l'equip arribava bé a la cita.
3: Crec que estem en un bon moment, crec que estem fent les coses bé, crec que estem fent un bon joc, crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada a nivell de jugadores disponibles, de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo 1000 vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
0: Un Pere Romeu que, com tot l'equip, té molt present encara la final de l'any passat a Lisboa i la derrota contra l'Arsenal. Des de llavors, tot el vestidor, inclòs el tècnic, assegura que l'equip és encara més madur.
3: Crec que som un equip encara més madur, crec que som un equip amb més capacitat per adaptar-nos a diferents contextos, crec que som un equip que a dia d'avui, dintre d'un mateix partit, podem fer coses força diferents i fer-les i executar-les força bé. Crec que això requereix algú de temps, crec que això requereix algú d'entrenament, crec que això requereix algú de vivències en la competició i en els partits, així que content. Crec que estem bé, crec que arribem en un bon moment i crec que l'equilibri entre l'emocional, lo competitiu i lo futbolístic, crec que estem en una bona balança.
0: El Barça que viatja demà cap a Oslo i divendres a la tarda Pere Romeu i dues jugadores atendran els mitjans de comunicació a la roda de premsa prèvia. N'anirem parlant d'aquesta final de la Champions de dissabte a les 6 a la capital noruega també durant la setmana. I en categoria masculina també anirem parlant durant la setmana d'aquesta última jornada de Lliga en què el Girona juga la vida, havent de guanyar a l'Elge a casa per aconseguir la permanència. L'Espanyol ja ho té fet, però encara té alguna opció de plaça europea i el Barça ho té fet del tot amb el títol de Lliga ja guanyat. Ahir en un acte promocional va parlar un dels jugadors més importants del conjunt Lorena Pedri, que va dir la seva, per exemple, de la lesió del seu company Fermín, que ahir va passar per quiròfan i es perdrà al Mundial, també de la renovació del seu entrenador, Hansi Flick, i de l'adeu de Robert Lewandowski. Escoltem sobre la lesió de Fermín.
4: Sí, ayer estuve con él y como es normal estaba muy, muy podido, perder su mundial, pues me han hablado con los clubes y yo todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección y un palo para todos porque yo principalmente me iba muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse, el fútbol es así de cuñetero a veces, tiene esas tensiones que no te dejan jugar cuando tú quieres y sobre todo desearle una cosa después.
0: I sobre el Mundial, el migcampista canari assegurava, evidentment, que l'objectiu era guanyar-lo, tot i que avisava de la dificultat, tenint en compte també la seva experiència d'ara fa 4 anys.
4: Yo creo que soñamos todos con esa estrella, ojalá pues se pueda dar, pero está claro que ganar el Mundial no era fácil, lo vamos a intentar con todo y tenemos un gran equipo, pero hay que ver cómo va a ir. En un Mundial o en competiciones así cambia todo en un segundo, hay un momento que parece que tienes, por ejemplo, un partido controlado, te marcan un gol y ya pues puedes estar fuera, o por varios goles en la fase de grupos puedes estar fuera, es muy... Muy complicado ganarlo y sobre todo llegar lejos y es que un detalle de Pereja por el Fertimón.
0: Pedri serà un dels molts valorants que disputaran aquest estiu a partir de l'11 de juny aquest Mundial masculí que juga a Estats Units, Mèxic i Canadà. La llista definitiva de la selecció espanyola es farà pública aquest dilluns vinent. I en el futbol de casa nostra, el president del Futbol Club L'Escala, Jordi Pere Ferrer, s'estaria plantejant la seva dimissió. Una informació explicada pel soci Antoni Bonachera que el club, amb el primer equip consolidant-se a la tercera federació masculina, ni confirma ni desmenteix. Ràdio L'Escala, Ivan García.
5: El futur de la junta directiva del Futbol Club L'Escala podria fer un gir. Segons ha explicat el soci Antoni Bonachera, l'actual president, Jordi Pere Ferrer, s'estaria plantejant abandonar el càrrec que va assumir l'estiu del 2024.
6: Sé que s'està buscant president, s'està buscant junta directiva, s'està buscant gent que es posi davant del club, no? Clar, no serà fàcil, no serà fàcil.
7: No. I jo, per mi, ojalà es pugués quedar, perquè ha demostrat que ha fet un any molt bo. Bueno, aquí estan els números, ens hem mantingut, que és l'objectiu de l'escala.
6: I tant.
7: I llavors, si decideix pel motiu que sigui plegar, doncs moltes gràcies per tot, i després jo crec que sortirà un altre president.
5: Pere Ferrer fins ara ha tirat endavant les dues partides econòmiques més altes de la història del club anxover.
6: Home, és un desgast important, aquest tipus de juntes directives. És un desgast que, sobretot, tot l'assumpte pressupostari fa pensar la responsabilitat subsidiària dels presidents en aquests equips, fan pensar a l'hora de posar-t'hi. Home, és difícil.
5: Durant el seu mandat ha assolit dues permanències a la tercera federació i la creació del primer equip femení.

0: volta al Palau Olímpic no estan vivint un bon moment de joc. De fet, han perdut els últims 4 partits a l'ACB contra el Múrcia, el Moravan, el Gran Canària i el Barça. Però, sobretot, la patacada va arribar a la Final Four de la FIBA Champions League en ser escombrats a semifinals pel Ritas Vilnius i amb lesió greu de Gedriaitis. Per cert, hem de dir que el Joventut ja té substitut per cobrir la baixa d'Ante Tomic. Es tracta del pivot francès Yanis Morin, que arriba procedent de la lliga japonesa. Fa 2 temporades va passar per Lucan Murcia sent una peça clau perquè els murcians juguessin la final de la CB i el curs passat el va acabar a la Laguna Tenerife, ajudant l'equip canari a arribar a les semifinals de la competició. De fet, el jugador ja ha viatjat amb l'expedició Tenerife i si arriba el transfer des del Japó a temps, podria debutar avui en aquest partit. Escoltem ara el pivot de la penya, Simon Birgander, parlant d'aquest compromís.
1: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno. Tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo. Queremos acabar la temporada como tú dices, lo más arriba posible, y ganar los máximos partidos que quedan. Y el objetivo es quedar sextos para jugar contra los terceros para los playoffs y es un objetivo muy bueno, pienso yo. I crec que podem fer-ho.
0: Els verd i negres encara tenen 3 partits pendents més. Diumenge a la tarda rebran el Burgos, un equip que s'està jugant al descens. Dimarts de la setmana que ve, a l'Unicaja, també en el Palau Olímpic, en el partit ajornat pels problemes al videomarcador. I acabaran la Lliga regular a Girona, en principi, el divendres 29 de maig.
2: Gràcies, Ramon. En waterpolo tenim definida ja la final de la Lliga de la Divisió Nord masculina. El Sabella superà ahir el Barceloneta, el Barcelona, volíem dir 14-12, i s'enfrontarà el Barceloneta ara sí a la final, que comença aquest cap de setmana. El conjunt mariner, que avui té lligueta de quarts de final de Champions masculina, la piscina d'Olympiacos, tanca aquesta fase lligueta de quarts, ja sense res en joc, amb la primera plaça i la classificació per a la Final Four ja assegurada. Aquesta Final Four es jugarà a Malta d'aquí a 10 dies, a partir del 30 de maig. Precisament el conjunt grec també té assegurada i els altres dos que ja estan classificats són el Ferencváros i el Prorreco. En categoria femenina, ahir es va jugar el primer partit de la primera semifinal de Lliga entre Sant Andreu i Terrassa, amb triomf de les barcelonines 13-9. Malgrat el resultat, el Terrassa ens ho reforça, mentre que el Sant Andreu ho fa amb la lliçó presa per posar-hi més intensitat en el segon enfrontament, que és demà mateix, en terres vallesanes, i podria ser ja definitiu. Escoltem els dos entrenadors, el del Sant Andreu, Javi Aznar, i el del Terrassa, Xavi Pérez.
3: Hem de guanyar. Crec que el partit d'avui ens dona una lliçó de que hem d'estar amb un to millor. Elles, lògicament, han vist la possibilitat i jo crec que dijous, davant de la seva gent, doncs sortiran encara amb més actitud, amb més intensitat, i nosaltres, almenys en aquest sentit, hem d'igualar aquesta intensitat i després crec que tenim joc suficient i talent suficient com per no haver de patir. Però, evidentment, Terrassa és un grandíssim equip que, si li dones l'oportunitat, se't ficarà. I si no iguales aquesta intensitat que elles han posat avui, dones aquestes opcions que crec que és una errada nostra, concentrar-nos per partit de tornada i fer un bon partit, que avui crec que no l'hem fet.
4: Sí, content pel treball de l'equip, per l'esforç que han fet, han entès superbé el que havien plantejat, estic content per això, llàstima que no hem pogut encara estar una miqueta més a prop, però al final sabem qui tenim davant, s'acaba de classificar el Sant Andreu per aquesta Final Four, sabíem que a la seva plantilla hi havia jugadores increïbles, de les millors del món i de la dificultat d'aquest partit, però me'n vaig satisfet sobretot pel treball de l'equip.
2: El Terrassa, per cert, que ha anunciat aquest mateix matí la retirada d'una llegenda d'aquest esport com és Pili Penya, que penjarà el casquet als 40 anys quan acabi aquesta temporada. Tornant a les semis de Lliga, avui juga el primer partit de l'altre semi, que enfrontarà Mataró i Sabadell amb l'anada a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca a les 7 de la tarda. Ràdio Sabadell, Adrián Arroyo, bon dia.
5: Bon dia a les de David Palma, que venen de la recent eliminació a la Champions al Pireu. S'enfronten a un equip que sí que va obtenir el bitllet per la Final Four de Malta. Tot i això, la waterpolista Issa Piralkova creu que han recuperat sensacions en les últimes setmanes i poden plantar cara, malgrat tenir el factor piscina en contra.
6: El partit contra l'Olympiacos va ser un partit molt dur. Al final ens deixa fora d'una classificació per una Final Four. Però la veritat que arribem al partit del playoff de Mataró amb molt bones sensacions, perquè crec que, tot i la derrota del dissabte, crec que vam fer un partit col·lectiu bastant bo. No era gens fàcil anar a Grècia amb la piscina que tenen, la grada que tenen, i l'arbitratge crec que tampoc ens va afavorir molt. Però crec que ens ha de servir perquè sigui un plus pel partit d'aquesta setmana, els partits que tenim contra el Mataró. I bueno, l'equip està bastant bé, estem amb bones sensacions i tenim confiança.
5: El primer partit comença avui a les 7, a la Joan Serra, el segon...

0: serà divendres a les 8 a Can Llong i, en cas de ser necessari aquest tercer, la sèrie es decidiria diumenge novament a Terres Maresmenques.
1: Gràcies, Adrián. En hoquei patins, el Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Patinatge suspès cautelarment el play-off d'ascens a l'hoquei lliga masculina, que havien de jugar a Lloret i Vilafranca i havia de començar aquest cap de setmana. El motiu, la impugnació del partit entre el Lloret i el Mataró per presumpta alineació indeguda de l'equip maresmenc. Si la resolució fos favorable al Lloret, serien els de la Selva els que pujarien directament a l'hoquei lliga i, en canvi, el Manlleu, que ja havia celebrat l'ascens, hauria de disputar aquest play-off d'ascens. El nou FM, Marcel Puig.
2: La Federació Espanyola de Patinatge va anunciar ahir que atura provisionalment el play-off d'ascens a l'hoquei lliga. Ara s'ha de decidir si els 3 punts i la victòria que va aconseguir el Mataró passen al Lloret. El perjudicat seria el Martinelli a Manlleu, que dissabte havia celebrat l'ascens directe a l'hoquei lliga després de guanyar a la lliga del seu grup. Des del club manlleuenc es mostren reticents davant la impugnació. Santi Rusquelles, president del Club Patí Manlleu.
3: Us hem posat tot a serveis jurídics. Al moment que ens vam enterar que hi havia aquesta impugnació, que va ser una hora i alguna més tard d'acabar el partit. A nivell de club, a nivell de junta, entenem que no podem acceptar-ho i de moment intentarem doncs, que això que hem assolit dintre de la pista doncs, segueixi i segueixi en peu fins al final i que l'any que ve siguem equip que lliga. Aquest és el nostre objectiu.
2: Mentre no hi hagi una decisió definitiva, no se sap si el play-off l'haurà de jugar al Lloret o al Manlleu.
1: Gràcies, Marcel. I abans d'acabar, en Futbol Sala es va presentar la tercera edició del Metropolitan Cup, un torneig solidari de Futbol Sala organitzat per l'Hospitalet Vellesport i que recapta fons per promoure l'esport entre la canalla a Etiòpia. A mitjans de l'Hospitalet, Anés Rubio.
4: L'Hospitalet Vellesport ha presentat la tercera edició de la Metropolitan Cup, un torneig de futbol sala formatiu que tornarà a unir esport i solidaritat el proper dissabte 6 de juny. La competició servirà també per recollir fons per la ONG Accede, que treballa per promoure el canvi social a Etiòpia a través de l'esport. Fa 2 anys que el club i l'entitat col·laboren en un projecte que ja ha permès enviar material esportiu a la ciutat de Debre Berhan. Ho expliquen el seleccionador català absolut, Santi Gea, i el coordinador de l'Hospitalet Vellesport, Eric Sales.
5: És començar a conscienciar a aquests petits de la sort que tenen de viure on estan visquent, de poder disfrutar, gaudir de tot el material que tenen, de pistes que són cobertes, de parquet, que tenen material, per tant, una mica sensibilitzar-los i que vegin realment que hi ha altres països com Etiòpia que viuen les situacions molt més complicades.
6: I a partir d'aquí avançar dins d'aquestes categories, sobretot formatives, que és on gaudim més del futbol sala, gaudim més d'aquest esport tan entretingut i dinàmic com és el nostre, i evidentment volem créixer en quant al número d'edicions, volem créixer en número d'equips, participants, i que ja sigui un clàssic dins del calendari del futbol sala.
4: Enguany el torneig incorpora 2 categories, Benjamí i Alaví, en fases de grups, eliminatòries i finals al poliesportiu municipal Sergio Manzano. De cara a la propera edició, la idea passa per convidar a una selecció de nens etíops.
1: Gràcies, Andrés. I un últim apunt en voleibol. Demà arrenca a Torredembarra la fase d'ascens a la primera nacional femenina, amb 2 equips catalans buscant pujar, el Sant Cugat C i l'anfitrió, el Cèvol de Torredembarra. On a la torre, Josep Sánchez.
7: El pavelló Sant Jordi de Torredembarra acull des d'aquest dijous i fins diumenge la fase d'ascens a categoria nacional de voleibol. 10 equips lluitaran per un mínim de 2 places. Entre aquests hi ha el Sant Cugat C i l'equip local, el Cèvol. Els 2 van aconseguir la classificació a la fase autonòmica, que també es va jugar a la localitat tarragonina. Per a les torrenques, aquesta és la primera fase d'ascens a categoria nacional que disputen amb un projecte que ha anat creixent any rere any després de 3 temporades a primera catalana. L'entrenador Òscar Aliseda assegura que pujar de categoria seria una fita per un equip format sobretot per jugadores de la base.
8: Una fita espectacular, algo històric, sobretot per com es fa, per fer-ho amb noies tan joves. El 90% de l'equip està format a la base al 100% i amb una mitjana d'edat menor als 19 anys. Això és una cosa que ho fa encara més difícil d'aconseguir, que li dona més de mèrit.
7: El Cèvol debuta demà al matí contra el Valdefierro aragonès, mentre que a la tarda jugarà contra el Múrcia. Divendres ho farà contra els Salesians d'Elx i dissabte al matí contra el Pòrtol. Marta Vilchez, jugadora de l'equip torrenc, assegura que arriben preparades a la cita.
9: Nosaltres ja sabem que seran 4 dies superintensos, que després si arribem a semifinals i finals també encara seran més partits del previst, però també portem aquest últim mes amb molt de volum de joc, estem entrenant 4 dies a la setmana i jo crec que ho portarem bastant bé.
7: Les torrenques disputaran el grup A, mentre que el Sant Cugat està al B. Les vallesanes jugaran dos partits demà contra el Sant Omera i el Ciutadella, mentre que divendres s'enfrontaran el Paterna Liceo i el Pamesa Teruel. Els dos primers de cada grup passaran a semifinals.
1: So close, I can feel you breathe. Gràcies, Josep, i fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
8: Buena Onda Frankfurt.
7: A la carretera de Lourdes, Frankfurts del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
8: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
7: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt...
8: Vermut de 12 a 14:30.
7: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
8: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
9: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
10: Sabies que...
11: Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
12: Bon dia, són les dues.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
12: L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords pels quals Esquerra Republicana ha pogut pactar els pressupostos amb el govern. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la zona franca o a la Societat Mercantil d'Inversions, uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
14: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que vam trobar.
12: És dimecres 20 de maig de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez dona tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Sònia Kerr.
15: El president ha respost d'aquesta manera a les acusacions del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que li ha reclamat la dimissió en la sessió de control al Congrés.
16: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo.
17: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
12: 11a jornada de vaga dels metges des del mes d'octubre.
15: El Sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la consellera de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
18: Això ja a la consellera l'ha ultrapassat. No està ni se l'espera, però és que tampoc la volem. Això és un problema de país i, per tant, qui ha de donar la cara i qui ha de seure a arreglar aquest desgavell és el president de la Generalitat.
15: Avui han sortit al carrer els professionals de les escoles Bressol només hores abans de la segona reunió entre Educació i els sindicats en vaga.
12: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada.
15: Ho recull l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'enduen les platges del tram nord, especialment Montgat, amb un retrocés del 66%.
12: En cultura, una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma.
15: El culte a la bellesa, que obre portes demà mateix i que es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes d'històries i instal·lacions contemporànies.
12: Els esports, les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions. Joan Barberà.
19: Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió.
12: I cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
20: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxim a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols, i esperant a que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.
12: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convida Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys. En la sessió de control al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet de l'acord de pressupostos amb els republicans, que considera un punt de sortida i no pas d'arribada. Els republicans l'adverteixen, però, que no es relaxi i que pressioni el PSOE, començant per la reunió bilateral d'aquesta tarda a Madrid, per tal de complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. Junts ha qualificat, per cert, l'acord de propaganda. Mont Carvajal, bon dia.
21: Bon dia. L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jové li ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
22: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
21: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
23: I té el meu compromís, aquí posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que ho vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
21: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
24: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
25: Acords per dalt. Acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
21: Illa ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
12: Això a Catalunya, mentrestant a Madrid, el president del govern, Pedro Sánchez, expressa tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero. A més, ha advertit el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, que a la Moncloa s'hi arriba amb vots i no pas amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control feta al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que ell vindrà a canviar tot això. Jordi Casino, bon dia.
26: Bon dia, Marta. En un nou i tens cara a cara a la Cambra Baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijó assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
16: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
17: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
26: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
0: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
2: Sí, y tanto.
0: ¿Que existe una cacería judicial?
2: Sí,
0: y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
26: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
1: Notícies en xarxa.
12: Onzena jornada de vaga convocada avui per metges de Catalunya des del mes d'octubre. El sindicat ha escenificat l'acte de protesta, en aquest cas davant del Palau de la Generalitat, a Barcelona, per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte, perquè la consellera de Salut, diuen, els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
4: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat en la seva responsabilitat política pública agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
3: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses. Una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents. El 40%, segons el Sindicat Metges de Catalunya, i el 4%, segons el Departament de Salut.
12: També han sortit al carrer a Barcelona centenars d'educadores i de treballadores d'escoles Bressol per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada, també per reclamar més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de la plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès, bon dia.
5: Bon dia. Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles Bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
6: El que demanem al Departament d'Educació és que s'encarregui de la gestió de les escoles Bressol de Catalunya. Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles Bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles Bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
5: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
12: Doncs tot plegat en un context en què, en qüestió d'hores, Educació i els sindicats en vaga es tornaran a reunir. Serà aquesta tarda i amb la proposta sobre de la taula que el departament ha fet les últimes hores. Implica concentrar en 3 anys i no pas en 4 l'increment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements.
15: La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó.
7: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millora retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
15: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades.
12: USTEC, de fet, assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda.
15: Qui no s'asseurà a negociar són els representants del Sindicat Professors de Secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat a la xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
8: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
15: Ramiro ha avançat que Educació planteja un petit increment per a les tutories entre 10 i 20 euros en la nova proposta, una xifra que el professorat considera totalment insuficient.
12: I encara en relació a conflictes oberts a nivell laboral, avui ha acabat sense acord la primera mediació entre Renfe i els sindicats per la vaga convocada a la xarxa de Rodalies.
15: Segons fonts sindicals, les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. Entre les seves reivindicacions hi ha increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat, tant per ells com per als usuaris. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
12: Unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres per fer un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir dimarts al municipi.
15: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i també ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
12: A Barcelona aquest matí han desnonat l'Olalla. Es tracta d'una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta, que estava bloquejada, i accedir al pis per treure-la de casa.
15: És el segon cop que es feia el llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés.
12: I l'Ajuntament de Barcelona, encara a la capital catalana, ha suspès temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores a causa de la proliferació d'aquests negocis.
15: La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona, té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
9: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
15: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment d'aquesta normativa.
12: I encara us afegim que la Comissió de Salut Pública ha aprovat aquest matí l'ampliació del cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma, s'afegeixen les franges entre els 45 i els 49 anys, per una banda, i entre els 70 i els 74 de l'altra.
15: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible, que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho recull l'últim estudi de l'ENS, amb dades fetes entre el 2012 i el 2022. Avui s'ha presentat la temporada de bany de cara a aquest estiu. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
10: L'àrea metropolitana de Barcelona ja prepara la temporada de bany després d'un hivern marcat pels temporals marítims i les fortes precipitacions. L'AMB ha anunciat la posada a punt de 30 quilòmetres de platges metropolitanes amb millores en accessibilitat, seguretat i conservació ambiental. Entre les novetats destaquen nous mòduls de salvament, passeres adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, més tanques de protecció dunar i renovació del mobiliari de la platja. Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB.
11: Estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes de puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin reduir aquesta regressió del litoral.
10: Segons l'últim informe comparatiu de l'AMB, les platges metropolitanes han perdut 180.000 metres cúbics de sorra i fins a un 34% de superfície. Malgrat aquest retrocés, les platges mantenen un gran èxit de públic i continuen acollint prop d'11 milions de visitants cada temporada estival.
12: Doncs en deixem l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que enguany s'han recuperat 9 tones de materials del Mobile World Congress per a entitats socials, tant de Barcelona com de l'Hospitalet de Llobregat. La iniciativa dona una segona vida a més de 4.000 unitats de material, com per exemple taules, cadires o bé panells, i evita l'emissió de prop de 9.000 quilos de CO2. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
13: L'associació hospitalenca Cultura 13 és una de les entitats que enguany s'ha beneficiat del projecte Donation Room. La Pau Gil és coordinadora de l'entitat.
14: Hem demanat una taula d'aquestes de reunions grans i després també un pack de bolis, perquè aquí estem tot el dia escrivint, no? Sí. Els grups de llengües i de joves.
13: La iniciativa està impulsada per GSM, l'empresa que organitza el Congrés de Tecnologia, i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Hospitalet i el de Barcelona. En Jonathan Sánchez, cap de Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de l'Hospitalet, explica que el seu paper és fer d'intermediari.
18: S'ha publicat al web de participació tot el material disponible, que el que hem fet és que l'hem agrupat en lots i hem facilitat que totes les entitats que han d'estar registrades i que han de tenir seu social aquí a la ciutat de l'Hospitalet, puguin fer la sol·licitud del material.
13: La Fundació Formació i Treball, encarregada de la logística del repartiment, ha entregat un total de 52 lots a 20 entitats hospitalenques. No obstant això, els resultats d'aquesta edició mostren un canvi en la manera de treballar dels expositors, que cada vegada opten més per reutilitzar materials, jugar elements per als estants o fer muntatges més digitals.
12: I passem també pel Baix Camp, perquè Valls es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol. Serà amb la iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon amb capacitat per a més de 4.000 persones i repartirà més de 16.000 ulleres homologades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
19: La ciutat, una de les 20 destinacions recomanades per la Generalitat, organitzarà una gran festa ciutadana amb observació astronòmica guiada, concerts, activitats familiars i divulgació científica. El principal espai estarà situat al carrer Blanquers, amb capacitat per a 4.000 persones i entrada gratuïta amb reserva prèvia. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, explica el dispositiu.
20: És un espai ampli, un espai segur, accessible i amb molta bona visibilitat al cel. Tindrem inicialment una capacitat per 4.000 persones, però si s'hagués d'ampliar, doncs també tenim la possibilitat d'ampliar aquest espai. A més, es desplegarà un ampli dispositiu d'organització, de mobilitat, de seguretat i de serveis perquè tothom pugui gaudir d'aquest eclipsi amb tranquil·litat.
19: El moment culminant arribarà a 8:45 del vespre, quan el sol quedarà completament ocult per la lluna. El consistori repartirà més de 16.000 ulleres homologades per garantir una observació segura. A banda de l'eclipsi, aquell dia els presents a l'espai del carrer Blanquers podran presenciar cap a mitjanit la pluja d'estels coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç.
12: I és moment per a la cultura. Una nova exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa, que obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
23: Per mi el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret, i que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa, no només com a experiència estètica, no?, d'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
22: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer, i qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu al carrer ens pot fins i tot generar rebuig.
12: Aquest matí s'han presentat les novetats de la Patum 2026 i la principal és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, cosa que suposa el 56% del cost total de la festa. L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Ràdio Porreig, Josep Janescà.
0: La principal novetat passa pel creixement del finançament, i és que el 50% podríem dir que està garantit gràcies a les aportacions de les administracions, la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que han incrementat les seves aportacions, però també a nivell privat. 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
2: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats, i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
0: I Berga també posa en marxa un servei de guarda motxilles i cotxet per evitar problemes a la plaça.
12: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions.
16: Bon dia, Marta. Demà viatgen a Noruega. Dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Escoltem Catacoll.
17: Per família, ja t'ho dic. Sí, és més complicat, però bueno, és el que hi ha. Jo també penso que cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmà més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és una cosa que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot doncs, que sigui més fàcil poder accedir.
16: Les blaugranes que s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió. I avui amb Waterpolo, partides, divisió d'honor femenina, Mataró, Sabadell, Ràdio Sabadell, Adriana Arroyo.
21: Bon dia a les de David Palma, que venen de la recent eliminació a la Champions del Pireu. S'enfronten a un equip que sí que va obtenir el bitllet per la Final Four de Malta. Tot i això, la waterpolista Issa Piralkova creu que han recuperat sensacions en les últimes setmanes i poden plantar cara, malgrat tenir el factor piscina en contra.
24: El partit contra l'Olympiacos va ser un partit molt dur. Al final ens deixa fora d'una classificació per una Final Four. Però la veritat que arribem al partit de play-off de Mataró amb molt bones sensacions, perquè crec que tot i la derrota del dissabte, crec que vam fer un partit col·lectiu bastant bo. No era gens fàcil anar a Grècia amb la piscina que tenen, la grada que tenen i l'arbitratge. Crec que tampoc ens va afavorir molt, però crec que ens ha de servir perquè sigui un plus pel partit d'aquesta setmana, els partits que tenim contra el Mataró. I bueno, l'equip està bastant bé, estem amb bones sensacions i tenim confiança.
21: El primer partit comença avui a les 7 a la Joan Serra, el segon serà divendres a les 8 a Can Llong i en cas de ser necessari aquest tercer, la sèrie es decidiria diumenge novament a Terres Maresmenques.
16: Gràcies, Adriana Arroyo, des de Ràdio Sabadell. El Club Patí Manlleu haurà d'esperar uns dies més per assegurar-se l'ascens i el campionat del grup nord de l'hoquei Lliga Plata. La Federació Espanyola de Patinatge ha concedit l'ajornament de la disputa de l'eliminatòria d'ascens que s'havia de celebrar aquest proper cap de setmana. El motiu és la impugnació que va fer el Club Hoquei Lloret per alineació indeguda de Sergi Graner i la petició de canviar el dia de partit pocs dies de marge pels clubs afectats per preparar el darrer tram de competició. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
25: El motiu va ser la impugnació que es va imposar després del partit entre el Lloret i el Mataró, on els de la Selva van reclamar l'alineació indeguda de Sergi Graner per haver jugat amb fitxa federativa autonòmica més de 10 partits i no haver fet el canvi de llicència quan va arribar als 10 partits. L'entrenador del Club Patí Manlleu, Jordi Boada, confia que prevalgui el mèrit esportiu.
27: Confiem en que prevalgui el mèrit esportiu, el que ha passat a la pista. I, home, i evidentment que si hagués set un cas d'alineació indeguda real d'un jugador que està sancionat, d'un jugador d'una categoria superior, d'accedir-se de jugadors estrangers, evidentment que seria una alineació indeguda, però en aquest cas entenem que no.
25: Si el recurs prosperés, el Lloret s'emportaria els 3 punts, el Manlleu deixaria ser el campió, quedant relegat en el segon lloc de la classificació i hauria de jugar l'eliminatòria d'ascens contra el Vilafranca.
16: En bàsquet, el Joventut Badalona recupera avui el partit de la jornada 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga CB i asseguraria més la sisena posició. Els Tinerfeins, dues victòries dels verd i negre, són un rival directe i ja podran comptar amb Marcelinho Huertas ja recuperat. I en handbol avui el play-off d'ascens de permanència a la divisió d'honor plata masculina a partir de les 8 del vespre. El filial del Balonmano Granollers, que finalitzava primer al grup D de la primera estatal, rebrà la visita de l'Oviedo, que vol evitar el descens.
12: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys, la primera.
3: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
1: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
1: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: La gravetat no és exactament igual a tot arreu del planeta. Tot i que solem pensar que és una força constant, en realitat varia lleugerament segons la forma de la Terra, l'altitud i la distribució de masses sota la superfície. Un dels exemples més curiosos és la zona de l'oceà Índic, coneguda com l'anomalia gravitatòria de l'oceà Índic, on la gravetat és més feble del que seria normal. Això provoca que el nivell del mar sigui fins a uns 100 metres més baix del que tocaria. Aquesta anomalia es va originar fa milions d'anys a causa de moviments profuns del mantell terrestre i de les plaques tectòniques. Els satèl·lits moderns permeten mesurar aquestes diferències amb gran precisió, cosa que ajuda a entendre millor l'estructura interna del planeta. Encara que aquestes variacions no afecten a la vida quotidiana, són fonamentals per la geofísica i per millorar els models sobre l'evolució de la Terra.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords a què el govern ha arribat amb Esquerra Republicana per poder pactar uns pressupostos. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca o a la Societat Mercantil d'Inversions. Uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
4: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
2: És dimecres 20 de maig de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez dona tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Sònia Kerr.
5: El president ha respost d'aquesta manera a les acusacions del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que li ha reclamat la dimissió en la sessió de control al Congrés.
6: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo.
7: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
2: 11a jornada de vaga de metges des del mes d'octubre.
5: El Sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la Conselleria de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
8: Això ja a la consellera l'ha ultrapassat. No està ni se l'espera, però és que tampoc la volem. Això és un problema de país i, per tant, qui ha de donar la cara i qui ha de seure a arreglar aquest desgavell és el president de la Generalitat.
5: També avui han sortit al carrer els professionals de les escoles Bressol, només hores abans de la segona reunió entre Educació i els sindicats en vaga.
2: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada.
5: Ho alerta l'últim estudi de l'ENS, amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'enduen les platges del tram nord, especialment Montgat, amb un retrocés del 66%.
2: En cultura, una nova exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels canons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma.
5: El culte a la bellesa, que obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies.
2: Als esports, les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions. Joan Barberà.
9: Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olympique de Lió.
2: I cap d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols, i esperant a que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convida Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys. En la sessió de control fet al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet per l'acord de pressupostos amb Esquerra, que considera un punt de sortida i no pas d'arribada. Els republicans, a la seva banda, l'adverteixen que no relaxi, que pressioni el PSOE, començant per la reunió bilateral d'aquesta tarda a Madrid, per complir amb l'IRPF i amb la resolució del conflicte polític. Junts ha qualificat l'acord de propaganda. Mont Carvajal, bon dia.
0: Bon dia. L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jové li ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
11: I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
0: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
12: I té el meu compromís, aquí posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
0: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
13: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
14: Acords per dalt. Acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
0: Ell ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
2: Això a Barcelona. Mentrestant, a Madrid, el president del govern, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'hi arriba amb vots i no pas amb dreceres. Ho ha dit en la sessió de control fet al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha retornat a reclamar la dimissió arran de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. En un nou i tens cara a cara a la cambra baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
6: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
7: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
15: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
16: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
17: Sí, y tanto.
16: ¿Que existe una cacería judicial?
17: Sí,
16: y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
15: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
3: Notícies en xarxa.
2: Onzena jornada de vaga convocada avui per metges de Catalunya. Des del mes d'octubre, el sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat a Barcelona per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte. Perquè, diuen, la consellera de Salut els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
8: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
18: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses, una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents, el 40% segons el Sindicat Metges de Catalunya i el 4% segons el Departament de Salut.
2: També han sortit al carrer a Barcelona centenars d'educadores i treballadores d'escoles bressol per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos, així com l'equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit, igual que els metges, cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès.
5: Bon dia. Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
19: El que demanem al Departament d'Educació és que s'encarregui de la gestió de les escoles bressol de Catalunya. Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i, sobretot, que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
5: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
2: Tot plegat només hores abans d'una nova reunió entre Educació i els sindicats en vaga. Serà aquesta tarda i amb la proposta sobre la taula que el departament ha fet arribar les últimes hores als sindicats. Implica concentrar en 3 anys i no pas en 4 l'increment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT, així com millorar alguns complements.
5: La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó, es mostra optimista.
20: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millorar retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
5: Ara bé, 3 dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades.
2: De fet, USTEC assegura que aquesta proposta no és digna i, de fet, la qualifiquen d'incompleta. També la critica la CGT, que la considera insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda.
5: Qui no s'haurà de negociar són els representants del Sindicat de Professors de Secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat a la xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
21: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
5: Ramiro ha avançat que Educació planteja un petit increment per a les tutories d'entre el 10, entre 10 i 20 euros. Una nova proposta, una xifra que el professorat considera totalment insuficient.
2: I no deixem els conflictes laborals. Nova jornada de protestes també avui a Nestlé. Els treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat s'han tornat a concentrar per demanar la retirada de l'expedient de regulació d'ocupació que afectaria 300 persones, 158 de les quals d'aquest municipi del Baix Llobregat. Esplugues Televisió, Clàudia Brunzó.
1: Sota el lema "No és un ERO, és un benefici", s'ha celebrat la concentració davant les oficines de Nestlé Esplugues davant d'un comiat que afecta a 158 persones. Des de Comissions Obreres argumenten que no hi ha motius suficientment vàlids per aquest ERO i des del sindicat interpreten que Nestlé vol reduir personal d'oficines i augmentar la càrrega de treball sense afectar la capacitat productiva de les fàbriques i és per això que demanen que es retiri l'expedient. Mireia Roig, de Comissions Obreres i membre del comitè d'empresa de Nestlé.
4: Estem convençuts que no hi ha cap mena de motiu ni de justificació per fer aquest ERE, menys encara amb una empresa que ha guanyat tants diners com és Nestlé. Està sometent a la gent a un temps molt dolorós.
1: Els motius, segons Nestlé, es deuen a factors com l'auge de la marca blanca i també la digitalització. Avui s'ha celebrat una mesa de negociació i a l'espera encara de saber si és possible arribar a un acord i, per tant, evitar aquests comiats.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Anem ara fins a l'Empordà, quan són gairebé 3:15. Unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres. Ha estat per fer-hi un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir.
5: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
22: Malauradament el sistema ha fallat i ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
5: A la concentració hi han assistit representants municipals i del govern. Entre els assistents s'han mostrat pancartes reclamant justícia per la víctima, a qui s'ha recordat amb una llarga ovació.
2: A Barcelona aquest matí han desnonat l'Olalla, una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa. És el segon cop que es feia aquest llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés. Sílvia Fernández.
23: Prop d'una cinquantena de persones s'han

0: d'ansietat i l'han traslladat a un centre sanitari. Té la vulnerabilitat acreditada i fa mesos que no paga el lloguer per problemes econòmics. Al perfil d'idealista hi havia fins fa tan sols uns dies 3 ofertes d'habitacions d'aquest mateix bloc per més de 900 euros al mes.
1: I encara a Barcelona, notícia destacada. L'Ajuntament suspèn temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores a causa de la proliferació d'aquest tipus de negoci.
2: La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona, té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
2: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment de la normativa.
1: I també, abans del cop, també una notícia destacada de l'àmbit de la salut, perquè avui la Comissió de Salut Pública ha aprovat ampliar el cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. Això implica que s'afegeixen franges d'edat entre els 45 i els 49 anys i entre els 70 i els 74.
2: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible, que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
1: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho alerta l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre els anys 2012 i 2022. Avui s'ha presentat la temporada de bany per aquest estiu. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
4: L'àrea metropolitana de Barcelona ja prepara la temporada de bany després d'un hivern marcat pels temporals marítims i les fortes precipitacions. L'AMB ha anunciat la posada a punt de 30 quilòmetres de platges metropolitanes amb millores en accessibilitat, seguretat i conservació ambiental. Entre les novetats destaquen nous mòduls de salvament, passeres adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, més tanques de protecció d'una i renovació del mobiliari de la platja. Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB.
5: Estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes que puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin reduir aquesta regressió del litoral.
4: Segons l'últim informe comparatiu de l'AMB, les platges metropolitanes han perdut 180.000 metres cúbics de sorra i fins a un 34% de superfície. Malgrat aquest retrocés, les platges mantenen un gran èxit de públic i continuen acollint prop d'11 milions de visitants cada temporada estival.
1: I Valls es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol. Serà amb la iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon industrial amb capacitat per més de 4.000 persones i repartirà més de 16.000 ulleres homologades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
6: La ciutat, una de les 20 destinacions recomanades per la Generalitat, organitzarà una gran festa ciutadana amb observació astronòmica guiada, concerts, activitats familiars i divulgació científica. El principal espai estarà situat al carrer Blanquers amb capacitat per a 4.000 persones i entrada gratuïta amb reserva prèvia. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, explica el dispositiu.
7: És un espai ampli, un espai segur, accessible i amb molta bona visibilitat al cel. Tindrem inicialment una capacitat per 4.000 persones, però si s'hagués d'ampliar, doncs també tenim la possibilitat d'ampliar aquest espai. A més, es desplegarà un ampli dispositiu d'organització, de mobilitat, de seguretat i de serveis perquè tothom pugui gaudir d'aquest eclipsi doncs, amb tranquil·litat.
6: El moment culminant arribarà a 8:45 del vespre, quan el sol quedarà completament ocult per la lluna. El consistori repartirà més de 16.000 ulleres homologades per garantir una observació segura. A banda de l'eclipsi, aquell dia els presents a l'espai del carrer Blanquers podran presenciar cap a mitjanit la pluja d'estels coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç.
1: Mentre això arriba, és moment per a la cultura. Una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa, que obre portes demà, es podrà veure fins al 8 de novembre i presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin

0: un paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
1: Per mi, el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret, i que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa, no només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
0: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer, i qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu al carrer ens pot fins i tot generar rebuig.
2: I el 27è Mercat Audiovisual de Catalunya escalfa motors després d'un any de sessions de treball. Es dedicarà a conèixer cap on va la comunicació audiovisual amb la irrupció de la intel·ligència artificial. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
3: El certamen posa el focus en les audiències perquè el panorama és completament diferent al d'uns anys enrere. Existeix molt contingut audiovisual generat per humans o per màquines i que impacta de manera diferent en els humans i en les màquines. El director del MAC, Lau Delgado, n'ha parlat.
4: Aquest any intentarem fer un retrat de com s'està distribuint aquest tipus de contingut, d'on ve, com impacta tant en els mitjans tradicionals com poden ser els mitjans locals o com pot ser el 3CAT, fins a com impacta en el món digital. I què passa quan s'han d'interrelacionar aquests mons humans amb mons virtuals?
3: Aquest any les novetats del mercat audiovisual de Catalunya són l'ampliació i la diversificació dels continguts i de les activitats, tant en la part professional, amb la incorporació de la ficció per mitjà de productors audiovisuals de Catalunya, com en el MAC Festival, on hi haurà programes en directe de Ràdio Granollers i un espectacle en viu del poeta i rapsoda Josep Pedrals interactuant amb el públic amb la participació d'una IA.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions.
5: Bon dia, Marta. Demà viatgen cap a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió. Escoltem la jugadora blaugrana, Ona Batlle.
6: La nostra intenció, òbviament, és guanyar-la. Anem amb tot, tenim moltes ganes. Bueno, ja et dic, tenim ara, almenys jo tinc l'experiència de dues, tinc tot un equip amb l'experiència de moltes més. Tenim moltes ganes, la veritat, amb molta energia. L'equip està també tranquil, sabem que, bueno, que és una final més, és un partit més. Ja et dic, bueno, al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics.
5: En waterpolo, la divisió d'honor femenina, avui a partir de les 7 s'inicia la semifinal que disputen el Club Natació Sabadell i el Centre Natació Mataró, tercer i segon classificat respectivament a la Lliga regular. La sèrie, el millor tres partits, comença al Maresme amb un conjunt local reforçat per l'accés a la final a 4 de la Lliga de Campions. Destaquem també que el Torredembarra i el Sant Cugat C lluitaran a partir de demà per una plaça a la primera nacional femenina de voleibol, on a la Torre Josep Sánchez.
7: El pavelló Sant Jordi de Torredembarra acull des d'aquest dijous i fins a diumenge la fase d'ascens a categoria nacional de voleibol. 10 equips lluitaran per un mínim de dues places. Entre aquests hi ha el Sant Cugat C i l'equip local, el Cébol. Els dos van aconseguir la classificació a la fase autonòmica, que també es va jugar a la localitat tarragonina. Per a les torrenques, aquesta és la primera fase d'ascens a categoria nacional que disputen amb un projecte que ha anat creixent any rere any després de tres temporades a Primera Catalana. L'entrenador Òscar Eliseda assegura que pujar de categoria seria una fita per un equip format sobretot per jugadores de la base.
8: Una fita espectacular, no? Algo històric, sobretot per com es fa, no? Per fer-ho amb noies tan joves. El 90% de l'equip està format a la base al 100% i amb una mitjana d'edat menor als 19 anys, no? Això és una cosa que ho fa encara més difícil d'aconseguir, que li dona més de mèrit.
7: El Cébol debuta demà al matí contra el Valdefierro aragonès, mentre que a la tarda jugarà contra el Múrcia. Divendres ho farà contra els Salesians d'Elx i dissabte al matí contra el Pòrtol. Els dos primers de cada grup passaran a semifinals.
5: Gràcies, Josep Sánchez, des d'Ona la Torre. En bàsquet, el Joventut Badalona recupera avui el partit de la jornada 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga ACB i asseguraria més la sisena posició. Els tinerfenys, a dues victòries dels verd i negres, són un rival directe i podran comptar amb Marcelinho Huertas ja recuperat.
2: Gràcies, Joan Barbara, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Olé, olé. Ràdio Arenys. Nou Confort, lampisteria general.
10: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
9: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes... Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
10: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
9: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
10: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
11: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
12: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 63 0086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
9: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Sabies que les aranyes no són tècnicament insectes, sinó aràcnids, i que algunes espècies tenen un comportament social sorprenent? L'Anelosimus eximius, una aranya que habita a Sud-amèrica, n'és un exemple fascinant. A diferència de la majoria de les aranyes, que són solitàries i territorials, aquesta espècie viu en colònies de milers d'individus que col·laboren per sobreviure. Construeixen enormes teranyines comunitàries, de vegades de diversos metres d'amplada, per atrapar preses molt més grans del que una sola aranya podria caçar, com papallones o llagostes. Cada membre té un rol. Unes teixeixen, altres cacen i totes comparteixen el menjar. Aquest comportament cooperatiu és rar al món de les aranyes i es creu que va evolucionar perquè els dona un avantatge en ambients on els recursos són escassos o impredictibles. A més, les cries romanen a la colònia ajudant abans de dispersar-se, cosa que reforça els llaços socials. Tot i que són pacífiques entre si, no toleren intrusos d'altres espècies. Aquest nivell d'organització social desafia la imatge típica de les aranyes com a criatures solitàries i ens recorda com pot ser de diversa la natura.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Ràdio Arenys, la primera en informació.

La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellà, aquesta setmana inaugurem un doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. A la Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert d'Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya, per primer cop aquesta temporada, l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, aquí sóc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no Maldives.
2: No, ja, són totalment diferents.
0: Val, ho
2: totalment
0: dic ja.
2: Diferents.
0: Val, per si en algun moment...
2: Vull dir, si fos per les Maldives ho entendria més, però bé.
1: Convido els oients a fer, a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
1: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses d'així. Però Malvines, Guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
2: Bueno, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt, molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional. I entenem aquí, per comunitat internacional, el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic, amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic, també ho acaben de descobrir, no?, que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: comencem el Portes de Treballar d'avui amb aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Ell sona aquesta cançó i...
1: British Granadiers.
2: I apareix ell.
0: Apareix ell.
1: Si allò parlo d'anglesos, surt el British Granadiers sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
1: Sí, sí, sí.
0: Drets d'autor i tot, eh?
1: No. Ojalà. És una cançó, és un temazo, saps? Però bueno... No, però sempre que surten anglesos en guerra, aquesta cançó entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
1: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
1: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, ¿vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí, no? La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys. I durant la dictadura cívico-militar... fins i tot es va enfortir, no? La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, el regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar el 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van prendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme. I aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
2: Molt bé. A veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
2: El que no van fer, exacte.
1: Sí, exacte.
2: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més sàpies que aquests
1: això,
2: britànics.
1: Avui en dia és fàcil, poses al Google Maps...
2: Ràpidament,
1: Maldines,
2: no?
1: Que no Maldines. Sí. Que no Maldives.
2: Que no Maldives.
1: Jo ja l'he convidat, és Maldines.
0: Tres minuts. Has dit quan trigaríem? Tres minuts a tornar a sortir.
1: Ja ha caigut.
2: I a més, ha transcendit la broma. Vull anar més enllà, un nivell més enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
1: Les Maldines.
2: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns tu una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
1: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia, argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia ha de ser... telita. 1.550 d'elles a Port Stanley i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles. Hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen la de llana, sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article, que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo ho vaig veure en un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho. Jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert. Però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas... jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
1: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà i tenia un interès estratègic. Lord Anson, en 1740, va escriure... El control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans. Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí,
0: està donant-li el que vol a...
2: Tots esperem que faci acudits amb noms de llocs.
1: No, no hi ha gaires, aquí no hi ha gaires, no hi ha gaires. Crec que no, eh?
0: Algun
1: que...
0: caure.
2: L'Ismael ho està esperant segur.
1: Bueno, intentaré fer algun. Bueno, tornem. Va, que em perdo, diu... A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar quatre vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
0: Carai.
1: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
2: Jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
1: Ah, això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, les xarxes sense fil i la navegació satelitària. ¿Vale? Es poden reflectir, poden ser refractades i difractades. I, en fi, això.
2: Molt bé. Ens ha quedat clar.
0: Claríssim.
1: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens has situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
1: Vale, des del 1833 es perden enfront dels britànics, no? Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les. Però Londres va dir que no, pel que sigui. Suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo què sé. Ai, no, que són les Malvines, no les Maldives.
2: Ja 5 minuts més.
0: Tot va per on ha d'anar.
1: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la María Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
2: Molt bé. En aquest moment coincideixen diversos factors. L'arribada de la Junta Militar Argentina i poc més endavant Margaret Thatcher al Regne Unit, no? Què passa amb tot això?
1: Bueno, la situació va començar a deteriorar-se. El 1975, exactament, la Junta Militar Argentina va prendre el poder a Buenos Aires mitjançant un cop d'estat. De fet, el 1980 el Parlament Britànic, per pressió de la població de les illes, ja va rebutjar una cessió diferida de l'arxipèlag. I això, aquest fet, no? aquest rebuig, coincideix amb l'arribada del poder de la Margaret.
0: Molt bé, anem
1: a
0: Thatcher. La Thatcher, anem a pams. Què va ser aquesta junta militar a Argentina i quines polítiques són les que proposaven pel país?
1: Bé, la junta estava composada per representants de les tres forces armades. L'exèrcit, amb Jorge Rafael Videla com a representant, que jo crec que és el més famós. La marina, amb Emilio Massera. I la força aèria, amb Orlando Agosti. I van introduir, bàsicament, un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic es van produir profuns canvis en l'economia argentina, que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera. L'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
2: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
1: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions. ¿Vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora d'absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme, bàsicament. Podríem anomenar-lo...
0: No, això mai.
1: Terrorisme econòmic?
0: Mai, ells no, no, no pot ser.
2: I menys en aquest programa.
1: No, no, per no favor, cas. Nosaltres.
2: No fos cas.
1: Aquí som molt fans de l'Adam Smith i, de, i del Milton.
2: Molt, molt, molt.
0: I una segona etapa, també, de l'Ajuntament.
1: Sí, hi ha una segona etapa, iniciada el 78, que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
2: Molt bé, ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat, hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
1: Bé, Com t'imagines que es van gestionar?
2: Amb els British Grenadiers.
1: Sí, similar, no? La Junta va ser un govern repressiu. Va, mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional, el procés de reorganització nacional.
0: Primer t'ha sortit venezolà?
1: Sí, m'ha salido medio venezolano.
0: Bueno.
1: M'ha sortit recorinxi.
2: I tu també has començat una mica, eh?
1: Este proceso de reorganització nacional.
0: Vale, vale.
1: Caracteritzat
0: perdoneu,
1: per una...
0: Perdoneu.
2: Una abraçada.
0: Ja
1: perdó, perdó si hi ha algun oient argentí, us estimem.
0: Ho tornarem a fer, segurament.
1: Sí.
0: Per això demanem perdó ara i després també.
2: Mejor pedir perdó.
1: Que permiso. Ja bueno, en fi. No, és horrible, això. Bueno,
2: sí, sí,
1: perdó,
2: és molt
1: que m'estic desviant.
0: No passa res.
1: Vale. El procés de reorganització nacional, caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins de detenció. El més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament l'Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre de detenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. Fem desaparèixer gent.
0: Ja està.
1: I punt.
2: Podria ser un cicle mitjà,
1: bueno,
2: saps?
1: També... Sí, no, sí, vas a fer...
0: Voy
1: a l'Escola de Mecànica, m'ha de fer un cicle mitjà, doncs pues ja està, ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi, van robar també més de 400 nadons. Hòstia,
2: nadons, vale?
1: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, del robament de nadons que és bastant famós a l'Argentina.
0: Una brutal repressió, oi?
1: Sí, la brutal repressió, a més, va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques... Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model i va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al rule Britannia. No? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982, després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. Mm-hmm. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne anglès, saps? Però bueno, saber. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, pues, ja no tant, però bueno.
1: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la dama de ferro, Margaret Thatcher, al poder. Exacte. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
0: Doncs bé, al juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar la base científica de Geòrgia del Sud. La segona, més important pel cas, va ser la reducció del pressupost militar que va comportar la retirada de l'únic vaixell permanent a l'Atlàntic Sud. Segurament, des de Buenos Aires, això es va interpretar com una prova de desinterès britànic per les illes, que, a veure, tampoc sabien on eren, o sigui, tampoc és que tinguessin un interès molt gran. És una conclusió bastant lògica, no? Això s'ha d'afegir l'apropament de Ronald Reagan, que el 1981 va establir estretes relacions diplomàtiques i militars amb Buenos Aires.
2: I els militars van fer de militars.
0: Sí. El desembre d'aquell any, el general Leopoldo Galtieri, comandant de l'exèrcit argentí, va encapçalar una nova junta, juntament amb el general Lamy Dozo, o Dozo, no sé com es pronuncia, cap de l'aviació, i l'almirall Jorge Anaya, comandant de la Marina i principal defensor de reconquerir les Illes. A mi aquest concepte de reconquerir després de més d'un segle, no sé, com que perd una mica de força.
1: Bueno, militars nacionalistes...
0: Sí, sí, no? La reconquista espanyola també és com... Bé, en fi.
1: Consideraven seu i...
0: Sí, reconquerir. Sí, no? Tenen la reclamació i ahí està. Bueno, en fi. Galtieri va mostrar la seva millor carta, que la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquista de les illes. Això és el que ells volien com jugar.
1: Molt bé. Sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no?, per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a
0: exacte.
1: Fora per no mirar el que passa dins.
0: Ah,
1: no? Quin era el plan, o els plans previstos per les illes des dels argentins?
0: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió, però es va reservar una possible sortida política en cas de que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa, per a Geòrgia del Sur, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Constantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google, si voleu. Entre els treballadors argentins s'hi infiltrarien comandos. La Marina Argentina va oferir a Davidov suport material i fiscal amb la condició que es parés el dia i l'hora indicats per l'Estat Major. D'altra banda, l'operació Azul apuntava a les Malvines, desembarcar per sorpresa a Puerto Stanley i establir un pont aeri i marítim per enviar prou tropes per dissuadir Londres de qualsevol reacció militar.
2: O sigui, s'han encigalat en qüestió... O sigui, en una resposta s'han encigalat moltíssims, aquests militars. Estaven...
1: Buscant un casus belli de qualsevol...
2: Sí. Ja està.
1: Qualsevol cosa els valdria per començar a liar-la.
0: Exacte. Al febrer del 82 es va fixar com a data de llançament les operacions per el dia 9 de juliol, dia de la independència. Creien que per aquella data, la base britànica de... Grytviken...
1: Amb aquest nom no pots fer cap broma amb nom, eh?
0: No, Grytviken,
2: ja és una broma al propi nom.
0: Ostres, tio, no podíem posar noms normals, però en fi. Una altra estació balanera abandonada, Geòrgia del Sud, ja estaria evacuada. I el HMS, Her Majestic Ship Endurance, s'hauria retirat. Galtieri havia negociat la neutralitat de l'Uruguai, però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així, que l'endemà de la secretària de Relacions va declarar que Si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina es reservava el dret a alguna possible... el dret a alguna... Sí, a declarar, posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats. No? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'estat major general va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
1: Aviam, és que havien fet uns plans. Tio, aquests plans ja...
0: Què em veniu aquí a arruïnar? Poses a planificar, venen la il·lusió de... Vaim, ja està. O sigui,
1: què m'estàs explicant a la ONU que estan negociant? Què?
0: Clar,
1: una merda aquesta negociació.
2: Tenim uns plans aquí. Jo soc partidari de l'operació Alfa, però... L'operació Alfa és la millor.
0: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall. Sí. La descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final, ai, no sortirà com
0: esperava. Al final ho he dit, vamos a celebrar tu cumple esta noche. Sí, a finals de desembre del 81, Anaya havia posat a disposició de Davidov el vaixell polar Almirante Irizar per anar a Puerto Leith. El març va rebre llum verda i el dia 19 els 40 obrers es van instal·lar al port. La vigilància de Grytviken, situada a 20 quilòmetres, va arribar poc després a Puerto Leith i va veure onejar la bandera argentina. Van avisar immediatament a Londres, que va avisar al seu torn Buenos Aires de la serietat de l'assumpte. L'Endurance va rebre l'ordre d'anar a Geòrgia amb 15 mariners. El 23 de març, el vaixell polar argentí Bahia Paraíso arribava a Geòrgia, però no per recollir els obrers, sinó per desembarcar uns 100 comandos més. En aquell moment, el vaixell britànic més proper era Gibraltar, a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina va mobilitzar 16 vaixells amb 5.000 homes que van sortir de Puerto Belgrano. La Junta havia avançat la invasió a l'1 d'abril. Sí, estaven tan emocionats que anaven avançant, ¿vale?
2: És que els militars, quan s'animen, eh? Però Londres no sabia res de tot això, és a dir, Margaret Thatcher no n'estava al cas?
0: En realitat ells ja sospitaven alguna coseta, eh? Ja, el 24 de març el coronel Stephen Love, gran nom per un militar, Love, de l'ambaixada britànica a Buenos Aires, informava secretament Londres que considerava probable una acció militar argentina.
1: Veus com si hi ha bromes amb noms?
0: Sí, bueno, sí que no ho puc evitar, eh? No
1: t'ha sortit.
2: Ha sortit.
0: El 27... Fonts americanes i angleses ja parlaven d'activitat inusual de la Marina Argentina. El 29 de març, Londres ja havia decidit enviar amb urgència 3 submarins nuclears. El 31 de març, la CIA va ratificar el pla d'invasió i William Casey, el director de la central, molt anglòfil per cert, va decidir informar Londres. En tota probabilitat, Xile va corroborar aquell missatge. Aquell dia, el govern britànic ja estava convençut d'un atac imminent.
1: Ai, la Thatcher. Ai, la Thatcher, què va passar? Se li va desfer el cabell cardat de l'ensurt? aquesta pregunta li ha fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. Aquella dona amb cabell cardat.
0: Aquella dona fa por.
1: Feia molt gran.
0: Quan va morir ser el seu marit.
1: Quan va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, el 2013, dic de memòria, 14... van petar-se molts bars, eh?
0: Sí. Vull dir, hi ha molta gent que molt va celebrar el seu amor, eh?
1: Exacte.
0: Ha de ser molt xungo.
1: 2013, mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat l'Albert.
0: Ens ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé.
1: És un cabell perfectament... Pentinat,
0: conservador britànic.
1: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona, la pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
0: Amb els rulls.
2: Endavant.
1: Val,
2: endavant, Sergio. T'imagines quan vas a on?
1: A una residència d'avis.
2: Sí?
1: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
0: Bueno, portava tanta laca que no se li va desfer el cabell carnat de l'ensurt.
2: Només cal preguntar-li als miners, als sindicats miners.
0: El 31 de març, Thatcher va reunir el gabinet. I els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista. Perquè, clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció. En fi, Londres, a més, no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i tres dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya cultural i socialment, França i Alemanya pels seus contractes armamentístics, que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, ja ho veiem amb Israel, pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de Defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa. Just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb dos programes majors. Canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets.
2: Hòstia.
0: I renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
2: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
0: Bueno, per començar, és que la RAF no tenia cap base al seu abast. I la Marina Argentina era força bona i comptava amb els terribles missils Exocet. No confondre amb Exorcet, d'exorcisme. En fi, a més, combatia...
1: Aquest ha fregat el pal.
0: Aquest ha fregat, Però ha entrat.
2: Segur que algú li haurà entrat. Segur.
0: A més, combatien a prop de les seves bases i les illes estaven a l'abast de la seva aviació. Estaven a l'abast una mica lluny, però estaven a l'abast de l'aviació. ¿Vale?
1: Molt bé.
0: Les forces terrestres i aèries britàniques estaven massivament implicades a Europa Central, en el marc de la OTAN. La cosa no era tan simple com moltes vegades creiem.
1: Mm-hmm. La Thatcher, de tot això que ens està explicant, pensava diferent. Tenia, com sempre, aquesta dona una agenda pròpia amb els seus propis objectius.
0: Home, la Thatcher necessitava una victòria. Per cert, no sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. Amb el suport de l'Anthony Ackland, representant dels serveis d'informació i seguretat, pensava d'una altra manera, ella, no? Calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabien on era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics,
1: no ens
0: que
1: oblidem.
0: Segur que es sentien molt intimidats perquè fessin els britànics a les Malvinas no, contra l'Argentina. No?
1: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
0: Exacte.
1: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context. I clar, vull dir, estem en una època de tornada a l'atenció, anys 80, les coses estan una mica crues un altre cop i qualsevol cosa podia servir per avisar, ep, al tanto que estem aquí, eh?
0: Esto es muy loco, eh? Esto es muy loco.
1: Que et fot un tros allò amb la laca i et desfaig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
0: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a ell al dit, no tant així a tots els homes que van morir, esclar.
2: Però no era l'única persona, no?, del bàndol britànic, que a qui aquesta invasió li anava bé, per alguna manera?
0: No era l'única. El cap de l'estat major en aquell moment, el cap de l'estat major general, era a Nova Zelanda, així que en el seu lloc va acudir l'almirall Henry Leach, cap de l'estat major de la Marina. Va arribar en el moment oportú. Venia d'una inspecció a Portsmouth. Ja havia mobilitzat les forces vives de l'almirallat. Considerava que l'oportunitat era ideal per demostrar el poder polític i la utilitat de la RAF. I tenia la seva pròpia agenda, no? Perquè veia que estava amenaçada per les retallades. A Leach també li va venir com en ell ha dit. Entre el 72 i el 82, la Marina havia perdut 26 vaixells, entre ells 3 creuers i 5 portaavions. Leach, veterà de la Segona Guerra Mundial, va argumentar que podia reunir una força naval composta per destructors, fragates i vaixells de desembarcament i suport logístic encapçalada pels portaavions Hermes i Invincible. Juntament amb aquesta, una brigada de marines podrien salpar en 48 hores. Estava convençut que era suficient per recuperar les illes. I, spoiler, ho va ser.
1: Ens has fet l'espoiler, ja està.
0: Ja podem tancar i marxar cap a casa.
1: Sabem què va passar. Bueno, això tot ho sabíem. Avui estem descobrint
0: la part guai de la història,
1: tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca abans d'arribar a la guerra. Leach i Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
0: Mira, el Leeds, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher que veia en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no? Per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que bàsicament li va dir a Leeds, tírale.
1: Tírale. Li va dir en argentí, t'imagines?
0: Tírale
1: a les Malvinas, tírale.
0: Tírale a les Malvinas. El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvines, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La junta militar no havia analitzat gaire bé la situació política britànica.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Brothers in Arms. És una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica Dire Straits, publicada al 85. Però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista, val a dir-ho.
1: Temazo que, després de 500, no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia. I amb aquesta referència històrica, que segurament, ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea, que aquesta cançó és universal, sí, molt coneguda. Sí, i no tenia, no sabia, doncs justament que en el context de la Guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, a les quals aprofitem per saludar, que no ho fem mai, que no ho fem mai.
2: No hi pensem gaire.
1: No hi pensem veritat, gaire.
2: A més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
0: Això són com a mínim com 60
1: com
0: persones.
1: Anem? Ja som aquí.
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
2: Uau. Hi ha ràdios sí, que agafen el programa i la meten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Uau. Sí, això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: Home, i tant.
1: Però aprofitem per dir que hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant, allà on fiquin, on estiguin sintonitzant la ràdio, i dirà, ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat un milió de vegades, no sabia que el seu context era la Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
0: No. Home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. Home, a més, em deia l'Albert Avila, això us d'explica, doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal, té altres temes també molt, molt famosos, i per tant, aquesta és una dada, aquí la tenim. Ja, evidentment, ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify i tot això ja no ens val, però els anys 80 sí, i Brothers in Arms, aquí ha quedat. Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui ha absurd tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme...
0: Sí, a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té. Qui menys hi té a guanyar, és la realitat.
2: Sí, sí, sí.
1: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però ara que s'està tot el panorama a Europa, ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i de més. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que, evidentment, s'ha d'esposar, s'empascarà de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà. Aquestes generacions, evidentment, estan en un altre xip. I, no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
0: Tornarem a l'edat moderna?
1: Wow. Carai.
2: Bé, o sigui, que intens, eh?
1: Tornem al Portes de Troia.
0: Ja, hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem.
1: Sí, aquí donem de tot. Ara, de seguida, amb qualsevol nom tornarem i aquí cap problema. Vull dir que no...
0: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que sempre funciona.
1: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua perquè Thatcher pot ser esa silla. No? Thatcher.
0: Ostres.
1: És horrible.
0: Aquí també ha entrat tocar el pal, eh?
2: Sí, però ha entrat.
1: Aquella cadira.
2: Bueno, anem a tirar endavant una miqueta d'això, anem a remar endavant, ja remo jo, si voleu.
0: Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
0: Vale. Les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina. El seu material era, en general, antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera. L'exèrcit i la infanteria de la Marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La Marina disposava de 20 vaixells de combat, i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats, de la tercera i decena brigades d'infanteria.
1: I contem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia, sempre m'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
0: No? Tipus risc, no?
1: Sí.
0: La gent a vegades fa els anàlisis geopolítics com si el món fos una partida de risc, i dius, paio, no, això no va de quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és, eh?
0: Un de coses, eh?
2: No ho és, eh? No és una partida del risc.
0: No, no ho és, no ho és, em sap greu. La gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes...
0: Ah, exacte, no són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromput.
1: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda, els britànics, clar, que ja no estan tan... estan més a prop de Benny Hill, personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
0: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport, a més dels famosos SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els Gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic, però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només. Hi ha molts factors a tenir en compte, això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent, perquè hi ha una geografia, perquè hi ha una planificació, perquè hi ha una estratègia darrere, no? Argentina estava molt a prop del teatre d'operacions i el desplegament britànic de forces enfront de la URSS retenia moltes de les seves tropes.
1: I perdona, que fas menció al conflicte actual i perquè l'Iran porta preparant-se per aquest conflicte dècades.
0: Exacte, cosa que no havien fet els argentins, això s'ha de dir.
2: Sí, perquè els argentins en uns mesos ja, vinga, endavant.
0: Sí, hòstia, ha fet un plan, tio. Estava aquí jugant al estratego, tio, i ha fet un plan. Allà el Videla, salpa, tio, meteu unes trobes per aquí. Jo crec que sí, esto cuela.
2: Fer una barbacoa, segur. Exacte. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats. Quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
0: Doncs mira, la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines, sota el comandament del general Carlos Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid la presa de control de l'arxipèlag. No? El governador Rex Hunt, que té nom de gos
1: nom,
0: protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació... i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament i cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia veure gaires carreteres allà.
1: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
0: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular?
1: Tot el dia
0: parant. Jo crec que la gent ja camina, eh?
1: Vinga, va.
0: Imagina't quan ha de costar importar un cotxe a les Malvines. O sigui, això és una borrada.
1: Però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra. Ah, vinga!
0: Que arribaré tard. A on arribaràs tard?
2: M'estàs deixant una joia de vídeos. Gràcies.
0: Perdó.
2: Gràcies. No.
1: Val. Aleshores, Operació Rosario, per una banda, i els britànics responen amb Operació Corporate.
0: Sí, s'ha de dir que els britànics els agraden així els noms més. Corporate.
2: Sí.
0: Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'Operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward.
1: Sandy.
0: El seu sobrenom és Surrenc.
1: Tachador i sorrenca.
0: Sí, molt bé. sí, en anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, d'una part. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i, bé, va fer el que fa l'ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Mm. Molt propi de l'ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Hatch, que s'escriu Hatch, eh? Hatch. Perdó. Va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar una zona d'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després, el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
2: I en què va consistir aquesta segona fase?
0: Pues va consistir i va començar amb una batalla aeronaval, no? El 2 de maig, el

0: a qui sigui, no?
1: Exacte. Bueno, clar, ja hem dit abans que si pagues la munició, pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus missils, els seus avions van adquirir un nom. Mira, en la guerra de verdad funcionen,
0: saps? Sí, sí, sí. Val. I com van respondre els britànics?
1: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Puerto Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge, no? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, van anar, aquestes accions van anar, perdó per l'expressió, però van anar collonint al comandament argentí. Al comandament, que no els argentins.
0: Clar.
1: Vull deixar clar.
0: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
1: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a l'abadia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes de parells en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsant-se el destructor Coventry i el transport Atlantic Conveyor. Conveyor, perdó. És que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
2: Fantàstic.
1: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Puerto Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cove, i a l'entrada les portes hi van enllaçar, perdó, amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
1: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mira les xifres de baixes i es planteja que no van ser realment tan dispars. Cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
0: És interessant això,
1: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra d'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners, no? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les baixes argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a l'abast dels avions, però estaven molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
0: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui, i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat, la part militar. Què ens oferiràs a un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
1: Bueno, farem un anàlisi una mica general del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
0: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè és un conflicte relativament a prop del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
0: I Albert Abril, comentar abans de tancar el programa d'avui amb un minut que fa molt poc, ahir?
2: Bueno, Avui estem gravant el programa.
0: Avui estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig...
2: Dia 7 de maig.
0: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Sonora a l'Auditori.

0: victòria 1899 al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
1: Això et va fer il·lusió, eh?
0: Molta il·lusió.
1: Et va fer molta il·lusió.
0: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
1: El guanyador, que era Rondalles de no ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art des de la ràdio de Cardedeu. Aquest... Ràdio Televisió de Cardedeu.
0: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
1: Vam anar al pica-pica.
0: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havíem parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Sonor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
1: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
0: Molt bé, ens fa l'Adrià també que tallem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, primera. En música, som els primers. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquesta tarda amb una nova proposta sobre la taula per intentar reconduir el conflicte i acabar amb les vagues continuades dels docents. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord en Comissions Obreres i UGT i també millorar alguns complements. A més, també està disposat a incloure 2.405 efectius de cara al curs vinent. Els sindicats convocats que tindran representació a la mesa i han avisat que aquest nou plantejament els hi sembla insuficient. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió. Els escoltem tots dos.
2: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
3: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: I a Barcelona aquest matí han desnonat l'Olaia, una dona soltera amb 3 fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia en una finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit flanquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa. És el segon cop que es feia el llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés. L'Olaia, que ha patit un atac d'ansietat que ha obligat a traslladar-la a un centre sanitari, té la vulnerabilitat acreditada i fa mesos que no paga el lloguer pels problemes econòmics que arrossega. La propietat de l'habitatge, per cert, com de la resta de l'immoble, és New Amsterdam Developers. I també aquest matí s'han presentat les novetats de la Patum i la principal novetat és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, el que suposa el 55% del cost de la festa. La Generalitat hi destinarà 200.000 euros i la Diputació 65.000. També s'habilitarà espai per guardar bosses de mà, motxilles i cotxets. I les jugadores del Barça ultimen la preparació per una nova final de la Lliga de Campions. Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passant 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 20 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem de la sèpia, però no de menjar. El nostre meteoròleg de confiança, en Sergi Corral, ens continuarà parlant de curiositats meteorològiques. Anirem amb Valer per les costes del Maresme. Nadarem per una bona causa i acabarem el programa d'avui també navegant i pescant a la vegada. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell d'Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé. I no sé què dir-te, perquè he vist taurons, he vist mars superplanes.
1: On has vist taurons?
2: A la tele, vaig veure l'altre dia.
1: Ah,
2: sí, sí. A més, que no hi havia un, sinó eren dos, que els van haver de rescatar, i dic, a veure si això m'ho diu la Marina, perquè ja t'ho dic, no vaig veure imatges.
1: No, jo avui he llegit una notícia molt divertida, que és que una família d'ànecs creuava una pista de l'aeroport del Prat i els avions han hagut d'esperar.
2: Pobrets, pobrets. Veus com ens hem d'extingir? Ells s'han d'anar lliures per qualsevol
1: lloc.
2: Això
1: sí que m'ha agradat, això sí que m'ha agradat.
2: Veus?
1: Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé. Ara que has comentat això d'una família d'ànecs, Marina, m'ha recordat que jo també he vist un vídeo, però que és que, bueno, va la mare i detrás seu, no?, los diferents pollets, i passen una reixa, és a dir, una reixa de desaigua d'aigua, que hi ha forats. Claro, la mare passa sense cap tipus de problema, però els pollets cauen tots pel forat, perquè són tan petits que cauen pel forat. Llavors la mare se tomba i no veu a cap pollet seu detrás.
1: Pobret.
3: Pobret. Però el vídeo acaba en que trauen la reixa i rescaten allí els pollets. Vull dir que...
1: Acaba bé.
3: Bon final. Sí.
1: Exacte. Tot va bé si acaba bé.
3: Correcte.
1: Doncs sí, és divertit veure aquest tipus de vídeos. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda, companyes. Doncs, bueno, una mica ara m'heu deixat amb el mal cos dels pobres ànecs. La veritat que...
1: No, que se salva, vídeos... no, home.
4: Bueno, però jo ja al veure el patir ja m'agafa mal cos. Jo la veritat que aquests vídeos sempre me'ls salto, seré jo, que sóc molt, molt, molt sensible.
1: No, jo no me'ls salto. Si acaben bé, no me'ls salto. Si són una mica dramàtics, sí. I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
5: Molt bona tarda, Marina, molt bona tarda a totes. Bé. A mi m'agraden aquests vídeos així d'animalets. Clar, no saps si acaben bé o no fins al final, no? I llavors ja els has vist. Però a mi m'és igual, tant si acaben bé com si malauradament no hi acaben tant. Jo me'ls miro, a mi m'agraden. I aquests de neguets, la veritat és que són molt divertits, perquè, pobrets, clar, ells fan el que poden i després la mare diu, què passa aquí? I els ha d'ajudar, o els ajuden altres persones. Són molt divertits.
1: Jo recomano mirar vídeos d'animals sempre, són bastant divertits. Dit això, anem a començar el programa d'avui. Deixem els animals, també hi ha en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala, juntament amb la Maria Pagès, i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que l'Escala Roses i Palamós acullen la sessió plenària de la Red Española de Grupos de Pesca que organitza el govern espanyol. Durant tres dies, més d'un centenar d'experts del sector debaten sobre els fons europeus, fent pa i visiten sobre el terreny projectes que n'han estat finançats, Maria.
2: La plana major del sector pesquer reuneix des d'aquest dimarts i fins dijous a l'Empordà. Ho fa amb motiu de la sessió plenària de la Red Española de Grupos de Pesca, que es desenvolupa a l'Escala com a municipi inaugural de l'esdeveniment, però també transcorrerà a Roses i Palamós com a localitat de clausura. Els debats tècnics que tenen com a viga mestra els fons europeus FEMPA s'alternen amb visites de camp per tal de conèixer projectes vinculats a la sostenibilitat, l'economia blava i la investigació marina. Jordi Fulcarà, president del GALP Costa Brava.
3: És molt important perquè és un punt de trobada i de tots d'arreu d'Espanya, no? Però és que, a més, aquí aquest any commemorem el desè aniversari del GALP Costa Brava, que en aquest moment ja portem més de 6 milions d'euros donats amb projectes per l'economia blava de la zona. I, bueno, i sobretot, tenir contactar amb altres GALPs per anar aflorant idees i projectes diferents que potser nosaltres se'ns escapen.
2: De fet, els fons europeus marítims de pesca i agricultura que emet la Unió Europea esdevenen clau per les comunitats pesqueres del territori, ja que impulsen la competitivitat del sector i el desenvolupament de l'economia sostenible. Des de l'administració s'han descrit com a cabdals per coordinar l'actuació de les diferents administracions en el territori i en aquest sentit el govern central ha explicat que defensarà un finançament adequat per a Espanya en els pròxims FEMPA que són del període 2028-2034.
3: Són unes ajudes, diguéssim, una mica diferents de les que podem acollint-nos, per exemple, a les cofradies. O els fons FEMPA bàsics, les cofradies, perquè us ho expliqui. Si necessitem un immobiliari o un toro o maquinària, es fa a través del FEMPA. Tot l'altre són projectes diferents, no? Projectes que tinguin a veure amb una triple sostenibilitat social, econòmica i ambiental, com per exemple aquí a l'Escala, el projecte Viu en Blau, projectes de, sobretot de promoció de producte que no ens hi podem agafar amb altres convocatòries com les del FEMPA.
2: Fins demà dijous, els representants del plenari també visitaran Roses amb la reforma sostenible de la confraria o la investigació de les macroalgues i Palamós amb el Museu de la Pesca o el projecte de peix local a l'hospital. La seu central a l'Escala és el Masle, que acull actes entre ahir i avui dimecres.
1: Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. La campanya del musclo al Delta de l'Ebre confirma enguany una situació que preocupa cada vegada més el sector. La necessitat de produir menys per mantenir la viabilitat econòmica davant els efectes del canvi climàtic. Els productors preveuen una collita d'uns 3 milions de quilos, mig milió menys que la temporada passada. Cel.
4: Així és, Marina, produir menys musclos però revalorar la seva venda als mercats de proximitat per mantenir la rendibilitat del sector. Este és el gran dilema al qual s'enfronten els musclaires al Delta de l'Ebre durant els últims anys. L'augment de la temperatura de l'aigua està obligant els musclaires a escurçar cada vegada més les campanyes per evitar mortalitats massives a les badies durant els mesos més calorosos. Així ho explica Gerardo Bonet, gerent de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre.
5: Han reduït algo la producció de musclo, que devem estar sobre els 3 milions, però el temps s'ha escurçat també moltíssim i han passat pràcticament d'una campanya de 5 mesos a una campanya de 3 mesos. O sigui que això ens condiciona totalment el que és el cultiu del musclo aquí al Delta.
4: Bonet alerta que quan l'aigua supera els 26 graus comencen els problemes i que per sobre dels 28 graus les mortalitats poden ser importants. De fet, l'estiu passat les altes temperatures van obligar el sector a tornar a sembrar musclo després de perdre bona part de la collita prevista. A la pressió de la calor s'hi afegeixen altres episodis climàtics extrems que també han condicionat la producció d'enguany. Les fortes ventades registrades al fangar durant el mes de febrer, que van arrencar milers de pals i van provocar danys milionaris a diverses muscleres, són un altre exemple.
5: El que és a la badia del Fangar, les ventades que es van produir al gener, pues han tingut una merma de producció d'entre 100.000 i 200.000 quilos. i després han tingut que tornar a reconstruir pues, 7 o 8 baters allí a l'Anilla del Pangà. I després, pues, bueno, és com tots els anys, pues, una carrera contra rellotge contra les altes temperatures.
4: Davant aquest escenari, molts productors han optat per sembrar menys i reforçar l'estratègia de revalorització del producte i venda de proximitat.
5: Nosaltres, per part nostra, només podem fer el que estem fent ara, és reduir la producció. Reduir la producció, no podem fer res més, ja. Acabat a l'agost és com una loteria. Si un any, a la millor, tinguéssim sort, a la millor primers d'agost acabaríem, però és que abans era tot el mes d'agost i era un mes molt bo comercialment parlant.
4: El sector defensa que el musclo del Delta continua destacant per la seva qualitat i pel fet de ser un producte viu que arriba al consumidor poques hores després de ser extret de les badies.
1: L'Ampolla viu una setmana intensa amb una agenda pensada per dinamitzar el municipi i reforçar el seu atractiu tant pels veïns com pels visitants.
4: El Club Nàutic de l'Ampolla acollirà els dies 22 i 23 de maig el tercer Open de Pesca Curricà Costa, una cita dedicada a la pesca esportiva que reunirà participants en ple litoral ampolleró. Les inscripcions continuen obertes i les places són limitades. La programació també inclou el desè aniversari de Progat l'Ampolla, que se celebrarà el 23 de maig a la plaça Mirador del carrer Vistalegre. L'entitat commemorarà així 10 anys de feina vinculada a la protecció i el benestar animal al municipi. Paral·lelament, la 35a edició de les Jornades Gastronòmiques de l'Ostra entra a la recta final. Fins al 24 de maig, 15 restaurants de l'Ampolla continuen oferint menús i degustacions amb l'Ostra del Delta com a protagonista d'una de les campanyes gastronòmiques més consolidades del municipi. Des de l'Ajuntament destaquen que aquesta agenda forma part de l'estratègia per promocionar el territori i reforçar l'activitat turística, social i gastronòmica durant tot l'any.
1: Aturada a les costes del Garraf. L'Ajuntament de Sitges ha declarat totes les platges del municipi lliures de fum a partir d'aquest mateix estiu. La voluntat és fer un pas endavant cap a la protecció del medi ambient i a l'hora de la salut pública, fent complir la nova regulació que prohibeix fumar tant a la sorra com dins l'espai de mar de les platges i que també inclou les cigarretes electròniques. Carla.
0: Doncs sí, a partir d'aquest estiu estarà prohibit fumar a totes les platges de Sitges. L'única excepció seran les terrasses de les Guinguetes. Si l'any passat les platges lliures de fum eren la platja de la Fragata i de Sant Sebastià, enguany la prohibició se suma a les 18 platges sitgetanes que s'estenen al llarg dels pràcticament 17 quilòmetres de litoral. La voluntat és fer un pas endavant cap a la protecció de la salut pública i del medi ambient. Les burilles són un dels residus més habituals i poden trigar més d'una dècada a degradar-se, generant un impacte directe sobre l'ecosistema marí. Escoltem a Carme Gasullà, regidora d'Acció Ambiental i Transició Ecològica de Sitges.
6: Hem de recordar que les burilles doncs, generen 5 bilions de residus anuals als nostres mars i a les nostres platges. Això genera també uns elements contaminants metàl·lics molt importants que passen als organismes marins i tornen als éssers humans mitjançant la ingesta. És a dir, tot això ja és una contaminació directa. Ja l'OMS doncs, va qualificar doncs, d'aquest element contaminant com molt perillós per la salut i també ens afegim a tota la normativa europea i també a la llei espanyola de residus que ens recomanava doncs, fer aquesta protecció de l'entorn. Per una altra banda, també la cura de la convivència. No? Els espais en aquests moments a les platges són espais que han canviat en els darrers anys, en els seus usos, són espais que van més enllà de convivència del que és la temporada de platges i ens trobem en noves maneres de conviure, amb cada vegada menys espai i, per tant, cada vegada més usos degut precisament al canvi climàtic. I el que fem amb aquesta aposta d'espais lliures de fum doncs és que precisament protegir aquells que no volen fumar i també, sobretot, els col·lectius més vulnerables.
0: També s'han presentat novetats en termes de seguretat a la platja. S'ha renovat el mòdul de salvament situat a l'espigó que hi ha entre la platja de la Ribera i Bassa Rodona, que comptarà amb una nova zona específica per a cures. L'Ajuntament de Sitges també incorporarà unes noves planxes de salvament en el marc d'una prova pilot i que serviran per a que qualsevol persona les pugui utilitzar en cas de detecció d'una emergència dins de l'aigua mentre arriben els serveis especialitzats.
6: reforcem el servei de socorrisme. En aquest cas hi ha 30 socorristes al llarg de la temporada i a més afegim aquesta prova pilot que s'ha implantat també en altres poblacions com Cubelles, com Salou, que són aquestes planxes, que és un sistema molt semblant amb els d'Aldea, que qualsevol ciutadà pot utilitzar més enllà de l'horari que tenen els socorristes, i que és un element, pensem que innovador i que ajuda també a la corresponsabilitat al salvament. Aquests tres punts de referència d'aquestes tres planxes que a més van geocalitzades, doncs s'implantaran en tres platges molt concretes. En aquest cas seria Platja Sant Sebastià, la Ribera i la població de Garraf.
0: El Servei de Salvament i Socorrisme ja està actiu des d'aquesta setmana a les platges de la Fragata, Ribera i Bassarrodona en horari de 12 del migdia a 6 de la tarda. A partir de l'1 de juny i fins Sant Joan, l'horari s'amplia a partir de les 10 del matí i s'incorpora al servei a gairebé tota la resta de platges. Durant el juliol i l'agost, el servei funcionarà a ple rendiment a la totalitat de les platges.
1: Aturada a les costes del Maresme. El nou pas subterrani, el Rial de Bareu, cap del port d'Arenys, tindrà un estil arquitectònic semblant al que hi ha al final de la Riera. El projecte compartit entre Ports i de la Generalitat i l'Ajuntament es farà en dues fases i les obres a la zona portuària s'executaran finalment passat l'estiu, Oriol.
7: Exacte, Marina. L'actuació de millora de l'accessibilitat d'aquest pas subterrani comprèn una superfície de 1.130 metres quadrats on s'inclou el pas inferior i els dos accessos en els quals es construiran les dues noves rampes d'accés. Cada rampa tindrà una amplada de 2,8 metres per garantir la circulació en ambdós sentits i s'hi incorporaran elements de mobiliari urbà com una barana, fanals, bancs i papereres. En paral·lel es construirà una escala que dona continuïtat al pas existent. L'alcalde d'aquí d'Arenys, Estanis Forç, recorda que el projecte manté la mateixa línia arquitectònica del projecte fet a la Riera.
8: Allò mateix que tenim a la Riera, baixant cap a la platja, en el qual a mà dreta doncs, hi ha un pas amb mobilitat, doncs, per anar amb cadira de rodes, etc., és el mateix que farem aquí. La redacció l'ha fet Ports, ells comencen ara i ja liciten, quan hagin ja licitat ja començaran les obres, i la nostra part la farem en el moment que nosaltres puguem permetre'ns pagar aquests 700.000 euros. Quan hi hagi la nostra part feta, la plaça que antigament hi havia la Guàrdia Civil serà una plaça on majoritàriament doncs una part hi haurà aquesta rampa que ha de tenir uns metres i, per tant, es dignificarà posant un parc per nens, eh?
7: A causa de la proximitat amb el tren i la carretera Nacional 2, les obres requeriran treballs tècnics específics per garantir un reforç estructural i l'estabilitat del terreny. Les obres es faran en dues fases. Primer, Ports iniciarà els treballs a la zona portuària, com sentíem, i un cop estiguin enllestides, l'Ajuntament executarà les actuacions del tram urbà. Estanis Forç ha avançat que la idea és reservar una partida pressupostària específica en el pressupost de l'any que ve.
8: Romanesa o que no, sabeu que estem en un pla econòmic financer, que és una injustícia d'aquelles, que no tenim deute, tenim molts diners al banc i estem delimitats per la regla de despesa i el poc que podem fer majoritàriament ho hem d'invertir en clarisses. Per tant, hem d'esperar de no trencar la regla de despesa aquest any i l'any que ve ja, doncs, ja poder començar a treballar amb aquests temes grossos que hem de fer.
7: El pressupost d'aquesta obra és d'1,4 milions d'euros que assumiran a parts iguals Ports de la Generalitat i l'Ajuntament. Ports preveu licitar l'obra aquest mes de juny i començar els treballs passat l'estiu. Tenen una durada d'uns 14 mesos, 7 mesos a la zona portuària i 7 mesos més a la façana marítima.
1: Tres centres educatius del Maresme han estat premiats en la darrera edició dels Premis Valdiri i Reixac de la Fundació Carulla, que reconeixen projectes escolars innovadors vinculats a les arts, la cultura i la promoció de la llengua catalana.
7: Així és, els centres distingits d'aquí del Maresme han estat l'Institut Escola Àngela Branzuela de Mataró, l'Escola Les Ferreries de Palafolls i l'Escola d'Educació Especial Garbós, també de Mataró. Els projectes premiats formen part de la categoria Premi Valdiri Experiències, que reconeix iniciatives creatives que donen resposta a reptes socials i educatius a través de l'art i la cultura. En concret, els treballs reconeguts han estat Som Paraula, de l'Institut Escola Àngela Branzuela, Apadrinem Paraula, aules de l'Escola Les Ferreries i jocs florals inclusius de l'Escola d'Educació Especial L'Arbós. La convocatòria ha premiat un total de 28 centres educatius dels Països Catalans i ha repartit 44.000 euros en diferents categories. L'acte de lliurament dels guardons es farà el pròxim 7 de juny al Museu Terra de l'Espluga de Francolí, amb la participació dels centres premiats.
1: Acabem el nostre repàs informatiu aquí a la Costa Daurada explicant que les persones alimentadores de gats portaran un carnet i una armilla identificativa. Els voluntaris, actualment uns 270, també han de passar una formació específica. A la ciutat de Tarragona hi ha 322 colònies i més de 3.400 gats censats. L'Ajuntament de Tarragona introdueix canvis en la gestió de les colònies de gats amb l'objectiu de protegir els animals i també les persones que en tenen cura. N'hi ha unes 270 són voluntàries i la majoria són dones i s'encarreguen de facilitar aliment i aigua als gats ferals. El consistori reconeix la tasca que fan i que sovint no és fàcil perquè hi ha gent que les increpa o que no respecta els punts d'alimentació establerts. Des de fa poc, algunes de les colònies s'han senyalitzat en cartells, però n'hi ha que no per seguretat, precisament. La consellera de Benestar Animal, Sandra Ramos, sosté que les voluntàries fan una feina sovint invisible, però molt important perquè arriben on l'administració no ho pot fer i demana que se les respecti.
9: S'entén perfectament que són persones que estan acreditades per l'Ajuntament de Tarragona per realitzar aquesta tasca i, a més, porten el seu carnet acreditatiu conforme si tenen algun problema, qualsevol persona que les vegi, perquè també ens han reportat molts problemes de persones que increpen, molesten a aquestes persones voluntàries que alimenten i cuiden de les nostres colònies. Això no només està prohibit, sinó que, a més, pot estar penat.
1: Les persones alimentadores portaran un carnet identificatiu, ja se n'han fet 178, i una armilla groga amb el logotip de l'Ajuntament de Tarragona. També han de passar una formació, ja sigui presencial o online. En paral·lel, se segueixen esterilitzant els gats que viuen al carrer amb l'objectiu d'anar reduint les colònies existents. I ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
10: Bona tarda. Una situació molt plàcida, una altra vegada, gran part de la costa, amb aquests vents que una altra vegada en aquests moments han girat cap a marinades de sud o sud-est, però que no han de ser gaire destacables. Per tant, situació més aviat tranquil·la a tota la costa, amb marejol a gran part del litoral català. Al llarg d'aquest vespre arribaran alguns núvols baixos per la Costa Daurada. De fet, es formaran algunes boires aquesta propera nit, que les tindrem fins al dijous a primera hora, especialment del Tarragonès cap al sud, sempre molt arrapades a la platja, ja bàsicament mar endins, aquestes boirades. Pel que fa al dijous, el vent i la mar, doncs continuaran febles les ventades de sud-est, que seran les que s'imposaran, sobretot a partir del migdia, i, per tant, una altra vegada, marejol a gran part del litoral. Una bassa d'oli, fins i tot a primeres hores del matí, amb un palet de tramuntaneta al matí del dijous a la Costa Brava. N'estem pendents a la xarxa.
1: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
11: Hola, molt bona tarda. Comencem destacant l'autopista P7 i retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Barora del Vallès en sentit sud. Tancarà la P7 i retencions de la Pobla de Montornès a Tarragona en sentit sud, perquè en aquest tram hi ha un creu obert per circular per la retirada d'un camió de la calçada. La TP21-24 està tallada a Sant Jaume dels Domenys en tots dos sentits per una fuita de gas. La C14 hi ha intensitat cap a Paramola en tots dos sentits per un vehicle avariat que obliga a donar pas alternatiu. A la C17 hi ha retencions de Granollers a Lliçà de Vall en sentit sud per un vehicle variat que talla un carril. També hi ha cua de Parets de Mollet en sentit Barcelona. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 hi ha cua Argentona en sentit Mataró, i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esna Franca al Port i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.

0: En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
1: I avui al programa volem començar parlant d'un animal molt nostre, molt mediterrani, que precisament ara viu un dels moments més importants de l'any, perquè sí, ara és època de sèpia. Amb l'arribada de la primavera i l'augment de la temperatura de l'aigua, la sèpia s'apropa a la costa per reproduir-se i això les converteix en protagonistes tant del mar com de moltes llotges i mercats, Carla.
2: I doncs sí, Marina, però més enllà de ser un producte molt apreciat a la cuina, la sèpia és un animal fascinant. És intel·ligent, és capaç de camuflar-se, té una biologia plena de curiositats i un paper molt important dins dels ecosistemes marins mediterranis. Per descobrir-ne tots els secrets, avui ens acompanya una vegada més l'Andrea Comaposada, de l'entitat mediambiental Anèlides. Andrea, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Mira, per començar, sovint diem sèpia i ja està, i no ens plantegem més coses, no? Com que ho tenim molt, molt, molt present a la nostra vida quotidiana, però de quin tipus d'animal estem parlant exactament?
3: Doncs mira, estem parlant d'un mol·lusc que és del cefalòpodes i té el cos tou i allargat i té una closca interna, que aquesta closca es diu conquilla i és calcària, és de carbonat calci i és com l'os de la sèpia. Llavors, aquest mol·lusc cefalòpode té 8 braços i té 2 tentacles més llargs que són, bueno, li serveixen per capturar les preses. Llavors, sí que és veritat que també de les sèpies cal destacar els ulls, que són molt desenvolupats, una gran capacitat de percepció i normalment mesuren entre 20 i 40 centímetres. Lo xulo també de les sèpies és la coloració, perquè moltes vegades les pots veure a sota de la sorra, camuflant-se, però quan és l'època de reproducció, ara de primavera, els mascles també llueixen es vesteixen de gala i llueixen unes tonalitats molt, molt xules.
2: Tonalitats de quin tipus? A què et refereixes?
3: Així com estil zebrat, per exemple, així, o una mica tigrat, així molt, molt macos.
2: Com aquesta sèpia, no?, que a vegades podem veure al mercat quan és a la bruta, no?, que no se li ha tret tota aquesta pell exterior, que té aquestes linietes. I per què és tan sorprenent la sèpia des del punt de vista biològic dins del que són els animals marins?
3: Bueno, potser l'aparellament, que el mascle el que fa és cortejar la femella amb els canvis de colors, amb els moviments dels braços, amb els patrons aquests visuals molt vistosos i poden competir entre ells de manera agressiva també per la femella i la fecundació és interna i el ball d'així del corteig és molt maco i alhora també la posta dels ous, no? Quan posen els ous les sèpies són totalment transparents però després els hi tiren la tinta per sobre i aquests ous es tornen de color negre per camuflar-se. Llavors, els ous els deixen a moltes zones. De fet, avui a Fent Snorkel n'hem trobat i també en diverses immersions. I són com així, com si fos com el raïm, per exemple. Vale? Llavors, són de color negre, són molt xulos. I de cada ou surt una sèpia petita.
2: Sí, de fet, l'últim dia que tu i jo ens vam veure va ser al Centre d'Estudis del Mar en una activitat dirigida per la Txell, que va estar aquí al programa l'altre dia, la il·lustradora científica que ens va estar explicant la seva feina. I teníem, no, els exemples de les peixeres que tenen al Centre d'Estudis del Mar amb la Posidònia i hi havia uns quants ous de sèpia, no? Que era molt curiós i cridava molt l'atenció de la gent. Té una relació molt especial la sèpia amb aquesta Posidònia a l'hora de pondre els ous?
3: Sí, en diferents hàbitats les sèpies el que fan és deixar els ous per camuflar-los perquè altres animals no se les mengin. Nosaltres també tenim en els aquaris del projecte Sèpia Lab, que ara si vols t'explico una miqueta més, però perquè sàpigues que vam recuperar uns 250 ous i d'aquests ous estan sortint les petites sèpies que ara mateix estem donant-los de menjar i que es mengen Misidiasis i Artemia viva, que són petits crustacis que mengen els aquaris, i d'aquesta manera recuperarem una altra vegada el mar. O sigui, és molt xulo també poder veure el procés i poder veure'l també i ensenyar-lo i divulgar-lo.
2: Bueno, l'has anomenat tu, has obert la porta, i jo no m'espero més a que ens expliquis què és això del Sepia Lab.
3: Vale. Mira, el projecte Sepia Lab és un projecte que estem fent de recuperació d'ous de sèpia amb la pescadora Alba Aguilera, amb la seva embarcació, i el que fem és, ens embarquem des de Nèlides, ara ens hem embarcat un cop, ara al mes d'abril, i el que vam fer és, dels ous que es queden atrapats a les xarxes de pesca al trasmall, els traiem de les xarxes i els fiquem en un bidó. I en aquest bidó després els recuperem i els tornarem al mar. I, a més, alguns d'ells estan sortint les sèpies dels ous a l'aquari, i quan siguin una miqueta més grans els estem donant de menjar i les recuperarem, les tornarem a

0: la recuperació de cavallets aquí a la Costa Central, al Barcelonès, i després com ja funciona. La nostra idea de cara a l'any vinent és replicar-ho a la confraria també de Vilanova, per exemple, seria una molt bona idea per portar, perquè són projectes que, juntament amb biòlegs i pescadors i pescadores, ajuden molt a això, a moltes espècies, a donar-li doncs, aquesta oportunitat.
1: I precisament a Vilanova, no tant a Vilanova, però sí a una àrea que és zona de pesca dels pescadors de Vilanova, com és la platja de Cubelles, allà hi ha una gran concentració de població de sèpia. Històricament sempre ha sigut un gran punt. I parlant més de... Retorno una miqueta a parlar de l'animal en si, perquè dèiem, no?, que ara és l'època en la que es reprodueixen, i ens parlaves d'aquests ous. Fora de l'època de reproducció i que no estan a prop de la costa, on te les trobem habitualment?
0: Normalment les sèpies sempre es troben a fons sorrencs. Es troben a zones de sorra, propers, no molt llunyes de la costa, però sempre es troben a zones de sorra. I a uns 10 metres o menys. O sigui, no són animals molt, molt profuns, però sí que és veritat que viuen sempre en zones de sorra. Per això també amb aquests cromatòfors que tenen, el que fan és adaptar-se i mimetitzar-se per camuflar-se a l'hàbitat de sorrenc.
1: Que sembla mentida, que un animal amb un os central com té la sèpia, que és un tros d'os, es pugui camuflar d'aquesta manera en la sorra.
0: Sí, i el maco també d'aquest animal que jo trobo, que hem pogut veure gràcies a l'Escola del Mar de Badalona, és com surt de l'ou la sèpia i quan surt, lo blanca que és. És totalment blanca, amb els ulls ja ben desenvolupats, però a més té un vitel, que és com una capa que li dona nutrients per les primeres hores o els primers dies de vida. I tu t'imagines una sèpia de petitona amb els seus tentacles i no. Quan surt, té aquest vitel que li fa com una rodona, que, per cert, tenim fotos, ja us les ensenyarem, sí, sí. Hem pogut aconseguir unes fotos de sèpia petita amb la lupa amb el microscopi, de veure exactament el vitel, que són aquests nutrients que li dona al principi per viure els primers dies.
1: Hòstia, que xulo, això. I llavors entenc que és la sèpia, quan surt de l'ou, és completament autònoma perquè té aquest vitel que l'alimenta, que l'ajuda a sobreviure, però això més o menys quan li dura? Quan perd aquesta capa i comença ja el desenvolupament?
0: Doncs mira, justament estem estudiant això, perquè també el bo d'aquests projectes és que et permet estudiar coses d'aquestes. I vam veure que en 2-3 dies sí que ja l'havia gastat sencer. Sí.
1: I llavors un cop ja creix aquesta sèpia, que és un animal que és un depredador, que és caçador, abans ens explicaves, amb aquests tentacles llargs que tenen per atrapar les seves preses, però qui són les víctimes de la sèpia?
0: Doncs mira, el que estan menjant ara són petits crustacis. Són, saps com el que mengen les balenes, el krill, l'artèmia, els micidacis, perquè ens entenguem una mica? Doncs ara el que estan menjant, i quan són una mica més grans també, són petits animalons que ja viuen per les sorres, que són micidacis o artèmia viva. Sobretot viva, perquè les sèpies són bastant caçadores i a l'hora de caçar els agrada molt que sigui viu, perquè veuen l'animal i se'l mengen i se'l cruspeixen amb els dos tentacles més llargs.
1: I a nivell de depredadors, aquí a la costa mediterrània, quins serien els majors obstacles naturals, no?, que té la sèpia?
0: A veure, depredadors segurament la majoria de peixos menja sèpies, com les sèpies són... Bueno, i els éssers humans, no? Que a mi sempre m'agrada dir molt això, que ens oblidem dels humans, però som els principals depredadors.
1: Al final som un depredador de... Sí, sí.
0: Som els principals, realment, a nivell biològic. I la majoria dels peixos, tots els peixos que són omnívors i que mengen tant algues com també carnívors, mengen sèpies. Vull dir, les sèpies són cefalòpodes i són animals tan fàcils de menjar com també bons.
1: I escolta, per anar resumint una miqueta tot el que anàvem dient, una cosa molt important, en quin estat es troba ara la sèpia de salut com a espècie aquí al Mediterrani?
0: Les sèpies no estan malament, no estan catalogades com a...

0: vulnerables dintre la UICN. No és una espècie que realment estigui malament. La cosa és que, com totes les espècies, han d'estar en equilibri, llavors han de tenir el seu lloc. Llavors, intentar i ajudar a qualsevol espècie sempre és important. I més quan són espècies comercials, que moltes vegades no ens donem compte, però sempre són les mateixes espècies les que es comercialitzen i s'hauria d'intentar pescar peix de proximitat, de temporada, també, i a més diferents espècies de peixos. No només pescar o menjar els típics peixos que mengem, sinó una varietat molt gran.
1: Sí, perquè la sèpia, a més, dels més consumits, no? Que és el típic peix que la gent que no li acaba d'agradar el peix, bueno, la sèpia sí, passa com el salmó una miqueta.
0: Sí, perquè són mol·luscs, sí. No són peixos, no són vertebrats, són invertebrats, però sí, és dels que més es menja.
1: I a nivell de la gent, quan està ara que les platges començaran a omplir-se, d'activitats aquàtiques, de gent per tot arreu, també en cas de que es trobin, potser que es trobin amb aquests ous, com sempre, allunyar-nos, no?, encara que ens cridi l'atenció.
0: El més important és els ous, sobretot si es veuen a les sorres, retornar-los a l'aigua. No costa res, perquè al cap i a la fi, si ja estan a la sorra i estan secs, poden servir per nutrients, pel mar o per aliment o pel que sigui, i a més, si no estan secs del tot, d'allà es pot desenvolupar alguna sèpia. Mai ho saps. Així que qualsevol cosa que sigui del mar i sigui viva, i sigui ésser viu o sigui ou, es retorni al mar. I si és plàstic, ens ho portem cap a casa.
1: Correcte,
0: i ho
1: sí. Jo quan deia allunyar-nos em referia més a trobar-s'ho a l'aigua, que a vegades la gent té la mà molt llarga per quan veu coses al fons de l'aigua, fent snorkel per la costa, i entren amb les mans buides però surten amb quatre manats de posidònia, de crancs i d'històries que es troben.
0: No, això és impossible, això no s'ha de fer mai. Nosaltres quan entrem a l'aigua som els visitants, no toquem res, no traiem res de l'aigua. El que hem de fer és observació passiva, sense tocar res, i sobretot quan estem a l'aigua, ni fotos amb animals, ni selfies, ni res, perquè tot això fa molt mal. Lo màxim, ja et dic, lo màxim que podem fer, si estem a la sorra, tampoc emportar-nos petxines, ni cargolines, ni res,
1: correcte, que és
0: però sí
1: mineral,
0: plàstic.
1: Tot això important per la sorra i pel mar. Que això és una cosa que es parla poc, del tema d'emportar-se les petxines de la platja, i jo sé que és molt, molt, molt important que es mantinguin allà.
0: Mira,
1: Andrea...
0: jo l'altre dia...
1: Sí,
0: sí.
1: Digue'm.
0: No, res, ràpid. Que jo l'altre dia vaig fer una xerrada i vaig explicar tot això, perquè molta gent encara en té, de petxines a casa, perquè antigament s'utilitzaven per decoració, escaleritarissons, cargolines, i tot això... és no agafar-ho directament, perquè no és, si és un, no, un darrere l'altre. Som molts habitants en el planeta. No hem d'agafar res de les platges perquè serveixen de refugi, serveixen de nutrients, serveixen d'aliment, serveixen per fer l'esquelet d'altres animals. O sigui, és molt important no agafar res. Si ens volem aportar alguna cosa, hi ha molt microplàstic, hi ha molt macroplàstic, que això sí que no hauria d'estar a les platges.
1: Doncs mira, em sembla que no hi ha millor manera de tancar aquesta conversa que amb aquest missatge. Andrea, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més i parlem aviat. Em sembla que parlarem d'això d'emportar-se cosetes de la platja, que n'hi ha per rato, n'hi ha per estirar molt del fil.
0: Vale, perfecte. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Adéu-siau.
2: Tots els secrets meteorològics al descobert amb Sergi Corral.
3: Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
4: És dimecres i els dimecres ens toca parlar de meteorologia i avui volem parlar d'una de les variables més importants en la meteorologia, que és la pluja, també de les més antigues en observació, però de les que amaga més complicacions, Sergi.
5: Doncs sí, Marina, avui en volem treure una mica l'entrellat de tot plegat, tant pel que fa als instruments de mesura com que també, molt important, ho diem sempre, el paper de l'observador. I amb aquesta variable ja veureu com això encara pren una mica més d'importància de la que ja té de per ser. Primer de tot, Marina, hem de parlar de l'instrument que fem servir per recollir aquesta o per mesurar aquesta precipitació, que no és un altre que el pluviòmetre, és l'instrument base.
4: Sí, sí, un pluviòmetre. Jo crec que qui més qui menys algun cop a la vida n'haurà vist algun.
5: Pot ser d'una cosa molt senzilla una cosa molt complicada, eh? Normalment els pluviòmetres de caràcter que se'n diuen totalitzadors, que són aquells que mesuren la pluja caiguda quan tu els treus al terrat o quan estan instal·lats, la pluja que s'acumula, pot ser tan senzill com una garrafa d'aigua, un cilindre, un pot, aquells pots típics que es fan servir a pagès que venen graduats normalment de litre en litre, que és com un con de color verd, segur que més d'un oient el té, per exemple, posat al seu hort de casa, o instruments més complicats si ens anem ja, per exemple, a pluviòmetres automàtics, que són aquells que van a través d'un sensor, connectats a la corrent,
4: això
5: que
4: ja passen existeix. Dades... Jo no sabia ni que existia això.
5: Sí, sí, sí, mira, de fet, totes les estacions meteorològiques automàtiques incorporen un pluviòmetre automàtic, que és un pluviòmetre, és un con igual, el que passa que dintre té un sistema de culleretes, que poden ser o dos culleretes o una cullereta única. Què passa? Plou, la pluja entra a través d'un con, com d'un pluviòmetre normal, a través d'un embut, i va a sobre de la cullereta, fins que la cullereta està plena i la cullereta bolca. Al volcar, la cullereta toca, com si diguéssim, un interruptor que dona una senyal, i aquesta senyal es transmet elèctricament a un sistema que, per exemple, indica que cada volcada de la cullereta són 0,2 litres per metre quadrat. Doncs, a partir de la intensitat de les volcades i de la pluja, et calcula els litres per metre quadrat que han caigut. Això és bàsicament com funciona un pluviòmetre d'aquests digitals. N'hi han de molt senzills i n'hi han de molt sofisticats, que, evidentment, hi ha una diferència de preu.

0: li tapi la pluja. És a dir, no pot estar instal·lat al costat d'una paret, no pot tenir arbres al costat alts que li tapin la pluja que cau en una direcció, no pot estar... Són coses molt òbvies, però a vegades una instal·lació passa, A sota d'una teula o d'un tauladet o d'un cobertizo o d'un d'això, perquè evidentment no rebrà la pluja que caigui, no? I ha d'estar, sobretot, un tema molt important en pluviòmetres, és que ha d'estar net. Què passa? Que a vegades cau fang, a vegades cau algú sòlid, a vegades es caga un ocell i s'obtura, o a vegades fins i tot hi fan niu les abelles o les vespes, i pot ser que no ens marqui la pluja senzillament perquè el foradet de l'embut està tapat. I per tant cal una revisió normal o una validació d'aquestes dades, que més que res que l'instrumental estigui net i marqui bé. Important, la pluja es mesura en mil·límetres o en litres per metre quadrat. Són vàlides aquestes dos mesures. En principi, en mil·límetres seria el sistema internacional, el sistema mètric internacional. Ja sabem que els americans i altres mesures mesuren en inches, per exemple, en polzades, però això ja seria el sistema mètric, en aquest cas, anglosaxó. Però
1: que nosaltres ho fem més en litres per metre quadrat, no?
0: Sí, litres per metre quadrat, encara que les oficials sempre van en mil·límetres, en aquest MM, que veureu alguna vegada, doncs és la mesura, és l'equivalència. Mil·límetres i litres per metre quadrat és una mesura totalment equivalent. Lo fàcil és medir precipitació líquida, és a dir, la pluja. Quan plou, medeixes la precipitació, cau dintre l'embut, segons la mesura, la proveta graduada, tu mesures l'aigua que ha caigut i per aquí tant. Ara, tenim un problema quan aquesta precipitació és sòlida. És a dir, quan cau neu, quan cau calamarsa o quan cau pedra. Quan cau neu, què passa? Que, clar, és una precipitació sòlida, no marca. O sigui, és un meteor que hem d'esperar a que es fongui o bé fondre-ho nosaltres artificialment. O sigui, posar, per exemple, un volum d'aigua calenta coneguda, un volum conegut d'aigua calenta dintre del pluviòmetre que vagi fonent la neu i després li restem aquesta quantitat d'aigua, no?, per saber la neu que ha caigut. Amb la calamarsa passa tres quarts del mateix. Cau calamarsa i s'ha d'anar fonent. Amb la pedra és una miqueta més especialeta, perquè si són pedres molt grosses, rebotaran i no quedaran dintre del pluviòmetre. Per tant, perdrem aquesta mesura, no? I a vegades amb neu també passa que si és neu molt ventada, que va acompanyada de torb o de molt de vent, hi ha molta part de neu que caurà fora de l'àmbit del pluviòmetre. Per tant, la mesura també serà força, força incorrecta. Direm que són meteors una miqueta complicadets a l'hora de mesurar. Per això, moltes vegades, quan mesurem neu, ho mesurem en centímetres de neu, que fins i tot hi ha taules d'equivalència per transformar-ho després, també, en litres per metre quadrat. Uh-huh. En meteo està bastant, bastant inventat tot.
1: Sí, a veure, jo crec que això de precipitació líquida i precipitació sòlida, tothom que ha fet més o menys la primària ho deu dominar, no?
0: Sí, tothom ho domina, però a l'hora d'observar-ho, a l'hora de quantificar, ja et dic que és una miqueta més complicadet, i aquí sí que fa falta la figura de l'observador, perquè això amb pluviòmetres manuals ho podem solucionar, amb pluviòmetres automàtics és més complicadet, encara bé que els pluviòmetres que porten les estacions meteorològiques a alta muntanya van en calefacció. Se'ls hi aplica calor, van calefactats perquè a mesura que vagi caigent la neu es fongui i es pugui mesurar en forma líquida. Uh-huh. Per entendre'ns. I un instrument molt important és el que mesura la intensitat de precipitació. Si l'altre era un pluviòmetre, el de la intensitat, en diríem un pluviògraf. Que el pluviògraf és un invent català. Això no sé si ho sabíeu molt de vosaltres,
1: no.
0: Però l'instrument que mesura la intensitat de precipitació el va inventar un enginyer que es deia Ramon Jardí a l'any 1921, pràcticament el mateix any que es va inaugurar el Servei Meteorològic de Catalunya, i aleshores ell a l'any 1927 va instal·lar el primer pluviògraf d'intensitats, en aquest cas de l'Observatori Fabra. Curiosament, aquest pluviògraf,

0: es manté avui en dia, encara funciona, i la patent del pluviògraf Jardí la va comprar l'empresa Richard de França, l'empresa francesa. Ara es diu Jardí Richard, el pluviòmetre. És una curiositat d'aquestes invencions i que en aquest cas l'observació catalana i en aquest cas el disseny i l'enginyeria té molta tradició i molta solera. Aquest és el d'intensitat, però si anem al pluviòmetre totalitzador, aquest que directament entra a l'aigua i amb una proveta ho mesurem, el invent és d'un tal Gustav Hellmann. Se'n diu un pluviòmetre Hellmann, que va inventar aquest pluviòmetre l'any 1886 i des d'aleshores és el pluviòmetre oficial que es fa servir en els serveis meteorològics oficials de mesura. I per acabar, Marina, només una curiositat. Sèries llargues de precipitació. Quines, en l'àmbit de la península, Ibèrica, per exemple. Doncs a Barcelona tenim una sèrie de pluja des de l'any 1786, gràcies al Baró de Maldà, que es va reconstruir. A San Fernando, a Càdiz, des del 1805. A Madrid, al Retiro, des del 1893. A Tortosa i a l'Observatori Fabra, des de l'any 1903. I a l'Observatori d'Izanya, des de l'any 1916. O sigui, sèries més que centenàries.
1: Déu-n'hi-do. Doncs ho deixem aquí, Sergi.
0: Ho deixem aquí, a observar la pluja.
1: Doncs moltes gràcies, Sergi, per aquesta tarda tornar-nos a portar, com tu dius, dades friquis sobre la meteorologia.
0: Gràcies a vosaltres, ens hi tornem a trobar.

així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara hem de fer una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
4: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
5: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
6: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
5: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
6: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
5: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Educació i els sindicats en vaga es tornen a reunir a hores d'ara amb la proposta sobre la taula que el departament ha fet les últimes hores. Implica concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou pactat en Comissions Obreres i la UGT i millorar alguns complements. La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. Escoltem la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millora retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
1: Ara bé, 3 dels sindicats convocants a la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. Vostè que assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió aquesta tarda. Qui no s'haurà de negociar són els representants del sindicat de professors de secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Escoltem el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gin, en declaracions a la xarxa.
3: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
1: I el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha condemnat el tracte del ministre d'ultradreta israelià Itamar Ben-Gair a sobre els activistes de la flotilla detinguts. En un missatge a les xarxes socials, Netanyahu ha defensat que Israel té tot el dret a impedir que les flotilles provocadores de simpatitzants terroristes de Hamas, diu, entren en aigües territorials israelianes i arribin a Gaza, però ha admès que la forma en què el ministre ha tractat els activistes no s'ajusta als valors i a les normes d'Israel. El missatge arriba després de la difusió d'un vídeo en què es veu els activistes exposats i agenollats i també insultats. I enguany s'han recuperat 9 tones de materials del Mobile World Congress per a entitats socials de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. La iniciativa dona una segona vida a més de 4.000 unitats de material entre taules, cadires, panells i evita l'emissió de prop de 9.000 quilos de CO2. I parlem de Valls, perquè es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol amb l'iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon amb capacitat per a 4.000 persones.

0: Tant de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Rand de Mar, una segona hora on parlarem d'una travessia solidària que té lloc precisament aquest cap de setmana. Després navegarem a vela i acabarem el programa d'avui entrevistant a tota una generació de pescadors. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Rand de Mar. Aquest cap de setmana té lloc una de les cites emblemàtiques pels diferents nedadors del territori. Es tracta de la Swim for Ella, que es fa aquest dissabte concretament. De tot plegat en volem parlar amb el seu organitzador i tot un seguit de persones que tenim ja aquí als estudis de Tarragona Ràdio. Jordi Cervera, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: De moment, tot preparat, no?
2: Tot preparat, i sempre aquest nerviosisme que tens perquè tot surti bé. Però bueno, de moment, el més important és que estarem de sort i crec que farà bon temps.
1: Ara en parlarem una mica de tot això, però hem de dir que tenim aquí a l'estudi diferents persones. Us animo a que us presenteu vosaltres mateixos, perquè si no serà una mica caòtic, però tenim diferents equips. Comencem per aquí. Acosta't una miqueta més a...
3: Soc el Pep Anglès, del Cambrils Club Natació. Hem fet dos equips i participo també amb un altre company que ara es presentarà. És el quart any. Han participat totes les edicions que s'han fet del Swim for Ella.
1: Endavant.
4: Hola, jo sóc el Joan Baiges i també com el Pep del Cambrils Club Natació i també participem en guanyar el Swim for Ella amb dos equips.
1: Això sou la gent de Cambrils, però també tenim el Club de Vela, la Platja Llarga, que també participeu amb equips, no?
5: Sí, nosaltres som dos equips del Club de Vela Platja Llarga de Tarragona. També hem participat tots els anys, aquest la cinquena edició, i
6: bueno, hemos participado desde la primera edición.
5: Desde la primera edición, sí. I tots engrescats.
1: Per aquí la responsable d'activitats, no, m'han dit?
7: Hola, jo sóc Cesc Aguàs, sóc dels voluntaris, que donarem un copet demà aquest diumenge i ara us explicaré de totes les activitats que tenim preparades.
1: Sí, ara en parlarem d'aquestes activitats i falta un company de Cambrils, també diria,
8: bueno,
1: no?
8: Bueno, soc el Didac Quadros, soc de Vilaseca, en principi, i el nostre equip és la Combespa for Ella. Jo seré la segona vegada que participo, la primera va ser l'any passat, i el nostre equip m'ha participat 3 vegades.
1: Anem a explicar-ho bé, això, Jordi, per la gent que encara no ho conegui. El Swim for Ella és una travessia que feu cada any, des de fa 4, si no vaig errada.
2: Nosaltres diem la cinquena edició, perquè la primera va ser... Sí, la van fer des de la Torre Casablanca de Repsol fins a Tarragona, i després vam idear que es tenia que continuar fent alguna cosa, un circuit més proper, i bueno, es va sortir la idea de fer-ho des de Port Calafat fins a Cambrils, que són 24 quilòmetres, i la prova consta de que cada embarcació porta 6 nedadors, sempre n'hi ha d'haver un a l'aigua, es pot fer tot seguit o no, però sempre, i llavors fan relleus cada mitja hora, i aquest és el motiu de la travessa, no?
1: Vosaltres, durant aquests dies, el que heu anat fent els diferents equips, d'alguna manera, és anar recaptant diners per a aquesta causa solidària, no? No sé qui vol començar.
4: Doncs sí, nosaltres ja portem uns anys que fem activitats a la platja per poder recaptar, doncs, més diners per a la Swim for Ella, i també intentem fer un sorteig en butlletes per tal de així fer una rifa al final que poguéssim recaptar més diners. Portem diversos anys fent el mateix i de moment pues, anem fent.
1: Vosaltres des de la Platja Llarga, si vols et pots acostar, que et veig amb problemes i així t'anirà millor. Què heu estat fent aquests dies?
6: Bueno, quizás este año no, pero en años pasados hemos hecho sorteos y nos ha ido bastante bien, y también pues buscamos las donaciones personales o con empresas, y bueno, este año esperamos recaudar un poquillo más estos días.
1: Suposo que això també és un dels punts importants d'aquesta travessia, i és que els equips fan esdeveniments o entre ells posen els diners per poder participar i per una causa solidària.
2: Nosaltres estem sorpresos perquè és molt emocionant. Avui, he mirat abans d'entrar, avui portem 82.000 euros recaudats en diferents accions de tots els equips: proves de natació a la piscina, concerts. Jo vaig anar personalment a Sabiñánigo amb un concert de violí d'una noia que nedarà també, que ens acompanyarà, i allí va recaudar 4.000 euros ella sola. Ens han fet vesprets, que dius tardeus, la gent.
1: Sí.
2: De fet, molts tardeus, i moltes coses. La gent ha fet sortejos, galetes, impressionant. Vull dir, tot el que fa cada equip per recaudar és molt emocionant, i això doncs fa que tothom gaudeixi, i que el dissabte és la festa. Dissabte és la festa de tot el que han recollit, i a disfrutar, no? I a més a més, si tenim bon temps i no patim, doncs encara millor. I doncs l'arribar és brutal, no? Però vull dir, aquest recull que fa tothom de cada equip que sua cada dia, i es truquen, hi ha una donació, i si les empreses volen donar, doncs tenen els mateixos avantatges fiscals, dir, això t'ajuda molt, i bueno, vull portar avui 82.000 euros i estan entrant diners, vull dir, això serà brutal.
1: Vosaltres, digues.
3: No, jo volia rectificar una mica el Jordi, el que ha dit abans, en quant a la importància del temps i del dia de Nadal. El que no hem d'oblidar és que l'important és recaptar diners, diners, tots els que puguem, per als malalts i pels estudis i per ajudar-los. I només el fet de fer totes aquestes actuacions per a equips ens fa gaudir i xalar del tema, precisament perquè entre nosaltres mirem a veure com ho arreglem, a veure com ho fem, i això ja el procés, el camí, ja és molt important. I el que diu el Jordi, amb això sí que estic totalment d'acord, el dissabte és la culminació, i quan ens reben els malalts d'ELA que ens han vingut a donar les gràcies, que no caldria, però, hòstia, doncs, és que...
2: És que els malalts ho tenen de més, en aquest moment. Sí. I ja estan anant tots els malalts, i els malalts, això, doncs venen allí i no es van donar gràcies tots els que venen, no?
1: Em serveix que comentis això perquè vosaltres tots, els representants de tots els equips que heu vingut, sou veterans. Una mica la pregunta és com és que repetiu, o què és el que us anima a repetir cada any? Aquí porteu 4 anys, ell en porta 2, per tant, suposo que hi ha alguna cosa que us anima a repetir cada any.
6: Bueno, en nuestro caso, pues yo creo que en el de todos, ¿no? Ser solidarios, ¿no? Que al final es la sensación de ser útiles en la sociedad. Y bueno, como dice Jordi, ese día nos la pasamos muy bien, siempre. Bueno, el año pasado pues fue un poco difícil por el tiempo, pero bueno, yo creo que al final en el deporte se pasa en familia, incluso en malos tiempos. Y bueno, para mí nadar es súper agradable, y más si podemos recaudar fondos, sea que sí o no completemos la travesía, pero al final recaudamos fondos para la investigación al ELA.
5: Tots som amants de l'aigua, som amants del mar, som amants de nedar, però l'important aquí és tot el recorregut que fem per recaudar els diners, no? per ajudar. Al fi i al cap, com estem dient, el del dissabte és una festa, les condicions climàtiques no les podem controlar, són les que són, i amb això ens adaptem, però bueno, és el de menys, no? Vull dir, tot és el recorregut que fem per recaudar i per ajudar per una bona causa, no?
1: No sé si...
8: Vull dir que no, també dones visibilitat a la malaltia, al fer un esdeveniment tan gran, els mitjans i tot, es visibilitza, perquè si és minoritària, podem dir, no? I hi ha molta gent que si no li afecta directament, potser ni la coneix, a la que t'afecta, i veus que hi ha gent que s'involucra perquè investiguin i tot això, doncs també és molt d'agrair, no?
1: També suposo que us ha servit a vosaltres mateixos per conèixer una mica més aquesta malaltia, que en molts casos a vegades es desconeix, o a vegades no se sap exactament què implica tota aquesta malaltia.
4: Sí, així és. És una malaltia que malauradament afecta moltíssima gent, i no hi ha prou suport encara per poder donar-li medicaments i el que faci falta per poder erradicar-la, no? Si nosaltres des de l'aigua podem ajudar en cada abraçada, pues, que les coses millorin i que donen visibilitat a lo que és la malaltia, fantàstic.
1: Uh-huh. Ara ho comentàveu una mica aquí. Sempre hi ha un inici que hi sol haver algun acte especial, no, Jordi? Que sempre sol ser una mica secret. Enguany també, suposo.
2: Bueno, és a veure, la travessia té tres actes molt, molt bonics, no? El primer és la sortida. La sortida, doncs, cada any ens ve l'Astrid Torrente i ens fa una cançó, que només la sé jo i ella, i l'escollim, i cada any la toca diferent. I aquella imatge de que tothom posa un peu a terra i escoltar Plàcido Torrente, que toca aquella música per les persones que tenen la malaltia i les que s'han deixat, doncs allò és molt emocionant. Després és durant la cursa, no? Durant la carrera, que no és carrera, sempre hi ha algú que vol que quedarà primer, però és una travessa que es fa per relleus i que tothom, repeteixo, no tothom, és el dia que té aquell descans i va disfrutar de la travessa, i el més emocionant és quan estirem tots, quan falten aquells 500 o 1.000 metres, i arribem tots. Aquest any és la sorpresa, arribem a les escales reals del port de Cambrils, i hi hem posat tot el passeig a l'Ajuntament de Cambrils, doncs, agrair-li la feina que aquest any ha disposat perquè puguem tenir més espai i obriu més a la ciutat i a la gent. Pues, els malalts ens esperen per donar-nos la medalla, no? Malalts que aquest any ne faltaran dos, vers de l'any passat, no? I això, doncs, és molt emocionant. Però la sortida és té alguna cosa especial. Uh-huh. Té alguna cosa especial.
1: Cesc, tu com a una mica responsable de voluntaris, aquí hem de dir que també els voluntaris teniu una part molt important en tot aquest esdeveniment.
7: Sí, sens dubte. I enguany encara més. Sempre l'hem tingut, però enguany encara més, perquè al ser l'arribada a les escales reals, per nosaltres és un canvi, però bueno, també esperem més afluència de gent. Llavors, és important que estem allà nosaltres, sí.
1: I paral·lelament, mentre tots ells nadin, hi haurà diverses activitats, fins i tot crec que hi haurà una caminada.
7: Sí, mira, que et diré una miqueta les activitats que hi ha, perquè, a veure, n'hi ha, és extenses i variades totes les que hi ha, eh? Mira, tindrem batucada, tindrem xocolatada i coque, masterclass de zumba, escalextris virtuals, jocs de recerca científica, activitats infantils, tallers de biologia, tastets de rem, qui vulgui provar a remar. Encabat amb el tema gastronòmic, també tindrem vermut solidari, tindrem també per poder dinar, fideuà i peixos i musclos, qui vulgui. I entremig de totes aquestes activitats està prevista l'arribada de la caminada, que sortirà de Reus a Cambrils, bueno, i arribaran doncs, a mig de matí cap al migdia ja. Mm-hmm.
1: Hi haurà moltes activitats, tothom qui vulgui s'hi podrà acostar allí a les escales reials del port de Cambrils. També comentava allò dels voluntaris, perquè totes les persones que nadeu no aneu soles i aneu amb embarcacions.
2: I tant, importantíssim. Aconseguir 56 barcos, perquè vam tancat a 50 equips, n'hi ha 4 o 5 que estan en reserva, no podran vindre perquè han dit que 50 tallàvem. És una prova que no té limitació de vaixells, però han posat 50. I vers l'any passat, les tres modificacions que hem notificat a tothom, quina és? Que no sortirem els 400 nedadors tots junts, sinó que sortirà un de cada equip. Els altres aniran a buscar el vaixell i després aniran a buscar el nedador. Després, tots han de passar tocant les boies que es posa l'empresa Sealand fins a Cambrils. I l'altre, doncs, que també, doncs, no hi ha una llei del mar pel nedador en si. Vull dir, ara nosaltres, qualsevol de nosaltres, anem a Mallorca, no ens poden parar. No hi ha cap llei del mar que et pugui treure. I llavors, aquest any, ens han demanat que ens posem un de l'equip Kennedy que porti la boia obligatòriament. I també el casquet aquest any serà carabassa, perquè doncs, ho demana doncs, el salvament marítim per poder doncs, identificar i que no passi res, no? Per tant, és una prova que el que mirem és la seguretat del nedador i aquestes modificacions doncs, són les d'aquest any vers l'any passat. L'any passat va ser una cosa diferent, clar, vull dir, vam trobar mal temps. Jo sempre explico, hi ha una prova que es fa, és similar a la que vam copiar nosaltres, que s'ha fet durant 17 o 18 anys i només l'han acabat 6 anys. Per mal temps. Llavors, bueno, si fa mal temps, escolta, que ha de pujar el barco i s'ha acabat. I cap a port, no? Però, bueno, jo crec que aquest any disfrutarem molt i bueno, i entre nosaltres doncs, ja es fem el menú del barco, no? Com portarà Filipinos, l'altre pernil, l'altre la truita, vull dir, el que passem ara és, de repeteixo, és gaudir que aquell dia doncs, tots s'ho passem bé i arribar i poder menjar la fideuada, els musclos i la batucada i que tot s'acabi amb una gran festa per l'Ela i pels malalts.
1: Uh-huh. Vosaltres, no sé si ja ho heu parlat amb els vostres equips, si algú nedarà els 23, els 23, els 23 quilòmetres seguits de vosaltres, si fareu relleus, no sé.
2: Bueno, jo volia dir que n'hi ha un parell que sí que ho fan, a banda de gent, tenim dos figures que venen, que estan fent els 7 oceans, una és a Jeremías Mateo, que aquest home és, ara aquí seria molt llarg, és una lliçó de vida per esborronar-te i emocionant, i l'altre és el Jorge Quirvillés, un nadador d'Alacant, que ara fa 15 dies va batre el rècord i va fer Argentina, Paraguai nedant, i aquests dos la faran segur tota seguida. Jo la faré...
1: És raro, eh?
2: Hi ha un relleus i jo vull disfrutar-la, em sembla que...
1: Pep, vosaltres també, no? En relleus?
2: Seguida o relleus?
3: Home, fa uns anys ho hagués fet, però ara no estic entrenat. Fem per relleus. De fet, cada equip més o menys va valorant com ho fa. I normalment el que fem és o una o dos nedadors a l'aigua, depèn de cada equip.
2: Molt bé.
3: Hi ha algun equip que van els quatre, s'ho van muntant. I el temps que estipulem, doncs, per exemple, nosaltres a Cambrils tenim estipulat un quart d'hora. O sigui, intentarem anar un quart d'hora, sí, però quan hi ha portes no sé quants quarts d'hora, doncs, i pujar i baixar de l'embarcació es nota. I a més així també vas una mica més de pressa. Perquè si estàs mitja hora, és un quart d'hora més, també vas perdent pistonada. Vaja, almenys les persones normals,
4: que no som bèsties
3: com el Jordi.
2: Això ensenyant la travessa entre tots, que és el que els han fet tots els anys, diuen, home, hòstia, fer una hora menys és important. Perquè tu passes bé, home, però fem una hora menys. Doncs la gent agafa i fa les seves tècniques, no?
3: Però no és el més important.
2: No.
4: Depèn també del mar, hi ha moltes coses, hi ha molts factors que farà que gaudim del mar, també. Perquè si som un o som dos a l'aigua, depèn també del mar com està. Vull dir, si t'agafa més ganes i pots repetir. Vull dir, no que tinguem un quart d'hora per nedar cadascú i prou. Podem estar mitja hora, però tenim un torn repartit per cadascú.
5: Entre l'aigua tu passes bé, però fora de l'aigua també tu passes molt bé, saps? Entre el vaixell...
2: Jo em toca.
5: A vegades tu passes millor fora que dintre.
3: Un vaixell, encara que sigui petit o gran, perquè hi ha mides diferents en funció de les persones que són voluntaris, no? Els patrons són voluntaris per fer-ho. Doncs allà dalt, clar, jo vaig al metge, no tinc l'oportunitat d'anar a manar a Honolulu o a Bali a fer coses d'aquestes, però tenim Cambrils i, a més, aquell dia ho podem gaudir molt. Cambrils i la cala, també.
2: I tant. No, Calafat ha sigut impressionant.
1: A vegades no cal ni anar a Honolulu ni anar a Bali. Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies a tots per venir. Esperem que dissabte vagi molt bé. De moment, les previsions pinten molt bé, gairebé res de vent. O sigui que, de moment, tot pinta molt bé i que tingueu molta sort tots.
4: Moltes gràcies.
2: Marina, moltes gràcies i cada any ens convides i és molt important fer difusió d'aquest tipus de proves solidàries i gràcies a tots perquè sense vosaltres això no seria possible.

0: pugem un moment cap a la Costa Brava per conèixer una patrona i la quarta generació de pescadors que tenen per aquella zona. Sergi.
1: Avui tornem a travessar el Cap de Creus i ens n'anem cap a Port de la Selva, concretament, per conèixer la vida d'una autèntica lloba de mar. Ella és l'Helena Manera, patrona, i quarta generació ja de pescadors del Port de la Selva. Helena, sigues molt benvinguda aquí a la Randa Mar.
2: Moltíssimes gràcies, tot un plaer poder estar aquí.
1: Dèiem quarta generació, això es diu aviat. Quina és la història d'una família com la teva tan arrelada a mar?
2: Doncs mira, el meu besavi és la primera persona de la família que va ser pescador aquí a Port de la Selva, i tenia la seva barca i feia arts menors i també treballava en el bot de llum per una tranyina. La generació següent va ser la del meu avi, tot i que el meu avi no va poder anar a pescar. El meu tiet avi sí que va anar a pescar amb una embarcació, també va tenir la Polar, que era una tranyina, i després amb arts menors. I la següent va ser el meu pare. El meu pare va tenir l'oportunitat de poder anar a pescar amb el seu avi i amb el seu tiet, amb tots dos, a ajudar-los. I després es va comprar ell una embarcació, la Mireia, amb la que va estar durant uns anys. I després es va comprar la San José. Jo he anat a la barca, vaig tenir l'oportunitat d'anar amb el meu tiet avi, i molt poquet, i després amb el meu pare, de sempre embarcada quan podia, no tenia col·le, anar amb ell, i bueno, ens hem criat aquí a Port de la Selva, en un entorn de mar. Quan no estava pescant, no estava fent vela. La meva vida sempre ha estat molt, molt vinculada al mar. I fa 3 anys vaig prendre la decisió d'estudiar la titulació de patrona, el patró local pesquer, per poder tenir l'oportunitat, en el moment en el que arribés el meu pare, que es jubilés, de decidir si jo volia continuar o no amb l'embarcació. I quan es va jubilar, doncs, bueno, vaig dir, bueno, vaig a provar-ho, no? Sempre havia anat de marinera, i no és el mateix anar de marinera que de patrona, i ho vaig provar, i de moment doncs m'ha agradat, m'ho puc compaginar amb una altra feina, perquè viure només de les arts menors és molt complicat, i més aquí a Port de la Selva, que tenim la tramuntana de cares durant molts, molts dies a l'any, i en aquest moment em trobo.
1: Tu mateixa ens deies, o ens has comentat, que ets de les poques patrones a Catalunya, no? Clar, ser dona, ser patrona, haver de superar tots aquests reptes, no? Aquestes etapes, com cantaven aquells, deu haver costat Déu i ajuda.
2: Bueno, jo per sort ho he tingut molt fàcil, perquè el meu pare sempre ha sigut una persona que m'ha encoratjat, no? I que no m'ha presentat les dificultats, sinó que m'ha ajudat sempre a superar les adversitats i a donar-me eines, no? Per fer-me més forta i tirar cap endavant. Sí que és veritat que cal ficar en context que el món de la pesca és un molt, molt masculinitzat de cares cap a fora, és a dir, a través de les fotografies, a través de la història, però on les dones hi han estat sempre, sempre, sempre presents, perquè els arxius fotogràfics de fa moltíssims anys només mostren les embarcacions amb els homes pescant, no? Però enrere d'aquestes embarcacions hi havia unes dones que preparaven les xerxes, que remeiaven, que venien al peix, que tenien la peixateria, que s'encarregaven de la casa, vull dir, que sustentant com tota aquesta xerxa, i mai han tingut aquesta visibilitat, no? Llavors, això ha anat evolucionant, que cada vegada hi ha més dones marineres i patrones, tot i que segueix sent un món molt masculinitzat en quant a tema, per exemple, de patrons, sobretot, no? Aquí a Catalunya tenim, no sé exactament, però entre unes 6 i 10 pescadores en actiu ara mateix, i d'aquestes, ara mateix que jo vagi, que sàpiga que anem com a patrones, estic jo i no sé si hi ha alguna més. Sí que tinc constància que hi ha altres que tenen la titulació, però que potser pues, no tenen l'oportunitat, o que no tenen vaixell, o el que sigui, però no és una feina masculina, és una feina per totes les persones. És una feina que requereix una força i requereix unes certes aptituds que pot adquirir qualsevol persona, no és una feina només d'homes, i jo m'agradaria encoratjar no només a dones, a homes i a dones que seguim amb aquesta feina, perquè està en perill d'extinció i és una feina que acabarà desapareixent, no?
1: Helena, has comentat abans que tu ets patrona de la barca del San José, és la teva barca, pesques en aigües del mar damunt, i pesques sobretot arts menors, no? Explica'ns una miqueta quin tipus de pesca fas i per quines aigues et mous.
2: Doncs les arts menors són embarcacions petitetes, normalment menys de 8 metres, i el que fem és que fem la pesca tradicional que s'havia fet antigament, no? No és una pesca industrialitzada, nosaltres funcionem amb un sistema de vedes respecte a les èpoques de reproducció de cada espècie. Llavors, per exemple, ara ha començat l'època de la llagosta i anem a pescar llagostes, anem i tornem en el mateix dia, calem les xerxes, ja vem, i anem, fem com un sistema d'un mateix dia. Anem, deixem les xerxes i l'endemà les anem a buscar, no? Les arts menors queden com molt properes al litoral, marcant molt aquesta tradició dels pobles pesquers, perquè no són embarcacions que s'estiguin molt lluny de la costa ni durant molts dies, sinó que estan com molt dins d'aquest moviment del mateix poble, no? Llavors això funciona amb vedes, ara per exemple tenim la llagosta, després al setembre comença el bonítol, el pop, i ens anem movent en funció una miqueta d'aquest mar, no? Intentant respectar-lo al màxim possible. Les manos sempre han intentat adoptar moltes mesures que s'han fet a través de col·laborar amb científiques i amb científics per poder preservar al màxim aquest recurs, no?, que és el mar, que és de tothom, i s'ha de respectar, i nosaltres és el nostre medi de treball, però és molt important que siguem conscients de que l'hem de cuidar, no?, perquè és el que ens dona menjar a nosaltres i a moltíssima gent. I llavors, per mi, les arts menors és com la pesca que té més sentit, perquè va molt en sincronia, no?, amb respectar aquest mar i amb minimitzar els danys possibles que pugui tenir la pesca.
1: Treballes en aigües del Cap de Creus, la Mar d'Amunt. T'imaginaries treballant en unes altres aigües que no fossin aquestes? Perquè déu-n'hi-do quan passes ja per sobre del Cap de Norfeu.
2: No. De fet, no em veig treballant com a pescadora, ni crec que de moment ni en un altre lloc que no sigui aquest, ni en un altre vaixell que no sigui la San José. No, crec que m'agrada molt el que faig perquè fico molt en valor la manera de fer-ho, que va molt en sincronia amb la meva forma de pensar i de respectar el mar, i aquest entorn, no?, que per mi, com a nivell genètic, el porto ficat en el meu ADN, pràcticament. Llavors, també cal dir que la feina dels menors és una feina que nosaltres triem on fiquem les xerxes, però no portem pràcticament tecnologia, portem una sonda, però molt escuadeta. Llavors, jo funciono amb les pedres que m'ha explicat el meu pare, que li ha explicat el seu avi, no? És com una feina que no es pot aprendre només estudiant, o s'ha de vivenciar i l'has de viure amb algú que s'hi hagi dedicat per poder aprendre aquests llocs, per poder aprendre el clima, per poder saber en quin moment cal unes xerxes o unes altres. Llavors, ara mateix, si me n'anés a pescar en un altre lloc, crec que seria dolentíssima. Em donaria fatal.
1: La ràdio molts cops és una eina molt xula per trobar històries entrellaçades, no? Fa uns mesos passava per aquí la teva companya, la Pat Bros, i m'han explicat que, aviam, entre vosaltres dos i entre les famílies hi ha hagut com una mena de connexió de vides, no?, de famílies de pescadors, de barques. Com ha anat, més o menys?
2: Doncs sí, és una història molt bonica perquè som ja poques persones visquent aquí a la Mar d'Amunt, i a més costa trobar dones que vulguin encoratjar-se amb el tema de la pesca, no? I que hi hagi hagut aquesta sincronia entre les nostres famílies, que ja va començar amb el meu tiet avi. El meu tiet avi, quan es va jubilar, li va vendre l'embarcació, la Mireia, al pare de la Pat, el Carles Bros. El Carles Bros està sortint amb aquesta barca de pesca una temporada, i quan se la va vendre li va comprar el meu pare. Llavors mon pare va com retornar amb la barca amb la que havia anat el seu tiet, i al cap d'uns anys la Pata ens va contactar, bueno, que havia fet un canvi de vida, tarara, i que estava buscant una embarcació on embarcar-se, no?, on anar a treballar de marinera, de pescadora. I jo justament me'n va dir en una època que estava fora d'Espanya, i llavors va contactar amb el meu pare i li va dir: escolta, Salva, què puc venir a pescar amb tu, tal? I justament el meu pare estava cercant mariner, marinera, perquè anteriorment ja havia portat dos marineres, el meu pare, és a dir, que la San José és una barca que ha estat molt familiaritzada, és superestrany, però ha sigut així sempre. I llavors la Pat va estar anant a pescar amb el meu pare, doncs, durant una bona temporada, i bueno, fins que la Pat també s'ho combina amb la seva feina de professora, també ha sigut mare, i la veritat és que és una feina bastant difícil de conciliar en família, no? Bastant, bastant molt difícil. Llavors, bueno, vam fer com aquesta evolució, i jo vaig anar una nova temporada també a pescar amb la Pat, i ara, jo de patrona, no tinc la sort de tenir la Pat embarcada sempre, però m'encantaria. Ojalà que m'escolti i vingui.
1: El que vaig molt errat en dir, si el que heu fet, això sí, és el salt a la gran pantalla?
2: Ens han donat com una oportunitat per poder mostrar la nostra feina, no? Llavors això és una sort molt gran. Li dono les gràcies a la Maria Contreras-Coy, que va ser la persona que es va ficar en contacte amb nosaltres fa molts, molts, molts anys, fa com 5 anys, una cosa així, que va començar a venir a fer fotos, a interessar-se per la història de la meva família, de la de la Pat, no? I va escriure un guió i va aconseguir trobar una productora que volgués fer aquesta pel·lícula. Això és de molt agrair, perquè no és habitual tenir el cinema com, o sigui, que es faci servir com a plataforma per donar veu, no?, a les feines minoritàries del sector primari que estan tan en perill d'extinció. Llavors jo crec que és com un moment molt xulo per poder donar visibilitat a aquesta feina, que moltes persones no la coneixen i no la fan perquè no saben ni que existeix, no? És una feina que no se'ns ensenya a l'escola, que a l'institut no et diuen, ostres, pots ser pescadora. A mi ningú m'ho va explicar, jo, perquè tenia el meu pare que s'hi dedicava, però no són professions que ens diguin que es poden fer. Llavors, crec que el fet d'haver gravat aquest curtmetratge, que és un documental de ficció, servirà com a plataforma per poder arribar a moltes persones que fiquin en valor la nostra feina i encoratjar tothom que s'hi dediqui, no? Que els pobles de mar estan quedant despoblats. Abans hi havia moltíssima vida en els pobles de mar, de gent que es dedicava a la pesca, gent que treballava amb el mar, no? I ara treballen pel turisme. Són pobles on han perdut aquesta tradició pesquera i hem anat més cap a una línia turística, no? Llavors seria molt xulo una mica tornar a tenir aquests pobles repoblats de gent que s'hi vulgui dedicar al mar i que vulgui viure aquest estil de vida, no? Que és molt bonic.
1: Ara has dit una paraula, has dit el turisme. Suposo que com a molts pobles costaners, no només de la Costa Brava, sinó de Catalunya o fins i tot de la Mediterrània en general, les noves generacions, com tu, per exemple, això ho viu, aquest canvi que va haver-hi tan bèstia, ho viviu com amb una mena de tristesa, com amb una mena de m'agradaria haver nascut 40, 50 anys enrere per haver viscut aquell mar en aquells temps?
2: Jo sí. No sé si tota la meva generació ja estarà d'acord, però jo sí, a mi m'hagués encantat viure un port de la selva que estigués ple de gent pel carrer, no? Que hi haguessin diverses activitats, que continués la vinya, que continuessin els horts, els olivars. Hi havia moltíssima vida aquí, no? I la realitat que jo m'he trobat ara, jo de fet vaig marxar amb 18 anys de Port de la Selva perquè era com, això és un desert. És un desert. No hi ha ningú, no hi ha gent de la meva edat, no hi ha... No, no, és com que no trobava cap tipus de nucli on poder créixer i desenvolupar-me. És molt difícil, potser la meva posició és una mica radical, però jo ho vaig viure d'aquesta forma. I ara he tornat, al cap d'uns quants anys, perquè és un lloc molt especial per mi. Jo no sé fins quan estaré visquent aquí, però m'agradaria poder compartir això amb moltes persones. I és cert que són pobles que estan molt despoblats i que després arriba l'estiu i és com una mica una invasió, no? Perquè ve moltíssima, moltíssima, moltíssima gent. Uh-huh. I està molt bé, no?, que la gent que tingui aquesta oportunitat de poder venir a gaudir aquest petit paraís, no?, que nosaltres gaudim tot l'any, i que la gent que no té la sort de poder viure aquí, que viu en ciutats o que viu en altres llocs allunyats dels pobles costers, tinguin l'oportunitat d'anar a fer les vacances i gaudir d'aquest paraís que nosaltres disfrutem tot l'any, no? Això és genial. Però a mi també m'agradaria que hi hagués més gent durant tota la resta de l'any i poder, no?, mantenir com aquesta essència viva dels pobles. Crec que en general ha passat amb tot tipus de poblacions. Mm-hmm. S'han centralitzat amb les ciutats i totes les zones rurals han quedat despoblades, ja sigui al mar o a la muntanya o a les planes, Lleida...
1: Uh-huh. I, Helena, abans me n'has parlat de ton pare, me n'has parlat del Salva, i m'has mig insinuat un projecte fins i tot vinculat a l'espectacle i a l'educació, on esteu molt implicats. Quina és aquesta altra branca professional que us tira tant a la família?
2: Doncs mira, jo crec que aquest va ser el motiu amb el que jo he continuat pescant, perquè va ser com el que em va donar força per continuar, no?, amb el projecte de la pesca, i sobretot amb tirar aquesta nova línia, que el que vàrem fer és... el meu pare va crear uns espectacles de clown, perquè ell és pallasso, que li volíem donar veu al mar, no? Volien apropar el mar a totes les persones. Llavors, amb el primer problema que ens vam trobar és que treien molts residus, ens trobàvem molts plàstics, i va fer un espectacle que es deia Pesca Plàstics, que era un pescador que només pescava plàstics, i després va evolucionar el Salvamar Circus, que és un espectacle xulíssim amb una carpa, on tenen, també tracten aquesta temàtica del residu, no?, i de què és el que li passa al mar, com treuen plàstics, bueno, i diferents transformacions molt poètiques i visuals que passen a l'espectacle. És un espectacle gestual, on no parlen, i les poques paraules que es diuen, la Momo, que és la pallassa, és coda i parla llengua de signes, llavors pues, són accessibles per tothom. I aquest últim any han estrenat La tempestat de l'oceà, que espero que molt aviat la pugueu tenir a l'escala, que és un espectacle que parla sobre el canvi climàtic, l'acidificació de l'oceà, la transformació, les tempestes, basat en La tempestat de Shakespeare, i també és un espectacle gestual que incorpora una escenografia espectacular, molt, molt, molt xula, i van... dos actrius i el meu pare. O sigui, que som tres clowns allà a sobre de l'escenari. Volguem ficar en valor el tema del medi ambient, no?, i creant aquesta educació i aquesta sensibilitat a través de l'art i del riure, no?, que és una eina molt poderosa per poder arribar i transmetre aquest missatge a totes les persones. I llavors jo, paral·lelament, em dedico més a la part de tallers. El que vam fer va ser dir, ostres, com podem fer arribar aquest mar a totes les persones, no?, als nens, a les nenes, a les escoles, a festes... I el que tenim són uns tallers vivencials, on la gent interactua, per poder mostrar quins tipus de pesca es fan en tot el litoral del Mediterrani, no?, que és l'arrossegament, que és la pesca artesanal, que és una tranyina, com arriba el peix a les llotges. Un altre taller que mostra que és una peixateria, com saber quan anem a la peixateria com comprar peix local, que sigui de quilòmetre zero, quins beneficis tenen aquests peixos, no? Fer una miqueta de reflexió sobre per què comprem gamba que ve d'Argentina tenint la gamba que tenim aquí, o l'anchoa, no?, que són productes frescos i amb uns alts nivells nutritius, com saber trobar-los... Bueno, tenim els dos tallers que inaugurem ara sobre el canvi climàtic i l'acidificació dels oceans, que venen amb uns experiments. Hem creat com tot un pack que a mi em motiva molt perquè m'encanta ensenyar. I amb això no tinc tanta càrrega pesquera, per tant diversifico la meva font d'ingressos i li donem com una mica de treu al mar, més de la que ja me'n dona amb la tramuntana, però em permet poder fer una feina molt xula, no?, que crec que és poder fer arribar al mar a totes les persones i que el gaudeixin, no?, que el coneixin, que crec que quan coneixem algú i podem connectar amb aquest medi és molt més fàcil que el respectem i que li tinguem cura. Crec que la coneixença és molt important.
1: Doncs, Helena, només dic que aquest projecte es diu Empordà Mar, que el curt que hem parlat abans es diu la Prona, per posar una mica de noms a tot el que hem anat desgranant en aquesta conversa, i donar-te les gràcies per explicar-nos aquesta teua vida tan lligada al mar, tan lligada a la mar damunt, a la pesca i al paisatge. Helena.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Sí, encarem la recta final d'aquesta Randa Mar i anem a conèixer una proposta una miqueta diferent i que té com a protagonistes el mar i la navegació, Oriol.
3: Doncs efectivament, Marina, avui volem conèixer un projecte de vela que el situem al Masnou, i és Govinda. Govinda Vela, per això tenim en línia i saludem a la persona responsable, el Carles Aragonès. Carles, molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda, com anem?
3: Molt bé, la veritat és que volem conèixer avui aquest projecte, aquest Govinda, Govinda Vela, al Masnou. Bé, Carles, tu mateix, situa'ns una mica. De què parlem? Què és Govinda?
4: Bueno, mira, Govinda és un veler que estem a Masnou ja des de fa 10 anys i ens dediquem a fer sortides.
3: Sí.
4: Sortides per privades, per grups, i paral·lelament també tenim un club de vela on els socis poden venir a navegar sempre que volen en funció de la quota que hagin escollit.
3: Perfecte. Per tant, diguem-ne que sou una entitat i la gent pot venir a navegar, i per tant és com tenir un veler propi, podríem dir.
4: Sí, una mica la idea és aquesta, perquè hi ha un ventall d'horaris molt gran. Tenim sortides al matí, a la tarda, al vespre, caps de setmana, i són sortides curtes, Normalment fem sortides de 3 hores, que una mica satisfan la cosa aquesta, dir, ostres, pues mira, tinc un dimecres a la tarda, pleu de treballar, pues me'n vaig a fer una volta amb el barco. Ve més, o intervé menys, o dona consells, o es manté el marge si tot va bé.
3: Clar, el patró, entenc, Carles, que ets tu mateix, o en sou uns quants?
4: No, ara mateix sóc jo mateix, però esperem que en breve pugui jo també alliberar-me una mica d'estar tot el dia a l'aigua i que pugui venir alguna altra persona també a fer les sortides.
3: Clar, perquè és el que jo ara estava pensant. Si sempre ets el patró del Govinda i va venint gent que surt a navegar, mira, ara nosaltres un ratet, ara nosaltres una altra estona. Clar, si tu sempre ets el patró, no deus parar mai a terra.
4: Clar, a veure, nosaltres el que fem és que oferim un calendari trimestral on hi ha totes les sortides que es faran durant el trimestre, que al final tenen uns horaris concrets i uns dies concrets, i el que fa l'usuari, el que fa el soci és apuntar-se a aquelles sortides que més li convenen. Aleshores, jo en antelació ja sé quines sortides estan plenes, quines no, i quins horaris es faran. Aleshores, no és que jo estigui allà pel plantat tot el dia esperant que vingui algú, però sí que és veritat que els dies que surto a les 10 del matí i entro a les 9 del vespre de l'estiu. Això es repeteix 5-6 dies a la setmana. Vull dir que val la pena trobar alguna altra persona que vingui a donar un cop de mà.
3: Doncs mira, que serveixi també aquest programa per fer una crida. No sé si ja tens feta una ullada qui podria venir, si fas anuncis, o si, mira, si servirà la ràdio perquè algú que digui, va, jo podria venir a treballar aquí, es posi en contacte amb vosaltres.
4: Pues sí, seria una bona opció. De fet, ja estic bellugant, estic bellugant currículums, estic bellugant persones, però costa trobar algú que pugui comprometre's, perquè al final, encara que sembli que és molt, si ho repartim entre dos, ja no és tant. Aleshores, ja estaríem buscant algú que tingués una altra ocupació, que tingués... Bueno, que això al final hi suposés un complement, no? A part d'això, també ha de ser una persona que tingui experiència, que sàpiga navegar, que tingui les titulacions professionals, que no són fàcils de mantenir vives, perquè és un camí bastant, bastant complicat. Dic, al final va venint gent, hi ha gent que pregunta, hi ha gent que allò, però no arribem encara a trobar la persona que ens acaba de fer el pes. Aleshores, bueno, de moment no ho vaig cobrint i tampoc n'hi ha per tant. Vull dir, navegar m'agrada i és agradable la feina.
3: No, és clar, és que si ara em dius que navegar no t'agrada, sí que em deixaries mort,
4: Seria una tortura, no?
3: I tant. No podria pas ser allò que deus arribar a les 9 del vespre a terra i encara es deu bellugar al terra i tot,
4: Quasi que sí. Bueno, la veritat és que també és el que et deia. Com que hi ha molta gent que ja sap navegar i sap el que fa, al final el meu paper allà és molt, molt d'assistència puntual. No? Aleshores és com que, bueno, també puc aprofitar el temps per anar fent altres feines des de dintre el barco, amb l'ordinador, el mòbil, la tablet...
3: Perfecte, no, i tant. Mira, qui no es conforma és perquè no vol, que diuen, doncs mira,
4: sí,
3: fantàstic. I això és per socis, per socis d'aquest club, Govinda Vela, que costa gaire ser soci d'aquest club?
4: No, de fet, els preus són, com ho diuen, demoledores, no? Perquè al final estàs pagant... La mitjana és una quota de 60 euros que et permet venir a navegar unes 9 vegades al mes, com a màxim. en sorties de 3 hores. La realitat és que la gent està venint 3-4 vegades al mes, un cop a la setmana, un o dos cops a la setmana, i amb això ja amortitzen la quota de sobres, perquè els està quedant la sortida per 15, d'entre 12 i 15 euros la sortida. Vull dir que el preu és molt, molt competitiu.
3: Clar, i poden venir... Clar, 20 persones de cop potser no les pots portar, però més d'una sí, no?
4: Sí, o sigui, el barco ara el tinc limitat a 8 persones màxim per sortida. Uh-huh. Els caps de setmana va ple, i entre setmana pues, estem sortint 5-6 persones a cada sortida.
3: Fantàstic. I més o menys que sortiu per aquí una mica per davant del Masnou, no? Imagino, es deveu veure perfectament Barcelona perquè ja esteu ben a propet, per tant, una mica d'excursió per aquí davant, no?
4: Sí, sí, sí. A veure, al final és el que dèiem, són sortides de 3 hores, que a la gent a vegades li costa una mica fer-se la idea de lo lent que va un veler, no? A vegades et diuen, ostres, pugem fins a Arenys i baixem? Dic, no. Només pujar ja són 3 hores i tornar a baixar 3 hores més.
3: Clar.
4: Per tant, no entra. Però bueno, són 3 hores que acostumen a ser bastant mogudes, perquè

0: això que al final és el que ens uneix allà al barco, no?
1: Clar, perquè el Govinda només va a vela, no té un motor allò per si cas.
0: Sí, clar, té motor per les entrades i sortides de port, però la realitat és que el fem servir molt poc. És a dir, la idea és, nosaltres sortim per Bocana, el motor es para. Si fa vent, farem més milles. Si fa menys vent, en farem menys.
1: Clar.
0: Però no té sentit fer voltes a motor per allà fora, per no anar enlloc. No cal ni començar, no? O sigui, per això, sortim i amb el vent que hi ha, naveguem. La idea és aquesta.
1: Perfecte, doncs això és el Club Govinda Vela, però feu més coses, no, Carles? Des de Govinda oferiu alguna activitat més. He vist per la web que, bé, teniu doncs, una sèrie d'ofertes, no?
0: Sí, a veure, principalment ara l'activitat està dirigida a les sortides del club. El que passa que el club surt 3 setmanes al mes.
1: Sí.
0: La quarta setmana la dediquem a sortides fora una mica de lo que és la rutina del club. Per exemple, un soci em diu, ostres, que volem celebrar un aniversari amb la família. Pues aquell soci lloga el barco per ell i la seva família i fan la seva sortida d'aniversari. O, com que estem també anunciats a diferents llocs, apareix un grup que volen fer un comiat de solter, uns altres que volen sortir a veure la lluna plena, uns altres que volen fer un banyito ara a l'estiu a la nit o a la matinada, o veure sortir la sortida del sol. Bueno, o sigui, totes aquestes opcions. I després també hi ha una sortida que també està inclosa dintre de les rutinàries del club, que és una que fem els divendres al matí, a les de 9 a 10 i mitja del matí,
1: sí,
0: que és una sortida que li diem sortida terapèutica, sortida Blue Mind. Vale? Aquella hora no hi ha vent,
1: sí,
0: i el que fem en aquella estona és res.
1: Res.
0: Literalment res. És a dir, o sigui, es tracta de sortir amb el barco, sortir a flotar, i cadascú al seu aire, no? Uns potser fan una meditació, un altre es queda pensant en les musaranyes o en els problemes que li esperen quan toqui terra, un altre sent belesa mirant com puja el sol o com salta un peix. Però el que es tracta és una estoneta tranquil·la, no? Sense mòbil, sense conversa, sense música.
1: Caram.
0: Simplement deixar-te empapar una mica de l'energia terapèutica aquesta que té el mar, que d'alguna manera tots la coneixem, aquesta energia, no? És allò que dius, hòstia, que a gust m'he quedat, no? Quan surto a navegar, no sé per què, però m'he quedat molt a gust. O quan la gent va a la platja, que dius, ostres, quin avantatge té anar a la platja, si amb tanta gent que hi ha, tanta calor, no sé què, però en canvi tots volem anar-hi. O inclús vas a fer una excursió per la muntanya, dius, ostres, parem a esmorzar. I busca sempre si hi ha un rierol, si hi ha una miqueta d'aigua a prop per seure allà al costat.
1: I tant.
0: Bueno, nosaltres som un 70% aigua, i la proximitat de l'aigua ens senta bé.
1: Clar, bueno, sí.
0: Hi ha tota una història, tots uns estudis, no?, que avalen això que jo estic explicant així tan malament, però que ens diuen això, que la presència del mar ens senta bé. I això és el que pretén la sortida aquesta del matí, no?, de la Blue Mind.
1: Sí, no, clar, ho pensava, dic, que bé que deu anar aquesta estona sense pensar en res, o cadascú fent res, eh? És a dir, estan amb ell mateix, eh? I no sé si algú marejant-se, perquè a vegades amb un veler parat al mig del mar, amunt i avall, jo em marejaria.
0: Sí, la veritat és que és una sortida per gent que ja està una mica basada a lo que és el barco i a navegar. Perquè si tu de bones a primeres et plantes a les 9 del matí amb l'estómac buit...
1: O ple
0: de l'esmorzar o amb un cafè durant voltes per allà dintre, sense vent i amb una miqueta de mar de fons, pues tens garantit pràcticament que et trobaràs malament.
1: Sí.
0: Que sí, que és una sortida. Però bueno, és veritat que qualsevol sortida, qualsevol persona és susceptible a un moment donat de marejar-se.
1: Això sí.
0: Sí, la costa del Maresme és molt oberta. Aleshores, no hi ha refugis, no? Allò que dius, hòstia, em fico en una cala i fondejo i tal. Aquí no. Aquí surts i estàs a mar obert. I aleshores has de saber triar una mica en quin dia t'apuntes. Jo sempre comento, prèviament a les sortides, comentem una mica la meteo i els dic a la gent, ostres, cuidado demà, que tenim vent de llevant, onada de mig metro, onada de 0,8,

0: com diem, biodramina obligatòria.
1: I tant, si no acabes alimentant els peixos.
0: Els peixos, exacte, sí, sí.
1: Doncs bueno, aquesta és, això és Govinda Vela, eh? Una iniciativa de, sí, del port del Masnou, que avui l'estem coneixent. I bé, jo la vaig descobrir, Carles, perquè mirava el fulletó de les jornades de la Maduixa i vaig veure que, sí, doncs, una de les experiències, que hi havia en aquestes jornades de la Maduixa era amb un veler, amb el Govinda del Masnou. I dic, caram, dic, vaig a mirar a veure qui és, per formació professional, arran d'aquest programa de la Randa Mar, dic, vaig a veure-ho, i a partir d'aquí us vaig conèixer, per tant, diguem-ne que també participeu en aquestes jornades de la Maduixa.
0: Sí, és el que una mica he intentat dir abans, no?, que al final ens apuntem a totes, i jo també vaig rebre l'opció aquesta de proposar alguna cosa per el tema de la Maduixa, i vaig dir, ostres, pues seria guai fer una... Per això, un matí de pica-pica amb la Maduixa com a element central. I bueno, allà ho tenim anunciat, i qui li interessi, pues, només ha de fer un truc i muntem la sortida.
1: Perfecte, per tant, això és a demanda, podríem dir. Si algú vol, us truca i ho prepareu.
0: Sí. Exacte, aquí sí que, com que és una cosa molt especial i molt concreta, s'hauria de buscar el dia, s'hauria de muntar un grupet de 5-6 persones perquè surti viable fer la sortida, i ja està. La cosa va així.
1: Molt bé, doncs la gent us pot buscar, és fàcil, buscar-vos, poseu Govinda, el Masnou, Govinda Vela, el cercador a Google, i us surt la pàgina web, vull dir que això és fàcil trobar-vos.
0: És així mateix, a les xarxes socials, a Google, i si no, mira, personalment passes pel port de Masnou
1: també.
0: I també trobaràs la furgoneta amb tots els anuncis, i la Marri 8, perquè no hi som mai.
1: No, clar, estàs navegant, clar.
0: Clar, o sigui, qui vulgui venir, primer que truqui i munteu una trobada, perquè si no és difícil que si passa per allà ens trobi amarrats.
1: Perfecte, doncs mira, nosaltres hem aprofitat una d'aquestes estonetes que no estàs navegant en alta mar i ens has pogut atendre, Carles, i per tant t'ho agraïm moltíssim aquesta estona coneguent aquesta iniciativa, aquesta Govinda Vela, aquest club Govinda Vela del Masnou, amb aquest veler que ens ha agradat molt, doncs, parlar-ne i poder-lo conèixer avui aquí al programa Arran de Mar. Carles, molta sort, que vagi molt bé, moltes hores de navegació, que funcioni molt bé tot plegat, i estem en contacte.
0: Perfecte, doncs també moltes gràcies per haver-me tingut en compte, i ja sabeu, a Masnou a navegar.
1: Doncs ens ho apuntem. Moltes gràcies, Carles. Bona tarda.
0: Vinga, merci, bona tarda. Adéu, adéu.
2: I així arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dimecres 20 de maig del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
3: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.

0: Ràdio Arenys.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Sabies que les aranyes no són tècnicament insectes, sinó aràcnids, i que algunes espècies tenen un comportament social sorprenent? L'Anelosimus eximius, una aranya que habita a Sud-amèrica, n'és un exemple fascinant. A diferència de la majoria de les aranyes, que són solitàries i territorials, aquesta espècie viu en colònies de milers d'individus que col·laboren per sobreviure. Construeixen enormes teranyines comunitàries, de vegades de diversos metres d'amplada, per atrapar preses molt més grans del que una sola aranya podria caçar, com papallones o llagostes. Cada membre té un rol. Unes teixeixen, altres cacen i totes comparteixen el menjar. Aquest comportament cooperatiu és rar al món de les aranyes i es creu que va evolucionar perquè els dona un avantatge en ambients on els recursos són escassos o impredictibles. A més, les cries romanen a la colònia ajudant abans de dispersar-se, cosa que reforça els llaços socials. Tot i que són pacífiques entre si, no toleren intrusos d'altres espècies. Aquest nivell d'organització social desafia la imatge típica de les aranyes com a criatures solitàries i ens recorda com pot ser de diversa la natura.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La Comissió Mixta Estat Generalitat celebrada a Madrid ha ratificat els acords assolits entre el PSC i Esquerra per aprovar els pressupostos de la Generalitat. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha destacat l'inici d'una nova etapa en les relacions entre els dos governs. L'escoltem.
2: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Repeteixo, ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions i d'aquesta societat mixta d'inversions que ens permeti atendre les inversions de l'Estat a Catalunya.
1: A més, aquesta tarda el ministre d'Interior i la consellera d'Interior han acordat ampliar la plantilla dels Mossos d'Esquadra en 5.000 nous agents al 2030. Més temes. El Parlament de Catalunya ha aprovat la proposició de llei del tercer sector, una demanda històrica de les entitats socials catalanes. La norma vol donar reconeixement legal al sector reforçant el paper de les polítiques públiques. A Catalunya, el tercer sector agrupa 3.000 entitats que donen feina a 120.000 persones. Escoltem Carles Campuzano, diputat d'Esquerra Republicana, que ha estat el ponent relator de la llei.
3: I sent molt conscients que el tercer sector és fonamental en l'acompanyament en l'àmbit de la discapacitat, de la salut mental, de les addiccions, en la lluita contra la pobresa, en la protecció a la infància, en l'educació en el lleure, en l'acompanyament a la gent gran, en la inclusió laboral, en l'atenció a les persones sense llar, en l'habitatge social. És aquesta la realitat.
1: Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores per la proliferació d'aquests negocis. La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província i té efecte immediat i una vigència d'un any, mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat. I la Unió Europea ha avalat l'acord comercial amb els Estats Units i així retirar els aranzels a la majoria de béns industrials estatunidencs. El pacte firmat entre el president Donald Trump i la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, l'estiu passat, dona accés preferencial al mercat a un ventall ampli de productes dels Estats Units, inclosa la llagosta. I els productors de musclos del Delta de l'Ebre han iniciat aquesta setmana la fase de més activitat de la collita i esperen allargar-la fins al juliol. Esperen arribar, per cert, als 3 milions i mig de quilos, una mica per sota de l'anterior.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Aranyencs.
4: English Center patrocina aquest programa.

Bona tarda. Avui és un nou dia amb el programa de l'Escola Joan Maragall, 6è Parla. Aquesta setmana parlarem de la festa de Sant Jordi, la literatura, la llegenda, la tradició. Tenim a l'Alessio fent l'entrevista, a la Baida fent el debat i la Jana i jo i l'Ona presentant el programa. Què us sembla si primer comencem amb una cançó?

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions. Sisè parla, el programa dels nens i nenes de sisè de l'Escola Joan Maragall.
1: Quin convidat tenim aquesta setmana? L'entrevista al Sisè Parla.

0: Després d'aquesta cançó de l'Aitana, Mariposas, l'Alessio farà l'entrevista. Endavant, Alessio.
1: Bona tarda. Avui a l'entrevista tindrem a la Montse Abad, directora de la Biblioteca Municipal d'Arenys de Mar. Amb ella parlarem de Sant Jordi i l'importància de la lectura. Bona tarda, Montse. Què tal?
2: Hola, bona tarda. Molt bé.
1: Vale, començarem per les preguntes.
2: Vale.
1: Primera, quan fa que ets directora de la Biblioteca Municipal?
2: Mira, de la Biblioteca d'Arenys de Mar fa 10 anys. Aquest any, el 2016, vaig venir... L'anterior directora de la biblioteca es va jubilar i es va fer el concurs, el projecte, ho vaig guanyar jo, i des de ara, al mes de setembre, farà 10 anys que soc directora d'aquesta biblioteca. 17 anys abans havia estat directora d'una altra biblioteca, però el que els vull dir és que, com sabeu que jo soc d'Arenys, des de que tenia 20 anys, fa molt, molt, molt, molt, molt, jo vaig començar a treballar a la biblioteca d'Arenys de Mar, però no era directora, era auxiliar de biblioteca, eh? I després vaig fer la carrera, vaig ser bibliotecària, vaig passar les oposicions, no? I vaig treballar una mica a l'Arenys i fora d'Arenys. I ara torno a ser Arenys ja des de fa 10 anys, sent directora.
1: Vale. Ara direm la segona pregunta. Quins serveis ofereix la biblioteca?
2: Ui, aquesta pregunta, Alexis, és grandiosa. Vull dir que potser ja no sé si heu parlat alguna vegada, però bé... En podem començar a dir, però ens en deixarem segur, perquè si no, si m'has de fer més preguntes, no sé si tenim temps. Els serveis potser més importants, per dir-ho d'alguna manera,
1: sí,
2: és el servei d'informació. Quan diem informació, què vol dir? Que vosaltres, alumnes de sisena o a l'escola, i necessiteu treballar el tema, jo que sé, en Gaudí, que l'esteu treballant a l'escola, o necessiteu, voleu un llibre per llegir, o vosaltres necessiteu informació als vostres pares, als vostres avis... Qui sigui, qualsevol nen, necessita informació de molts tipus, no només de llibres, sinó que la biblioteca és un punt d'informació local. Per exemple, acabem de fer el Festival Literari aquest cap de setmana, doncs moltes persones ens venien a preguntar que teniu un programa, que es farà... Vull dir que tenim informació de molts tipus, de llibres, d'activitats, per poder participar a les activitats que es fan. Un altre servei és aquest, les moltes activitats que es fan adreçades a molta gent, adults, joves i grans, perquè les activitats sempre tenen l'objectiu final del foment de la lectura. Veieu que tot lliga? Biblioteca, sí, foment de la lectura, activitats... Destaquem informació, destaquem activitats, destaquem el préstec, val? Préstec de llibres que tothom pot fer amb el carnet de la biblioteca. El carnet sabeu que vosaltres tots el teniu,
1: sí, ara...
2: i va venir quan éreu petits... amb el vostre pare o mare, i el carnet és gratuït i no ho podem perdre mai. I amb el carnet aquest ens facilita poder utilitzar el servei de préstec, participar a les activitats. També amb el carnet enganxem més serveis i és la connexió. Ens podem connectar a internet, no? Tant als ordinadors que hi ha a la biblioteca com si jo porto el meu aparell. Alhora, aprofito, si us sembla, ho deixarem aquí, quan a serveis, perquè tenim moltes altres preguntes, però un servei també molt important és que a través del carnet de la biblioteca, que té moltes avantatges tenir el carnet de la biblioteca, per això no l'hem de perdre mai i portar-lo sempre, ens podem connectar amb una plataforma que es diu Bibliodigital. El Bibliodigital vol dir que ens podem descarregar llibres, revistes, pel·lícules, val? I això ho podem tenir en el nostre ordinador, la nostra tauleta, és un servei més. Fixeu-vos que us estic dient que la biblioteca, per utilitzar els nostres serveis, potser a vegades no cal que vinguem a la biblioteca, sinó que també ho podem fer amb el carnet. I la darrera cosa que us dic és que tenim moltes avantatges amb el carnet. No només fer préstec, no només aquest espai digital que us acabo d'anomenar. Tenim descomptes si anem al teatre, anem a comprar una llibreria, anem a veure, fem una visita a l'aquàrium, anem al Parc Güell, molts descomptes tenim amb la biblioteca, és per això veieu que és molt important tenir el carnet. Ho deixem aquí perquè de serveis n'hi ha molts, però una mica el que m'agrada és, sobretot quan m'entrevisten, és dir que la biblioteca no és només, que ho és, que és molt important, un lloc per venir a fer els deures, per venir a estudiar, per obtenir informació, no només és això. No és un lloc només per estudiar, sinó és un lloc molt ampli i podem fer moltíssimes activitats i moltes coses.
1: Vale. Ara començarem amb la tercera pregunta. Per què és important llegir?
2: Ui, quina pregunta també! És importantíssim llegir. Per què és important llegir? Mireu, aquest cap de setmana hem fet aquest
1: l'espai de ciències, crec.
2: Exacte, el festival Les Set Ciències. Això. El festival Les Set Ciències. Hi han hagut xerrades molt interessants de senyors, bueno, que són biòlegs i metges, no? I han explicat moltes coses del cervell, de com funciona, no? I tot el procés de la lectura i de l'aprenentatge de la lectura. És importantíssim aprendre a llegir. Tots, no? Tots, eh? Jo també. Entre que tenim 1 i 5 anys, no? El nostre cervell es desenvolupa, comencem a parlar, comencem a conèixer lletres a síl·labes ja, i quan fem ja primer i segon, primer moltes vegades, tots ja sabeu llegir i escriure. Però aquest que es pot dir com si fos una cosa, un miracle, no? És una cosa genial aquest aprenentatge que podem fer. És importantíssim, perquè saber llegir ens suposa aprendre. Val? Aprendre i de dues maneres, perquè podem llegir moltes coses, per descomptat, però podem llegir llibres de lectura, llibres perquè ens agrada, perquè és un plaer llegir. Ah, que sí, espero que us agradi llegir tots, eh? Sí, és molt bonic. I que si un llibre no ens agrada no passa res. En tenim 10.000. Tenim la biblioteca plena de llibres. Podem canviar el llibre. Però el que és molt important és que disfrutem, que ens ho passem bé llegint. Llegim per plaer, llegim en allò que ens agrada, el moment que a nosaltres ens va bé, val? Llegim perquè ens ho passem bé i llegim per aprendre. Per aprendre què vol dir? Que aprenem, no? A l'escola aprenem. A l'escola, o jo què sé, anem a l'escola de música, o anem a veure una exposició, o fem altres coses. L'aprenentatge és extraordinari. Si no sabéssim llegir, tindrem un problema greu. I aquí vull recordar que sempre a vegades no sabem que nosaltres tenim la gran sort que ens han ensenyat a escriure i a llegir a l'escola i al suport de casa. Però hi ha nens que no poden anar a l'escola i que no poden llegir, o adults que no saben llegir ni escriure. És veritat, això? Ho sabeu, eh?
1: Sí, sí.
2: I com que en som conscients, però això pensem que és important. I si us podem ajudar, és molt important. Perquè és extraordinari. I això és penso que ja t'ho he explicat, no? L'importància de llegir.
1: Sí.
2: Per tota la vida, sí, per l'aprenentatge. Però pensem que quan llegim, aprenem. I el que l'aprenentatge fa que aprenem coneixements, però alhora nosaltres també en podem generar. O sigui, també podem ser creadors de contingut. Creador de contingut vol dir que jo, doncs jo que sé, l'Alexis potser d'aquí 10 anys escriu una novel·la, suposem, o escriu, jo que sé, un text, o escriu poemes, no? O una obra de teatre. Però això ho has fet a partir de que l'aprenentatge de la lectura ha estat fet abans.
1: Vale. Ara la quarta pregunta serà: per què és tan especial el dia de Sant Jordi per la biblioteca?
2: Home, el dia de Sant Jordi, a veure, és per la biblioteca i per tothom. A veure si vosaltres no em direu. Per mi, el mes d'abril, per mi, eh? Per mi el mes d'abril és el mes més bonic de l'any, per mi. Però el dia de Sant Jordi és fantàstic, no? És la nostra festa, és la festa de Catalunya, del patró de Catalunya. Des del moment que es declara que és el dia del llibre, ja diu moltes coses. Un dia festiu, un dia que anem pel carrer, no, que tot són parades de llibres, de flors, de roses, un dia que a la gent li agrada passejar, trobar-se, comentar, regalar una rosa, regalar un llibre, deixem-nos enamorar pels llibres i les roses,
1: sí,
2: no? És molt bonic. Jo penso que és un dia extraordinari, que tots hem d'estar contents de poder-lo celebrar, i que l'hem de celebrar sempre, eh? Per mi és molt important, és un dia molt bonic. Espero que vosaltres també ho penseu.
3: Una pregunta meva, que el dia de Sant Jordi la biblioteca està oberta o també
2: sí,
3: feu fet?
2: Ah, la biblioteca està oberta, però és un dia molt especial, perquè, com et pots imaginar, està a la parada i està a la biblioteca, és una mica difícil, però com que som un equip, no, som més gent, llavors ens ho combinem. No, obrim des de les 9, no, que ja comencem a muntar, fins a les 8 del vespre, sempre constantment hi ha gent a la parada, que la nostra parada el que tenim són coses per donar i per oferir-vos, perquè el que feu és voltar i mirar què hi ha, sí, que és el que s'ha de fer. Però la biblioteca està oberta. El que és dijous, ja sabeu que aquest any cau dijous, i no fem l'hora del conte, perquè no té sentit, no vindria ningú. Tothom, a més, amb la llegenda de Sant Jordi, del drac, tots estem a la Riera, eh?
1: Vale, ara començarem amb la cinquena pregunta, que serà: què farà la biblioteca per Sant Jordi?
2: Mira, ja ho he contestat una miqueta abans. Eh? La biblioteca, mireu, durant tota aquesta setmana, sí, hem començat a decorar la biblioteca, perquè ens agrada molt decorar la biblioteca, totes les sales.
1: Sí, tots els anys.
2: Perquè sempre Sant Jordi s'ha de notar. Com? Quan és el dia de la poesia, no? Hem fet, o quan és l'arenys de flors, també.
1: Sí, flors.
2: Guarnint la façana de la biblioteca. Doncs a partir d'ahir la biblioteca està decorada amb unes roses a sobre d'un full d'un llibre. Vull dir que fem això. Preparem la nostra parada de llibres, que el que trobeu sempre són coses que us podem donar, als, explicar els nostres serveis, i també us hem preparat ja alguns mots, uns pels més petits, bueno, vosaltres també, que són mots encreuats, no?, i coses relacionades amb el llibre, jocs, sopa de lletres. També us hem preparat un punt de llibre que podeu venir a buscar, i també us hem preparat un bibliofix. Un bibliofix, tots sabeu el que és el Netflix, no?
1: Sí.
2: Bé, doncs el bibliofix ens l'hem inventat, és un tauler gran amb unes butxaquetes i allà tenim fulls amb recomanacions de llibres.
1: Ah,
2: per si, per orientar-vos, si
1: voleu. Qui vulgui... Recomanacions.
2: Com?
1: Com les recomanacions del Netflix, que et diuen, mira aquesta pel·li...
2: Doncs agafa aquest llibre, molt bé, oi, que bé. Doncs això, això és el que fem per Sant Jordi. I saludar-vos a tots, que el que agrada és que... El que ens agrada és que ens trobem en l'ambient i que siguem la biblioteca allà. Eh?
3: Sí.
2: Saludar-vos. Sí.
1: Vale, sisena pregunta. Quines activitats fa la biblioteca durant l'any?
2: Bueno, una mica ja ho hem comentat abans. Bueno, hem comentat els serveis. Activitats, en fem moltes, no? La nostra biblioteca d'Arenys en fem moltes. Fem, per exemple, durant una setmana normal, podríem destacar, per exemple, fem tertúlies de novel·la per adults. Fem tertúlies de... Bueno, novel·la en català, novel·la en català o castellà, fem tertúlies de novel·la en francès, fem tertúlies de novel·la també en anglès, fem converses en anglès, fem converses en francès, ara t'estic repassant la setmana, fem les hores del conte cada dijous, fem el divendres, moltes vegades és el dia que fem les xerrades, un concert, una presentació de llibre, el divendres, eh? Fem un taller també de tertúlia del còmic, fem també tallers d'escriptura. Ara hem acabat el taller d'escriptura que fèiem doncs, de gener, febrer i març, l'hem acabat. Organitzem una biblioplatja a l'estiu,
1: ah, sí,
2: que ens n'anem dos mesos a la platja. També des de la biblioteca s'organitza un viatge literari. El viatge literari vol dir que aquestes tertúlies de novel·la que fem un cop al mes a la biblioteca, doncs anem a fer la tertúlia en una ciutat europea, val? Llegim un llibre de l'autor d'aquell país i visitem la ciutat. Val? Què més fem? Fem un projecte que es diu Llegim per tu, que no sé si tenim massa temps, Aleix. Vaig seguint o què?
1: Sí.
2: Sí? El projecte Llegim per tu és un projecte que consisteix, que he dit abans la importància de la lectura, que és important que llegim, no?
1: Sí.
2: Però que també és molt important és, són les lectures en veu alta. Que sabeu que són vosaltres?
1: Sí.
2: Les lectures en el Festival Literari, 25 persones van fer lectures en veu alta aquí sota el Parc del Calissai, i les va fer alumnes de l'institut, professors de l'institut i alumnes del taller d'escriptura. És molt important les lectures en veu alta perquè tots nosaltres que sabem llegir, sabem escriure, no? Quan escoltem, el procés d'atenció i la comprensió és molt important. Què passa quan ens fem grans? Que a vegades tots ens farem grans, no? I tindrem més anys, i llavors què passa? Que a vegades no hi veiem bé, o a vegades la nostra rapidesa lectora i comprensió lectora no és la mateixa. Llavors tenim un grup de voluntaris que van cada 15 dies a les 7 residències geriàtriques que hi ha d'Arenys, residències de gent gran, val? I anem a fer lectures en veu alta durant una hora. Això és un projecte que estem fent. Us he explicat una setmana, així, una setmana, val? Però em deixo coses... Però que veieu... Trobo que hi fem moltes coses, no?
3: Sí.
2: Fem bibliolabs, fem tertúlies d'infantils del Grúfal, les trobades del Grúfal, no sé si us sona, pels nens de 7 i 8 anys, comencem a fer tertúlies literàries, però adequades a l'edat, sí? Fem laboratoris de lectura. Quan diem laboratoris, potser el laboratori pensem en química i en tubs i en pipetes, però laboratori ho entenem com experimentació. Vol dir que a través de 10 llibres que tenim aquí podem treballar amb il·lustrador, podem descobrir les lletres, les formes, els colors, descobrim un autor, descobrim un text... No sé si us estic explicant moltes coses, però...
1: Sí, sí.
2: Va bé?
3: Però ben explicat.
2: Gràcies. Portant és que vosaltres, i qui ens escolta, eh?
3: Sí.
2: Que ho sàpiga.
3: Sí.
1: Et volia dir una pregunta. Què són tertulins?
3: Tertúlia.
2: Tertúlia.
1: Ah, sí.
2: Tertúlia. Una tertúlia vol dir gent que es troba, ara com nosaltres, m'esteu fent una entrevista, però si intervingués la Ona i la Baida i la Jana, faríem una tertúlia, perquè tots intervenim, jo puc dir la meva opinió, tu la teva. La tertúlia vol dir això. I quan fem tertúlies literàries, vol dir que tots, ara perquè ens ho inventem, tots nosaltres cinc llegim el mateix llibre. Val? Llavors ens trobem un dia, tal hora, i ens trobem en un lloc. I parlem sobre aquest llibre. Val? parlem si ens ha agradat, si l'autor, pensem que ha ideat una bona història, si acaba bé, si el llenguatge ens ha agradat, si ens ha avorrit, a la segona pàgina l'hem deixat. Això és fer una tertúlia, parlar sobre un tema, i fem, diem, tertúlies literàries quan llegim llibres.
1: Vale. Ara començarem amb la setena pregunta. Quin llibre recomanaries per la nostra edat?
2: Això, mira, m'ho has dit abans d'entrar, sí. I jo he pensat, és que hi ha tants llibres, però tants, que a mi per Sant Jordi sempre tinc un problema. Jo tinc la sort que, com vosaltres, que segur que us regalen llibres, i potser vosaltres també en regaleu, no? Però jo en surten tants que jo me'n compraria moltíssims. Jo, ara mateix, us recomanaria l'Any Gaudí, l'heu treballat a l'escola,
1: Sí.
2: Hi ha un llibre que cito l'Antoni Gaudí, l'artista que s'inspira en la natura per crear les seves coses. Aquest llibre ho ha escrit la Carla Pasqual Roig, és molt bonic i penso que us podria agradar, val? Perquè és un llibre fàcil de llegir i que us pot agradar aprenent i alhora doncs, passant-nos-ho bé. L'últim de la Laura Gallego, que són totes les fades del regne. La Laura Gallego és una escriptora que escriu especialment per joves. Però vosaltres ja esteu en aquella franja, no? Que ja sabeu llegir, teniu un hàbit lector. A partir de 12, 14, 13, canvia la lectura. I aquest últim llibre de totes les fades del regne penso que també us podria agradar. Però ho deixo aquí perquè és que us en podria recomanar molts.
1: Vale. Ara, la última pregunta. Quin consell donaries perquè la gent ja llegi més?
2: Consell? Tothom ha de llegir més. Jo penso que, què podem dir? Llegir vol dir passar-nos-ho bé. I si ens ho volem passar bé, hem de llegir. Jo tinc una... Tenia, bueno, perquè pobreta ja s'ha mort una senyora molt gran que es deia una bibliotecària, l'Aurora Díaz Plaja. La senyora ja és morta perquè era molt gran. I durant tota la seva vida va treballar, i moltíssim, estava jubilada i continuava treballant, i estava molt especialitzada en llibres infantils, llibres per nens, per l'aprenentatge. I ella deia una frase que m'agrada dir-la. I si et sembla, acabem aquí amb la frase de l'Aurora Díaz Plaja. Ella sempre deia que hem de llegir per fer llegir. Val? Ho entenem, això? Llegir per fer llegir, perquè si jo llegeixo, ara aquí a la Jara té un llibre que li ha agradat molt, i ella em diu, Montse, és que el llibre parla d'això i això i això, i a mi, i t'agrada, i tu m'ho expliques amb il·lusió i amb passió de que t'ha agradat, què passarà? Que jo tindré ganes de llegir-lo. Llavors potser jo també t'ho comentaré. Si llegim per fer llegir, vol dir que anirem creant l'hàbit lector i podrem compartir lectures, i això és molt important. Molt. Us sembla bé?
1: Vale, sí. Gràcies. Sí? Gràcies per respondre les preguntes i feliç aniversari.
2: Moltes gràcies.
1: Felicitats.
2: Oh, tothom sap que avui és el meu aniversari. Mireu quina casualitat que naixés jo el dia abans de Sant Jordi.
3: Sí.
2: Us imagineu quina cosa, la meva mare... Bueno, jo soc bessona, jo i el meu germà fem, clar, celebrem l'aniversari el mateix dia, però quina casualitat que justament fos el dia de Sant Jordi. I sabeu què? Vam néixer a les 11 de la nit. Imagineu-vos que una hora més... Ja que ha sigut el dia de Sant Jordi, quina casualitat.
4: Sí. Llavors, sí. El dia de Sant Jordi és molt important per tu.
2: Sempre, sempre ho ha estat. Sí. I el dia d'abans també. I com que em dic Montserrat, Montsen, el 27 dilluns és el meu sant. Que enteneu? Perquè jo dic que el mes d'abril és el mes més bonic de l'any.
3: Sí, sí.
1: Bueno, i fins aviat, Montse.
2: Moltes gràcies, eh?
3: Fins aviat.
1: Adéu.
0: Molt interessant aquesta entrevista. Ara posarem la segona cançó, La Rosa, del Petit Príncep. A cantar...

0: Ens encanta la bona música. Ràdio Arenys, la primera.
1: És l'hora del debat, el sisè parla.

0: I després d'aquesta cançó anirem al debat que ens el presenta la Baida. Bona tarda, Baida.
1: Bona tarda. Esteu preparats per les preguntes?
2: Sí!
3: Sí!
1: Doncs comencem amb el debat de Sant Jordi i la de lectura. Primera pregunta. Què és per vosaltres Sant Jordi? Ona?
4: Per mi Sant Jordi, a part d'una festa, és doncs, diversió i també quedar amb els amics a comprar roses o amb la teva família i, sí. I també la llegenda i tot és molt bonic.
1: Alessio?
3: Per mi és una festa tradicional de Catalunya i estar amb la família i comprar roses i punxar llibre i llibres.
1: Jana?
0: Doncs a mi és un dia que podem passar-ho amb la família i podem comprar roses, llibres i li podem regalar a tothom.
1: Per mi, Sant Jordi és més que una festa. Regalar una rosa és com un acte molt d'amor i per mi el dia dels enamorats no és res comparat amb Sant Jordi.
4: No.
1: Segona pregunta. Us agrada llegir? Ona?
4: Sí, sí que m'agrada llegir.
1: Jana?
4: Depèn del llibre, també.
1: Jana?
0: Doncs a mi m'agrada molt llegir i a més a casa tinc molts llibres.
1: Alessio?
3: A mi m'agrada llegir, depèn del llibre, depèn del tema i, bueno, sí, m'agrada llegir.
4: Sí.
1: A mi m'agrada molt llegir i sempre que puc vaig a la biblioteca a buscar un llibre.
3: Sí.
1: Tercera pregunta. Quins llibres recomanaríeu? Alessio?
3: El còmic manga de Doraemon i el de la biblioteca de la biblioteca municipal sobreviure a la Segona Guerra Mundial.

Doncs bé, fins aquí el programa d'avui, dedicat a Sant Jordi i de la lectura. Gràcies per escoltar-nos. I abans de marxar, posarem l'última cançó. Adéu!

0: gràcies per escoltar-nos. Fins la setmana que ve.
1: Gràcies per escoltar-nos i esteu amb la vostra família i llegiu molts llibres.
2: Gràcies per escoltar-nos i espero que us hagi agradat aquesta entrevista.
3: Gràcies per escoltar-nos i bon Sant Jordi!

Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 90 88 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: Ràdio Arenys.
2: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
3: Buena onda, Frankfurt!
2: A la carretera de Lourdes, Frankfurts del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
3: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
2: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
3: vermut de 12 a 14:30.
2: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
3: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
1: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Bona tarda, són les 7.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Nova reunió a aquesta hora entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta del departament. Jordi Fortià.
2: USTEC i CGT la consideren insuficient. També els professors de secundària, que no han assistit a la reunió. A aquesta hora es manifesten a les portes del departament.
1: Ratificats els acords entre PSC i Esquerra en la reunió bilateral d'aquesta tarda entre Estat i el govern de la Generalitat.
2: Una reunió a la que també s'ha donat llum verda al finançament perquè els Mossos arribin a 25.000 agents al 2030. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca la bona sintonia entre els dos governs.
3: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra.
1: Els metges han tornat a la vaga per reclamar millores laborals. Segons el departament, el seguiment és d'un 5,3%, una xifra que Metges de Catalunya eleva fins al 30%.
2: El sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la consellera de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Llaunar, alerta que el problema és de país.
4: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser una segona Rodalies.
1: Nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat. Aquest matí ja unes 500 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci.
2: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
5: L'assassinat d'ahir ens ha de portar a fer una reflexió dura i sincera, i és que malauradament el sistema ha fallat. I ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos.
1: En cultura, l'edició 2026 de la Patum de Berga comptarà amb més finançament extern i arribarà als 340.000 euros de cost.
2: L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Avui seran presentat les principals novetats d'aquesta nova edició.
1: Ràdio Porreig, Josep Genescà.
6: La principal novetat passa pel creixement del finançament, 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
7: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats, i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
1: I en esport, Jordi Cervantes, la penya vol certificar el bitllet del play-off pel títol.
8: El Joventut juga a la pista del Tenerife a partir de les 9 de la nit. Un triomf verd i negre no només asseguraria la posttemporada, sinó que també donaria el sisè lloc als badalonins. En waterpolo, a aquesta hora, comença la semifinal pel títol de la divisió nord femenina amb el primer partit entre el Mataró i el Sabadell. I en handbol, arrenca el play-off d'ascens permanència a la divisió nord plata masculina amb la presència del filial del Balonmano Granollers, que repen el partit de nedar a l'Oviedo a partir de les 8.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Avui ja s'ha enfilat la temperatura força més que no pas ahir, i, de fet, en alguns indrets de les comarques del sud de Lleida ja hem passat dels 30 graus, 31, 32 graus de màxima hi ha hagut a molts indrets del Segrià. També han anat formant-se algunes nuvolades que ja han deixat algun ruixadet molt esporàdic entre la Cerdanya i el Ripollès, sobretot. El que queda d'aquest dimecres encara tindrem algun remet, per tant, al llarg d'aquest vespre esperem que arribi a ploure, però d'una forma molt testimonial, molt local i no pas gaire important, a cavall del nord d'Osona, la comarca de la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa i també l'Alt Berguedà. més núvols prims a la resta del país, però poc destacables, esperant a un dijous que començarà amb núvols baixos i boires a la Costa Daurada, sobretot al Delta de l'Ebre, i que portarà més calor que avui. De fet, el dijous a la tarda passarem dels 30-32 graus amb facilitat a la Catalunya central i les comarques de Ponent. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. A hores d'ara la PST retencions de Mollet a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un camió avariat que talla dos carrils, per tant, precaució. A la TP21-24 es dona pas alternatiu a Sant Jaume dels Domenys per una fuita de gas. Això provoca lentitud i aturades en tots dos sentits. A la C14 es dona pas alternatiu a Peramola per un vehicle avariat i això provoca intensitat en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 encara hi ha cua argentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a la rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs per un accident que ja s'ha pogut retirar, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Nova reunió a aquesta hora entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta del departament.
2: USTEC i CGT la consideren insuficient. També els professors de secundària, que no han assistit a la reunió. A aquesta hora es manifesten a les portes del departament. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats estan assistint a la reunió.
1: En canvi, els professors de secundària, ho dèiem ara, no hi han entrat perquè consideren la proposta una presa de pèl insultant. Anem a saber-ne a l'última hora. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
12: Bona tarda. Sí, els sindicats acaben de sortir d'aquesta reunió que ha començat a 5:45 del vespre per fer una pausa. I és que, segons que ens han explicat una part dels sindicats, la situació és que ara mateix no s'està arribant a un consens amb la consellera i, per tant, el que els ha demanat el govern és que presentin una contraproposta per valorar si poden arribar a un possible acord. Així doncs, ara els sindicats es reuniran pel seu costat per presentar els seus punts concrets i tornaran a entrar a negociar amb ningú. Han manifestat que, com continua aquest front obert, estan disposats a quedar-se el temps que sigui necessari per tornar a seure's i debatre un pacte just. Recordem que el focus està posat en els salaris i que, tot i que UGT i Comissions Obreres, que representen un sector minoritari, van acceptar el darrer pacte, USTEC i CGT no, que són qui avui estan reunits amb la consellera. Entre les altres propostes de millora que es plantejaven avui sobre la taula es troben també la baixada de les ràtios a les aules, més recursos per a l'educació inclusiva i menys burocràcia. Destacar que, com no s'està arribant a bon port, continuen les jornades de manifestacions a les Terres de l'Ebre i a Tarragona.
1: Moltíssimes gràcies, Andrea. La reunió, de fet, coincideix amb una nova jornada de protesta, en aquest cas dels educadors i treballadors de les escoles Bressol, per denunciar que són en l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos, així com l'equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès.
13: Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles Bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
14: Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles Bressol, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles Bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i, sobretot, que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
13: També s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
1: Gràcies, Judit. La protesta de les escoles Bressol, de fet, ha coincidit amb l'onzena vaga convocada per metges de Catalunya des del mes d'octubre.
2: El sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat a Barcelona per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè la consellera de Salut, diuen, els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país.
1: Maite Polo.
15: Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
4: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
15: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses. Una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents. El 40%, segons el Sindicat Metges de Catalunya, i el 4%, segons el Departament de Salut.
1: I encara un conflicte més. Ha acabat sense acord la primera mediació entre Renfe i els sindicats per la vaga a la xarxa de Rodalies.
2: Les fonts sindicals, les organitzacions, continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. Entre les seves reivindicacions hi ha increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat tant per a ells com per als usuaris. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Ratificats els acords entre PSC i Esquerra en la reunió bilateral d'aquesta tarda entre l'Estat i el govern de la Generalitat. Una reunió en la que també s'ha donat llum verda al finançament perquè els Mossos arribin a 25.000 agents al 2030.
2: La reunió amb la Generalitat i l'Estat, que s'ha produït aquest dimecres a la tarda a Madrid, ha finalitzat amb una sèrie d'acords que, segons el govern, reforcen la gestió de les infraestructures i les inversions a Catalunya. La llum verda al finançament per arribar als 25.000 Mossos d'Esquadra, la línia orbital ferroviària, la creació d'un consorci d'inversions per supervisar les inversions estatals de Catalunya, la constitució d'un nou consorci de la Zona Franca o l'impuls del reconeixement de l'ús del català són alguns dels principals acords segellats. Alguns dels pactes assolits formen part de l'entesa entre l'executiu de Salvador Illa i Esquerra escenificada aquest dilluns per a l'aprovació dels pressupostos del 2026.
1: Des del govern català, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha qualificat la reunió d'èxit que correspon a la bona sintonia entre el govern de Catalunya i el d'Espanya.
3: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions i d'aquesta societat mixta d'inversions que ens permeti atendre les inversions de l'Estat a Catalunya.
1: A banda de Dalmau, a la tercera reunió entre la Moncloa i Palau hi ha assistit el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, i també ha comptat amb la participació de la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero. I a tot això, després que aquest matí el president Salvador Illa hagi convidat Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys.
2: A la sessió de control al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet per l'acord de pressupostos amb Esquerra, que considera un punt de sortida i no d'arribada. Els republicans l'adverteixen que no es relaxi i que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. Junts qualifica l'acord de propaganda.
16: L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit el president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jové li ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
17: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social. social i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
16: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
18: I té el meu compromís, aquí posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que ho vam trobar.
16: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
19: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
20: Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
16: Ell ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
1: En clau espanyola, el president del govern, Pedro Sánchez, expressa tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que a la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes. Jordi Casino.
21: En un nou i tens cara a cara a la cambra baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
22: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
23: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
21: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
24: Yo le tengo un enorme respeto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
25: Sí, y tanto.
24: Que existe una cacería judicial.
25: Sí,
24: y tanto. Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más. Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
21: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: La Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 i d'entre 70 i 74.
2: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
1: La gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, Clara Rosàs, s'ha mostrat satisfeta i afirma que dona resposta a l'evidència clínica.
2: Rosàs espera que el Departament de Salut incorpori les modificacions amb celeritat.
26: Des de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer celebrem que el Ministeri de Sanitat hagi aprovat l'ampliació del programa de cribratge de càncer de mama en dones de 45 a 74 anys. D'aquesta manera s'incorpora l'evidència clínica del nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 50 anys i després dels 65. Ara esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa.
1: Nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat. Aquest matí ja unes 500 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci.
2: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
5: l'assassinat d'ahir ens ha de portar a fer una reflexió dura i sincera, i és que, malauradament, el sistema ha fallat. I ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps des de les administracions locals.
2: A la concentració hi han assistit representants municipals i del govern. Entre els assistents s'han mostrat pancartes reclamant justícia per la víctima, a qui s'ha recordat amb una llarga ovació.
1: I en la plana social també el Parlament de Catalunya ha aprovat aquesta tarda la proposició de llei del tercer sector social, una demanda històrica de les entitats socials catalanes. El sector reivindica o reivindicava aquesta regulació des de feia anys per consolidar el seu paper de servei públic essencial. Mar Dalmau, bona tarda.
6: Bona tarda. La norma vol donar reconeixement legal al sector i reforçar-ne el paper en les polítiques públiques amb un marc més estable de relació i finançament. A Catalunya, el tercer sector agrupa més de 3.000 entitats que donen feina a unes 120.000 persones que acompanyen i atenen prop de 2 milions de persones en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió. Carles Campuzano, diputat d'Esquerra Republicana, ha estat el ponent relator de la llei.
7: I sent molt conscients que el tercer sector és fonamental en l'acompanyament en l'àmbit de la discapacitat, de la salut mental, de les addiccions, en la lluita contra la pobresa, en la protecció a la infància, en l'educació en el lleure, en l'acompanyament a la gent gran, en la inclusió laboral, a l'atenció a les persones sense llar, en l'habitatge social. És aquesta la realitat.
6: La normativa ha tingut un ampli suport dels grups de la Cambra Catalana, amb tan sols l'oposició de Vox i Aliança Catalana.
1: En cultura, l'edició 2026 de la Patum de Berga comptarà amb més finançament extern i arribarà als 340.000 euros de cost. L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Avui se n'han presentat les principals novetats d'aquesta nova edició. Ràdio Puigreig, Josep Genescà.
8: La principal novetat passa pel creixement del finançament. El 50% podríem dir que està garantit gràcies a les aportacions de les administracions, la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que han incrementat les seves aportacions, però també a nivell privat. 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
9: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
8: I Berga també posa en marxa un servei de guarda motxilles i cotxer per evitar problemes a la plaça.
1: I l'onzena edició del Festival Internacional de Cinema i Paisatge Montfilmat, que explorarà enguany les geografies de la resistència. Serà del 6 al 14 de juny i tindrà com a seus a Amposta les cases d'Alcanar, Ulldecona i la Sénia. Amposta, Ràdio Sílvia Berbís.
10: S'hi projectaran treballs en què el paisatge és un personatge més, en este cas de supervivència, evasió o dissidència. Una de les novetats és la recuperació de les activitats al llarg de més dies per cobrir dos caps de setmana, concretament els dos primers de juny. L'edició d'enguany, però, té altres novetats, tal com explica el director de Montfilmat, Xavier Miró.
25: I les principals novetats d'enguany, l'ampliació de dies, passem a 6 dies, de 6 al 14 de juny, més diversitat internacional, tenim pel·lícules d'Hongria, de Suïssa, de França, de Canadà, d'Alemanya, d'Equador, de Cuba, Xile, Espanya i Catalunya, i òbviament la incorporació de la Sénia com a espai de projecció, no només en una sessió sinó en dos. El festival convidat de Montfestival enguany serà Palestina Animada.
10: Durant el festival es projectaran 17 llargmetratges i 44 curtmetratges. El gruix de projeccions seran a l'Opati. Amb tot, s'incorpora la Sénia com a nou espai de projecció, afegint-se als llocs ja habituals de les cases d'Alcanar, la Perla Creuers, la Lira Ampostina i l'Orfeo d'Ulldecona, reforçant el vincle amb el cicle Victòria i Savoy. Totes les sessions seran gratuïtes.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. En bàsquet, el Joventut recupera avui el partit de la jornada número 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un enfrontament en què podria debutar l'última incorporació verd-i-negra, el francès Yanis Mogón. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga CB i asseguraria, a més, la sisena posició. Ramon Durant,
3: Joventut, la Diputació de Badalona. Que els canaris, que ja van perdre el partit de la primera volta del Palau Olímpic, no estan vivint un bon moment de joc. Per cert, hem de dir que el Joventut ja té substitut per cobrir la baixa d'Ante Tomic. Es tracta del pivot francès Yanis Morín, que arriba procedent de la lliga japonesa. Fa dues temporades va passar per Lucan Murcia sent una peça clau perquè els murcians juguessin la final de la CB i el curs passat el va acabar a la Laguna Tenerife, ajudant l'equip canari a arribar a les semifinals de la competició. T'escoltem ara el pivot de la penya, Simon Birgander, parlant d'aquest compromís.
4: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno. Tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo.
3: Els verds i negres encara tenen tres partits pendents més. Diumenge a la tarda rebran el Burgos, un equip que s'està jugant al descens. Dimarts de la setmana que ve, a l'Unicaja, també en el Palau Olímpic, en el partit ajornat pels problemes al videomarcador. I acabaran la lliga regular a Girona, en principi, el divendres 29 de maig.
2: En waterpolo, a la divisió nord femenina, avui a les 7 s'inicia la semifinal que disputaran el Centre de Natació Mataró i el Club Natació Sabadell, un partit que, com dèiem, ha començat a les 7 de la tarda. I en handbol, avui comença el playoff d'ascens permanència a divisió d'honor plata masculina. A partir de les 8 del vespre, el filial del balonmano Granollers, que finalitzarà el primer grup D en la primera estatal, rebrà la visita de l'Oviedo, que volen evitar el descens. Arnau Molla, Ràdio Granollers.
5: L'equip ballesà necessita treure un bon resultat aquest vespre en el partit d'anada davant l'Oviedo. El conjunt dirigit per Sergio Pozo ha arribat a la fase d'eliminatòria per pujar a la divisió d'honor plata després d'acabar com a millor segon classificat durant les fases d'ascens. Ara bé, els granollerins reben el 13è classificat de la segona màxima categoria de l'handbol estatal. L'Oviedo arriba al Palau d'Esports de Granollers amb les piles carregades, ja que el seu darrer partit el van disputar ara farà 3 setmanes. Així doncs, el duel serà un xoc entre els ballesans, que venen amb un alt nivell competitiu, però amb les cames més esgotades, i els asturians, que volen evitar el descens. El d'avui seran els primers 60 minuts d'una eliminatòria que juga a doble partit. Per tant, els ballesans volen treure un bon resultat a casa i anar a patir el dissabte lluny de Granollers.
2: Per cert, que el primer equip s'acaba d'anunciar que Sergi Franco no continuarà el curs vinent. L'extrem i capità del conjunt ballesà, que va arribar de categoria cadet, deixarà el primer equip després de 8 temporades, on ha sumat 564 gols en 219 partits.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640 677 806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
5: Finques Blaumar.
6: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
5: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
6: 93 792 0440.
5: Riera Bisbe Pol 2, d'Arenys de Mar.
6: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
1: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: En cambres anecoiques, dissenyades per absorbir pràcticament tot el so, el nivell de soroll és tan baix que gairebé no existeix eco ni reverberació. Quan una persona hi entra, deixa de percebre sons externs i comença a sentir només el seu propi cos, el batec del cor, la respiració i fins i tot petits moviments interns. Si l'exposició es prolonga, el cervell pot començar a generar sons o percepcions inexistents, com brunzits o veus molt suaus. Això passa perquè el cervell està acostumat a rebre estímuls constants. Quan no n'hi ha, tendeix a omplir el buit. Algunes persones també perden la noció de l'equilibri, ja que el sistema auditiu ajuda a orientar-se a l'espai. Per aquest motiu, gairebé ningú pot romandre molta estona en silenci absolut. Aquest fenomen mostra que el cervell no és un receptor passiu, sinó un generador actiu d'experiències. El que percebem com a realitat depèn en gran part de l'estimulació contínua que rep el nostre sistema nerviós.
2: Bona tarda, són les 7.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Nova reunió a aquesta hora entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta del departament. Jordi Fortià.
4: USTEC i CGT la consideren insuficient. També els professors de secundària que no han assistit a la reunió. A aquesta hora es manifesten a les portes del departament.
2: Ratificats els acords entre PSC i Esquerra en la reunió bilateral d'aquesta tarda entre l'Estat i el Govern de la Generalitat.
4: Una reunió en la que també s'ha donat llum verda al finançament perquè els Mossos arribin a 25.000 agents al 2030. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca la bona sintonia entre els dos governs.
5: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el Govern de Catalunya i el Govern d'Espanya. Ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra.
2: Els metges han tornat a la vaga per reclamar millores laborals. Segons el departament, el seguiment de la vaga és d'un 5,3%, una xifra que Metges de Catalunya eleva fins al 30%.
4: El sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la consellera de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
6: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
2: Nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat. Aquest matí ja unes 500 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci.
4: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
7: L'assassinat d'ahir ens ha de portar a fer una reflexió dura i sincera, i és que, malauradament, el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos.
2: En cultura, l'edició 2026 de la Patum de Berga comptarà amb més finançament extern i arribarà als 340.000 euros de cost.
4: L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Avui seran presentats les principals novetats d'aquesta nova edició.
2: Ràdio Porreig, Josep Genescà.
8: La principal novetat passa pel creixement del finançament, 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
9: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats. I no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
2: I en esport, Jordi Cervantes, la penya vol certificar el bitllet del play-off pel títol.
10: El Joventut juga a la pista del Tenerife a partir de les 9 de la nit. Un triomf verd i negre no només asseguraria la posttemporada, sinó que també donaria el sisè lloc als badalonins en waterpolo. Des de les 7 es juga la semifinal pel títol de la Divisió Honor Femenina amb el primer partit entre el Mataró i el Sabadell. I en handbol arrenca el play-off d'ascens permanència a la Divisió Honor Plata masculina amb la presència del filial del Balonmano Granollers, que repen el partit d'anada a l'Oviedo a partir de les 8.
11: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluismi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui ja s'ha enfilat la temperatura força més que no pas ahir i, de fet, en alguns indrets de les comarques del sud de Lleida ja hem passat dels 30 graus, 31, 32 graus de màxima hi ha hagut a molts indrets del Segrià. També han anat formant-se algunes nuvolades que ja han deixat algun ruixadet molt esporàdic entre la Cerdanya i el Ripollès, sobretot. El que queda d'aquest dimecres encara tindrem algun remet, per tant, al llarg d'aquest vespre esperem que arribi a ploure, però d'una forma molt testimonial, molt local i no pas gaire important, a cavall del nord d'Osona, la comarca de la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa i també l'Alt Berguedà. Més núvols prims a la resta del país, però poc destacables, esperant a un dijous que començarà amb núvols baixos i boires a la Costa Daurada, sobretot al Delta de l'Ebre, i que portarà més calor que avui. De fet, el dijous a la tarda passarem dels 30-32 graus amb facilitat a la Catalunya central i les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la P7 i retencions de Mollet a Santa Pròpeta de Mogoda en sentit Tarragona per un camió avariat que talla dos carrils encara. També comentar-vos que la C58 a l'autopista del Vallès i a l'antídot i aturades entre Montcada i Reixac i a l'Unsa Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 encara hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró per allà amb l'autopista del Maresme amb la C32 pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la Ronda d'Alt i retencions en diferents trams entre Sarrià i Horta en sentit Besòs i la Ronda Litoral i retencions d'Esma Franca al Port i Bon Pastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit contrari, en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Nova reunió a aquesta hora entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta del departament. De moment, però, no sembla haver-hi consens. Això sí, les dues parts s'emplacen a continuar negociant.
4: USTEC i CGT la consideren insuficient. També els professors de secundària que no han assistit a la reunió. A aquesta hora es manifesten a les portes del departament. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats estan assistint a la reunió.
0: En canvi, els professors de secundària, ho dèiem ara, no hi han entrat perquè consideren la proposta una presa de pèl insultant. Anem a saber-ne l'última hora. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
5: Bona tarda. Sí, els sindicats a hores d'ara es tornaran a reunir amb la consellera després d'haver fet en aquestes hores una pausa perquè no s'estava arribant a cap entesa. En sortir han plantejat una contraproposta entre tots plegats per ara tornar a negociar amb la consellera i ja han manifestat que es quedaran aquí per tornar a seure's el temps que sigui necessari i arribar a un pacte just. Recordem que el focus està posat en els salaris i que entre la resta de propostes de millora també es planteixen la baixada de les ràtios a les aules, més recursos a l'educació inclusiva i menys burocràcia. Amb tot, els sindicats remarquen que, com no s'està arribant de moment a bon port, continuen en peu les jornades amb manifestacions de demà a les Terres de l'Ebre i a Tarragona.
0: Moltíssimes gràcies, Andrea, i també continua, o ha continuat en peu, una nova jornada de protesta, en aquest cas dels educadors i treballadors de les escoles Bressol, avui per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos, així com l'equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit cap a plaça Sant Jaume. Judit Vallès.
6: Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles Bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
7: Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles Bressol, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles Bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
6: També s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
0: La protesta de les escoles Bressol ha coincidit amb l'onzena vaga convocada per metges de Catalunya des del mes d'octubre. El sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat a Barcelona per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè la consellera de Salut, diuen, els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país. Maite Poló.
8: Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
9: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
8: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses o una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents. El 40%, segons el Sindicat Metges de Catalunya, i el 4%, segons el Departament de Salut.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la jornada, ratificats els acords entre PSC i Esquerra en la reunió bilateral d'aquesta tarda entre Estat i Govern de la Generalitat. Una reunió en la que també s'ha donat llum verda al finançament perquè els Mossos arribin a 25.000 agents al 2030.
4: La reunió entre la Generalitat i l'Estat, que s'ha produït aquest dimecres a la tarda a Madrid, ha finalitzat amb una sèrie d'acords que, segons el govern, reforcen la gestió de les infraestructures i les inversions a Catalunya. La llum verda al finançament per arribar a 25.000 Mossos d'Esquadra, la línia orbital ferroviària, la creació d'un consorci d'inversions per supervisar les inversions estatals a Catalunya, la constitució d'un nou consorci de la zona franca o l'impuls del reconeixement i ús del català són alguns dels principals acords segellats. Alguns dels pactes assolits formen part de l'entesa entre l'executiu de Salvador Illa i Esquerra, escenificada aquest dilluns amb l'aprovació dels pressupostos del 2026.
0: Des del govern català, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha qualificat la reunió d'èxit que correspon a la bona sintonia entre el govern de Catalunya i el d'Espanya.
10: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions i d'aquesta societat mixta d'inversions que ens permeti atendre les inversions de l'Estat a Catalunya.
4: A banda de Dalmau, a la tercera reunió entre la Moncloa i Palau hi ha assistit el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, i també ha comptat amb la participació de la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero.

0: laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
1: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social. I ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
0: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
2: I té el meu compromís, aquí posarem tota l'energia, tots els esforços i el compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
0: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
3: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
4: Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
0: Illa ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
5: En clau espanyola, el president del govern, Pedro Sánchez, expressa tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes. Jordi Casino.
6: En un nou i tens cara a cara a la cambra baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
7: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
8: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
6: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
9: Yo le tengo un enorme respeto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
10: Sí, y tanto.
9: Que existe una cacería judicial.
10: Sí,
9: y tanto. Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más. Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
6: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
5: Nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat i demanar responsabilitats. Aquest matí ja unes 500 persones s'han concentrat davant de l'Ajuntament per fer un minut de silenci.
12: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
13: L'assassinat d'ahir ens ha de portar a fer una reflexió dura i sincera, i és que, malauradament, el sistema ha fallat. I ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps des de les administracions locals.
12: A la concentració hi han assistit representants municipals i del govern. Entre els assistents s'ha mostrat pancartes reclamant justícia per la víctima, a qui s'ha recordat amb una llarga ovació.
5: Més coses, l'Ajuntament de Barcelona suspèn temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores per la proliferació d'aquests negocis. Sònia Kerr.
14: La mesura s'ha publicat al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
15: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat, perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
14: En paral·lel, l'executiu

0: L'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment d'aquesta normativa.
1: L'empresa municipal Aigües del Prat està en ple procés de reforma de les estacions de tractament que han de millorar la qualitat de l'aigua per arribar que arriba, vaja, a les llars d'aquest municipi. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
2: La qualitat de l'aigua del Prat millorarà en el proper any. Això es deu a dos projectes de modernització de les estacions de tractament de Masblau i del Sagnier. En concret, des de fa uns mesos s'ha iniciat la renovació de totes les membranes d'osmosi inversa en funcionament des de fa almenys 15 anys. Ho explica la regidora de Dret a l'Aigua, Esther García Fernández.
3: Renovem totes les membranes d'osmosi que tenim en aquestes plantes. Aquestes membranes, sobretot, el que fan és filtrar l'aigua a gran pressió per treure tota la brutícia. I després, per altra banda, també inclourem una nova línia de remineralització a Sagnier, que és un tractament en la qual aquesta aigua osmotitzada, que ha tret tots els minerals i tota la brutícia de l'aigua que extraiem de l'aqüífer, pugui tenir una mineralització molt més rica, molt més saludable per a les persones.
2: I és que el 80% de l'aigua que arriba a les aixetes prové de l'aqüífer profund, amb greus problemes de salinitat. Amb aquestes actuacions s'espera millorar el procés de potabilització i alhora reduir el consum energètic de les plantes. A això se li suma l'energia que a més produeix la pèrgola fotovoltaica de Calmonés. El 80% de l'electricitat que aquí es generi anirà destinada a l'empresa municipal Aigües del Prat.
1: I el 27è Mercat Audiovisual de Catalunya escalfa motors després d'un any de sessions de treball. Es dedicarà a conèixer cap on va la comunicació audiovisual amb la irrupció de la intel·ligència artificial. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
4: El certamen posa el focus en les audiències perquè el panorama és completament diferent al d'uns anys enrere. Existeix molt contingut audiovisual generat per humans o per màquines i que impacta de manera diferent en els humans i en les màquines. El director del MAC, Lau Delgado, n'ha parlat.
5: Aquest any intentarem fer un retrat de com s'està distribuint aquest tipus de contingut, d'on ve, com impacta tant en els mitjans tradicionals com poden ser els mitjans locals o com pot ser el 3CAT, fins a com impacta en el món digital i què passa quan s'han d'interrelacionar aquests mons humans amb mons virtuals.
4: Aquest any les novetats del mercat audiovisual de Catalunya són l'ampliació i la diversificació dels continguts i de les activitats, tant en la part professional, amb la incorporació de la ficció per mitjà de productors audiovisuals de Catalunya, com en el MAC Festival, on hi haurà programes en directe de Ràdio Granollers i un espectacle en viu del poeta i rapsoda de Josep Pedrals interactuant amb el públic amb la participació d'una IA.
1: En cultura, l'edició 2026 de la Patum de Berga comptarà amb més finançament extern i arribarà als 340.000 euros de cost. L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els talls als salts de plens. Avui se n'han presentat les principals novetats d'aquesta nova edició. Ràdio Porreig, Josep Genescà.
6: La principal novetat passa pel creixement del finançament. El 50% podríem dir que està garantit gràcies a les aportacions de les administracions, la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que han incrementat les seves aportacions, però també a nivell privat. 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
7: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
6: I Berga també posa en marxa un servei de guarda motxilles i cotxer per evitar problemes a la plaça.
1: I una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre. David Navarro.
8: El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
9: Per mi, el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret, i que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa, no només com a experiència estètica, no?, d'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
8: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer, i qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu, al carrer, ens pot fins i tot generar rebuig.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. En bàsquet, el Joventut recupera avui el partit de la jornada número 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un enfrontament en què podria debutar l'última incorporació verd i negre al francès Yanis Mogan. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga CB i asseguraria, a més, la sisena posició. Els tinerfenys, a dues victòries dels verd i negres, són un rival directe i podran comptar amb Marcelinho Huertas ja recuperat. El pivot de la penya, Simon Birgander, assegura que volen mantenir la dinàmica positiva.
3: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como te dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno. Tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo.
2: El projecte del nou pavelló d'esports de Manresa pren forma. L'Ajuntament calcula que s'acostarà a uns 30 milions d'euros i espera poder licitar el projecte arquitectònic abans d'acabar l'any. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha visitat avui la ciutat i ha fet explícit el compromís ferm del govern de la Generalitat per finançar la nova casa del Baxi Manresa. Tot i que no s'ha concretat la xifra exacta, Álvarez ha avançat que s'estan coordinant tant amb la Diputació de Barcelona com amb el Consell Superior d'Esports de l'Estat per assumir la inversió parts iguals.
5: I quan tothom vol sumar, tant Ajuntament com Diputació, com Govern de la Generalitat, com Consejo Superior de Deportes en aquest cas, tot és una mica més fàcil i bàsicament el que nosaltres volem des del principi, hem volgut des del principi, és saber quin serà el projecte definitiu i a partir d'aquí donar aquest suport. No? Ja es definirà exactament com, però des del principi hem estat al costat de l'alcalde i del seu equip de govern perquè això sigui una realitat.
4: Inicialment la proposta de l'Ajuntament de Manresa era remodelar l'actual nou congost amb una inversió de 20 milions d'euros, però finalment, i d'acord amb el Baxi Manresa, es va descartar perquè obligava l'equip a jugar gairebé dues temporades fora de casa. El nou pavelló s'ubicarà en una parcel·la de 12.000 metres quadrats molt a prop de l'actual estadi.
2: En waterpolo s'està jugant el partit de la semifinal de la divisió d'honor femenina, el primer partit entre el Mataró i el Sabadell, que arriba al final del tercer quart o inici de l'últim quart i que de moment dominen les mataronines per 11-4. També a partir de 9:15 es disputarà el partit de la Champions masculina entre l'Atlètic Barceloneta, que visita la piscina de l'Olympiacos. Un partit intranscendent perquè els mariners ja estan a la final a 4 de Malta, que es disputarà del 10 al 13 de juny. I en handbol, avui comença el playoff d'ascens permanència a Divisió Nord Plata masculina a partir de les 8 del vespre. El filial del Balomano Granollers, que finalitza primer el grup D de la primera estatal, rebrà la visita de l'Oviedo, que volen evitar el descens. I un últim apunt, perquè el primer equip s'acaba d'anunciar que Sergi Franco no continuarà el curs vinent. L'extrem i capità del conjunt vallesà, que va arribar en categoria cadet, deixarà el primer equip després de 8 temporades, on ha sumat 564 gols en 219 partits.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
6: La xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Arenys.
7: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
8: Com pot ser, si sempre feu fotos?
7: Sí, però no són de veritat.
8: I si li regalem un reportatge?
7: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
9: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
10: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
11: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
10: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
12: Nou Confort, lampisteria general.
13: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
12: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
13: Departament de reformes i rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
12: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
13: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
14: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
15: Ràdio Arenys.

Sabies que... Hi ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys, el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar al 1986, quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Som pendents d'una reunió entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta que el departament ha posat sobre la taula. De moment han sortit i han tornat a entrar, han fet un recés. Sembla que no hi ha consens. Allà hi ha la nostra companya d'ETV, Andrea Martínez. Bona tarda, Andrea.
2: Bona tarda. Sí, els sindicats en aquests moments ja han tornat a entrar a reunir-se de nou amb la consellera després d'haver fet aquesta pausa pocs minuts abans de les 7 del vespre perquè no s'estava arribant a cap acord. En aquest interval s'han agrupat per plantejar una contraproposta i presentar-la al govern. Ja han dit que per part seva es quedaran aquí el temps que sigui necessari per tornar a seure's i arribar a una entesa. Recordem que el punt principal del debat són els salaris, però entre la resta de propostes de millora també es plantegen la baixada de les ràtios, més recursos per a l'educació inclusiva i menys burocràcia. Amb tot, els sindicats remarquen que, com no s'està arribant a bon port, continuaran en peu les jornades de manifestacions de demà a les Terres de l'Ebre i a Tarragona.
1: Moltíssimes gràcies, Andrea. Doncs ja ho sentíem, una reunió que sembla que va per llarg i que de moment no té entesa. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores per la proliferació d'aquests negocis. La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província, té efecte immediat i una vigència d'un any, mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquesta mena. Laia Bonet és primera tinent d'alcalde.
3: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
1: I nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat i demanar responsabilitats. Aquest matí ja s'han reunit unes 500 persones concentrades davant de l'Ajuntament per fer un minut de silenci, aquest petit homenatge a aquesta dona que va morir a ganivetades a un carrer de Figueres. L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas. I acabem amb nom propi. Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació a la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes pel seu paper a la pel·lícula Viva, que és alhora el seu debut en la direcció d'un llargmetratge. L'obra és una de les 7 produccions catalanes projectades en aquest certamen.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Nou Confort, Lampisteria General.
4: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
0: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
4: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
0: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
4: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
5: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
6: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
7: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
6: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
7: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
6: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
7: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.

Benvinguts un dimecres més a Mediterrània, espai on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure. Granets de sorra que ens permetin construir un món millor. És un plaer fer-ho i desitgem que vosaltres, amics, companys i coneguts o desconeguts que ens escolteu, també el gaudiu. I us convidem a participar a través del telèfon 93 795 79 12. En aquest telèfon ens podeu enviar missatges de veu o trucar-nos, perquè estem en directe. I estarem encantats de comptar amb la vostra participació. Sempre és un input i un plus més. Mediterrània és plural en els seus continguts i cada setmana ho fa des d'una visió diferent. Ens podeu trobar al Facebook Mediterrània Radio Orange i a Instagram. Allà trobareu tot el que fem i els programes emesos. També a la web de la ràdio, de Radio Orange. Allà, si entreu a la carta, busqueu Mediterrània, els trobareu tots. I si voleu també veure'ns ara, estem en imatges. Estem en vídeo. Estem a Facebook Live, Radio Mediterrània, Radio Orange del Facebook Live, el YouTube, si en YouTube poseu Radio Orange Mediterrània, sortirem instantàniament, i a Instagram i a Twitch. O sigui que si voleu veure i posar cara als que estem avui a l'estudi, ho podeu fer. I podeu fer comentaris i podeu escriure el que us sembla i estarem encantats. Estem a Spotify. Mediterrània està a Spotify, ja busqueu Mediterrània amb el símbol d'una platja amb una ampolla d'aquelles de missatges i també estan tots els podcasts. O sigui que si voleu escoltar programes que hem fet i que farem, hi ha un munt de llocs que els podeu escoltar quan vulgueu, on vulgueu i l'estona que vulgueu, i compartir-los. Us parla Rim Garcia i en el so tenim a Joan Bosch, que somriu i ens envia petons des de la cabina.

0: triar si estàs prou atenta i has desenvolupat aquesta atenció plena cap a tu, cap als sentits, perquè això són sentir, de seguida saps què és el que és bo, perquè l'organisme sempre va a sobreviure. Mm. Això significa que ens cuidem i que davant de la situació sempre triarem el que és bo. Mm-hmm. Així que aquesta teràpia és
1: bona per l'abandó. Ja havíem parlat una miqueta, però està molt bé tot el que has tornat a acabar de rodonir. Sí. I l'altra que et pregunta si sempre hi ha conseqüències en...
0: Els naixements són molt diversos, igual que les morts. Nosaltres estem aquí per experimentar. Som consciència en un cos que està gaudint de l'experiència de totes les pensaments, emocions, percepcions, sensacions que ens aportem a viure. I hi ha naixements absolutament orgàsmics i naixements absolutament cuidats i no té per què, perquè recordeu que el trauma no és que ens hagin abandonat, sinó és com nosaltres hem col·locat aquella experiència tinguda en un moment donat, que pot ser traumàtica o no, per depèn qui, depèn com. Per tant, els naixements, primer de tot, són una celebració de vida, perquè són sagrats. Nosaltres estem encarnant, estem agafant carn, estem dient aquí sóc jo, i a part de ser una celebració ens porta a donar-nos que nosaltres som carn. L'altre dia li comentava a Miguel que estava llegint l'etimologia de la paraula humus, humanitat, humilitat, doncs sí, nois, som humus, som terra, i hem d'entendre que sigui bona o dolenta l'experiència, està per ser viscuda. Així.
1: Molt bé, moltes gràcies per aquestes persones que han entrat. Que han entrat i ens van fent preguntes, que això és un plus. Anem a fer una miqueta de paró per reposar tot això que s'ha dit, perquè ha sigut molt intens. I Miguel ha triat una música que és molt bonica i que serveix per acompanyar molt. Ens la presentes, Miguel?
2: Sí, és Fleetwood Mac, i en concreto el guitarrista Peter Green, y que tiene una manera muy especial de tocar la guitarra. Entonces simplemente la escuchamos, ya veréis que es una maravilla.
1: És el Patros. I passarem el vídeo perquè veieu de què va.

0: él está relajadísimo.
1: Ama, el Albatros es que no se puede estar de otra manera.
0: Sí, es una música muy, muy, muy, muy para utilizar y tener de fondo en casa o para poner de fondo en algunas cosas. A mí me gustaría ir cerrando un poco el tema y faltaría una parte que sería los componentes, ¿no?, del taller. A ver, sí que nos los explica.
1: Bueno, yo puedo delinear así esquemáticamente. Lo que es fundamental es, digamos, constelar una intención. ¿Qué quiero trabajar? ¿Qué quiero investigar? ¿Es una investigación? ¿O qué quiero resolver? Si es que siento que tengo un problema, entre comillas. ¿Cómo abordar esto? En el sistema castellino es muy importante partir de la intención, porque esa intención es lo que impulsa la terapia, lo que impulsa la sesión, y periódicamente se va revisando la intención. ¿Cómo estás con la intención? ¿Sientes que se ha realizado tu intención? ¿Hasta qué punto se ha realizado tu intención? Y siempre hay una parte de historia relevante, de recuerdo, y es el recuerdo, la historia relevante, lo que da lugar a que se active la memoria corporal, que se active la memoria somática. Y entonces ahí ya es un trabajo puramente, digamos, de
0: físico.
1: Sí, sí, orgánico. Es un somático. Es un trabajo a nivel somático, energético. Y es ahí, en ese reordenamiento de lo somático, donde se produce la expansión, la apertura, y donde la persona siente que ha visto algo de su historia, ¿no? Ha deshecho un nudo, ha abierto una energía que estaba anudada en su sistema energético, en su cuerpo, en su músculo, en su nervio. Entonces esta es la idea, esta es la idea y este es el efecto.
2: Sí, és interessant perquè nosaltres, quan treballem en un entorn, el que demanem és que hi hagi intenció, compromís, i diríem que mirada, perquè l'apertura només es pot fer des de la idea que nosaltres no ens coneixem, no coneixem el que hi ha a sota, coneixem el que és més superficial i social. Llavors funcionem amb el social, amb pilot automàtic, i tot el que hi ha que ens hem amagat és el que ha de sortir. D'aquí ve que tinguem un compromís, perquè no estem disposats en realitat a veure el que ens ha fet mal. D'aquí ve que els entorns acostumen a durar per torn, per persona, una hora i mitja, aprox. Després hi ha com una mena de tornada del que ha passat, perquè és cert que moltes vegades al llarg d'aquesta hora i mitja la persona, com està descobrint, indagant, perd informació que pot ser valuosa, així que li fem la tornada després.
0: Perquè què feu? O sigui, hi ha un...
2: Funciona així. Normalment són 3-4 persones, depèn, perquè si és el cap de setmana s'agafa matí i tarda dels dos dies. I al principi sempre fem una entrevista abans, perquè la persona...
0: Per situar.
2: Sí, perquè moltes vegades s'ha de derivar la persona a un psicòleg, per entendre'ns, perquè no estem fent treball psicològic exclusivament i no és la intenció. Llavors, si tenim una matinal, són 3 persones, potser cada persona una hora i mitja. A l'inici sempre compartim i recordem els principis, perquè és un acord mutu i de col·laboració, els principis de Ray Castellino, són la nostra base. La persona ha d'estar disposada a acceptar que ha de tenir autocura, que té dret a la pausa, que té dret a triar si vol o no tenir o fer capa de suport de... Hi ha una sèrie de principis i després es decideix de qui és el torn. A vegades s'ha de pactar i negociar, perquè o no hi ha l'impuls, igual que el naixement, a vegades ens fan sortir, ens indueixen. I en quan es decideix el torn, la persona és acompanyada per nosaltres, que som ja dues capes de suport, més l'altra capa de suport, que és cada una de les persones que estan sostenint aquell camp relacional.
0: I què és el que fa? Explica el que es mou? Explica...
2: Aquella persona parteix, com ho ha dit molt bé el Miguel, d'una intenció. La intenció és com la nostra pista per anar indagant. A través d'ella, nosaltres anem qüestionant, anem, direm, portant a la persona perquè vagi descobrint quin és el, què és el que la mou, quina emoció, quin sentiment. I, irremediablement, això ho ha guardat. A on? Al cos. Així que anem conduint la sessió.
0: I una vegada estàs posat, aneu al cos també, treballeu també el cos?
1: Sí, exacte. Sí, sempre, sí. És el principal, lo somàtico.
2: Sí, perquè aquesta persona ha indagat i ja està en el moment en què ja està en un doble fil, no? Està en la situació de que està tocant aquell tema... Ja deixa bastant el tema mental i passa al corporal. I el corporal pot ser tan, tan evident com el contacte amb respecte i consensuat, de manera que ell se senti acollit i acompanyat en el trànsit. Com ha dit en Miguel, això és transitar algun aspecte que li ha provocat un repte. I ho fem a través de la biodinàmica craniosacral moltes vegades, que és que la persona sàpiga que té un ritme lent en què acollir aquella sensació i que té una persona que li està donant aquest bàlsam i aquest confort.
0: Si persones que ens estan escoltant ho troben interessant, com us poden trobar?
1: Pues podemos dejar los teléfonos, sí, y que nos llamen para informarse.
0: Los teléfonos, sí. Joan, los tomas para que salgan en pantalla y los pueda. Bueno, com vulguis, ho dic perquè pugui sortir.
2: Sí.
0: Digues, Miguel, tu telèfon. Sí,
1: 64-69-28-681.
0: Miguel Iribarren.
1: Miguel.
0: Miguel. I el de Blanca?
2: És 676-93-69-75.
0: Blanca Ferrer Álvarez. Aquests telèfons que s'acaben de donar són amb els que podeu contactar i rebre més informació que és superinteressant el que estan dient, perquè és lliberar coses que et passa arrossegant tota la vida. Vull dir que...
1: Sí, és verdad. Jo suelo poner mi propio ejemplo, el cambio que supuso para mí, porque cuando mi madre estaba embarazada de mí fue una situación muy difícil, y entonces yo llevaba encima como una especie de tristeza de fondo. Y
0: conseguiste,
1: sí, la primera vez que hice entorno uterino salió, y para mí fue un antes y un después. Es como que se te quita un peso de fondo.
0: Tomamos nota, Miguel, de tu experiencia. Aquí el tiempo se nos ha acabado,
1: sí,
0: es una horita y vuela. Muchas gracias per la gent que ens ha contactat a través del chat de YouTube, i molta gent per la gent que moltes gràcies per la gent que ens escolta i segueix, i si els hi serveix, estem molt agraïts nosaltres, perquè aquestes coses funcionen. Gràcies, Miguel, per venir i portar-nos coses tan interessants. Gràcies, Blanca, que vagi molt bé. Ja farem un de recuperar, a veure com ha anat.
1: Sí.
0: Ja farem un altre programa de valoració. Gràcies al Joan, que el tenim allà de tècnic,
1: sí,
0: i que ens fa que ens pugueu veure i escoltar, i a Ràdio Arenys, perquè permet fer aquests programes tan agraïts.
1: Sí,
0: seria
1: sí.
0: La paraula, no? Són programes que són agraïts.
1: Interessants.
0: Interessants perquè ajuden.
2: I amorosos.
0: Sí. I amorosos, sí, amb molt d'amor. Moltes gràcies. Fins la setmana que ve amb una altra Mediterrània. I us deixo amb la música de mandarines, que estarem el dia 31 de maig a les 7 de la tarda en el Principal. I aquesta és la cançó amb la que obrirem l'espectacle.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La reunió entre Educació i els sindicats convocants a la vaga ha acabat sense acord, però s'han citat per continuar negociant demà dijous i divendres. El govern ha plantejat al sindicat, recordem-ho, concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord de Comissions Obreres i UGT i també millorar alguns complements, a més d'incloure 2.405 efectius més al curs vinent. I el govern espanyol i la Generalitat han arribat a un acord per finançar l'ampliació del cos de Mossos fins a 25.000 agents al 2030. La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, que s'ha celebrat aquesta tarda a Madrid, ha concretat també algunes mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra per als pressupostos. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que és l'inici d'una nova etapa de relacions entre els dos governs.
2: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Repeteixo, ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions.
1: I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribatge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta manera s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 i entre 70 i 74. Serà implantació progressiva. La mesura respon a l'evidència clínica que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen a dones menors de 50 anys. I encara continuem més notícies. El 21 de juny, com a tard, Junts tindrà candidat a les properes eleccions municipals del 2027, després que els darrers dies el president del grup de Barcelona, Jordi Martí, hagi formalitzat que vol ser alcaldable i que el regidor Josep Rius faci un pas enrere. Els presidents del districte de Barcelona han passat a l'acció i s'han reunit amb el secretari general Jordi Turull per expressar la voluntat de, a la propera reunió de l'1 de juny, activar el procés per la tria de candidat. I el 27è Mercat de l'Audiovisual de Catalunya arriba al certamen després d'un any de sessions de treball dins del Mac Més i d'experiències al Mac Lab. La 27a edició i la de conèixer cap on va la comunicació de l'audiovisual, sobretot enguany amb el treball de la intel·ligència artificial, serà el proper 3 de juny.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
4: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 24 de maig a les 7 de la tarda. Música. El cor femení Vox Alba presenta A Capella en Femení. Descomptes i entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
0: Ràdio Arenys, la primera en informació. Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.
7: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu i abans d'iniciar el programa volem saludar a tots els oients de la xarxa de catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda, com sempre, als nostres col·laboradors, en Iago Paricio, col·laborador de Temps de Salut. Hola, Iago, com estem avui?
8: Hola, Josep, doncs un cop més aquí.
7: Un cop més a més, aquí, amb ganes, amb il·lusió.
8: Doncs sí, moltíssimes ganes, i avui som tota una colla per cigolla, eh?
7: Som una colla, som una colla. També ens acompanyarà l'Eva Sallés, també col·laboradora del nostre programa. Hola, Eva, i benvinguda, i ben retrobada a Temps de Salut.
9: Què tal? Com anem, Pep?
7: Doncs moltes ganes, perquè avui és que pràcticament no queda cap forat
9: ja
7: aquí.
9: Ja ho veig,
7: eh?
9: Estem aquí apretadets, apretadets.
7: Estem apretadets. També ens acompanyarà i tindrem amb nosaltres ja en Miquel... En Miguel Ángel Segura. Què tal, Miguel? Com estem?
10: Hola, Josep, què tal? Pues molt agraït per tornar al vostre programa i molt interessat en escoltar a la Blanca a veure què ens diu de la hipnosi.
7: A veure què ens explicarà. També, com no, doncs, volem saludar doncs, a una persona que avui ens ha vingut. Justament és el fill de la Blanca, l'Ivan López. Hola, què tal, Ivan?
11: Hola, com esteu?
7: Bé, home, nosaltres aquí encantats de tenir-te i de conèixer-te. També tindrem aquí amb nosaltres en Pep Martínez, que ja l'hem entrevistat en diverses ocasions, ja col·laborador de casa nostra. Què tal, Pep?
12: Molt bé, fantàstic. Té una altra vegada amb el teu equip, que cada vegada va creixent més, això, eh?
7: Sí, jo no ho entenc, jo no ho
12: fantàstic,
7: entenc,
12: fantàstic, fantàstic.
7: Cada vegada som més, però bueno, jo molt content, la veritat, eh? No m'esperava aquest regal avui, que siguéssim tanta colla. I també volem saludar en Fernandet, Fernando Missé. Què tal, Fernandet, com estem?
13: Bé, bé.
7: Encantat d'estar aquí amb nosaltres.
13: Sí, segon dia, em sembla que...
7: Segon, eh?
13: Sí.
7: Molt bé, doncs res, i també volem saludar en Joan Bosch, que està al comandament d'aquesta nau i a les vies del so. Com estem per aquí a comandància?
14: Bé, bé, comandància, tot bé, i escolta'm, avui hem hagut de llogar un autobús, sí. Perquè avui hem d'anar amb autobús.
7: Avui sí, que, que
14: escolta'm,
7: sí.
14: Escolta'm, no hi cabem. No hi
7: que és d'aquests de 50, no?
14: És de 55, eh? 55
7: de 55 passatgers.
14: Sí, sí, i no he agafat de 70 perquè avui no n'hi havia.
7: No n'hi havia, no?
14: No n'hi havia, no. Però escolta'm, és de primera qualitat.
7: De primera qualitat, tenim self-service per aquí al mig o no?
14: Self-service, catering, el que vulgueu. Barra lliure hi ha aquí, barra lliure, que paga la ràdio, escolta.
7: Que paga la casa, tu, sí, home, avui ens ho mereixem, eh? Perquè avui ens ve una estrella, eh? Una estrella.
14: Cuidado, cuidado.
7: Ja la coneixerem d'aquí uns moments. Doncs res, avui de Temps de Salut us desvetllarem de què parlarem. Parlarem de la hipnosi. I ens preguntarem en què consisteix, quina relació hi ha entre la hipnosi i el nostre inconscient. Per altra banda, coneixerem com s'aplica aquesta tècnica, per a què serveix i quins canvis podem aconseguir, com també descobrirem el que és la autohipnosi. Per això hem convidat a la Blanca Herrero Zurita, que té dos altres egos. La Blanca Zeta, que és cantant i compositora, i la Hipnoblanca, que és hipnoterapeuta i viu a Blanes. És la hipnosi un mitjà terapèutic? Una forma de somni passiu on el subjecte es queda sense voluntat pròpia? O bé és un estat alterat de consciència? Històricament, l'ús, el malús i l'abús de l'estat hipnòtic utilitzat per l'home ha estat envoltat de misteri, sigui de por, ignorància o per idees preconcebudes. les antigues civilitzacions com els egipcis, els assiris, els grecs, els romans i fins i tot els indis de la Índia i els d'Amèrica varen utilitzar l'estat hipnòtic com un procediment terapèutic o curatiu, així com en els seus rituals màgics. En contrapartida, actualment la hipnosi s'està convertint en un treball per part de metges i psicoterapeutes amb una doble finalitat. Per un costat, com a mètode curatiu, a causa dels grans beneficis que comporta, i per l'altre, com a element essencial en el camp del desenvolupament personal. Amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència de la nostra convidada. Arrenquem!

0: Hola, Blanca, ja et tenim aquí amb nosaltres.
1: Hola, bones.
0: Encantat de tenir-te aquí, és la primera vegada.
1: Sí.
0: Per la qual cosa que, bueno, ja veus que et tractarem aquí. El millor que sapiguem, i sempre ho fem així amb els nostres convidats, doncs encantat de que estiguis aquí amb nosaltres i per haver acceptat la nostra invitació.
1: Jo agraïda d'estar aquí amb tots vosaltres.
0: Sí, sí, jo veus que som una colla.
1: Sí.
0: Però t'haig de dir que és la vegada que som més colla, eh?
1: Sí.
0: Normalment
1: bueno,
0: som molts menys.
1: Això és d'agrair. Moltíssimes gràcies per venir tots.
0: Doncs en primer lloc, Blanca, començarem, despegarem amb aquest autobús que ens ha preparat el Joan i també volem saber una miqueta què és el que et va impulsar a conèixer en profunditat la hipnosi i a practicar-la.
1: Doncs va venir per una necessitat personal. Jo sabia que havia de millorar cosetes a la meva vida.
0: Sí.
1: I bueno, vaig comprar un curs de hipnomeditació i reprogramació mental i el vaig devorar. I me va anar tan bé que vaig pensar, ostres, i si ho faig, i si ho estudio per poder ajudar altres persones que hagin passat per el mateix que jo o que passin per altres coses que pugui jo entendre. I me vaig apuntar amb un màster del meu mentor, en Jesús Muñoz, i el vaig devorar, també, amb 3 mesos i mig. Me l'havia tret i vaig començar a practicar-ho. I, bueno, la veritat és que vaig veure els resultats i bueno, m'agrada molt ajudar la gent.
0: T'agrada molt ajudar la gent. Llavors, esclar, aquí arriba un moment que tens els coneixements teòrics, pràctics, però, a veure, tu quan comences a practicar-la de debò?
1: Doncs quan vaig acabar els estudis i me vaig sentir preparada. Perquè, bueno, vaig començar a tractar gent del meu entorn i quan veia que els anava bé el que els hi feia, doncs vaig començar a expandir-me una mica, però sempre amb la responsabilitat de que havia d'estar preparada per poder tractar amb altra gent.
0: Exactament.
1: Perquè estem tractant la ment d'una persona i has d'estar preparada per això.
0: Molt bé. Doncs escolta una cosa, per què no ens expliques d'entrada una miqueta què és la hipnosi per tu, si és una tècnica suggestiva, és un estat alterat de consciència, com ens ho pots explicar?
1: Per mi és un estat natural de concentració i relaxació.
0: A veure, torna'm a explicar-ho, això.
1: Estat natural de concentració profunda i relaxació.
0: Una profunda relaxació.
1: Uh-huh.
0: O sigui, què vol dir això d'aquí? Que ens hem de relaxar per ser hipnotitzats?
1: Bueno, és lo millor, perquè si parlem de que la ment té varios
0: estadis, correcte.
1: Sí, tenim el conscient, que és la ment que analitza, que pensa.
0: Sí.
1: Llavors, moltes vegades controla coses que són incontrolables. Llavors, per poder accedir a l'inconscient, als hàbits, patrons i experiències, hem de dormir una mica el conscient.
0: L'hem de dormir una miqueta.
1: Sí.
2: Una pregunta. Quina és la diferència entre meditació i hipnosi?
1: Doncs per mi és el mateix. Si te soc sincera, per mi el que és meditació, hipnosi o resar, per exemple, és el mateix. Hi ha diferents estats, diferents estats de concentració i relaxació, però podríem dir que és el mateix.
0: Iago, tens preparada alguna pregunta? Que veig que estàs mirant els apunts.
3: Quina diferència hi ha entre una hipnosi terapèutica i la hipnosi d'espectacle?
1: Bueno, hipnosi d'espectacle va sortir als anys 60-70 i era pues, que surt un hipnòleg que fa fer la gallina amb una persona. Tot això era un show. Vull deixar ben clar que és un mite i la gent s'ha agafat amb això perquè és un show que es va fent a la tele. Però la persona que està hipnotitzada en tot moment és conscient del que està passant. O sigui, si vol obrir els ulls i marxar, ho pot fer. O sigui, és un show, això.
0: És un show, i això d'aquí, aquí tu no hi entres.
1: No, jo no faig show.
0: Tu
1: jo vaig ajudar
0: teràpia.
1: La gent. Jo
0: tu fas teràpia i sanació.
1: Sí.
0: Correcte.
3: Però, des del teu punt de vista, perquè és clau que...
0: A veure... Perquè és clau... Tens la pregunta
3: que estigui
0: o...
3: practicada per professionals i que no qualsevol persona del carrer pugui posar-s'hi en aquest món.
1: Home, primer s'ha d'entendre molt bé la ment i també s'ha d'entendre què és el que li pot passar a aquella persona. Per això s'ha d'estudiar.
0: S'ha d'estudiar, sí o sí.
1: S'ha d'estudiar. Una persona qualsevol no pot hipnotitzar amb una altra persona perquè li podria fer bastant de mal.
0: Sí, perquè, per exemple, per ser hipnòleg o hipnòloga, en aquest cas, a veure, quins coneixements bàsics S'ha de tenir, a veure, conèixer el conscient...
1: S'ha de conèixer molt bé la ment...
0: La ment, sí, l'inconscient, la intuïció humana...
1: La intuïció, que a vegades pot estar una mica... a vegades persones que diuen que tenen intuïció pot ser realitats alterades. Llavors s'ha de saber quan és una cosa, quan és una altra... S'ha d'entendre molt bé la ment humana.
0: S'ha d'entendre molt bé la mana. Sí. I també, a veure, per practicar-les necessiten moltes hores de vol.
1: Moltíssimes.
0: Moltíssimes.
1: La teoria és molt important.
4: Molt complexa la ment humana.
0: És molt complexa.
4: Sí, sí.
5: I, Blanca, quan un client, o no sé si dius client
1: jo
5: o pacient...
1: Jo no dic client ni pacient, perquè jo no me considero doctora, considero que és una persona que necessita ajuda.
5: I quan una persona que arriba en aquest moment, el moment tope, diguem-ne, de...
1: Que necessita ajuda.
5: No, quan està ja hipnotitzat, diguem-ne, què s'aconsegueix quan està hipnotitzat? O sigui, és un estat de relaxació que dius i tal, però què s'aconsegueix quan estàs en aquest moment de relaxació?
1: Quan dormim al conscient podem accedir a records que són molt antics, que potser la persona no se'n recorda, que serien regressions. Es pot accedir a traumes anteriors de la infància, que potser aquella persona no recorda. Es pot accedir a patrons repetitius que la persona no n'és conscient. Es pot accedir a hàbits i a l'arrel d'aquell hàbit, perquè, o conductes, i això s'aconsegueix anant a l'inconscient. Amb el conscient no, perquè el conscient controla.
5: I el dolor físic?
1: El dolor físic també es pot aliviar.
0: Alleugeria, sí.
2: Llavors, referint a tot el que has contestat, hi ha casos que la hipnosi hagi empitjorat, algun cas?
1: Sí, pot haver-hi, perquè hi ha persones que no són hipnotitzables. Per exemple, persones que tenen esquizofrènia o bipolaritat.
2: No es pot fer, llavors.
1: És aconsellable que no. Per què? Perquè ells tenen una eufòria, tenen unes paranoies i que es pot empitjorar amb les visualitzacions. Llavors, és aconsellable que aquestes persones no siguin hipnotitzables.
2: O sigui, fas un estudi de les persones abans d'entrar a fer la teràpia.
1: Sí, s'ha de preguntar si tenen alguna d'aquestes malalties, que potser la persona no ho sap, però potser quan estàs amb hipnosis te'n dones compte...
2: O sigui, que han de ser ments sanes, diguem-ne.
1: Ments sanes... a veure, una persona amb depressió, per exemple, que és una enfermedad també...
0: Un trastorn.
1: Sí. Un trastorn també es pot tractar.
2: Val.
1: No és que sigui sana o no sana, la ment. Simplement és que una persona necessita ajuda en un moment donat i el que no podem fer és alimentar aquesta eufòria, alimentar aquestes paranoies a través de visualitzacions que es fan en la hipnosi.
0: No, està bé, està bé. Sí que ara farem un petit espai musical.
1: Molt bé.
0: Ens relaxarem amb un tema que té molt a veure amb la Blanca Zeta. A veure, ara l'escoltarem. Endavant, Joan.
6: Vinga, doncs, per començar el nostre trajecte musical ens arribarem fins a Blanes, Girona, per gaudir de la veu i la música de la nostra convidada, la Blanca Zeta, amb un tema que porta per títol I'm Alive, Estic Viu. Som-hi.

0: Acabem d'escoltar I Am Alive, Estic Viu, un tema que ens connecta amb la capacitat de renéixer, de tornar a sentir-nos vius, perquè hi ha moments a la vida que no ens queda res, només la nostra essència i els recursos mínims per seguir endavant, per la qual cosa, solament, ens resta confiar cegament en nosaltres per sentir-nos vius. I Am Alive, Estic Viu, Estic Viva. Molt bé, Blanca, un aplaudiment per aquest treball musical. Ens has fet vibrar, m'ha encantat. Per la qual cosa aprofitaré per conèixer una miqueta aquesta Blanca Zeta, però abans, avui que tenim aquí el teu fill, Ivan, sí que m'agradaria preguntar-li què sents quan la teva mare parla cantant i vibra d'aquesta manera. Com et sents tu?
1: Pues jo me sento molt, molt agraït de tenir la meva mare ser cantant i fent les seves aficions, saps? I de veritat que estic molt content i molt agraït de tenir la meva mare fent aquestes aficions,
0: sí. Aquests cants, no?
1: Sí.
0: Perquè sempre l'has conegut així, cantant,
1: sí, sempre,
0: ballant,
1: sempre.
0: Vibrant...
1: Sempre, sí.
0: És això, tu. Sí. Això és una alegria fantàstica. Doncs res, doncs... per què no ens expliques una miqueta, Blanca, quan comença la teva trajectòria com a cantant?
2: Doncs, fa molt de temps. Jo, ma mare em deia que abans de parlar ja estava cantant, en anglès.
0: Sí? Sí. En anglès?
2: En anglès, perquè me posaven el tocadiscos.
0: Aquest i tocadiscos,
2: ma mare posava... la de cama, camilion, i anava jo per casa cantant.
0: Per casa cantant.
2: I amb 6 anys em vaig apuntar a la coral Veus Blanques de Blanes, i amb 7 anys estava a Itàlia fent concursos de corals. Vaig estar allà fins als 15 anys. Als 16 ja vaig crear el meu primer dueto amb un noi que es diu Toni. I amb 18 ja estava amb orquestres. O sigui que porto tota la vida cantant.
0: Tota la vida cantant.
2: Sí.
0: Mare de Déu, Senyor, Mare de Déu, Senyor. Amb quina intenció composes I Am Alive?
2: Doncs és una declaració de que estic viva. Jo acabava de sortir de l'hospital, quasi amb una experiència propera a la mort. Allà vaig patir abandonaments a les persones més importants de la meva vida.
0: Sí?
2: Em vaig quedar molt sola i va ser la meva declaració de que estava viva. Jo vaig començar a composar cançons perquè jo sempre... A mi m'entren les coses amb la música. Doncs feia les meves pròpies cançons i me les escoltava una altra vegada, fins que se m'acabaven dintre.
0: Se't quedaven gravades, eh?
2: I un dia
0: això...
2: vaig pensar, ostres, sóc cantant, perquè no faig això, doncs per l'altra gent. Vaig a gravar les meves cançons, les que jo m'estic posant per sanar a mi mateixa, i me vaig liar la manta al cap, i 2 mesos després de sortir de l'hospital me'n vaig anar a Madrid a gravar aquesta cançó amb en Xanti, que és un productor que és sec. Em va acollir a casa seva durant 3 dies i vam gravar aquesta meravellosa cançó.
0: Pues sí, és meravellosa, la veritat. Cada vegada que l'escolto se'm posen els pèls de punta.
2: Ai, que bé, Josep.
0: I ens dones força per seguir endavant. I això d'aquí em fa pensar i em fa connectar amb la teva resiliència, la teva capacitat de renéixer, no? Que també ens ho dius aquí. Doncs res, continuarem amb la teva entrevista, tornarem a la Himno Blanca.
2: Tornem a Himno Blanca.
0: Perquè anirem entrant i sortint, i a més també hi ha preguntes sobre la taula. Jo m'agradaria saber una cosa important. Jo em dedico, ja se sap, a nivell radiofònic, però ho dic amb molta passió i molta autoestima, em dedico a la psicologia, al creixement personal, i tenim clar el que és el conscient i l'inconscient. Però m'agradaria que tu ens ho expliquessis amb les teves paraules. Què és per tu conscient, què és per tu inconscient?
2: Vale, posaré un exemple.
0: Sí.
2: El conscient, si parlem d'un avió, seria el pilot d'avió.
0: Ah, el conscient és el pilot.
2: I l'inconscient seria el pilot automàtic.
0: Vale. Ah, doncs queda molt clar.
2: Queda
0: sí, claríssim.
2: Llavors, el conscient és el que porta el timó, el que controla, el que porta l'avió. Però en el moment que poses el pilot automàtic, això és l'inconscient.
0: M'agrada molt aquesta definició.
2: Gràcies.
0: Mira, la faré servir a les meves consultes. No, perquè és clara, llana i plana,
3: és que,
0: no?
3: No, que et volia comentar que jo, bueno, jo estic en farmàcia i tal,
2: sí.
3: Bueno, i algun cas m'han explicat, també m'agradaria que m'expliquessis a tu algun cas, a veure què et va impactar, perquè expliquessis als oients, no?, alguna cosa real que has pogut viure, però jo n'explico un així molt ràpid,
2: sí.
3: D'una persona que la van sedar per fer-li una colonoscòpia normal i corrent. Llavors, mentre estava a la sedació, ella va explicar una anècdota, perquè estava com mirant per la finestra, una anècdota que li va passar de petita. Llavors, quan va estar conscient del tot, la infermera li va dir, escolta, diu, ens has explicat això i tal, i ella no era conscient de que havia explicat allò, però la inconsciència va explicar allò perquè estava veient una imatge. Mm-hmm. Vale? Estava sedada amb medicació. Llavors, el que tu fas és molt semblant, sense medicació, es i pot... explica algun cas així que t'hagi es passat pot, curiós.
2: Bueno, jo, a veure, el cas més fort que he tingut, hi porto poquet temps, però el cas més bueno, potent que he tingut va ser una persona que va sortir d'un hospital, d'una operació, li van sí. operar la munyeca, sí. i el segon dia, aquesta persona no li agradava prendre calmants, el segon dia li vaig fer una hipnosi per el dolor, li vaig col·locar un guant anestèsic, i cada cop que tenia dolor es tocava amb el guant i li treia el dolor. Va estar des del segon dia de l'operació sense prendre ni un sol calmant. Això és el més...
3: És l'inconscient aquest.
2: Sí, l'inconscient que, i... bueno, que li poses un ordre i sí. bueno, cada vegada que et toques amb la mà t'atreu el dolor.
0: T'atreu el dolor, això és una clatxa.
2: Jo sé de persones que, sí, sí. que no són al·lèrgiques a l'anestèsia i se pot hipnotitzar en aquella persona per poder operar-la.
3: Imagina't.
0: Està bé.
2: I part sense dolor, i bueno, hi ha tècniques molt, molt potents amb la hipnosi.
0: Molt bé, doncs a mi em fa recordar doncs, un dels pioners de la psicoanàlisi, Sigmund Freud, a partir d'aquí han sortit altres grans psicoanalistes, però us diré una cosa, estem parlant de l'any 1900, i ell va dir el següent, que el centre del psiquisme humà no és el conscient, és l'inconscient.
2: Correcte.
0: Va haver-hi una revolució en aquells moments. 1900 es va començar a dir, no, jo demostraré que el centre del psiquisme humà és l'inconscient. Per això, doncs, diguéssim, ell va crear el psicoanàlisi, va parlar dels somnis, va parlar dels mecanismes de defensa, i va parlar de moltes coses, la teoria de personalitat, però amb una base psicoanalítica, tinguent en compte la força que té l'inconscient. Per tant, que hipnotitzar és a través de l'inconscient,
2: correcte.
0: No?
2: Correcte.
0: Correcte. Sempre hi ha un diàleg, diguéssim, entre bueno, l'hipnotitzador...
2: Diguem que primer hi ha el primer estat, que és induir a la persona en un estat de relaxació i
0: correcte,
2: concentració
0: correcte.
2: Per poder accedir a l'inconscient. I un cop estàs en l'inconscient, en allà és on anem a treballar.
0: Però anem primer... a treballar? Què anem a treballar?
2: Bueno, es pot treballar hàbits, patrons, es poden treballar conductes, es poden treballar moltes addiccions.
0: Addiccions. Escoltem sí. aquesta paraula que avui... No està de moda, però cada vegada n'hi ha més.
2: Sí, i no estem parlant no només de drogues, sinó que hi ha addiccions com jugar, com estar a l'ordinador, o com estar tot el dia amb el mòbil scrolleando, no?, que diuen ara.
0: No, això també, sí, sí. No, això també passa,
2: doncs això,
0: no?
2: Doncs això genera una procrastinació.
4: Tecnoaddictus.
2: I a vegades és per això, per crear aquesta procrastinació, perquè no vols fer la feina que has de fer. Llavors, sí, és sí. anar una mica a la causa... no la conseqüència.
0: Anem a buscar la causa. Endavant, Iago.
5: Quin consell donaries a un jove que està avui potser més pendent de les redes socials que no de fer el que estem dient, no? La feina o fer les coses que realment li toca fer en aquell moment? I es deixa portar amb la red social perquè m'estan mirant i m'han de mirar i...
2: Doncs quin consell li donaria? Jo li diria que busqués un algo que fer. La veritat, buscar un hobby.
0: Un hobby,
2: un hobby que li agradi, que li agradi molt i sobretot que s'enfoqui en això. És buscar un altre camí, perquè és molt fàcil estar amb el mòbil tot el dia i tirant amunt i veure mil històries, però no te'n quedes mai en el cap. No? Llavors jo aconsellaria tirar
0: un hobby, però també la hipnosi...
2: La hipnosi també pot ajudar,
0: pot
2: clar.
0: Ajudar una mica,
2: ajudaria,
0: no?
2: Ajudaria el que és...
0: A desenganxar-se.
2: Sí.
5: Ara anava a dir, no? Què pot aportar l'hipnosi en el jove?
2: Doncs per lo menys que tingui les ganes de fer altres coses que no sigui quedar-se a casa mirant el mòbil. Donar-li la motivació.
0: Una motivació.
5: Sí, sí.
0: Aquí tu entraries a motivar-lo.
2: Clar.
6: Ja. Una pregunta, podria quedar alguna persona atrapat en un estat
2: no,
6: d'hipnosi?
2: No.
6: És possible? O si, jo què sé, mentre estàs fent la hipnosi i tal, pues passa alguna cosa amb tu o tens que anar de la sessió... O...
2: No, la persona està relaxada. Sí que pot passar que la persona arribi en un estat molt profund i arribi amb un record que sigui traumàtic i en allà pues, hem de calmar aquella persona.
6: I com saps tu que estàs... Perquè la persona et respon des de l'inconscient,
2: sí.
6: No? Com saps que t'està responent des de l'inconscient?
2: Home, perquè és sincera. Començant per aquí, perquè les persones conscients a vegades menteixen. Bueno, la majoria de vegades.
0: Sí, eh?
2: Llavors, quan vas a l'inconscient, aquella persona no pot mentir. Llavors, és superinteressant.
6: L'inconscient ordena i el pilot desordena.
2: I el pilot automàtic és el pilot automàtic. No et dirà mentides.
0: Pep, endavant, que
4: sí,
0: volies dir
4: alguna cosa. Sí, jo
0: volia
4: fer una pregunta a la nostra convidada, la Blanca. Tu com veus la hipnosi avui en dia? Perquè, per exemple, la musicoteràpia són teràpies alternatives, diguéssim, no?, que ajuden, o sigui, s'estan fent coses en hospitals, coses interessantíssimes. Sí. La hipnosi, tu com la veus? Un camí també que pugui ajudar les
2: jo
4: persones...
2: Jo crec que és una eina.
4: Que s'està obrint, com ho veus?
2: És una eina, el que passa que l'han fet tabú. L'han fet tabú perquè és molt complicat entendre... que una persona pugui accedir en aquests estats, no? I el que hem parlat abans, els shows que es feien a la tele van fer que la hipnosi pues, sigui una paraula dolenta, diguem, no? La gent diu hipnosi, ai, que m'atrauràs la targeta de crèdit o m'atrauràs el número... o me faràs sí. fer la gallina.
0: Sí.
2: No, o sigui, és una eina per ajudar a tractar la causa de les coses. O sigui, els doctors moltes vegades tracten la conseqüència, no? Pues te fa mal, pues te dono calmants. No, anem a la causa. Anem a tractar la causa. Te fa mal o tens un trauma i per això fas una sèrie de coses en la teva vida. Pots tractar aquelles conseqüències amb un psicòleg, per exemple, però l'hipnoterapeuta el que fa és anar a la causa.
0: Però també és veritat que no tothom serveix per fer d'hipnòleg, eh?
2: No.
0: Vull dir que hi ha d'haver-hi, a veure, un coneixement conscient i inconscient, una miqueta els tipus d'hipnosis que hi ha, o estats hipnòtics, però em refereixo que cadascú té com una força interior, no? Mm. Que hi ha persones que amb una veu càlida arriben en l'inconscient de l'altre, veus amoroses, però n'hi ha que no, que són més rígids, que són més potents, no? Jo conec la hipnosis, diguéssim, aquesta que és més potenta, no? Que dona ordres i que parlen de que et col·loco una llavor en el teu subconscient perquè a partir d'avui... un anclatge, a partir d'avui, tot això d'aquí, comenci doncs, a treure doncs, els seus fruits. Jo no sé, quin tipus d'hipnosis practiques tu?
2: Jo normalment practico la ericksoniana.
0: Ericksoniana. Si ens ho expliques, Erickson, no?
2: Sí.
0: A veure, de què va aquest tipus? Una miqueta, com ho fas? Imagina que estàs en una sessió.
2: Bueno,
0: com comences? Explica'ns una miqueta.
2: El primer és tenir una entrevista amb aquella persona per veure què és el que vol tractar. Què és que...
0: Vull tractar una por.
2: Una por.
0: La por a les alçades.
2: La por a les alçades, doncs bueno, doncs si té por a les alçades és perquè segurament té un record on te va tenir una mala experiència de petit, no? O de no tan petit. Pot ser que se'n recordi, pot ser que no. Llavors, què fem? Fem una bona inducció, perquè llavors hauria de ser una regressió. Per anar a regressió és per anar a un trauma molt, molt profund.
0: Vale, amb la hipnosis també s'aconsegueix anar a la regressió en aquesta vida, no?
2: Sí.
0: A buscar l'època, en el moment en què es va generar...
2: En què es va generar aquest trauma.
0: Ah, molt interessant, això.
2: Llavors, tractant això, podem tractar la conseqüència. A poc aquella persona deixarà de tenir por en les alçades.
0: Vale, i llavors, com ho formules? Hi ha alguna frase màgica perquè la persona es desactivi? Pregunto, eh?
2: No, hi ha una inducció.
0: Hi ha una inducció.
2: La inducció requereix relaxar la persona perquè el seu conscient quedi dormit i podem accedir a l'inconscient.
0: Val, i a partir d'aquí tu...
2: Aquí, doncs, hem de començar a treballar.
0: A treballar, no? Mm-hmm. La por a l'alçada. I com ho diries? Doncs cada vegada doncs, et sents més segur, més confiat...
2: Bueno, primer
0: vegada...
2: anem a treballar el que és el trauma aquest i després treballaríem el que és la conseqüència, que és la por.
0: La por. Mm-hmm. O sigui, aquí això també va per fases.
2: Sí.
0: Algú més vol fer alguna qüestió? Sí, endavant, Eva.
3: Quant de temps dura això?
2: Una sessió?
3: No, o sigui, perquè el cures definitivament? O dura un temps o tens que anar repetint aquestes sessions?
2: S'ha d'anar repetint. Els hàbits i les conductes normalment són 21 dies.
0: 21 dies?
2: 21 dies és lo normal per poder tractar un patró, un hàbit o una conducta. Per un trauma tipus por de les alçades, potser hem de tractar durant una mica més de temps.
3: Però l'arribes a curar?
2: Jo diria que sí.
3: No,
2: diria
3: clar,
2: que sí, clar.
3: Perquè amb les angoixes, per exemple, sempre tens aquests episodis d'angoixa, no? Llavors,
2: bueno, però si tracten la causa, la conseqüència acaba marxant.
0: Jo, per exemple,
2: jo he tingut fibromiàlgia tota la vida i venia per un trauma d'abandonament dels 3 anys que tenia jo. Me van abandonar els meus pares i jo amb 6 anys em feia mal tot i no sabia què em passava. Vaig anar a tractar el trauma d'abandonament. Jo ara mateix no tinc crisis de fibromiàlgia.
3: I per què no està això reconegut a la seguretat social?
2: No,
3: com un tractament, com ara, per exemple, sí que es reconeix que l'exercici físic i ho estan començant a fer tractaments...
2: Sí.
3: a part de donar la medicació, per què no està reconegut? Per què creus tu que no està reconegut com a teràpia?
2: Home, potser me poso en un fregat, però jo crec que és tot qüestió econòmica. Si tractem amb la ment, amb hipnosis, els calmants i les medicines, les medicines acabarien baixant molt. Acabarien baixant molt el consum de medicines. Llavors jo crec que hi ha algo econòmic en aquí. És més fàcil dir que la hipnosis no funciona, que la hipnosis serveix per treure't els teus números a la targeta de crèdit. És més fàcil dir això per vendre pastilles.
0: No, i de fet també hi ha a vegades com dos bàndols, no? Els més científics i poder els més alternatius. Aleshores, si en cas farem una cosa, obrirem un altre espai musical amb un tema que tu ens has suggerit, molt maco, sí. I el compartirem. Endavant, Joan!
7: Doncs vinga, continuem el nostre viatge musical i tot seguit seguirem amb temes de la nostra convidada, la Blanca Zeta, amb un nou tema musical anomenat Fire of My Soul, foc de la meva ànima. Escoltem-lo.

0: Fire of my soul, foc de la meva ànima, un tema carregat de força que ens apropa a la nostra ànima i que ens empenya a seguir endavant. Blanca, com definiries el teu estil musical actual?
1: Doncs jo el que estic fent ara és introduir musicoteràpia en les meves pròpies cançons.
0: Sí.
1: Tinc cançons de tot, jo porto tota la vida cantant i m'agraden molts tipus de música, molts estils. M'agrada molt la música africana, llavors he fet diverses cançons que són amb ritmes africans, doncs per ballar, per treure fora els dimonis que diem, no?
0: En tenim, sí.
1: Llavors per cantar, ballar i treure els dimonis a fora sempre tenen un missatge empoderador. Mira el que jo he passat, com no pots tu, no? I jo he passat per això i mira com estic ara. O sigui, sempre tiro per aquí, però tinc cançons rock, tinc cançons pop, tinc de tots els estils, la veritat.
0: Doncs com ens podries explicar en poques paraules el foc de la teva ànima?
1: Doncs aquesta cançó, a més està en el meu canal de YouTube, de Himno Blanca, és una cançó que tracta el chakra del plexo solar, que és el Manipura, i és per activar-lo, per activar el teu poder personal. Llavors està en musicoteràpia, té freqüències binaurals i té una sèrie d'instrumentalització per tractar el chakra del plexo solar, per activar el teu poder personal.
0: O sigui, la teva producció musical ara passarà per aquí per fer també com una miqueta de musicoterapeuta?
1: Mm-hmm. Vaig començar, doncs, ja t'ho dic, vaig començar a fer música d'aquesta manera per tractar-me a mi mateixa.
0: I et va anar de conya.
1: I em va anar molt bé, llavors vaig dir, doncs, com...
0: Doncs vinga, va, a seguir endavant, doncs, donant-nos a conèixer aquests temes que estàs preparant i després d'aquest refresc musical continuarem parlant d'hipnosis amb la Himno Blanca. Iago, tenies alguna pregunta preparada, em sembla.
2: És veritat que una persona pot quedar-se en un estat d'hipnosis que li pot arribar a perdre el sentit i fer coses en contra de la seva pròpia voluntat?
1: No, les persones en tot moment són conscients del que està passant. I quan acaba la sessió se'n recorden del que ha passat. Si hi ha algun moment, alguna cosa que no els agrada, poden obrir els ulls i marxar. Estan relaxats, però estan conscients.
0: Però això també abans d'una sessió ho adverteixes, no?
1: Sí, clar, home, tot això s'ha de parlar amb la persona, li has d'explicar el que passarà, què farem i com estarà després.
0: Jo també et volia preguntar una cosa sobre les ordres post-hipnòtiques. Per exemple, és una tècnica que s'aplica tot sovint, és a dir, a veure, invento, no? Vull deixar de fumar. Provoques alguna ordre post-hipnòtica?
1: Jo sempre poso un anclatge, perquè quan tingui el craving, quan tingui aquell moment de necessito
0: fumar...
1: Jo, per exemple, això és una tècnica del meu mentor i la faig servir perquè funciona, és apretar els tres dits, el pulgar, l'índice i el cor.
0: Sí.
1: Mentre respires i dius relax, relax, relax, relax. I això, aquesta ordre la poses quan estan hipnotitzats. Llavors, quan aquella persona té ganes de fumar, apreta els tres dits, es diu relax quatre vegades i se li treuen les ganes de fumar. Torna un altre cop a l'estat de calma on estava a la sessió hipnòtica.
0: Està molt bé, o sigui que és una pràctica habitual,
1: és molt habitual.
0: Post-hipnòtiques. Llavors hi ha una altra tècnica que també bueno, l'has comentat d'esquitllada, sí. Dintre d'aquest camp, que és l'autohipnosis. En què consisteix?
1: Doncs per mi no deixa de ser una meditació.
0: Ah, una meditació.
1: Hi ha dues maneres de fer-ho. Una pot ser gravant la teva pròpia veu amb un àudio i seguir el que va dient, o sigui, deixar-se portar. O hi ha l'altra manera, que és posar-te música amb freqüències binaurals i anar a tractar una de les coses que vulguis tractar o deixar la ment en blanc per veure què és el que t'està dient la teva supraconsciència o el teu jo superior.
0: A veure, ara vaig a fer un pas per endavant. Imagina't que jo tinc aquesta mateixa por que t'anunciava, la por a les alçades.

0: si jo vull potenciar quelcom de la meva autoestima, posem pel cas, sí, que és seguretat, confiança, força interior, doncs també doncs, fer una gravació en la que jo vaig augmentant doncs, aquestes qualitats, no?
1: Correcte.
0: Això seria més fàcil?
1: Sí, poder... seria més fàcil. Jo sempre m'he fet àudios, també considero que és molt interessant posar música i fer-te una inducció tu mateixa i a veure què et diu la ment. A veure què t'està,
0: què t'està dient.
1: Què t'està dient, perquè és el moment que no seràs, no te mentiràs a tu mateixa.
0: A tu mateixa.
2: Blanca, jo tenia una pregunta. Diuen que l'inconscient no entén de temps, que passat i present estan alhora,
1: sí,
2: no? Llavors, a mi m'agradaria preguntar-te, es pot programar l'inconscient per exemple, si vull tenir èxit al futur, per
1: és una
2: futur?
1: Reprogramació mental, oi tant?
2: Ah, sí? Pues ja,
1: sí, és una reprogramació.
2: Pues jo vinc a veure't, eh?
1: Quan vulguis, trec l'agenda.
3: Vindrem tots.
0: Està molt bé. Una reprogramació amb un futur.
1: Reprogramació mental per poder accedir a l'abundància o per poder veure les oportunitats. Mm-hmm. Per exemple, és algo molt interessant poder veure les oportunitats.
2: I és una utilitat que no és, o sigui, no és mèdica, no és terapèutica. No,
1: és terapèutica, és per millorar personalment. És també terapèutic, voler millorar com a persona i voler millorar el teu futur, jo crec que és meravellós.
0: Endavant, Eva.
3: Anem a veure la part fosca també de tot això. La hipnosi també s'ha utilitzat per en sectes, amb interrogatoris...
1: Oh, i tant.
3: Clar, llavors això, per exemple, saps algun cas o saps algun de la història que fes servir alguns, no sé, els nazis?
1: Personalment no, però bueno, sí, els nazis, primer que ja els posaven, els nazis donaven metamfetamina en els seus soldats perquè anessin a la guerra sense pensar, i sí, els hipnotitzaven perquè estiguessin preparats per matar persones i no se sentissin...
3: Vull dir que també es pot fer servir a vegades per manipular la ment, no?
1: Es pot fer servir per manipular la ment. Però per això estudiem, per tractar la gent i...
3: Amb bondat.
1: Amb bondat, clar. Sí, sempre pot venir el villano de la història i fer un destrosso. Sempre hi ha persones dolentes en la vida. Però en aquest cas estem parlant d'hipnosi terapèutica.
3: No, com les sectes, perquè n'hi ha.
1: Les sectes també ho fan servir bastant. Que no li diran hipnosi per se... Però bueno, sí que ho fan servir, posen a la gent en estat de trance i llavors els hi donen afirmacions que queden com un programa, com una aplicació en un mòbil, no?
3: Que
1: queden allà
3: i
1: llavors això l'inconscient fa que tu facis allò.
4: Amb això es veu el potencial de la hipnosi, si l'utilitzes per bé o per malament.
0: O per mal.
4: Cuidado,
0: Iago, endavant. Sí.
5: Creus que amb la hipnosi futura es podria viatjar al passat? O és poc probable?
1: A veure, pots viatjar al passat amb els teus records, però no pots anar al passat del record d'una altra persona.
5: Per exemple, no sé, vull anar als anys 30.
1: No, això no pot ser. No, vamos, que jo sàpiga, no. No.
0: No,
1: potser podries
0: això...
1: viatjar amb una vida anterior teva i potser estar en els anys 30. Això sí, es poden
0: això
1: fer...
0: Sí. Aquí ja parlaríem d'un altre capítol... No, però és maco, la teràpia regressiva.
1: Una mica més espiritual,
0: sí,
1: però pots entendre molt de les teves vides passades si creus en això.
0: Si creus en això. Doncs molt bé, ja ens hem d'anar acomiadant d'aquest primer bloc. Per últim, si hi ha algun radioient que està interessat en el contingut d'aquest programa i et vol demanar hora de visita, com ho hem de fer? Ens pots deixar algun contacte, pàgina web?
1: Sí, doncs primer tinc el YouTube, que és Himno Blanca. Després tinc la meva pàgina web, que és himnoblanca.com. Himnoblanca va amb Y, ja ho dic ara. I després, si voleu apuntar el número de telèfon...
0: Sí, perquè no?
1: Us dono temps perquè agafeu boli
0: i paper. No, ja l'agafo jo, digue'm.
1: És el 644-04-3237. I encantada de parlar amb vosaltres.
0: 644-04-3237. Bé, ja el teniu, ja tenim les coordenades i, si en cas, doncs ja li demanarem hora,
2: sí,
0: no,
2: sí.
0: Miguel?
2: Només em queda preguntar-te quan cobres normalment per
1: una sessió. Home, això no ho diré aquí, ja ho parlarem. Tu fas barat, tu fas barat, tu.
0: No, està bé.
1: Només volia dir una frase última, que la hipnosi no és màgia, però el que tractem i els canvis que pots arribar a fer sí que us semblen que són màgia. Només volia acabar de dir això.
0: Doncs molt bé, amb aquestes paraules obrirem el segon bloc de Temps de Salut, que és la nostra recomanació setmanal.
6: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
7: Aquesta setmana us recomanem una lectura d'un llibre molt

0: especial interessant relacionat amb la hipnosi i l'autohipnosis. Aquest porta per títol Màgicamente, el poder de l'autohipnosis per a la vida quotidiana. El seu autor és en Jaume Bordas, periodista i col·laborador en diversos mitjans de comunicació. Des de l'any 1980 s'ha especialitzat en l'estudi i la pràctica de la hipnosi, clínica, i ha cursat estudis de psicologia i hipnosis a la Université Métaphysique de París. L'any 2004 va publicar juntament amb Manuel Valls el llibre Diálogo de del subconsciente, el poder de la hipnosis, i l'any 2016 publicà Màgicamente, el poder de l'autohipnosis per a la vida quotidiana, i viu a Barcelona, publicat l'any 2014 per l'editorial Oceano SL, escrit en llengua castellana i té 183 planes. Josep, explica'ns una mica de què va el llibre.
1: Doncs sí, mira, la hipnosi és un conjunt de tècniques amb un gran poder de sanació i transformador, utilitzada des de l'època de Freud. Serveix per millorar molts aspectes de la nostra vida quotidiana. De la mà d'un dels hipnotitzadors més prestigiosos, aprendrem a eliminar creences negatives que limiten la nostra vida, superar rancúnies i traumes del passat, desactivar tota mena de fòbies, orientar el nostre pensament cap a l'èxit i guanyar seguretat, recordar fets del passat i fins i tot de vides passades. La nostra ment té una capacitat gairebé il·limitada de determinar el que vivim en entrenar-la. Per tant, estem desplegant tota la seva força per fer realitat allò que fins ara ens hem negat. Es tracta només d'enderrocar els nostres murs interiors i començar a pensar i actuar màgicament. Bé, doncs aquest llibre us l'he mostrat fa uns moments. És un llibre que deu tenir... Bueno, té 170 planes i la veritat passa molt ràpid i ens explica des de la història, doncs, de la hipnosis, una miqueta quins van ser, doncs, els primers moviments que van haver-hi, que ja parlem de l'any 1840-50, i una miqueta les diferents tècniques que hi han per aplicar-les i per autoaplicar-les, no? Que és el que deies tu. Mm-hmm. Home, anar molt... A vegades, saber conduir-te és més complicat que no pas que et condueixi, no? Perquè tens doble feina, no? Yeah. Llavors, tu ens podries explicar... A veure, si vols, això és una qüestió, doncs, molt íntima, no? Una miqueta, doncs, aquesta autohipnosis, amb quina finalitat te l'has autoaplicat?
2: Home, jo pues la vaig haver d'aplicar perquè veia que hi havia coses que havia de tractar en la meva vida i a vegades no te pots gravar un àudio per seguir-ho.
1: No pots.
2: Llavors vaig començar a posar-me música, a induir-me jo mateixa i a veure què em deia la meva ment, què és el que havia de treballar. Jo ho vaig aplicar així i me va funcionar molt bé.
1: Llavors també li volia fer una pregunta al Pep M, com a artista, no? Ell és cantant de cants harmònics. Sí. La música aquesta és hipnòtica, també?
3: Sí, sí. Jo, bueno, és que la gent m'explica coses increïbles. Hi ha gent que ha fet regressions, avui que parlem del tema, ha arribat a veure-se dintre del ventre materna. Increïble, eh? Sí, sí, a través del so, la vibració de la meva veu, també dels instruments, no? Tot indueix a un estat de, bueno, de relaxació total, i aquí entraríem a el que són les zones alfa, delta, el que estudien les zones dels psiquiatres, no? És que és molt interessant el tema.
1: És molt interessant, no? Perquè tu et comences a dedicar, doncs, als cants harmònics perquè, a veure, ho vas descobrir a través d'altres, o perquè per tu és un mitjà de comunicació, un mitjà de meditació, per què?
3: Bueno, tipo com la Blanca, ja sortia de sempre, m'havia agradat de petit ja cantar i m'agradava les cançons i això, i ho tinc a la meva pàgina web. Bueno, va vindre perquè, bueno, en principi m'agradava cantar, no?, però vaig estar treballant en una residència d'avis, que va ser molt maco, feia manteniment, passava la gespa i tal, canviava rajoles, arreglava les llits, tot això, i un cop al mes els hi cantava als avis.
1: I això els hi encantava.
3: I els encantava, cantava Copla Espanyola, Manolo Escobar, la Rocío Durcal...
1: Apa aquí!
3: I com que ja començava... Tenia un grup de meditació i viatge sonor, que ho feia en una ermita durant un any per una causa solidària molt maca, sí. Sant Antoni Vilamajor, i llavors, pues, a més de la Copla Espanyola, li feia vols tibetans i una miqueta de cant harmònic. Llavors, aquell moment ja veia jo que la gent volava amb això, no? I jo també, a l'hora de cantar, també meditava. O sigui, era tot un conjunt de...
1: Molt bé, molt bé. Doncs mira, si en cas ara ho acabarem de dubar-ho, amb el tercer bloc d'avui, ho lligarem, farem un farcell, que quedi molt ben parida aquesta entrevista, que penso que sí, i ho farem amb el racó del conte.
4: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
1: El mestre. Passen coses horroroses en el món i no sé què fer. Em sento trist, no sé com puc ajudar. No vull fer veure que no passa res, però em sento culpable perquè jo estic bé quan hi ha d'altres que sofreixen, li vaig dir. Quan te'n vas a dormir, apagues tots els llums, però encens el de la teva habitació, va dir el mestre. Ja no ets a la cuina, ni ets al pati amb els gossos. Ets a la teva habitació on et correspon ser en aquest moment i aquí encens el llum que no per no quedar-te a les fosques. Si pots compartir, comparteix. Si tens alguna cosa valuosa per aportar al món, fes-ho. Si ets savi i saps aconsellar, fes-ho. Si ets bonic i veus coses lletges, sigues encara més bonic. Sigues part de la bellesa de la vida. El llum s'encén perquè a la terra hi ha deserts i també mars.
0: Si t'ha tocat ser part de l'aigua, per què t'afligeix el desert? Si t'ha tocat ser desert, per què t'afligeix el de les aigües? Cadascú es troba on li correspon. Ho pots anomenar karma, destí, propòsit. Si alguna cosa no té univers, és injustícia. No existeix. Tot és perfecte. Si no ets on hi ha conflicte, és que no hi has de ser. A les guerres no tothom hi mor i no hi ha guerra. O on no hi ha guerra, la gent mor. Parteix qui ha de patir i viu el que ha de viure. Per què t'has de sentir culpable? O potser et penses que tu decideixes qui viu i qui mor. Quina és la teva responsabilitat? Només has de complir el que et toca, perquè per això vares venir. I per això ets on ets. Encén el teu llum. Sigues part de la llum, no pas del problema, va dir el mestre. El món, quan es troba a les fosques, necessita més llums oberts.
1: Molt bé, un conte ple de saviesa. Ara us feu una pregunta a tots plegats i tanquem barraca, com se sol dir. Qui vulgui contestar, que contesti. Qui no, no, O sigui, no és obligat. M'agradaria, ja que es parla d'encendre el nostre llum, en un món que pot estar a les fosques, quines accions concretes constitueixen ser part de la llum en comptes de ser part del problema? A veure, aquesta part de llum que nosaltres podem oferir, que podem donar, per exemple, tu, Blanca, quina és la teva part de llum que pots oferir?
2: Jo és ajudar la gent. De tota la vida ho he fet, la meva família ho ha fet tota la vida i jo sé que per mi la meva llum és ajudar la gent.
1: El Pep?
3: Igual que Blanca, afegirien de la mà amb la música. La música
1: amb la música seria...
3: És una via increïble, sí.
1: El Miguel?
5: Jo he pensat molt, però jo crec que és la meva vulnerabilitat. Mostrar vulnerabilitat i fer exemple d'això. És...
1: Està bé, és la teva llum, perquè tots ho som. I a vegades no ho reconeixem. Eva?
6: Jo ajudar i escoltar.
1: Ajudar i escoltar. Diago?
7: Jo intentar ajudar la gent amb tot el que sigui possible i, a vegades, posar-se a la pell de l'altre per entendre si està passant... per què està passant això.
1: Doncs mira, jo també una miqueta diria parlar del problema, escoltar. A mi m'encanta escoltar més que parlar, tot i que Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, No m'ho pensava, però escolta'm, aquí, amb la Eva també, quan ens hi posem...
6: No m'he d'escoltar, però parlo més que escolto.
1: I llavors, doncs, també la meva llum és la compassió, la bondat, la tendresa i l'autoestima. Jo no sé si queda més per dir, ens queda un minut, no podem afegir res més, sinó un somriure. Vull veure aquestes cares nostres amb un somriure. Sí, ja les veig. Doncs fins aquí el temps de salut d'avui. Moltes gràcies, Blanques, per acompanyar-nos. Avui t'estrenes. Sí. Un aplaudiment per part nostra.
2: Gràcies.
1: I esperem reveure't. Segur que ho aconseguirem. I res més, rebeu una cordial salutació dels qui us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars. Un servidor, Josep Torrents, en Iago Paricio, la Eva Sallés, en Miguel Ángel, Segura, en Pep Martínez, l'Ivan, ja ho he dit tot, em queda algú, en Fernandet. En Fernandet, sisplau, tu. Que el proper dia el farem xerrar, Això ho tinc clar. clar. No res, procureu ser feliços i recordeu que tot a la vida ha de tenir un equilibri. Sigueu amables, però no deixeu que ningú abusi de vosaltres. Confieu, però no deixeu que us enganyin. Sigueu agraïts, considerats, però mai deixeu de millorar. Abraçades i petons per tots vosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats convocants a la vaga ha acabat sense acord, però totes les parts s'han citat per continuar negociant demà dijous i divendres. Educació va fer arribar dimarts una proposta als sindicats per millorar l'acord ja subscrit amb Comissions Obreres i UGT. Els sindicats la van qualificar d'insuficient fins al punt que professors de secundària va decidir no participar en la trobada aquesta tarda. Demà, per cert, la convocatòria de vaga és a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. I el govern espanyol i la Generalitat han arribat a un acord per finançar l'ampliació del cos dels Mossos fins als 25.000 agents el 2030. És un dels acords de la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat celebrada aquesta tarda a Madrid, que també ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la creació de la nova línia orbital ferroviària. Albert Dalmau és el conseller de Presidència.
2: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Repeteixo, ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions.
1: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, afirma que el seu executiu impulsarà que de manera urgent el ministre israelià Itamar Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. Ho ha dit en un missatge a la xarxa social X, on ha dit que aquesta prohibició d'accés ja és vigent a Espanya des del setembre. L'anunci de Sánchez és una reacció al vídeo que s'ha fet viral, en el qual el ministre es mofa dels activistes de la flotilla retinguts que apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits i mirant a terra. Segons ell, les imatges del ministre humiliant els membres de la flotilla internacional en suport a Gaza són inacceptables. I les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho recull l'informe de l'estudi de l'ENS amb dades recollides del 2012 al 2022. La pitjor part de la regressió se l'endú a les platges del tram nord, especialment Montgat, que ha retrocedit un 66%. Fixeu-vos que el retrocés és com de 295 piscines. I més de 600.000 globus reciclables formen part d'una nova mostra que combina l'art efímer amb instal·lacions interactives. Es pot veure a partir de demà a l'Espai Immersa de Barcelona. És tot. Molt bona nit.
0: Ràdio Arenys.
3: És possible que els castells sigui una de les poques tradicions, entenem-ho bé, i que ningú s'enfadi, eh? Però una d'aquelles poques tradicions que queden amb aquell encant del xup-xup. Allò de fer les coses a foc lent. Deixeu-me fer allò de comparar amb el futbol, però als últims anys no parem de dir que els jugadors de 18 anys ja no tenen paciència, que de seguida volen arribar al primer equip. L'altre dia en parlàvem, estem a l'època de la hiperactivitat i la falta de concentració. En canvi, els castells, que són una activitat que fem 2, 3 o fins i tot 4 dies a la setmana, durant 2, 3 o fins i tot 4 hores al dia, els novells entren al local i els expliquem allò dels galons, de guanyar-se un lloc, d'aprendre com es puja. Quan una persona nova entra a la colla, la formem, ens assegurem molt abans de col·locar-la a la pinya o al castell, ja no us dic res dels folres. I després, si fallen 2 assajos seguits, posem el crit al cel. Quin poc compromís que té aquesta gent. El mirant amunt, res de tot això. El guió està calentet, calentet, acabat de sortir del forn. No marxeu, perquè aquí comença el programa número 51.

0: Mirant Amunt, un programa dels capgrossos de Mataró, produït per Mataró Ràdio.
1: Superada la ressaca dels 50 programes i digerit tot el sucre del pastís que ens vam cascar la setmana passada, toca tornar a la normalitat. I la normalitat és que ens ho passem molt bé compartint 60 minuts amb totes i amb tots vosaltres. Avui hem vingut a passar-nos-ho bé amb una nova secció del que hi ha que veure, una dosi de dades de la mà del Lluïsme gràcies al portal Castellmanies. Torna en Gio amb el seu dietari casteller i entrevistarem... Va, no us ho explico. No us ho explico, però us dic que és una entrevista que a mi em venia molt de gust de fer. No cal que us digui que tot això us servirem acompanyadet de l'actualitat, del baròmetre casteller, amb la Sara Suriol i del moment de la setmana amb l'Unai Estevez. Tothom preparat perquè ens posem en marxa.

0: Aquesta setmana es preveia una setmana tranquil·la a plaça i el que passa a plaça molts cops es trasllada a la resta de la realitat de les colles castelleres. Per veure què ha passat amb l'actualitat del món dels castells, deixeu-me donar la benvinguda a la Carol Martín. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hem vist calçotades, colònies de canalla, viatges a esquiar i algun també a fer castells i fins i tot un miniconcurs casteller. Però pel que fa a l'actualitat sembla que les colles han trepitjat el fre, no?
1: Sí, nosaltres hem pogut omplir la secció, però no ens enganyarem a ningú si diem que hi ha hagut setmanes durant les vacances d'hivern amb més actualitat que la que portem avui.
0: Doncs agafem allò que tenim i intentem explicar. Per on vols començar?
1: Potser on tenim més explicats a plaça, així que comencem, si de cas, pels resultats. És un cap de setmana d'estrenes i d'excursions. D'una banda, la Jove de Tarragona va actuar a Castelló, mentre que, de l'altra, la Jove de Sitges va viatjar fins a Andorra, us ho explicàvem a l'agenda. Després de tres caps de setmana consecutius, sumant castells a 8 pisos, el nivell s'ha plantat en la gamma alta de 7. Cal destacar, però, que les primeres actuacions a plaça de les dues colles que ja hem citat, també dels Xiquets de Reus, els del Serrallo i els Castellers de Castelldefels.
0: Dissabte van tenir lloc també el Jovert, el concurs de castells per a estudiants de secundària del Penedès que organitzen cada any els Castellers de Vilafranca. Com ja vam explicar la setmana passada, la present edició va arrencar amb un rècord de participació. Prop de 1.500 alumnes d'11 centres educatius diferents es van reunir al davant de Cal Figuerot en una trobada que té format de concurs. La colla guanyadora, doncs, va ser la dels Arreplegats del Milà. Però la sorpresa va ser l'espectacular nivell mostrat ja en aquesta diada on els alumnes tot just porten un any assajant. S'hi van poder arribar a veure fins a pilars de 4 i castells folrats. De fet, 5 colles van plantar el 2 de 5 en folre. La diada es va poder seguir en directe pel YouTube de la colla i va comptar amb la locució de l'Alba Esteve i del Max Margalef.
1: Si bé a l'últim programa parlàvem del boom de colles de fora de l'Estat, aquesta setmana s'ha presentat ja la cinquena Diada Castellera Internacional. Així, com cada dos anys les colles de fora del territori es troben a Tarragona en una exhibició en l'entorn del concurs de castells, aquest creixement que dèiem també es materialitza en la recuperació de la Diada Castellera Internacional. La seva primera edició va ser l'any 2016, a Londres. La segona va ser un any més tard, a París. Després de van deixar un any en blanc, es va organitzar a Copenhagen i, en sortir de la pandèmia, l'any 2023, la van recuperar també a Copenhagen. Doncs enguany, la trobada de colles reapareix amb la idea que sigui bianual i que se celebri, com passava abans, amb el concurset, els anys que no hi ha concurs. Aquest any, la diada tindrà lloc al Museu de les Cultures Europees de Berlín. Serà el pròxim 3 de maig a la 1 del migdia i està previst que hi actuïn els Castellers de Londres, els Castellers d'Edimburg, els Japeruts de París, els Maneques de Brussel·les. Maneques? Maneques?
0: Maneques.
1: Maneques, no sé, sorry. Els Castellers d'Estocolm, els de Copenhagen, els Castellers de Zúric, els de Lausana, els d'Andorra i la colla local, els Castellers de Berlín.
0: Ara que arriba Sant Jordi, tenim dues estrenes literàries amb protagonistes castellers. Del primer llibre en parlarem més endavant en el programa d'avui. Però volíem destacar també La memòria dels catalans, un llibre d'edicions 62 que recull més d'un centenar d'elements que s'han convertit en referents fonamentals per a bona part de la societat contemporània, com per exemple, com no, els castells. L'article que parla sobre torres humanes ha estat elaborat pel periodista i antropòleg Guillermo Soler i repassa la història dels castells i com passen de l'àmbit local a l'àmbit nacional, fins i tot amb una amenaça de desaparició pel mig.
1: I aquesta setmana també hem sabut que el cap de setmana passat la coordinadora de colles castelleres de Catalunya va organitzar la primera jornada per a jovent de les colles castelleres. Sí, ara ja hi som tots. Jornada de prevenció de lesions, jornada de gestió, jornada de músics, jornada d'equitat, jornada sobre sociologia, a banda dels tallers de nutrició, del TCA, de suport vital bàsic i d'empoderament, entre d'altres.
0: Gairebé res, eh?
1: Gairebé res. Doncs bé, aquesta jornada per joves sorgia de l'anterior taller d'empoderament que s'havia fet petit. La trobada va acollir participants entre 14 i 18 anys i va servir per compartir experiències i realitats de les diferents colles.
2: Paròmetre casteller.
3: Hola, amics de Mirant Amunt. 24 colles han presentat nous sostres aquest passat cap de setmana. Cap novetat entre les colles del davant de tot, les colles amb gamma de 8, on els verds es mantenen al capdavant. El grup de colles en gamma mitjana de 7 és on s'han produït la majoria de novetats. els castellers de la Sagrada Família han posat de sostre el 5 de 7 i s'ha posat a la part de la Jove de Barcelona i els castellers de Lleida. Els segals d'Osona han presentat el 4 de 7 amb l'agulla i la colla jove de castellers de Sitges han sumat el 3 de 7. La colla jove Xiquets de Tarragona i els Xiquets de Reus han estrenat el curs amb el 5 de 7 de sostre. Dues noves colles en la gamma bàsica de 7. Els castellers de Castelldefels han debutat amb la clàssica de 7 i els Xiquets del Serrallo amb el 3 de 7 com a millor carta. Finalment, dues colles han presentat novetats de 6. Els castellers de Santpedor han sumat el 3 de 6 amb l'agulla i els castellers d'Andorra han encetat el curs amb dos castells de 6. Amb la incorporació dels Minyons de l'Arbós, que van fer la setmana passada un 3 de 6 testimonial en una actuació privada, ja figuren 61 colles del baròmetre 2025. I això és tot per avui. Recordeu que podeu veure tot el llistat al blogspot del baròmetre casteller.
2: El moment de la setmana amb Unai Esteves.
4: La setmana passada, a la tertúlia del Mirant Amunt, es va parlar del boom d'aparició de colles castelleres. Aquest boom té la peculiaritat que moltes colles s'ubiquen fora de Catalunya o són colles de les que anomenem internacionals. Avui, al moment de la setmana del Mirant Amunt, colles castelleres internacionals, nascudes, batejades o constituïdes durant els últims anys, els anys postpandèmia de la Covid-19. Com ja he dit, aquest fenomen de creació de colles es pot anomenar com un boom, perquè el nombre de colles és gran. Un total de 10 colles o projectes de colles internacionals han anunciat intencions de començar la seva activitat els últims anys. No aprofunditzarem en totes al màxim perquè són bastantes, però mínimament les anomenarem. La primera colla en destacar són els Maneques de Brussel·les, una colla apadrinada per la Jove de Tarragona, que va actuar per primera vegada oficialment el novembre passat. Van descarregar el 3 a 6, el 4 a 6, el Pilar de 4 i una estructura de 3 a 5 amb agulla. Uns castells molt ben executats i que van sorprendre a molta gent, fins i tot els castellers de la Jove de Tarragona, que van fer a castells de 7 i un Pilar de 6. Al País Basc també ha aparegut un moviment casteller, Euskal Herriko Casteller Taldea. La colla castellera d'Euskal Herria va començar els assajos l'any 2024. Si visiteu el seu lloc web, tenen una part de calendari, i és curiós perquè sembla que fan assajos a diferents municipis de la zona, com pot ser Donosti o Bilbao, entre d'altres. El cas més diferenciat i amb més punts diferents és la colla castellera dels Gambirots a la UIB. Els Gambirots és un projecte de refundació d'una colla castellera internacional universitària, la de la UIB, Universitat de les Illes Balears, que ha estat desapareguda com a colla durant uns anys i ara està en camí de recuperar la seva activitat. L'any 2023, a les Illes, també va arrencar un projecte que eren els Boixos i Boixes d'Eivissa. En aquest cas, és colla convencional. També durant els últims anys han aparegut projectes o colles a llocs del món com Tolosa, Lausana, Estocolm, Tòquio i Zúric, que es sumen a totes les colles creades abans de la pandèmia, que són bastantes també, i sobretot les internacionals. El món casteller creix i colles com les que hem mencionat són fruit d'aquest creixement. Us parla Unai Estevez des dels estudis de Canal Blau Ràdio a Vilanova i la Geltrú. Moltes gràcies.

0: Avui toca recuperar una d'aquelles seccions que ajuden al públic a entendre millor els castells. El que hi ha que veure, demanem sempre la col·laboració de la intel·ligència artificial. Sí, d'aquí això de la IA, el que hi ha que veure.
1: És que això sempre s'ha d'explicar molt bé perquè és molt visual. Sí, costa sí, és molt que... És poc radiofònic, això.
0: Em vaig fent a la idea, per això ja ho explico a l'enredeta. Doncs res, total, que el que fem és demanar-li al ChatGPT que ens expliqui com funciona això de lluitar en contra de la llei de la gravetat. Per cert, deixeu-me aclarir que aquesta secció no és una secció inventada. Ho vam explicar el primer cop que la vam fer, però vull que quedi clar que el nostre nivell d'humor no dona per més que per fer el xascarrillo aquest del títol i poca cosa més. Vull dir que, al final, com deia aquell, hola, sóc Carles Porta, tot allò que us explicarem ha passat. Doncs tal qual, nosaltres ens dediquem a interrogar el ChatGPT i la IA fa la resta. Nosaltres agafem allò que ens sembla més curiós. Doncs bé, fins ara havíem preguntat per les posicions de la canalla, per la temporada castellera o sobre la dicotomia cultura o esport. I avui hem volgut anar a alguna cosa més terrenal, les caigudes. I sobre l'art de caure, com no, ens explica el ChatGPT algunes coses que ja sabíem, com per exemple que la pinya absorbeix una part de l'energia en cas de caiguda, però atenció perquè hem descobert algunes altres coses que potser us sorprendran, com per exemple...
2: Els castellers de la pinya i el folre, si n'hi ha, fan una acció coordinada per absorbir l'impacte de qui cau. Estan atents i intenten aturar els companys amb els braços sense fer moviments bruscs.
0: A mi em perdonareu, però he estat mitja vida fent de tronqueti i mitja vida fent de graller, així que de pinyes en sé bastant poc. Per això, el que he fet ha estat demanar-li que m'expliqui com es fa això d'una acció coordinada aquí a l'estudi. Estava tothom fent coses rares amb els braços.
1: Jo especialment, vull dir...
0: I al final el ChatGPT m'ho ha aclarit una mica. Perquè es feu una idea, els membres de la pinya es col·loquen tal que així.
2: Braços flexionats. No han d'estar ni rígids ni completament estirats per evitar lesions pròpies. Mans obertes. S'utilitzen per frenar i guiar la caiguda del casteller, intentant que no xoqui bruscament contra altres cossos. Moviment d'acompanyament. En comptes de parar en sec la caiguda, intenten seguir el moviment del casteller per reduir l'impacte.
0: Llavors jo m'he començat a fer la idea d'una onada. El castell caient i els membres de la pinya fent allò que es fa als camps de futbol quan el partit està sent una mica avorrit.
2: Sí, exactament. La pinya fa un moviment semblant a una onada d'amortiment quan els castellers cauen. La primera línia rep el primer impacte. Els castellers més propers al punt de caiguda flexionen els braços i el cos per absorbir el xoc. Intenten acompanyar la seva caiguda cap a una zona més segura.
0: Però això no pot ser fàcil, no? I menys encara amb castells grans, amb aquells en els que hi ha un centenar de persones o dos centenars de persones o més, de diverses colles i fins i tot membres del públic.
2: Si un castell està caient, els castellers poden cridar perquè tothom s'activi i estigui preparat.
0: Aquí tothom ha fet cara de... Ah, clar, ara és molt més fàcil, allò de... que estem caient! I des de la pinya se sent... Vinga, nois, posició d'onada!
2: Si un castell trontolla, aquests responsables donen indicacions ràpides com aguanta, amortim o baixa ràpid.
0: Amortim, eh?
1: Amortim, m'ha encantat.
0: Quants cops hem sentit al cap de colla dient ei, nois, amortim! Doncs bé, la IA no parava d'insistir en que aquestes coses s'entrenen. Però llavors he començat a patir pels aficionats del públic que entren a una pinya i que no han anat mai als assajos.
2: Això pot ser molt perillós tant per a la persona com per als castellers. Per evitar-ho, moltes colles fan una barrera humana al voltant de la pinya per evitar que ningú extern hi entri. A les actuacions, sempre hi ha responsables que vigilen que cap espectador s'acosti massa.
0: Que sí, que hi-hi, que ha-ha, però fins aquí podíem arribar. A pinya, que entri qui vulgui entrar. A veure si ara haurem de posar també tanques al voltant d'un castell i... Miro el Lluís Ma, després ens ho explica, perquè jo això ho he vist. Com no em volia enfadar, he decidit evitar la confrontació i m'he interessat per l'acció en si. I he de dir que m'ha fascinat molt tot allò que m'ha dit.
2: Primer, els castellers estan entrenats per no caure rígids, sinó intentar relaxar-se i rodolar en el moment de l'impacte. Segon, els més experimentats ensenyen als més joves a no estirar els braços per frenar la caiguda, ja que això pot provocar fractures.
0: Jo l'escena d'un casteller explicant a un altre que quan caigui amagui els braços us he de dir que no l'he viscut mai. I això sí que, vull dir, de tronquet i una mica en sé. Però llavors, si les caigudes són força habituals en el món dels castells, totes aquestes accions també es deuen assajar, no?
2: Exacte. Els castellers treballen la flexibilitat i la caiguda controlada. Quan perden l'equilibri, intenten rodolar sobre els cossos de la pinya en lloc de caure en sec. Practiquen com recollir-se sobre si mateixos, com fan els gimnastes quan aterren després d'un salt.
0: Com fan els gimnastes després, saludant al públic. Com que he notat que la IA es començava a agradar a si mateixa, li he demanat més informació, aquelles coses d'ostres, que interessant, explica'm alguna cosa més. El següent tall és potser el més llarg de tots, però l'he volgut deixar perquè us asseguro que no té desperdici.
2: A moltes colles, sobretot amb infants, es fan proves amb matalassos per practicar caigudes. També es fan exercicis de desmuntatge ràpid per baixar en ordre si el castell perilla. La pinya practica com rebre els castellers en caigudes simulades. En alguns assajos, es fan servir faixes més gruixudes per protegir la zona lumbar. La pinya assaja com amortir caigudes amb els braços i el cos per reduir l'impacte. De vegades es fan exercicis sense castell, on un casteller es deixa caure des d'una alçada controlada, per exemple, des d'un petit suport o des de les espatlles d'un company. Això permet practicar com rebre una persona, sense fer-se mal ni ella ni la pinya.
0: Sembla una tonteria, però jo és que m'ho passo molt bé preguntant aquestes coses al ChatGPT. I llavors, què passa quan un castell cau?
2: Si el castell cau abans de ser descarregat, quan l'enxaneta no arriba a dalt o no fa l'aleta, es considera que el castell no s'ha completat. En aquest cas, no es sumen punts per l'intent. Però, si el castell que cau és de gran dificultat, per exemple, un 3 de 10 o un 4 de 9, la colla pot obtenir pocs punts o cap punt, però sovint els jutges poden tenir en compte la dificultat per reconèixer l'esforç, tot i que no es dona la puntuació màxima.
0: I aquí què voleu que us digui? Com que ja hem entrat en el capitalisme casteller, he decidit que millor no entrar-hi gaire, perquè estava segur que m'hauria enfadat. Què vol dir això de que si és un 3 de 10 amb folre i manilles, llavors et donem algun puntet per haver-ho intentat. Però si fas un 4 de 7 i no surt, doncs te'n vas sol a l'hospital.
2: Bé, sols no hi van. Els porta una ambulància.
0: Que sí, que sí. Va, que callis, que ara ningú et preguntava. Vinga, va, tirem.

0: Al Mirant Amunt, quan sona aquesta cinto, sabem que és el moment de transformar els castells, allò tan passional, en dades, allò tan fred. Molts poden pensar que les dades no diuen res, però amb les castellmanies estem descobrint tot el que es pot arribar a extreure només mirant d'un costat a un altre la base de dades. Donem la benvinguda a en Lluís Mar, responsable del portal Castellmanies. Bon dia.
1: Bon dia, Fran.
0: Els dies que ven, si tenim algun convidat que no coneixia la teva secció, a mi m'encanta mirar la seva cara quan comences a parlar i a explicar coses amb dades i com es va transformant quan diu, ostres, potser és veritat tot això, no? Ara fa uns dies ens explicaves com s'expandeixen els castells pel territori en funció de les colles i les seves zones d'influència. Em sembla que avui seguim tenint classe de geografia, és així?
1: Sí, una mica, sí. De fet, com ja suposo que és una mica... Ens agrada molt mirar les dades castelleres des d'un prisma geogràfic. Suposo que és una mica de formació professional. Mm-hmm. I avui tornarem a repassar aquesta història, però aquesta vegada quantificant el nombre de colles castelleres per bueno, el nombre de comarques que tenen o han tingut colla castellera.
0: Molt bé, doncs quan vulguis, va.
1: Molt bé, doncs sabem que el segle XX s'iniciava limitat a la dualitat veienca, les seves bessones tarragonines i les aparicions esporàdiques dels xiquets de Gràcia. Amb la renaixença del 26 al Vendrell Tarragona, es va consolidar un mapa casteller amb quatre comarques i, de fet, podem apuntar que el 1932 el Vendrell seria la primera població en tenir tres colles. Mm-hmm. Un fet que fins i tot avui és excepcional perquè només es dona a Barcelona, a Tarragona i sembla que encara a Vilafranca, entre
2: cometes.
0: Encara aguanten.
1: Sí. La represa del 39 i les reunificacions forçoses van reduir aquest panorama a tres comarques amb colla única. Parlem d'un altre fet excepcional, perquè els castellers, com els països, són més propensos a les escissions. És tan excepcional que en l'època moderna només es va repetir l'any 70 amb la Vella de Tarragona i la Nova de Sant Magí per formar els actuals xiquets de Tarragona. Uh-huh. Aquestes dues colles en l'imaginari casteller boomer vindrien a ser una mica com les antigues RFA i RDA, ¿vale? Uh-huh. El mapa, de fet, no es moria fins al final de la dècada dels 40, amb la incorporació de l'Alt Penedès i del Baix Llobregat. En aquest cas, amb els xiquets de l'Emprunyà, que prenien el relleu dels graciencs com a nota exòtica, i que més endavant serien rellevats una dècada després pel cos de castellers de Barcelona. Uh-huh. I... En aquesta dècada dels 40 es puja el comptador fins a les 5 comarques. I així es mantindria fins a la dècada dels 70, en la que al llarg de tota la dècada es doblava el recompte amb la incorporació del Garraf, els dos Vallesos, el Priorat, el Baix Camp i la reincorporació ara ja definitiva del Barcelonès i del Baix Llobregat. De fet, podem dir que més enllà del triangle original el camp tarragonès i Baix Penedès, i l'Alt Penedès una mica com en terra de ningú, aquestes noves comarques que es van incorporar als anys 70 vindrien a configurar el segon cinturó casteller, ja que, de fet, des de llavors totes han mantingut com a mínim una colla local de forma interrompuda, a excepció del Vallès Oriental i el Priorat, que les van perdre algunes, com en el cas del Vallès, doncs el Montmeló, la Roca, i les van reincorporar a posteriori amb els xics, per exemple. Uh-huh. O en la carta dels Brivalls, que van aparèixer i van desaparèixer. Passat l'inici dels 80, el Montcasteller hivernaria fins l'any 96, on d'una tacada s'incorporaven quatre noves comarques, dues més al 96 i una més al 97, fins a completar-ne 18. A més d'expandir-se per primer cop més enllà del Principat, a Mallorca i a la Catalunya Nord, en la que se superava ja la vintena de comarques amb escreix. Aquesta progressió era sostinguda i el 2010 s'arribava a les 25 i el 2013 a les 31, en un segon boom que segurament no ha tingut tanta repercussió mediàtica com el dels anys 90, però que les dades confirmen.
0: I tant.
1: Des de llavors s'ha mantingut estable al voltant d'aquest valor. Una trentena de comarques, només al Principat, una xifra important tenint en compte que el mapa comarcal el configuren 43 entitats, tot i que formalment l'Aran no és una comarca.
0: Teníem a la Carol traient el mapa de comarques per comptar-les.
1: A tall de curiositat, només una comarca ha desaparegut d'aquest mapa comarcal, que és el Solsonès, després de la dissolució dels castells de Solsona el 2016. Mm-hmm. En el cas de la Catalunya Nord, és interessant veure que de les 6 comarques que la conformen, 2 tenen colla pròpia, 3 com si content que els castells de Cerdanya reivindiquen com la colla de l'Alta i la Baixa Cerdanya. Mm. I, per tant, estan dins de l'Alta Cerdanya, que forma part de la Catalunya Nord. I, a més, de tenir històricament també el Vallespí, havia tingut colla castellera amb els seus angelets. Mm-hmm. I a les Illes només són 2 de les 7 comarques. 3, si contem l'experiència de les talaies de Formentera. Mm-hmm. Aquesta cosa que no se sap ben bé si era colla o...
0: Si venien d'allà o venien d'aquí.
1: Exacte. Sí. I també també els esporàdics joves del Reguer, mm-hmm, a la comarca homònica. I per acabar, 4 dades ràpides. El Barcelonès guanya per poc el Baix Llobregat com a comarca amb més colles. Mm-hmm. 17 a 13.
0: Per tant, poc, tenint en compte que Barcelona... ciutat, ja...
2: Putimer.
1: Sí. Bueno, i que tenen 3 colles universitàries, que és la comarca amb més colles universitàries. Mm-hmm. I, de fet, el Barcelonès històricament ha vist néixer fins a 20 colles, però són el Baix Llobregat i el Carraf els que n'han vist desaparèixer més, en 5 en cada cas. Mm-hmm. Mm-hmm. En aquest recompte, aclareixo que s'ha fet tot a partir del 1926, perquè...
0: va ser
1: la moguda...
3: Es complica fer-ho abans.
1: La moguda anterior, avalls, amunt i avall, no sé què, dona més per fer una novel·la tipus Joc de Trons que una anàlisi estadística. Mm-hmm. Vale? I per acabar, aquella coseta de sempre amb els exemples d'aquelles comarques que tenen una mica de cada, en aquest cas són Osona i el Gironès, que compten amb 2, amb una colla en actiu, una colla desapareguda i una colla universitària. Podeu jugar a pensar quina és cadascuna. En aquest cas no hi haurà regal, perquè no li vull xafar el concurs en Nau i perquè jo sóc una mica més tacanyo.
0: Bé, doncs tothom que estigui a casa, que aprofiti i respongui quan vegi aquest reel. Moltíssimes gràcies, Lluisma.
1: A vosaltres.

0: Si hi ha una persona en aquesta família que sempre suma, que és la primera en oferir-se a donar un cop de mà, el primer a la festa, però també el primer quan cal treballar, i hem de dir que també el primer a l'estudi, avui ha arribat abans que nosaltres, fins i tot. Aquest és en Gio del Rei, bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Fa uns dies vas estrenar la teva nova secció, el Dietari Casteller, amb el dietari d'una enxaneta dels esperxats de l'Estany. Per si algú es va perdre la secció, explica'ns una mica com funcionava.
1: Bueno, fem com un dietari, no? Com un resum de la jornada castellera des del punt de vista del protagonista que sortegem amb en David prèviament i d'una colla que també és de sorteig. Llavors, la dinàmica, com fèiem la secció de l'any passat, no? Una miqueta tot a sorts i a inventar-nos una miqueta, a jugar sense faltar ningú, però tocar un toc trapella de,
2: com t'agraden
1: els
2: reptes, eh?
0: Li agrada buscar el límit de la situació. La sort, en aquest primer cas, va voler que avui toqués parlar de el dietari d'una escaleta dels xerrics d'Olot.
1: Correcte.
0: El repte no es quedava enrere. Tot preparat?
1: Preparadíssims.
0: Molt bé, doncs quan vulguis.
3: Diumenge, festes d'altura, 9 del matí.
1: Em desperto amb un punt de nervis i també de ressaca. Com li vam cardar la ratafia ahir després de sopar Can Met? Podria haver fet alguna cosa més interessant i sana, com anar a Santa Margarita i cardar un ciri resant per l'actuació d'avui. En fi, cap esmorzar.
3: 11:30 del matí.
1: Avui és el dia gran. La plaça d'Olot està plena. El sol pica i l'ambient fa olor de cervesa calenta i fartons suats. Jo ja m'he cardat el meu peu de porc amb seques i, com no, el meu cigaló de ratafia. En fi, enfeixar-se. Avui actuem amb els Marrecs de Sal i els Segals d'Osona, que arriben fent-se abraçadetes, compartint ampolles d'aigua i fent veure que són molt amics. Però quan els Segals descarreguen un castell que els Marrecs no han pogut completar encara, la tensió es mastega. Els somriures es torcen lleugerament i el suport fraternal es converteix en una mirada de... ja en parlaré. En fi, tots som amics.
3: 12:15 del matí.
1: Em col·loco a lloc per la primera ronda. Per sort, els pilars caminats encara no m'hi volen. Genoll a terra, esquena recta, esperant que m'hi pugin com si fos un moble d'Ikea. He agafat l'estratègia de l'escaleta de capgrossos, el Santi. I m'hi poso una tovalló a la lligada a la cuixa on em posaran el peu. Mentre aguanto el pes de la història castellera, sento un peu relliscant pel castell. La suor fa estralls i els de dalt no sé què carden, però collons... alguns són molt sapastres, no demano tenir la finura de les xefs de les cols, però una mica de tacte, coi. En fi, una a la saca, anem a fer una cerveseta.
3: Una del migdia.
1: Segona ronda. Jo ja no sento les cames, però segueixo aquí, fidel a la meva missió. Algú a la pinya em diu que em veu tremolant. Jo els hi dic que és d'emoció. En realitat, estic cardat de l'asiàtica. Mentre m'aguanto els marejos, veig de reull un marrec amb cara de pocs amics mirant com els segals celebren. L'amistat dura fins que la torre de buit només la descarrega un dels dos. Crec que ara ajudaré a Marrecs, aviam si remunten una miqueta i ja m'hi expliqué sa. En fi, visca l'amistat.
0: Ja veig quina serà la meva posició d'aquí un temps. Va, digues.
3: 13:40 de la tarda.
1: Tercera ronda. Última oportunitat per demostrar que una escaleta de xerrics no es doblega. Només es desploma quan s'acaba l'actuació. Estic cardat, però aguanto. Ho fem. Triomf, aplaudiments, abraçades... jo només penso en el dinar de colla i en com cardaré per aixecar-me la de cadira quan acabi. En fi, a dinar.
3: 10 de la nit.
1: Ai, miraculosament segueixo viu. Els Marrecs han marxat eufòrics. Al final han fet millor actuació que els carbasses dels Segals. Tot i això, els Segals intenten dissimular i fan-s'hi com si no els importés. I jo a sobre haig d'escoltar debats de sobre quina colla està la millor. Em prometo a mi mateix que l'any que ve no em tornarà a enredar. Sé que és mentida. En fi... gotet de ratafia i a dormir.
0: Molt bona.
2: Oh. Molt bé, molt bé. L'essència d'una escaleta traslladada, en dietari.
1: Són una espècie en perill d'extinció.
0: Jo vaig prenent nota, perquè sé que acabaré així, acabaré fent d'escaleta, si no deixo la gralla, que això m'estalvia alguna
2: feina.
0: Però
2: hi dona gràcies, que fer d'escaleta és molt digne, ja ho hem vist.
0: Sí, sí.
1: Per favor.
0: Fem el sorteig? Tenim sorteig preparat o el fem per internet i el proper dia us el diem?
1: Doncs crec que el David l'està improvisant.
0: L'està improvisant.
4: El farem, el farem.
1: Vale, pues venga. El vivo y el directo de la ràdio.
4: Carol, on tens la carpeta del Mirant Amunt?
2: Castells. És que el meu drive és una mica Mirant Amunt, aquí, això, perfecte.
1: Això és un desgavell, avui.
2: Sí, sí, sí. S'ha de dir que...
5: Si es pogués dir...
2: Tenia lògica que estigués
5: a Castells.
2: És una
5: marienda de negros.
1: Hombre.
4: Però no es pot dir. Vinga, va, vull una mà innocent avui. Nil, un número de l'1 al 119.
5: Pi.
4: Hòstia, 3,14 o 31, què?
5: 31,4, va.
4: 31,4 és més 30. És
5: més 31.
4: Vale, doncs Castellers de Sant Pere i Sant Pau.
1: Molt bé.
4: I ara digue'm un número, ara me'l dirà Lluïsma, del 1 al 28.
6: O 27.
4: L'amo. L'amo dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau.
1: D'acord, d'acord.
4: Jo crec que aquí tens joc, avui.
1: Aquí hi ha joc, aquí hi ha joc.
0: Molt bé, doncs proper dia l'amo dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Moltíssimes gràcies, Gio.
1: Moltíssimes de res.
0: I normalment ara dic allò de baixar la música, de relaxar-nos i posar-nos còmodes per conèixer el nostre convidat especial, però amb el convidat especial d'avui més val que us agafeu a la cadira i us poseu en guàrdia, perquè avui ens venia molt de gust convidar un dels dos autors d'un llibre que parla sobre la tradició de fer sonar campanes. El llibre es diu... Sonen les campanes. Avui, al Mirant Amunt, Nil Rider. Bon dia, Nil.
5: Bon dia.
0: He de confessar que si el Nil està avui aquí és perquè li he hagut d'insistir molt. Quan el documental del David va començar a guanyar premis, vam decidir enganyar-lo per fer-li una entrevista en directe. Amb el Nil costava una mica més la cosa i vaig dir... doncs demanar-li directament. I és que em semblava just dedicar-li aquest petit homenatge a les portes de Sant Jordi, però, bé, no m'enrotllo més. Faig com sempre, val? Nil, publiques un llibre sobre campanes amb Jordi Sacasas. D'on neix aquesta passió teva que, per a molts, segur que és desconeguda?
5: Uf, aviam, espereu-se. Quan jo feia P4...
2: M'encanta quan comencen així.
5: Dimecres de cendra, mm-hmm, vaig... Això ho he descobert després en una sessió de psicoanàlisi, eh? Dimecres de cendra vaig anar amb la sardina, amb una sardina de cartolina vestida de Superman, que recordo perfectament.
2: D'acord.
5: La psicoanàlisi l'he de suplir amb una hipnosi que encara no he fet, però tinc el record de la sardina, que la mestra no em va deixar entrar perquè això ja no es feia. Jo vaig agafar un berrinxe com el que no he agafat mai més a la vida, i mira que n'agafo sovint d'emprenyades, i em vaig jurar que això no em tornaria a passar. Mm-hmm. Llavors, sempre que veig un vell que té alguna cosa a explicar, m'hi acosto, i és una qüestió fàcil. Vull dir, quan estimes, fas estimar, quan estimes, protegeixes, quan protegeixes, difons i fas que això, doncs, pugui tenir una espurna més de viure. I una mica ve d'aquí, de conèixer, d'anar més enllà, d'analitzar, i quan dius, ostres, això va molt més enllà del que estem acostumats. I ens posem amb el Jordi Sacasas i amb un editor que sembla que està més penjat que nosaltres, que és el Norbert Tomàs de Jesús Morera, que és un senyor que fa calendaris encara de paper, és el senyor que publica el calendari de l'Ermità, que publica l'Almanac del Cordill, per tant, una mica de la corda, i uh-huh, doncs anem a publicar això. Doncs som-hi.
0: Molt bé. En aquest programa tothom sap que els castells van ser declarats Patrimoni Immaterial de la Humanitat, però potser pocs recorden que a finals de l'any 2022 el toc manual de campanes també va aconseguir aquest reconeixement per part de la UNESCO. Com es dona aquesta situació i què suposa per una tradició com la de tocar campanes?
5: L'advocat? Avui suposo que ja el posa a vos. Vull dir, si algun dia hem tingut dubtes, no suposa res.
0: No,
5: de la UNESCO, permeteu que ho digui aquí al Pinant Amunt i qualsevol problema, doncs això, mirantamunt@gmail.com.
2: Sí, allà totes les queixes.
5: Totes les queixes. Això del Patrimoni Mundial de la Humanitat, perquè vosaltres dieu patrimoni material, però la gent el que diu és ens han declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat. Mm-hmm. No suposa res, no suposa res. És un diploma que el tens a casa i no val per res, no hi ha cap mena de protecció associada. Seguim trinxant, vull dir, en el cas de que el que toca, seguim trinxant campanars. Seguim fent dosos de 5 en folre i seguim fent qüestions que dius, aviam, per favor, de què ens serveix el Patrimoni Mundial de la Humanitat si no hi ha unes línies a seguir? Tampoc serveix les proteccions que ens fa la Generalitat de Catalunya, perquè en el cas de les campanes són element patrimonial d'interès nacional I ahí estamos. Vull dir, seguim trinxant campanars i seguim tenint problemes.
0: Diu, seguim trinxant campanars. En un article teu a la revista Tornaveu et queixaves de la instal·lació de sistemes automàtics pels seus efectes sobre aquesta tradició, la de tocar de manera manual les campanes. Són incompatibles aquests tocs automàtics amb el toc manual?
5: No. Aviam, el que és incompatible és que una empresa instal·ladora es guanyi les garrofes si hi ha algú que toca campanes. I el que hauria de ser una cosa normal i absoluta, que és l'entendre'ns, escolta, jo tinc aquestes necessitats, vostè té aquestes altres, parlem, ens posem d'acord i mirem de fer-ho bé. Sempre, en aquest país de Déu tocat pel sol, sempre hi ha la postura de doncs si tu i jo no ens entenem, jo et posaré el peu al coll i aviam qui guanya. I funcionem així.
0: Em sona. Suposo que molta gent deu pensar que les campanes només serveixen perquè la gent sàpiga l'hora, encara que estigui lluny d'un rellotge, no? Però, a més d'això, que també, per què més serveixen les campanes? Es poden entendre les campanes deslligades de la religió?
5: Completament sí. Completament sí. De fet, dir això a Mataró Ràdio hauria de ser com un... Jo dic, barram, aquí, penses en santes, que hauríem de parlar si santes és o no és religió, però penses en santes. I el concert de Barram i el dia d'abans de santes et transporta a un d'allò. També et transporta en aquell moment que no sé si... Bueno, que no sé si heu vist, vull dir que vaig a descriure ara mateix, que és quan surten les relíquies de les santes per la porta del fossar de Mataró, amb tot a tope... Arriben a la porta de la basílica, els capgrossos hi fan un pilar, o hi feien l'última vegada que hi vaig venir, suposo que encara el fan, hi fan un pilar, mentre les campanes grosses callen i queden les dues campanes petites, amb aquella delicadesa d'aquí està passant una cosa molt fineta, que és que estem allò, estem ensenyant les faldilles de lo més sagrat que tenim, i quan ho tornem a tancar i anem a guardar, pilar descarregat, tornem-hi una mica amb tota l'artilleria. Per tant, un llenguatge que et permet dir de tot, amb el mateix, amb cinc notes.
0: Explica'm una mica, perquè, clar, aquí hem fet el hi-hi-ha-ha d'un llibre sobre campanes. De què va aquest llibre? Què més ens expliques en aquest llibre de campanes?
5: Mira, doncs hi ha una part primera molt interessant que tracta sobre l'antropologia de la campana entesa com el so. Des del punt del misteri, per exemple, hi ha un article fabulós del Jordi. Tota aquesta primera part se l'ha quedat el Jordi, que és un senyor que pensa molt bé. I pensa molt.
0: Arxiver de professió.
5: Arxiver de Santa Maria del Pi, sí, sí. On hi ha un capítol magnífic parlant de com, per exemple, Harry Potter, la melodia de Harry Potter té un moment de campanes, perquè juga al misteri. Per tant, tot el que, no, allò, tant de religió, de proclamem el misteri de la fe.
0: Sí.
5: Doncs totes aquestes qüestions antropològiques que desgranen d'una forma molt de divulgació. La idea no és aquí és publicar el gran article en llatí sobre el que són les campanes, sinó, doncs... com s'ha anat gestant, com s'ha anat construint, per què hi ha un so sagrat que és la,

0: tocaven les campanes. Com, de la mateixa manera que m'interessa molt com els nostres avis en tenien els fer el castell o com els nostres avis en tenien que s'havia d'anar al bar a jugar al dòmino. Uh-huh. Perquè bueno, perdó, un excursus d'aquests, que si no el dic em rebenta ara, quan jo sento alguna vegada apuntarem el nen a l'esplai perquè ens han dit que se relaciona molt amb gent gran i s'ha de relacionar amb nens. Penso, merda, ja l'hem cagat. Un nen que es cria amb els seus avis aprèn a estimar coses que un nen que es cria amb nens no aprèn a estimar.
1: Cert.
0: Llavors és aquest concepte de què estem perdent, quines bugades, quins llençols tenim allà, i els tenim. L'únic que hem de fer és desfilagarçar perquè ens sortim amb la costura del dret i no del revés.
1: Molt bé. Deixa'm aprofitar que ja que haurem de fer servir els nostres advocats aquesta setmana perquè et tenim aquí, deixa'm llegir-te un titular de premsa i tu em dius què en penses. El titular deia una cosa així com: un jutge decidirà finalment si les campanes de la catedral de Girona poden sonar de nit. Els propietaris de l'hotel històric presenten una demanda al jutjat i critiquen que el consistori no vol arribar a un acord.
0: Bueno, aviam, tres coses a dir. Les campanes de la catedral de Girona, hem de suposar que són les campanes horàries, que són del consistori de la Girona, de la ciutat de Girona. Mm-hmm. Les campanes litúrgiques són a baix. S'ha de dir, falca divertida, que la campanera, l'antiga campanera de la catedral de Girona, viu encara a la catedral de Girona i que el seu fill és el gerent. Que s'han criat, vull dir, que és el capítol de la catedral de Girona segueix tenint una senyora que ve de, no sé si de Salamanca o de Valladolid, que va arribar a Girona amb una mà de bany i una altra darrere, va picar la porta i diu: hola, que em donen feina. I la van acollir, no només li van donar feina, sinó que li van donar una llar on encara viu i encara, de forma automàtica, mana les campanes de la seu a nivell litúrgic, a nivell horari. Tot ciutadà té dret a ser informat de l'hora que és en qualsevol moment.
1: Uh-huh.
0: I tot ajuntament té el deure d'informar a tot ciutadà de quina hora és. Per tant, que un agent d'un hotel que es basa a no tenir ciutadans o a fer ciutadans temporals aïllats de l'univers, espai-temps i comunitari, que diguin el que vulguin. La lògica ha de ser que si la gent de Girona vol ser informada a la nit de l'hora que és... I jo he vist que al costat de Campanar de Badalona, al costat a 150 metres, uh-huh, en línia recta, i no les sents, quan t'hi fas, jo no les sento. I dormo perfectament, sense sentir-les. Si em desperto, sí que dic, tal hora. Però sí, tornes a dormir i cap mena de problema.
1: Molt bé. David, pots dir-li a l'advocat que marxi, que avui el Nil està políticament correcte.
2: Sí.
1: A banda de ser historiador i folclorista, també has estat docent a l'Escola de Campaners de Joanetes i has coordinat el seminari bianual campanològic de l'Arcabisbat de Barcelona. Quina és la situació d'aquesta tradició de tocar campanes manualment perquè calgui crear una escola de campaners i tot plegat?
0: Bueno, aviam, qui hauria d'explicar això més aviat és el director de l'Escola de Campaners, el Xavi Pallàs, uh-huh, i no jo, perquè jo vaig allà, hablo de mi libro, mai més ben dit, i me'n torno cap a casa, a vegades amb més o menys peripècies. Vull dir, uh-huh, no sé, jo a Olot he arribat amb transport públic fent 3 hores de camí, i a vegades vas amb cotxe i tornes dinant a Vic amb un, o al mateix Olot, unes patates d'Olot. Però la situació és criminal. És criminal en molts aspectes. Un primer és la situació dels immobles, de com els campanars, des de que no hi puja la gent, són uns nius de colomassa, uh-huh, es pot dir merda, oi? Sí, de merda. De merda, on no hi puja ningú, que estan deixats de la mà de Déu, mai més ben dit,
1: uh-huh,
0: i que, en molts casos, són aprofitats per unes empreses que, de forma més o menys conscient, fan allà qüestions que no són del tot correctes per un element material i moble. Perquè estem pensant sempre que, i això és una cosa que es fa molt de dir, no? Això que en diem el patrimoni immaterial mundial del mundo de la humanidad, no és eteri. Tu, per tenir un element, i valgui la redundància, un element immaterial, has de tenir un espai-temps i uns elements materials i personals que el duguin a terme. Per tant, quan tu tens un campanar en bones condicions, amb una gent formada, pots reproduir aquell patrimoni material, pots ser-hi, pots mantenir-lo viu. Si tens un campanar trinxat i una gent que està perdent el llegir i l'escriure, i una empresa que, més, el poc que queda, t'ho gira de lloc, i això, hi ha un vídeo meravellós que no està penjat a la xarxa, si no ho estarà mai, del campaner de, no sé si el campaner de Durro, un campaner vell del Pirineu, que explica, uh-huh, que ell no pot tocar campanes perquè va venir una empresa i li va moure les campanes. I el tenim gravat en un racó de la plaça,

0: tocant les campanes mentre... A més, molt divertit, perquè ell no volia fer la plaça, perquè ell havia de moure's.
1: Uh-huh.
0: I el tenim ballant sol en un racó de la plaça mentre canta el toc de campanes, perquè no el pot fer, no ens el pot gravar. In situ, perquè les campanes és una empresa, no sabem quina, el va moure al lloc per de la situació, és criminal.
1: Uh-huh.
0: Tot i això, que ara he vist que algú ensenyava coses, s'ha de dir que, afortunadament, després de 40 anys de democràcia, o 50 anys de democràcia, bueno, després de tots aquests anys de democràcia i de progresso, Mataró ha sigut, i s'ha de dir, jo ho he dit en aquesta Santa Casa, ja ho he dit alguna vegada, ha fet una aposta pionera, que ha sigut fer una restauració integral del campanar, a nivell material, a nivell immoble i a nivell immaterial. I els campaners han fet un curs de reciclatge que després de 40 anys de tocar igual, dir, bueno, aviam, anem a llegir la documentació antiga, anem a veure com es feia i anem a intentar salvar la situació. Per tant, una gent que fa 40 anys, que és molt lloable, dir, aviam, fa 40 anys ho estem fent no del tot bé, anem a reciclar-nos. Mm-hmm. Sensacional.
1: Deixa'm preguntar-te ràpid. Si per salvar els campaners hem de fer cursos, per entendre el codi que ens està dient les campanes, què hem de fer? Vull dir, si les campanes sonen però la gent no sap què volen dir...
0: Joan Amades tenia té, de fet, un llibre de signes. Llavors, fa un signe que ara és molt bé, es posa la mà a l'orella, ensenya l'orella i diu, para teula.
1: Uh-huh.
0: Tu ets capaç d'interpretar el que t'està dient una persona. Perquè al cap i a la fi, comunicadors, periodistes, com es produeix el missatge, com es produeix la comunicació? Doncs hi ha un emissor, hi ha un receptor, hi ha un codi, hi ha un llenguatge. Si tu ets capaç de comunicar de persona a persona, la persona t'entén.
1: Uh-huh.
0: T'entén. Perquè això és personal i intransferible. Nosaltres vam tocar una vegada una defunció, i baixar al carrer, al Pi, barri gòtic, de com es diu això, gentrificat, una senyora va preguntar qui s'ha mort. I dius, no vamos tan mal.
1: Molt bé. Bueno. Si et sembla bé, aquestes entrevistes les acabem sempre amb un quiz casteller, preguntes senzilles, respostes curtes.
2: Si no fossis dels castellers de Badalona, de quina colla series i per què?
0: No seria de la Vella.
2: Un castell preferit?
0: Ostres, aquesta és complicada, eh? No seria el 7 de 7.
2: Quina posició no has fet mai i t'agradaria fer?
0: Doncs mira, tinc la desgràcia d'haver-les fet totes a la pinya i la resta no m'agradaria fer-les.
2: Perfecte. Una afició fora dels castells que no siguin les campanes.
0: Llegir.
2: Quants anys portes fent castells?
0: Més de 10 i menys de 15. Hauria de comptar.
2: Un lloc al món on t'agradaria plantar-hi un castell?
0: La plaça de la Vila de Badalona.
2: Maca, bonica.
0: Ja està, no cal fer més.
2: Què és el més sonat que has fet pels castells?
0: Home, viatges. De dir, al matí has de ser a no sé on i a la tarda has de ser a no sé quin altre lloc, doncs... Hores, vull dir, al final... temps i diners.
2: Un gust de sogros preferit?
0: És que no n'he menjat mai.
2: Vaja, pots dir el de pinya, que el diu tothom.
0: Doncs no diré el de pinya perquè el diu tothom, però jo no n'he menjat mai.
2: Vinga, va, i última. Una pel·lícula i un llibre. Pots dir el teu i fes la falca.
0: Ah, no, anava a dir El nom de la rosa i El nom de la rosa.
2: Mira, molt bé.
1: Doncs perfecte. Ja està. Doncs moltíssimes gràcies, Nil. A tothom li dic que sabeu que teniu les portes del programa obertes. Tu tens les portes, la cadira i ja tens el nom a la taula.
2: Però si es ocupa ja el programa.
0: Sí, sí, sí. No, ja. Ara no vindré més.

0: Si el mes de març ja es va començar a carregar d'activitat castellera, els caps de setmana, el mes d'abril, apuja encara més una marxa. Nosaltres us n'hem seleccionat 3 per dissabte i 3 per diumenge, però si us queden lluny, consulteu l'agenda de la coordinadora de colles, ben segur hi trobareu alguna diada a prop de casa que no haguem citat, i és que al final tampoc hi caben totes. Hem intentat abraçar tot el territori. Ara que s'acosta Sant Jordi, sembla que la zona tradicional es comença a posar en marxa, també. Comencem per ordre cronològic, ja que dissabte podeu anar a Gràcia a la Diada de la Independència.
1: Serà a les 5 de la tarda a la plaça de la Revolució de 1868 amb la colla local, els Castellers de Sant Cugat i els de Sarrià.
0: Si aneu cap a l'interior, a Lleida se celebra el 30è aniversari dels Castellers de Lleida.
1: Exacte, el dissabte a les 6 a la Llotja de Lleida, els locals compartiran plaça amb els Castellers de Barcelona, els de Cornellà, els Bailets de Gelida i els Castellers del Pallars.
0: I les colles de la zona tradicional comencen a treure la pols a la faixa. Dissabte podeu anar fins a Altafulla a la diada d'inici de temporada de la colla local.
1: I actuen, com bé dius, als locals, els Castellers d'Altafulla, a les 6 de la tarda a la plaça del Pou. Ho faran acompanyats per la colla jove Xiquets de Tarragona i la colla vella dels Xiquets de Valls.
0: I fem una actuació així, bonus track, que se surt de les 3 que us havíem promès, però es mereix una esmena especial, i és que, si no us podeu desplaçar fins a València per veure les moixarangues, aquest dissabte podeu anar a veure-les a Barcelona.
1: Correcte. Se celebra la trobada de la moixaranga a les 12 del migdia, a la plaça Bonet i Moixí. Hi actuaran la moixaranga de Barcelona, la moixaranga jove de València, i tot plegat els acompanyaran els Castellers de Mollet.
0: Però no s'acaba aquí la cosa. Diumenge podeu visitar la quarta província que ens quedava, on també s'hi veuran castells. A Bescanó se celebra la Fira de l'Embotit.
1: A les 4 de la tarda, a la plaça Joan Maragall, la colla castellera de Figueres, els Esperxats de l'Estany i els Marrecs de Sal compartiran plaça.
0: I si ens anem desplaçant una mica cap al nostre territori, a Sant Cugat del Vallès, hi ha la diada de Volpelleres.
1: Els locals hi actuaran també diumenge, a les 12, amb els Castellers de Terrassa, els Minyons i els Bordegassos de Vilanova. Els Minyons de Terrassa i els Bordegassos de Vilanova.
0: Per últim, però no menys important, i per acabar la Volta a Catalunya, la diada del local dels Capgrossos de Mataró, aquí al costat de casa.
1: A les 12, els Capgrossos actuen al passatge amb Mariona Galindo, al seu local, acompanyats pels Castellers de Sabadell, la Jove de Barcelona i els Moixiganguers d'Igualada.

0: I nosaltres arribem al moment de tancar la paradeta. Tornem d'aquí a 7 dies a les vostres emissores habituals, a Mataró Ràdio, a Ràdio Arenys i a Ràdio Calella Televisió, però també a través del podcast de Spotify, que trobareu enllaçat a tots els nostres comptes de xarxes socials. Suposo que la majoria ens escolteu per aquí, però hem de citar-ho tot. Recupereu tots els programes i doneu-los una segona vida. Salut i castells.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys.
1: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
2: Sigueu benvinguts a una nova edició de Perifèries i, com sempre, l'Aleix Salari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon i avui tota una hora per endavant per compartir una sèrie de cançons, una sèrie de músiques que avui tindran un protagonista molt concret, el pop.

Doncs avui caminarem per la ruta del pop, perquè pensem que fa ja moltes dècades que el pop, des de, sobretot l'aparició dels Beatles, es va imposar com el llenguatge dominant dins d'aquella cultura juvenil en la que el rock era probablement l'arquetip, però que el pop va acabar definint. En qualsevol cas, avui ens limitarem simplement a escoltar algunes d'aquelles cançons emblemàtiques, com aquesta Dares i Goes dels Ilias, que van editar el 1990 i que va ser una de les cançons emblemàtiques dels anys d'aquella dècada, dels 90. El guitarrista Mike Badger va formar el grup precisament el 83 amb Lee Mavers, que era el cantant, compositor i guitarrista també del grup. I aquest home era, els que el coneixien, diuen que era un perfeccionista absolut. I aquest perfeccionisme, aquesta ànsia de perfeccionisme, va acabar amb la banda 5 anys després. I si Elias d'alguna manera ens servien per començar i situar-nos també en el que fa el discurs o la caligrafia pop de les últimes dècades, un grup suec, probablement el més venedor després d'ABBA, ens va mostrar també que amb el pop es podien arribar a llocs molt interessants. Roxette van fer l'any 2003 un àlbum

Roxet, un grup força recordat per aquestes cadències pop que moltes vegades les encertaven tant com en aquest àlbum de l'any 2003 que es deia The Pop Hits. El formaven la Marie Fredriksen, que malauradament va morir el 2019, i el Pierre Gisle. Una parella que van tenir o van fer dels 90 la seva època dorada. I el pop, que tenia una quantitat enorme de cal·ligrafies, de maneres de fer i d'expressar-se, va trobar alguna sèrie de músics que anirem repassant avui, que van crear o van donar, diguéssim, la seva empremta personal. Pocs tan personals com en Franco Battiato.

Franco Battiato, amb la voce d'Il Padrone de l'any 1981, amb aquest cucurrucucú, Paloma, que ens va deixar fascinats perquè ell va mostrar una personalitat única, pròpia, inclassificable, avantguardista, respecte a la cançó popular, i es va convertir, sens dubte, en una de les icones més interessants de la música europea fins del segle passat. I una altra també de les grans figures del pop mundial i realment incontestable és, sens dubte, Paul Simon.

un dels més grans compositors nord-americans i a nivell internacional pel que fa al pop contemporani, sobretot de la segona meitat del segle passat. Songs from Cavemen era el títol d'aquell àlbum que va publicar el 1997 i que dedicava a la cultura porto-riquenya que havia fet de Nova York una ciutat tan especial. Un àlbum absolutament imperdible. I un personatge més trobat a les perifèries de les perifèries, inclús d'aquest llenguatge del pop, és Teddy Thompson, el fill de Linda i Chris Thompson, nascut a Londres, crescut a Brooklyn, Nova York, i que sempre, cançó a cançó, disc a disc, ha fet un pop, o ha fet del pop, un llenguatge molt propi i molt, molt personal. La cançó es diu In My Arms i això ho va publicar l'any 2008 en aquell àlbum que es deia A Piece of What You Need.

I això era un àlbum del 1979 signat per Nick Lowe, un altre britànic que va fer carrera als Estats Units i que es deia Labor of Lust, un àlbum de power pop realment increïble i que va significar o va anunciar la New Wave que vindria als anys 80. Ell era de Surrey, Anglaterra, i encara continua fent carrera magnífica com un personatge absolutament molt personal dins del pop nord-americà actualment. I un altre també dels nostres perifèrics oblidats i perduts que considerem un mestre a l'hora de fer cançons pop és Michael Head, que el 1999, encara amb el Shaq, va signar un àlbum que es deia HMS Fable.

Michael Head, que va fundar The Pale Fountains allà als anys 80, després Shack, el grup aquest que acabem d'escoltar, i que continua en actiu amb The Strands, una banda també essencial que segueix les línies o el discurs aquest del pop creat per aquest home nascut a Liverpool l'any 61, Michael Head, i que continua fent i demostrant una carrera realment brillantíssima. En aquesta cal·ligrafia pop. I ja que parlem d'això, del pop, ara hem de fer una aturada important i en el temps i en un lloc, és a dir, en els anys 60 i en un país, França.

Era el 1966 quan Michel Polnareff gravava aquesta Poupée qui fent un, la nina que diu que no, tota una mena de precedent del que vindria després, el 68, l'anticonformisme, la contestació del maig del 68, ja s'aventurava en cançons de Michel Polnareff, tot un personatge únic i diferent en el pop francès d'aquella època, una època caracteritzada per Salut Le Copain, aquella revista que aglutinava una sèrie d'artistes que, abraçant les noves corrents del pop britànic, s'expressaven en francès sense menystenir per res la tradició de la chanson, cosa que va fer, per exemple, François Hardy.

La gran François Hardy, que l'any, si me'n recordo, era el 70, exactament ja, saludava la nova dècada amb un àlbum que es deia Soleil i en el que s'incloia aquesta cançó, Pong, una cançó, una manera de fer una cal·ligrafia, insistim, rotundament pop, que va definir molt, diguéssim, la musicalitat europea dels 60s i dels 70s, i que també va tenir com a colofó una joveneta, Franz Gall, que havia debutat de la mà de Gainsbourg, que va guanyar un festival d'Eurovisió, però que ja una mica més endavant, a l'any 80, publicava un àlbum que es deia Paris, France, i que incloia cançons com aquesta, I jouer du piano debout.

Els habituals de Perifèries ja sabeu que sempre Robert Wyatt té un lloc en el nostre programa. Parlem del que parlem, perquè, a més, Robert Wyatt és un personatge tan increïblement ampli en el registre musical que també en una recopilació de temes de pop que havia esperat un tema seu com aquest Hips of Ships de l'àlbum Sleep del 1997. Una autèntica meravella, com és, com continua sent la carrera de Robert Wyatt. I tornant a casa, ens trobem amb una gravació que vull rescatar perquè ha quedat com molt oblidada en el temps, en l'espai i a tot arreu. I per tant recuperem aquí a Perifèries l'àlbum Immigrasons del 2007. Aquell àlbum que era una formació integrada per la Sílvia Pérez Cruz, el Raúl Refri i l'Ernesto Snager, un argentí que completava el trio, que van gravar un LP realment excepcional dins del que és la discografia de casa nostra de les últimes dècades, i ens va deixar una cançó fantàstica. Un personatge, Manuel Serrat, versionat per la Sílvia Pérez Cruz i Raúl Refri en aquell àlbum Immigrasons, amb una cançó que es deia Menuda.

Una versió de Serrat, menuda, del trio que formaven la Sílvia Pérez Cruz, el Raúl Refri i l'Ernesto Snager, i que van gravar l'any 2007. Aquesta versió del Menuda, una cançó fantàstica, una autèntica balada pop, donat que Serrat era, sens dubte, un dels artistes més pop que tenim, que hem tingut i que, passat el temps, va creixent en tant en quant el seu record fa enorme. I marxarem, ens acomiadarem avui amb un grup molt especial. Avui, per marxar en plan sintonia d'acomiadament, agafem un àlbum d'un grup anomenat Caravan, anem a l'any 71, britànic, Canterbury, el so Canterbury, que van gravar el seu segon LP. Es deia In the Land of the Grey and Pink. Caravan era una banda molt curiosa. Nosaltres el considerem gairebé de pop progressiu, en el que van passar moltíssima gent. Els tres Soft Machine, Robert Wyatt, Kevin Ayers, van passar per Caravan i el van integrar finalment Richard Sinclair, Dave Sinclair, que era el seu cosí, el Richard Cogan i el Pai Hastings. En definitiva, van fer una autèntica meravella. Golf Girl. Fins la setmana que ve.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns... Menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

0: I think I might.
1: Hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: Escolta, Zicat.
1: Gabriel! I Paco Amoroso!

iCat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.